0: simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i la

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: It is true that man has no control, even over his own will.

goes with which skirt.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat l'acte principal de la visita de Lleó 14 a Catalunya, en què han participat 8.000 persones. Una inauguració que s'ha tancat amb muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó XIV ha beneït la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i de l'Estat. A l'exterior, a través de les pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
1: L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
6: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les hipoteques.
1: Fira de Tàrrega farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació estarà formada per una 60ena d'espectacles amb una oferta presència de companyies internacionals. Seran 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 muntatges de carrer. Avui ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de les proves serà el de Llengua Catalana i Literatura, i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials.
6: Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort, des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 30 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes ens explicaven això.
7: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo, entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
8: L'examen m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
9: Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
1: Esports. El San Antonio Spurs s'estan imposant clarament a domicili als New York Knicks en el quart partit de la final de l'NBA. Els Spurs guanyen a aquesta hora per 80-95 en la recta final de l'últim quart. Si s'acaben imposant, els de San Antonio igualaran la final a 2 victòries i recuperaran el factor pista.
6: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 11 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, amb alguns plugims matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Vicent de Torelló el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15:12.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita d'una de les persones més optimistes de Catalunya i que, a més, avui fa anys. I diu així: estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Però no m'ho veig jo. Moltes gràcies.
2: Per molts anys,
0: Xavi. Home, que bé. Moltes gràcies, Mariol Roger. Gràcies, també, Àlex. Què tal? Espera, que no et sento.
3: Pitjor que tu avui.
0: Pitjor.
3: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
3: I amb molta felicitat de poder compartir aquestes primeres hores del teu aniversari.
0: Em vaig néixer 3:15 del vespre, oficialment.
3: Però això ja és igual. Bueno, doncs marxem.
0: Parleu amb la Tere, que us acabi d'arreglar això.
3: Tere, va, arreglem l'hora. Va ser l'hora que et van inscriure, però la Tere aquesta hora ja estava patint.
0: Sí, pobra, va patir una mica. Va patir. Va arribar el terratrèmol a Can Canalies.
3: No, home.
0: Que ara ho recorden, a casa.
3: Sí, 45 anys després encara hi ha rèpliques.
0: Sí, sí, encara se'n parla. La meva germana és una persona tranquil·la, portava molt bé, i vaig arribar jo i vaig revolucionar una mica la casa.
3: Va fer allà, com que el primer ha sortit tranquil·let, no hi va sortir tu.
0: Anaven molt confiats, anaven molt confiats a casa. Gràcies, estimats. Doncs bé, encetem un nou dia i ho fem amb un objectiu, el de no oblidar mai els nens i nenes que vam ser. És a dir, mantenir una mica aquella part d'aquells temps on, mentre jugàvem, el rellotge no importava. Segur que el recordeu i potser de tant en tant, home, doncs també ho enyoreu. Per què dic tot això? Doncs perquè avui, 11 de juny,

0: Circle titulada Games People Play, que ens serveix per explicar aquest Dia Mundial del Joc i que serveix per destacar la importància de preservar, promoure i donar prioritat al joc per totes les persones, especialment els nens i les nenes. Perquè més enllà de la diversió i recreació, el joc és un llenguatge universal que parla amb persones de totes les edats i que transcendeix fronteres nacionals, culturals i socioeconòmiques i alhora estimula la resiliència i la creativitat. Però hi ha molts infants que no tenen ni l'opció de jugar i per això també cal recordar que privar el joc perjudica directament el benestar i el desenvolupament dels més petits. Aquest dia també serveix per fer una crida a les polítiques, la formació i el finançament per integrar el joc a l'educació i als entorns comunitaris a tot el món. Que la vida sigui un joc, malgrat aquestes hores del matí, que no ens falti la diversió i que sapiguem celebrar les victòries, però sobretot entomar les derrotes. I tal com cantava en Charango, tant de bo la vida fos més innocent, un joc de nens.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'aquí.

0: dijous, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, a partir de les 6 comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, no sé si sabeu que el Papa ha estat a Barcelona aquests dies. Doncs aquest matí a les 8 marxa.
0: Si ho han portat molt en privat.
1: Sí, no s'ha parlat.
2: Discretet.
0: Escolta'm, quina virgueria ahir, per cert, l'espectacle de la Sagrada Família.
1: Meravellós.
0: Va ser espectacular, sí. Més enllà de que creguis o no creguis en la religió catòlica. El que va fer TV3 va ser espectacular i tota la litúrgia que envolta aquesta cerimònia va ser brutal.
1: I espero que el Papa, que va dir que era del Madrid, quan li van preguntar si entre el Barça o el Madrid es quedava al Madrid, ara ja sàpiga quin és el costat bo de la història, perquè entre el que li van fer allà i el que s'havia fet aquí, crec que amic Robert...
0: Perdó, ja va passar també quan va visitar Montserrat, que és que va ser tot...
1: Tenim uns símbols bonics per exhibir i ja està bé. Escolta'm, doncs avui li direm adéu al Papa, literalment, perquè anem a l'aeroport a veure com marxa i explicar-ho, perquè marxa un quart de nou.
0: El vaig veure molt cansat,
1: Home,
0: déu-n'hi-do, la gent que porta el Papa.
1: Si tu a les 7 de la tarda estàs com estàs amb la teva edat, imagina't ella amb tot el que va portar ahir.
0: Hi havia allà la missa de Montserrat, pobra, que és que aguanten estoicament, perquè tot aguantat no ha de ser gens senzill,
1: Doncs avui en parlarem, farem una mica de balanç, també en parlarem amb una de les persones que ahir es va reunir amb ella al Raval, amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, però també parlarem d'una altra cosa que va passar ahir, que és aquest tiroteig, o aquesta persona que van matar amb un tret al cap, enmig del carrer al centre de Barcelona a les 10 del matí. Ens preguntarem com pot haver passat això en alerta 4 sobre 5 i amb un desplegament com el que hi havia ahir i davant d'una comissaria. En parlarem amb la Maica Navarro, també amb l'experta en seguretat Montserrat Iglesias. Després farem una mica de taverna, que sempre ve de gust un dijous, i a les 11, perquè ara sí comença el Mundial, I si la torre del Parro s'escoltasse, no sabreu la torre del Mundial.
2: El que estaves esperant, Canalies,
0: Vaja, el que em dóna vida.
1: Aquí vas, amb Curaçao, amb Cap Verd, quina és la teva selecció?
0: Totes.
1: Avui hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica molt interessant.
0: Sud-Àfrica no guanyarà.
1: Espero que els partits que toquin a l'hora matinesa els narres en directe, perquè això és el que
0: esperem. I tant. A mi que em posin aquí la pantalleta i els vaig retransmetent, no et preocupis.
2: Seria divertidíssim.
1: Una bona esportiva amb el Ramon Bés, el Carles Panxar, la Carme Barceló, el Torquemada i l'Emilio Pérez de Rozas.
0: Has parlat abans de Maica Navarro, també l'escoltarem d'aquí uns moments al programa, perquè va passar per la Renaixença d'en Peyu.
1: Ah, sí.
0: Va explicar coses interessants. No, no us perdeu el programa matiners, perquè d'aquí uns moments la recordarem. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. El meu narrador oficial dels partits del Mundial serà Àlex Bosch.
3: I també et parlaré de coses del Mundial avui.
0: A veure, què m'expliques, Àlex? Ja ha passat mentre dormia.
3: Saps que es fa a Mèxic, a Canadà, als Estats Units, però compte, perquè Donald Trump no és precisament molt amic dels estrangers que hi volen entrar a treballar als Estats Units. Doncs atenció, si sou influencers i voleu aprofitar l'esdeveniment del Mundial per anar al país dels somnis, això que ara es diu crear contingut. Uh-huh. És a dir, anar allà i gravar 4 reels, penjar 20 stories i tornar amb la planeta plena de likes. M'ha quedat bé això,
0: Que, doncs, que poètic estàs aquestes hores.
3: Si hi aneu només amb un visat de turista, podeu patir, perquè l'oncle Tom us estarà vigilant. Aquesta matinada les autoritats nord-americanes han advertit que crear contingut i cobrar-lo mentre ets al país es considera treball dins del país.
0: Puc creure. Cobraran impostos?
3: Traducció. Si fas un vídeo de l'estil "Mireu aquest hot dog gegant de Nova York mentre menjo just abans de veure un partit de Nova Zelanda de Tim Payne".
0: Sí, home, Tim Payne, forever and ever.
3: Si feu un vídeo d'aquest estil, us pot sortir molt car. I no és broma, els que incompleixin les normes poden perdre el visat i acabar expulsats del país.
2: Mare meva.
3: I dic que no és broma perquè ja ha passat. I si no, li he de preguntar a Carby Lame, líder de TikTok, que l'any passat va tenir problemes migratoris als Estats Units. Així que, si aneu als Estats Units a fer diners publicant coses a Instagram, plantegeu-vos la possibilitat de canviar el visat. No de turista, sinó de treball.
0: Com estan les coses, de veritat, per favor? És a dir, que des de fora ja no pots promocionar els Estats Units.
3: El que no pots fer és fer diners dins dels Estats Units.
0: Però si és la terra de la llibertat i de...
3: Home, la terra dels diners. Pensa que és més la terra
0: americà,
3: dels diners.
0: No? El somni americà, que et costarà el que ens has explicat. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fregant ja un quart de 6 del matí, aquestes hores també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor, Lara.
2: Avui el món és un lloc millor per la Carme López, de 96 anys. Després que després que Drets Socials li denegués el grau 2 de dependència, ara el departament ha rectificat. La Carme no hi veu, de fet veu ombres, pateix sordesa, té insuficiència cardíaca, porta caminador, només surt acompanyada i li han de preparar el menjar. I tot i així, fins ara no li havien concedit el grau 2 de dependència. Per sort, ara les coses doncs han canviat. Ho hem llegit a La Vanguardia.
0: Bona notícia per començar el matí per la Carmen López, de 96 anys. Amb aquesta rectificació, aquestes notícies ens fan pensar que el món pot ser un lloc una mica millor. I alerta, perquè toca parlar d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, que és Antoni Gaudí, i d'una cosa, Marta, que se'n parlarà poc.
2: Sí, un dels grans consells que va deixar-nos per aconseguir l'èxit, la frase és que per fer les coses bé cal primer l'amor i després la tècnica. Mira, una frase, per cert, que es va poder veure ahir a l'espectacle amb els drons, dibuixats al cel. Això, doncs, evidentment ajuda a entendre i molt la figura de Gaudí, perquè continua i sobretot el per què continua despertant tant interès un segle després. Tot plegat ho analitza la periodista Silvia López, ho fa a la revista Lectures en un article en què explica que l'amor de què parla Gaudí s'ha d'entendre com la dedicació i l'entrega a la feina ben feta, i la tècnica com l'eina que permet fer possible i tirar endavant aquesta imaginació. I el gran exemple és, evidentment, la Sagrada Família, que és el llegat més gran que ens ha deixat Gaudí.
0: Molt recomanable, per cert, veure el Sense Ficció de la Sagrada Família, que el podeu trobar a la plataforma 3CAT, on val la pena recordar una vegada més la figura de Gaudí i tot el que han fet els arquitectes que l'han precedit per aixecar la Sagrada Família. Recomanadíssim. I ens quedem amb aquesta frase del geni Gaudí, que diu: per fer les coses bé cal primer amor i després tècnica. I amb quina bona notícia arrenquem aquest dijous?
2: Doncs bona notícia per la gent de Llinars del Vallès.
0: A veure.
2: L'Ajuntament ha començat a treballar en el projecte per crear una segona escola bressol al municipi. Això es deu a la limitació de places de l'actual, que ja no tenia capacitat per abastir la demanda de tota la població. L'any passat, aquesta escola bressol, la que ja hi havia, la Petits Estels, ja es va ampliar i va augmentar la capacitat de 94 a 122 alumnes. Tot i així, el consistori diu que és insuficient, que realment falten places, i ja treballa per obrir-ne una segona. La nova escola s'ubicarà en un terreny al costat de l'Escola de Música.
0: Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio en català. A aquestes hores volem saber quin motiu tenim per saltar del llit, i com cada dia ens ho explica l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit, per a qui encaixi amb el perfil, és postular-se a dues beques que convoca la Fundació Dalí. Totes dues permeten una residència de 6 mesos a Figueres. La primera està relacionada amb la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu. La segona està vinculada a la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí. La remuneració és de 9.000 euros cadascun.
0: Bones notícies, doncs, per l'art i els artistes catalans, que en tenim dos com Dalí i Gaudí.
2: I
0: això és una meravella, artistes coneguts a nivell mundial. Despleguem la revista del cor. Toca parlar d'un actor també estimadíssim, fantàstic i meravellós, que és Ricardo Darín.
2: Sí, perquè ha passat pel programa Cara al Show de Marc Giró i ha explicat com està sent la seva experiència com a avi. Recordem que fa 4 mesos que ha sigut avi del fill de la Úrsula Corberó i del seu fill, el Chino Darín.
5: Yo estuve cuando él nació aquí, claro, en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... Es tan frágil un bebé recién nacido. Y ahora no, ahora está por cumplir 4 meses.
0: Oye, está ya...
5: Está robusto, está muy simpático. También es cierto, hay que decirlo, que tenemos por delante no solo yo, Florencia, que es la abuela, y Clara, que es la tía.
0: Sí.
5: Tenemos por delante un reto que es tener esta conexión y este amor a distancia. Estamos viniendo todas las veces que podemos. Ellos harán lo mismo las veces que puedan ir para allá.
6: Claro, porque tú vives en Buenos Aires. El campamento base lo tenéis en Buenos Aires.
0: Ai, quina meravella, Ricardo Darín, tota la família, i que important això de crear aquests vincles amb la distància, que hi ha moltes famílies que estan separades durant anys i que no es poden veure. I, a veure, Marta, per Déu, aquest titular, el cor també batega amb Ronaldinho?
2: Sí, i amb la nova música que ha fet...

0: Ai, ai, ai.
1: Val. Ja l'hem sentit, a Ronaldinho, eh? Ja l'hem sentit.
0: Aquest és Ronaldinho cridant?
1: Aquest és Ronaldinho cridant. S'ha estrenat. Té bona veu.
0: Com però què músic. Dius?
1: Només cride. Té bona veu. S'ha estrenat com a músic amb el seu primer projecte, que es diu Camisa 10, que ha sigut el número sempre que ha portat a Ronaldinho, molt original ell també. L'àlbum acaba de sortir, va sortir ahir. He intentat escoltar les cançons, sincerament, no les acabo d'entendre gaire. Són dos volums. Hi ha un primer volum on hi ha 29 cançons.
0: Què?
1: I l'altre volum, que en té 30. En total, 59 cançons en què canten en castellà, en anglès i portuguès. És veritat que no canta en totes. De fet, només hi ha tres cançons on se sent Ronaldinho i ell fa les altres cançons com de productor.
0: Val.
1: I allà hi ha col·laboradors com Kiko Rivera,
0: home,
1: ja es pot, Juan Magán, Pitbull.
2: Déu-n'hi-do. És que això és Pitbull, no?
1: Sí, sí, aquest és Pitbull amb la cançó que es diu Vamos Celebrar.
0: Vamos Celebrar.
1: Vamos Celebrar.
0: Mare meva, de veritat.
1: He intentat, de veritat, en buscar la lletra. Bueno, potser d'aquí una setmana podem analitzar la lletra, però sincerament...
0: Què dius, Sara? Bon dia, què em dius? Que està plovent aquí a Barcelona.
2: Què dius? Que tinc la roba estesa.
0: Si ho hem explicat al principi, però fem una cosa, canviem aquesta sintonia que m'estic tornant boig. Ara, respirem una mica, demanem disculpes des d'aquí als matiners de Catalunya Ràdio, també els que ens escolteu a través d'ICAT, la Ràdio Inquieta, que té una selecció musical molt millor que el que ens ha presentat Ronaldinho. Sara, ja ho hem comentat al principi dels matiners, però ara plou. Oficialment a Barcelona. Almenys a la Diagonal, carrer Beethoven Diagonal.
2: Quina mandra.
0: Després hi haurà clarianes i el país s'obrirà i brillarà també per dir-li adéu al papa. Quins sons deixa la ràdio, per cert?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sergio Dalma ens va explicar anècdotes de la seva trajectòria l'endemà d'haver cantat davant del Sant Pare a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
0: Sí.
3: Jo anava als maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa i havíem fet coses als maristes i... Ahir se'm passava tot això pel cap, de dir, ostres, de cantar allà a l'església i ara davant del Sant Pare, no.
0: I quan falten 8 minuts per arribar a 6:15 del matí, avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. I alerta, perquè m'han explicat la gent d'astrocat.cat que avui és un dia especial. Veurem per què. I ens ho explica aquestes hores del matí en Sergi Tous. Sergi, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui és un dia especial. Per molts anys, Xavi. Com que fas anys, m'he mirat la teva revolució solar, que és com el clima astrològic del teu nou any. I t'ho diré amb carinyo. No t'ha tocat un any de migdiada i manteta. Amb ascendent escorpí i sol a casa 8, aquest any ve a remoure, transformar i fer neteja emocional de la bona. Els vincles també es mouran, així que poden venir converses importants. Però tranquil, amb la lluna a Taure, el teu salvavides serà anar a poc, tocar de peus a terra i no oblidar el plaer. Xavi, felicitats. Any intenset, però potent.
0: Ja em van dir la gent d'astrocat.cat quan vam fer l'últim programa de l'any, que a mi m'esperava un any mogudet, i m'ho tornen a confirmar avui, mare meva.
1: Bueno, pues paciència, agafa-t'ho...
0: Hauré de prendre les decisions poc a poc.
1: Sí, amb amor i després la tècnica.
0: Ara! És el que em falta polir, la tècnica és l'únic que em falta polir.
1: Amor ni amor.
0: Exactament. En tot cas, Lara, aquí bufaràs espelmes aquest dijous, 11 de juny.
1: Doncs mira, tu mateix bufaràs espelmes, perquè l'11 de juny és un bon dia per néixer. Avui tenim un bon quartet d'estrelles, també, a banda de Xavi Canalies. Per això felicitem l'actriu Maria Barranco, que avui celebra els 65 anys. D'actriu, la meravellosa Núria Espert, també bufaràs espelmes, concretament 95. I acabem amb un parell d'actors. El primer és Francesc Orella, que en fa 69, i acabem felicitant l'actor Hugh Laurie, que arriba als 67. Moltes felicitats a tots i a totes i que l'energia de bessons us il·lumini.
0: Ara!
1: Molt bé!
5: A Catalunya Ràdio comença el dia amb els matiners.
0: Aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio, recordarem també alguns moments que ens ha deixat la Renaixença d'en Peyu, on Maica Navarro ens va explicar coses interessants. Però també, alerta, recordarem el Quanta Guerra, on Judit Martín ha visitat Eloi Vila en un programa excepcional on recorda la figura del seu avi. I també Naïm Samili, el recordareu, aquest tiktoker que s'ha fet conegudíssim per alterar alguns clàssics catalans. Serà d'aquí uns moments. Abans, per això, li posem música aquest dijous. Amb el so i l'èxit de Pet Shop Boys. És una d'aquelles cançons que ens empenya a arribar ja pràcticament fins a 6:15 del matí. Aquesta és It's a Sin.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio abordarem les novetats del tiroteig que es va produir ahir al carrer Balmes de Barcelona. A partir de les 11 farem àgora esportiva amb motiu de l'inici del Mundial de Futbol. Arran de l'estrena de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, a la tarda analitzarem les campanyes publicitàries que han tingut més repercussió a Catalunya. Mentre duri el Mundial, el Catalunya Nit s'escurça i serà de 10 a 11. Avui, a la sessió golfa, amb Àlex Gorina, recuperarem pel·lícules que parlen de l'explotació infantil.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 11 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Punt final, evidentment, de la visita del Papa, que aquest matí agafarà un vol per anar a les Canàries.
3: Lleó XIV va fer ahir al vespre l'acte central de la seva estada a casa nostra. Va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va parlar d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: A l'exterior i a través de pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Felicitats aquí també als companys de TV3 per aquesta fantàstica realització i aquest espectacle que van oferir per inaugurar aquesta Torre de Jesús. De totes maneres, Àlex, també hi va haver polèmica ahir.
3: Doncs sí, perquè cantaires de diverses corals que van participar en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire a 3cat.info.
8: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat dient que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial.
2: Cimera d'Interior aquesta tarda per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona, el segon en 4 dies. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: De l'exterior, pendents, una matinada més de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
10: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès.
3: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
2: I Àlex, també estaven pendents de la final de l'NBA.
3: Doncs esperava poder-te dir el resultat, però encara està en marxa, falta un segon, però estem davant d'un fet històric, perquè sembla que els New York Knicks estan a punt de culminar una remuntada històrica.
2: Mira,
3: han arribat a perdre de 29 punts i ara mateix estan un punt per sobre a falta d'un segon.
2: Quina bestiesa.
3: Si s'acaba confirmant la victòria dels New York Knicks, situarien el 3-1 al marcador i podrien ser campions la matinada del dissabte al diumenge, un partit que jugarà a San Antonio.
2: Com sempre, un final de pel·li, aquests americans.
3: A veure.
2: Si és que res nou. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
11: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
12: Molt bon dia.
2: Vinga, arrenquem aquestes hores del matí. Arrenquem el que fem habitualment, que és donar un cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
11: Doncs avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó 14 en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora tres quarts de portada. A El Periódico, foto a tota portada també d'aquest moment.
12: A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants a El Mundo, l'ABC i El País.
11: I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotografies. El Periódico, la Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó 14, beneix l'obra magna de Gaudí, El Punt Avui, alçant la mirada pel català.
12: A Madrid, al País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo. Beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. ABC, Lleó 14, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família.
2: Ai, Déu meu, avui gairebé unanimitat també en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
12: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó 14 i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
11: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que, en el futur, els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
12: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
11: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavater de Montjuïc.
12: El Periódico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
11: I assegura que és compatible reconèixer que l'obra és la principal icona de Barcelona amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
12: El País també hi dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
11: Destaca que és un imant pel turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
12: El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però en aquest cas a un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
11: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya i especialment a Barcelona ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix, diu, un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: Arribem ja a dos quarts de sis del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, també molt bon dia.
13: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, aquestes hores del matí, repassem la premsa digital, perquè coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
13: Doncs uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo que era una banda perillosa que es dedicava a saltar establiments de luxe mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar, en aquest cas, a una treballadora de la joieria que els hi mostrés les joies. Un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, la policia, després d'una persecució, els va acabar detenint.
2: Mare meva, què ha tornat?
13: El Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se a 57 graus. És l'única font d'aquest municipi termal amb aigua calenta.
2: Una cosa que torna, però una altra que podria desaparèixer.
13: Sí, la duana centenària de l'Estació de França de Barcelona, llegim al Tot Barcelona, que l'Ajuntament està aprofitant les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició d'aquest edifici que hi ha entre Marquès de l'Argentera i el Passeig de la Circumvalació, davant del recinte de la Ciutadella, el Parlament. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora també és dels vestigis més antics del recinte parroquial.
2: I com ja acostuma a passar cada any, allau de voluntaris per al Tour de França.
13: El Grand Départ del Tour registra més de 7.000 sol·licituds de voluntaris per les 3 etapes de Catalunya, en concret, per exemple, a Tarragona. 2.800 persones han sol·licitat ser voluntaris en aquesta zona. Si llegim el diari Més, que ja han començat les sessions informatives per als responsables de voluntariat dels municipis per on passarà el Grand Départ, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, Tarragona i Barcelona.
2: I ens ho estava comentant la Sara Llobet, que diu Polau a Barcelona. Sí, confirmem que segueix plovent a Barcelona, almenys als estudis de Catalunya Ràdio, però Marc, quin dia ens espera per avui, més enllà d'aquests petits ruixats?
11: Sí, de moment aquests plugims matinals en aquest matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona, també de Girona. Durant la resta del dia, però, el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu, una mica més a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors, però, que no passaran dels 32 graus.
2: En només 6 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. I és moment, com sempre, amb la Marta Viana de repassar alguns apunts culturals.
14: Mireu, comencem avui amb una exposició perquè Miquel Barceló inaugura la galeria Artur Ramon Art. És una exposició sobre gravats de Barcelona entre el 2010 i el 2026. I avui, que es commemoren els 50 anys del primer concert del Rolling a Espanya, amb el concert que vam fer a la Monumental en plena transició, doncs dir-vos que el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han publicat el llibre Black and Cat. És un llibre en què recullen la història d'aquella actuació molt convulsa, i el mateix escriptor Jordi Novell ens ho explicava pels matines que hi trobarem.
15: Black and Cat és un llibre que explica la història del primer concert dels Rolling Stones a Catalunya l'11 de juny de 1976, arrelat de què va passar abans, què va passar durant i, sobretot, també, què va passar després d'aquest històric concert.
14: Ahir es va presentar a Barcelona i aquest dissabte, 13 de juny, apunteu aquesta data perquè es presenta a Girona a la llibreria que es diu Llibreria 22. Dit això, anem amb propostes musicals. Vinga. La primera amb Pablo López.
16: Y

0: que té Pablo López, sí. Per favor, que és una meravella, que no es pot aguantar les cançons que fa, per favor.
1: Mira, i és un tio que m'agradaria molt veure en directe, perquè no l'he vist i crec que seria molt xulo.
0: I moltes vegades, no és la primera que ho fa, que trepitja al Liceu de Barcelona, sí, per oferir la seva música en directe.
1: Sí, sí, concert avui a 9:15 del vespre. Si voleu anar, em sembla que encara queden algunes entrades, poques, però hi ha aquesta possibilitat. Si no, avui, molt diferent, concert de Venga Monjas a la Sala Apolo de Barcelona.
0: Ha mordido el anzuelo.
1: Avui, concert, com dèiem, a l'Apolo, un concert, la sala obrirà portes a les 8 del vespre, però el concert, doncs, podreu estar per allà una estoneta abans, perquè no és fins 9:15 del vespre. I també a l'Apolo, però en aquest cas just al costat, que és el Teatre Apolo, avui a l'estrena del musical Tarzán, el musical, i a la Paloma passarà això.
0: Recomanable veure'ls algun cop a la vida en directe, perquè són meravellosos.
1: Meravellosos, de Gramophone All Stars Big Band, aquesta banda de la Bisbal de l'Empordà, amb un concert que faran a la Sala La Paloma avui a les 8 del vespre.
0: I amb només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial a una data que molts dels que ens esteu escoltant segurament recordeu, és l'11 de setembre del 2001. En plena emissió de Catalunya Ràdio arriba la notícia de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York i una hora després comença un programa especial que sonava així.
2: Són les 4 de la tarda, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de dos avions contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York.
3: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queden en peus una de les dues.
0: La ràdio acompanyant en moments importantíssims i tràgics de la història, com va ser aquest fatídic 11 de setembre. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Brasil falten 17 minuts per la 1 de la nit. I allà aquí tenim, doncs, amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
4: Boa noite, matiners. Si mai us heu enamorat d'un brasileny o una brasilenya, sabreu que aquí no celebren el Dia dels Enamorats per Sant Jordi ni per Sant Valentí, sinó que ho faran demà, dia 12 de juny, en el Dia dos Namorados. Soy un você de provocante. Una festa que cadascú celebra a la seva manera. Els restaurants s'omplen de parelles que comparteixen el seu amor i és un bon dia per donar-se regals, declarar l'amor per algú o preparar alguna sorpresa especial. Però no tot és tan bonic, perquè fer-ho el dia 12 de juny és per una data triada fa uns anys per uns grans magatzems per estimular les compres. Com a bons brasilenys, la raó de per què no ho celebren el dia 14 de febrer com gran part de Sud-amèrica és que aquell mateix dia celebren el carnaval i això per ells és sagrat. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Brasil pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs mira, el tenim donant voltes pel món i en aquest cas recordant aquesta celebració del Brasil. Boas noites, boas noites, també el Guillem Soler des de la ràdio. I a aquestes hores de la matí amb el Maiol Roger repassem alguns dels continguts que podreu escoltar a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs mira, avui marxa el Papa després de dos dies de visita a Barcelona que van acabar ahir amb aquest acte magnífic a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Seguirem la seva marxa, que és a les 8, quan passin 15 minuts de les 8 des de l'aeroport del Prat, i també farem una mica de balanç. Parlarem sobretot també d'aquest tiroteig d'aquesta persona a qui van matar ahir al centre de Barcelona ahir al matí, i sobretot de preguntar-nos no només què està passant per l'auge dels tirotejos, sinó com pot ser que ahir amb tots els agents que hi havia a Barcelona i davant d'una comissaria matessin una persona i l'agressor fugís, i encara que ens consti no l'han detingut. Ho parlarem amb la Maica Navarro, i la Montse Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció de l'Autònoma. Després farem una mica de taverna, que és dijous i ja ve de gust estar el cap de setmana.
0: I tant.
5: I a les 11, Agora Esportiva Especial, inici del Mundial Mèxic-Sud-Àfrica aquesta nit a les 9. Estàs nerviós?
0: Molt.
5: Amb qui vas aquesta nit?
0: Amb Sud-àfrica.
5: Amb Sud-àfrica, molt
0: bé. I creus que guanyarà?
5: Home, jo crec que Mèxic a l'Estadio Azteca tindria números de guanyar, però ja ho veurem, ja ho veurem. Tot això, apostes, no ho hem de parlar nosaltres, sinó els especialistes. Exacte. A partir de les 11, si tens interès. Agora Esportiva, vés a planxar Barceló, Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
0: Déu-n'hi-do.
5: I ja ho tenim.
0: Gràcies, Mayol.
5: No vols, avui... no vols res més?
0: No, ja la tinc per aquí preparada. Lara García, Marta Viana,
1: vinga,
0: també els oients que ens esteu escoltant a aquestes hores del matí. Arriba el moment de la dada, Mayol.
5: Avui una dada sobre les persones que exactament avui fan 45 anys.
0: Molt bé, Mayol. No m'hi sento representat.
5: I en concret, una persona nascuda l'11 de juny de 1981, quants segons ha viscut?
0: Hòstia, vaig a buscar la calculadora.
1: Podem treure la calculadora?
0: No.
1: I tu què estàs buscant?
0: Coses del programa, d'en directe, que he de seguir presentant el programa.
1: No sé. T'estic veient.
5: Aviam, si em dieu mesos, dies, hores i minuts, també us ho accepto.
0: Que sé, Mayol, som els números.
5: Bueno, aviam, si, la dada, Mayol, es basa en que vosaltres normalment dieu una dada aleatòria basant-vos en una nova aproximació.
0: Has dit
5: que
0: segons, eh?
5: He dit segons.
0: Si clar, milions, dies. Milions.
5: Va, voleu fer dies? Va, dies,
1: més,
5: va, dies, va.
1: Milions.
5: Us ho deixo a dies. Quants dies? Va, quants dies?
1: Molts dies.
5: Molts.
1: És que s'acabarà la cançó.
0: Un moment, jo diria... No, més. Jo diria 2.000 dies.
1: Hem de multiplicar. 2.000
5: dies. 2.000 dies són 6 anys, que no dies. Més o menys. Bueno, 7 i mig.
0: Uf. Doncs 10.000. No, més, molts. Va, anem-hi.
1: Molt més.
5: Bueno, voleu que us ho digui o no?
0: 70.000.
5: Una persona que ha viscut 45 anys ha viscut 540 mesos, per tant, 16.436 dies, per tant, 394.464 hores, per tant, 23.667.840 minuts, per tant, 1.420 milions de segons.
0: Mare
1: de
5: Déu. Exactament, 1.420 milions, 70.400 segons.
0: Quants segons tirats al llit dormint.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, Mayol, però... És que hauríem d'obrir línies a la dada, Mayol, eh? Jo crec que aquí hauríem de regalar alguna cosa i que els oients participessin. Amb aquesta música tan flow et dic moltíssimes gràcies per recordar-me que la vida passa ràpid.
5: I gaudeix de tots els segons d'aquesta vida.
0: Gràcies, Mayol. I d'aquí uns moments recordem a Maica Navarro, que ha passat també per la renaixença d'en Peyu. Algunes sorpreses més, com també la visita de Judit Martín al Quanta Guerra de l'Eloi Vila.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
6: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
9: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
6: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
9: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
6: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
9: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
6: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
10: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
6: Lorena Ros, cineasta.
11: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
6: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
6: Vides als marges.
7: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
13: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
12: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
12: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
12: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go.
7: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
15: Cada matí a Catalunya Ràdio.
16: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva Llascar, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
16: Exactament.
0: Molt bé.
16: La meva mitja taronja, para siempre.
0: Oh, ai, molt bé, Òscar. Però on us vau conèixer?
16: Pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que en 9 minuts arribem ja a les 6 del matí fent Els Matiners a Catalunya Ràdio. Maica Navarro va visitar en Peyu. Recupereu, per favor, la conversa que va tenir amb ell a la Renaixença, perquè va confessar, entre d'altres coses, a qui li és més fidel. La fidelitat de Maica Navarro, avui a debat.
17: És generar confiança, molta confiança. El qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte, revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
0: Fixa't.
17: Amb això t'ho he dit tot.
0: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
17: Parella no. Lío a fer... Però parella no, yeah. Què dius ara? Només faltaria.
0: Apa!
1: Molt bé. Quanta sinceritat.
0: Està molt bé.
1: Clar que sí. Sí.
0: Hauríem de trucar... És que clar, ara aquí, jo quan vegi la Maica li faré moltes preguntes. Tinc moltes preguntes per molta gent que acaba confessant, sí, això, però...
1: No et dirà res, la Maica.
0: No et dirà res, no et dirà res.
1: Ja
0: no,
1: ho ha dit.
0: No em revelarà les seves fonts ni de broma, però algun petit safreig algun d'aquests dies que visiti col·lapsa. I també alerta, el Tot es mou va rebre la visita de Naïm Samali. Recordeu que s'ha fet molt viral per fer unes versions icòniques de cançons infantils com El Patufet o El Cargol Treu Banya. Perquè és que no hagin entès el per què. L'objectiu és per posar en evidència diversos prejudicis, i el tiktoker de Vinyó ho explicava d'aquesta manera a l'Elena García Melero.
18: És una manera, diguem, de fer del racisme una mica d'humor.
19: Totes aquestes cançons tenen un refons. Tu com has percebut el racisme?
18: A mi sempre m'han ensenyat, doncs, si t'insulten o et diuen això, tracten d'aquesta manera, ho pagues amb respecte. Llavors aquella persona ja li estàs donant una lliçó.
19: El desarmes, el desactives.
18: Sí. I més si ho fas amb humor i te'n rius d'aquella persona, és com que ja la destrosses per totalment. Jo ara treballo de vigilant de seguretat, vale? I clar, m'he trobat molts casos quan estava treballant en tendes que venia gent, sí, i sobretot catalana, que forçaven l'accent en castellà, tot i que els costava...
19: Hola, buenos días!
18: Sí, el típic, clar. I jo els hi parlava en català i m'ho seguien parlant amb...
19: En castellà?
18: Sí, però que jo sé parlar català i tal, soc nascut aquí. O sigui, quan jo parlo català i penso en català i conto en català, o sigui, em sento lliure, de fet, és que penso en català i a casa és que parlem, barregem el català, el castellà, el marrut, o sigui...
19: Algú t'ha criticat, això? Algú que...
18: Moltíssima gent, també.
19: Qui, per exemple?
18: Pues gent que diu... La cultura musulmana mai serà benvinguda a Catalunya, mai serà compatible, diuen. I clar, jo d'això penso que és una tonteria, perquè quan dues cultures s'ajunten, jo penso que és el millor que pot passar.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Naïm Samili, el Tot es mou de l'Helena García Melero. I alerta perquè, de la mà de l'Eloi Vila, la Judit Martín, l'humorista, se'n va adonar del patiment del seu avi a la guerra, evidentment al programa Quanta Guerra, un dels altres programes recomanadíssims perquè mireu a través de la plataforma 3CAT. Escolteu què deia la còmica i actriu.
20: Has pogut imaginar-te l'avi? Bé, clar, no el vas conèixer.
21: No, per fotos, evidentment, un home traumatitzat i en aquella foscor, suposo, no? Clar, clar, intento imaginar-me'l, clar, és que de cop i volta li poses un... Veus una pel·li, però una pel·li que no és una superproducció, sinó tot el contrari, no? És com una cosa, un documental ultrarealista. Llavors, és com... Com va creuar el riu? En sèrio, el meu avi va creuar per aquest riu amb una barca? Va baixar aquesta barca per aquí, hòsties, fortíssima. Anava amb la saca de cartes amunt i avall i... En aquest segon estàs viu, però en aquest segon estàs mort. Pff, quin terror.
20: Que gràcies a ell, milers d'històries...
21: Van arribar.
20: Van arribar.
0: Ai, quin programa és que fa l'Eloi Vila a TV3, sí. El Quanta Guerra, per favor, és que és una meravella. És una meravella. Les històries del patiment de tanta i tantíssima gent. I com cada dia a aquestes hores del matí, volem saludar els matiners que ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com molt bé sabeu, al 9320747474. Deixeu-me que saludi avui en Manel Martínez. Manel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com estem?
0: Manel, ja fas veu optimista, tu.
2: Sí, i tant, mare meva, ja estem després fa molt de rato i sempre hi ha optimisme, un dia més.
0: Et lleves sempre de bon humor, Manel, o no?
2: Pues sí, però a vegades cansat. Quan arriba divendres, dissabte, per la meva feina ja veig més cansadet, amb no tants ànims, i més magullat, però bé, sempre amb ànims, perquè, bueno, matinat, cansa, i, bueno, però, bueno, content sempre.
0: Manel, a quina hora et lleves i a què et dediques?
2: Bueno, em llevo a les 2 del matí, 2 i mitja, depèn del dia, sobretot divendres i dissabte, a matí no hago més, perquè hi ha més feina. Em dedico al peix, soc peixater, tinc un petit puesto de peixateria aquí a Badalona, al Mercat de la Salut.
0: Sí.
2: Sí, em dedico al peix. Soc un minorista, res, una paradeta de peix, 4 peixos i anar fent.
0: Quan fa que t'hi dediques, Manel?
2: Com?
0: Quan fa que t'hi dediques?
2: Bueno, doncs, pues, pel meu compte, ja fa 38 anys, sí.
0: No!
2: Des que vaig vindre, abans d'anar a la mili, era camàric, i quan vaig vindre a la mili ja m'estirava
0: el meu compte. Déu-n'hi-do.
1: Hi ha bon ambient al mercat?
2: Hi ha molt bon ambient. I tot el mercat hi ha bon ambient, sempre amb el públic, amb els companys, fer molta pinya. I, bueno, sí, evidentment, sempre hi ha bon ambient amb el públic, sí, amb tots fem les bromes, amb els carnissers, amb els xocoters...
1: Tu t'ho passes bé.
2: Sí, tu passes bé, i passa ràpid el dia.
0: Això és el més important.
1: Sí.
2: Sí, tant.
0: Manel, estem pensant en la jubilació o encara no?
2: Bueno, hi penso, perquè, bueno, he pensat mesos endarrere, un parell d'anys endarrere, pel meu estat físic, però, bueno, m'he refet, estic molt content.
0: Sí.
2: I ara estic animat per a seguir als 65, 67 anys, encara... toqui, o el que duri el mercat. Perquè al mercat estem passant una mica malament i jo recomano a la gent que vingui al mercat, no només al mercat de la Salut de Badalona, tot el mercat, que vinguin, que comprin al mercat, que és una sèrie d'olors, colors molt bonic, i un ambientasso, i un producte molt bo. I també depèn del que duri el mercat, doncs pensarem en la lluita.
0: Esperem que duri durant molt temps, i és veritat que el mercat és aquell lloc familiar, que vas al mercat i et sents com a casa, pots parlar amb els botiguers, pots parlar dels productes que hi ha, és una manera de comprar, jo crec que molt més bonica que anar al supermercat, que també hi has d'anar, evidentment.
2: Públic, exacte, els donem receptes, els donem... som testits de moltes coses, som una mica psicòlegs, fem de tot una mica,
0: Doncs escolta'm...
2: vendre també, no? I a vegades pues, correm més, correm menys... però tot és escoltar la gent, ja que tinc una mica de carisma amb la gent i això ho tenim molt al mercat.
0: I això és el més important i nosaltres sí, que ho celebrem. Manel, molts records al Mercat de la Salut de Badalona i aneu a peixos, Manel, també, que ja veieu que el Manel és un home optimista que us atendrà estupendament.
2: Sí, tot el mercat, que vingui la gent al mercat, que cuinar és bo, cuinar és sa, pel cos, perquè fem cuinar és bo per la salut del cos, i teràpia pel cap, sempre hi ha que cuinar.
0: Ens quedarem amb aquesta...
2: Que vingui al mercat.
0: Amb aquesta frase. Una abraçada, Manel, que tinguis un bon dijous.
2: Igualment, vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu. Noies, no marxeu, perquè avui tenim... Eloi Cordomín, sempre dic Eloi Vila. Eloi Cordomín, una de les seves històries.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Cordomí, bon dia. Què m'expliques?
22: Bon dia. Mira, avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
0: Sorprèn-me.
22: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. No fresca, ni calor moderada, ni res. Va fer fred. Ahir va arribar 15-16 de màxima. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
0: Sí. Home,
22: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh! Ahir quin dia era... Oh! Ahir quin dia era... 10 de juny.
0: 10 de juny, que
22: avui som 11 de juny. Així que avui, 11 de juny, ja ens podem començar a llevar la roba,
0: doncs vinga,
1: a despullar-nos.
0: Marta Viana, Lara García, fins demà, noies. Adeu, moltes gràcies. Adeu. Eloi, vinga,
22: va. I per molts
0: avui...
22: anys, Xavi.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies, estimat. Escolta'm, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'arribar a les 6 del matí.
22: Avui encara començarà a sortir sol. Comencem el dia amb força núvols, algun ruixet entre Barcelonès, Maresme i Vallès, però ràpidament anirà marxant i a poc s'obriran clarianes. I la resta de Catalunya ja farà més sol i lentament pujarà la temperatura. Demà sí que ho notarem, que pujarà de debò.
0: Una abraçada, Eloi, que vagi molt bé.
22: Adéu.
0: Adéu, Francesc Soler, molt bon dia.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 9. Paranys.
1: A Mallorca, d'això de posar paranys, en diuen parar garbellets. Sobretot si és a l'hora de caçar petits ocells. No et sembla que és molt bonic, això?
2: El que em sembla molt bonic és que sempre que tenim guàrdies et dediquis a manir l'espera amb històries, llegendes o curiositats lingüístiques. Deu ser el mosso d'esquadra més raro de tot el país.
1: Oh, no creguis. N'hi ha uns quants de ben estranys, eh? Alguns fins i tot es dediquen a escriure novel·les negres, que ja són ganes d'emportar-se la feina a casa, aviam si ens entenem. D'altres, encara pitjor, que tenen un club de lectura de novel·la negra i que, segons m'han dit, són lectors d'allò més fins. Uns altres que s'emporten la feina a casa. En conec uns quants que es dediquen a fer d'entrenadors de futbol de xavals, que això està molt bé. Però n'hi ha un altre, que és àrbitre de bàsquet, i això sí que és viure al límit. I fins i tot n'hi ha un que a les hores lliures fa la Torre Eiffel amb escuradents. I diu que això li va bé com a exercici mental per desconnectar i prendre més perspectiva per resoldre els casos que té entre mans.
2: Cadascú s'entreté com pot. O sigui, que a Mallorca en diuen parar garbellets i se suposa que això és el que estem fent nosaltres?
1: Correcte. A mi això de l'afició per la llengua em ve dels avis. Em sembla que aquesta no te l'he explicada mai, d'història.
2: Aviam, sóc tot a orelles. Tanmateix, no ens queda més remei que esperar. Sort que aquí al cotxe tenim aire condicionat, que si ho haguéssim de fer fora ja ens hauríem mort deshidratats.
1: Doncs espera't, que avui al matí he sentit a la ràdio en Tomàs Molina i n'ha deixat anar una de bona amb aquell optimisme que sempre el caracteritza.
2: Què ha dit?
1: Que tenia una bona notícia. Que estàvem vivint l'estiu més fresc de la resta de la nostra vida.
2: Prefereixo que m'expliquis qualsevol història dels teus avis que no pas que em parlis del temps, que això sí que em posa de mala hòstia.
1: Doncs els avis, veient que els franquistes havien entrat a Barcelona i que ja no hi havia res a fer, varen marxar cap a la frontera i varen passar cap a França, on hi tenien parents que hi havien anat i s'hi havien establert molts anys enrere amb la crisi de la filoxera i tot això. Van decidir que hi anirien un temps i que ja tornarien. Van agafar les claus de casa, els diners que varen poder replegar i les coses mínimes de roba i el que tenien, perquè sabien que haurien de marxar a peu. No és que sigui lluny, però millor viatjar lleugers. I saps quina és la cosa més preuada que es varen endur i que no varen voler deixar enrere?
2: No en tinc ni idea, però així com ho expliques, segur que ha de ser una sorpresa de les grosses.
1: Es varen endur un sol llibre, que per ells era el tresor més important que tenien a casa. El Diccionari de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. Un dia, llegia les memòries de l'Antoni Rovira i Virgili i explicava que en plena retirada, al mig de la muntanya, hi havia molta altra gent que es van portar el diccionari, perquè sabien que mentre conservessin la llengua, conservarien la seva manera de ser i mai ningú no els hi podria prendre. Va ser llegir això i posar-me a plorar pensant en el que m'havia explicat l'avi. I suposo que per això la llengua m'interessa tant, així com les llegendes i les rondalles de casa nostra i de la nostra terra. Ser empordanès deu ser això, i ser català també. Així que, ja ho veus, tu i jo aquí, parant garbellets, a veure si enxerpem algun pardal o un voltor carronyaire posats a fer.
2: He de reconèixer que si aquesta vegada tu i l'Ares encerteu la hipòtesi, no em quedarà més remei que arribar a la conclusió que els homes penseu només amb la polla.
1: El refranyer popular és ben savi. Quan el cap de baix s'engalaverna, el de dalt no governa. I em sembla que això ha passat tota la vida i continuarà passant tota la vida. La qual cosa demostra que la lletra ferida és algú molt intel·ligent, que sap emprar totes les armes al seu abast, fins i tot també les de la seducció.
2: Jo espero que us equivoqueu.
1: I jo que l'ego pugui amb ella i la nostra trampa acabi de funcionar. Si tot va com toca, avui podrem identificar la lletra ferida i llavors...

0: l'inspector Serra comença a veure la possibilitat no només que sigui una dona, sinó que a més tingui relació amb algú de la nostra comissaria. I que segurament aquest algú no sap que la seva parella és l'assassina ni en té cap sospita. Això pot explicar que tingui alguna informació privilegiada.
1: I és quan decideix esbrinar quina gent pot estar sortint amb una dona al voltant de 1,80 m, que té un 42 de peu. I per això decideix muntar la festa.
0: Exacte. Jo li vaig demanar com podríem trobar aquesta gent en una comissaria tan gran on no tothom coneix a tothom, i no podíem dir que estàvem buscant una dona amb aquestes característiques. Així que l'inspector decideix organitzar una festa informal per homenatjar les parelles dels agents. Té la gran idea de dir que ha arribat el moment de fer un reconeixement a les persones que hi ha darrere dels agents, a les famílies, i fa una recomanació que tothom de la comissaria hi vagi amb la seva parella, perquè els vol donar un objecte i un reconeixement, i que després hi haurà un sopar.
1: I això ens permet observar una per una les parelles de tots els nostres companys. I és quan només trobem una candidata. La parella del Raymond Borny, caporal dels antiavalots, de qui no sabem absolutament res, però que coincideix amb alçada i segurament amb peu amb la nostra sospitosa. I aquí comença l'operació Garballet.
0: Que ara veurem si surt bé. L'inspector li ha demanat al nostre agent que faci una feina especial com a suport al nostre grup d'investigació. Que retorni als companys de la científica de Barcelona i al jutjat l'original de Flors del Calvari, el que vàrem trobar al pis de Folgueroles des d'on es va disparar contra Jaume Coll Mariner.
1: I aquí és on jo em perdo, no entenc res.
0: La idea és que ell li comuniqui a la dona que té aquest encàrrec especial i que, a més, li expliqui que hem trobat l'empremta de la sabata i que ben aviat es publicarà als mitjans, que encara no ho hem fet per no posar l'assassin en alerta. També li comunicarà que hem descobert que és una dona. Vaja, li ho garlarà tot, perquè, per descomptat, ella haurà anat demostrant l'interès en el cas fins ara i ell es podrà vantar de tenir informació reservada.
1: O sigui, l'estem emprant una mica per fer-se el xulet.
0: Exacte, una mica no, totalment. Això hauria de fer que l'assassina es posi nerviosa i que quan en Raymond marxi cap a Barcelona, ella surti de casa, i aquí és on entrem nosaltres.
1: Que l'anirem seguint discretament. La pararem en un control casual que ens permetrà saber-ne el nom i marcar el seu vehicle i tenir-la controlada en tot moment. És cert que la podríem haver seguit des del primer dia, però en Raymond no és imbècil i s'hauria adonat que la seguíem, sobretot quan estiguessin junts. I per això tota aquesta parafernàlia.
0: Que pot ser que se'n vagi a la merda i tot sigui només un cúmul de casualitats i ella no sigui la lletra ferida i estiguem equivocats del tot. Però això només ho podrem saber d'aquí a uns quants dies. De moment és l'única pista que tenim i l'hem d'aprofitar al màxim. Així que hauríem d'intentar saber qui és aquesta dona.
1: Fet.
2: He de reconèixer que les informacions que he aconseguit saber m'han trasbalsat una mica. Mai no se m'hauria ocorregut que ja sabessin ells que sóc una dona. Pensava explicar-ho jo mateixa després del meu proper assassinat i que per primera vegada m'hagin passat la mà per la cara. No m'ha fet gota de gràcia. Això vol dir que aquests de la científica... Ai, fan bé la seva feina. I tant que sí, oh! És reconèixer que sempre els havia subestimat i que sempre havia cregut que tot era... pura feixanderia motivada per l'èxit insultant del CSI, que ja podeu dir el que vulgueu, que és una sèrie que va estar bé la primera temporada, però que després han estirat com un xiclet. Sembla que els guionistes hagin anat a un campus d'estiu amb en Benet i Jornet. Home, no fotem! Amb tots els respectes per en Benet i Jornet, que jo, amb les seves sèries, hi he passat moltes estones memorables. Mira, fins i tot recordo alguns claus memorables de tarda amb un xicot que tenia aleshores i que es posava calent cardant mentre de fons teníem el cor de la ciutat. Ja ho veus, cadascú s'excita com pot. Doncs això, que el tema del CSI els ha donat un poder a aquests nois que ara es creuen els reis del mambo,

0: els nostres 10 segons. Perquè, segons que m'han explicat en Raymond, no és fàcil treure una empremta. També he de reconèixer que m'ha fet gràcia saber que la sergent Siquier i el caporal Vaireda han tornat al cas. Ai, al final han vist que no tenen ningú millor que ells dos per intentar atrapar-me. I si abans hi tenien interès, ara s'esforçaran més, perquè hi deu haver alguna cosa personal. També, i això vulguis o no, a mi això em motiva. Un bon enemic, sempre ho he dit, i si algun dia m'atrapen, cosa que dubto, se'm faran creus d'haver-me tingut a tocar i que l'inspector Serra em regalés aquella insígnia. Va ser tot un detall per part seva organitzar una festeta per fer un reconeixement a les parelles dels agents de la comissaria. I tot va estar molt ben organitzat, amb molt bon gust. I em va encantar que en Raymond m'hi portés. Va ser com un reconeixement implícit en societat de la nostra relació. Oh, pobre. Quan s'assabenti que només ha estat una excel·lent font primària, se'n ressentirà. No ha tingut gaire sort amb les noies, el pobre. Sempre buscant un amor romàntic. I, en canvi, amb aquest cossarro que passeja, abonat a les relacions efímeres, no és que em faci escarafalls, aviam. Sempre ha tingut clar que són preferibles uns quants claus que unes quantes palles. Però, en el fons, és un romàntic que busca crear una família i una estabilitat. I crec que pensa que a mi ho podrà aconseguir. Ai, ves per on. El més a prop de crear una família que haurà estat és en la seva relació amb una de les assassines en sèrie més mortíferes del país. Veure-ho per creure-ho.
1: Atenció a totes les unitats. El paquet es posa en marxa. Si segueix la rutina de cada dia, es dirigirà cap a la feina a la biblioteca. Podríem improvisar un control a Can Duran i allà procedir-ne a la identificació.
2: Rebut. Totes les unitats en posició.
3: Creus que funcionarà?
1: És la millor manera de fer-ho. Un control rutinari que ens permeti comprovar l'afiliació i acabar amb èxit el seguiment d'aquests dies i poder marcar el cotxe. Un cop que tinguem això, ja citarem la directora de la biblioteca perquè ens ajudi i ens doni clarícies.
3: Doncs vinga.
4: Aquí unitat 4. Dispositiu muntat. Ja veiem el cotxe. Procedim a identificació. Passem filiació en haver acabat el servei. Procedirem a registre rutinari del vehicle per poder col·locar la balisa de seguiment.
3: Rebut. Bona feina i màxima precaució. Si és la nostra sospitosa, és molt perillosa.
4: Rebut. Fem trobada a comissaria per retre comptes després del servei.
3: Rebut. Ens veiem ara. Aneu amb compte.
0: He de reconèixer que m'ha pujat l'adrenalina quan he vist que em paraven i em demanaven la documentació. Però no m'hi podia negar. Just davant de Can Duran hi havia un operatiu muntat i ens anaven parant a tots. Si hagués fet qualsevol maniobra estranya, hauria aixecat sospites. I a més, estic tranquil·la, perquè no crec que els Mossos estiguin buscant ningú a Figueres. Però, tot i així, he sentit aquesta emoció, aquesta acceleració dels batecs del cor, aquesta intensitat màxima. I al final, tot ha quedat en no res. Un simple control rutinari. Havien rebut un avís que hi havia hagut un trasllat de gossos criats il·legalment i estaven revisant els cotxes i per això ens han anat fent baixant i ens han fet obrir el maleter. Una simple identificació rutinària i després de cap a l'aparcament. Arribar un quart d'hora tard a la feina, però no m'ha calgut justificar res perquè la directora anava 3 cotxes darrere meu i també l'emparada, o sigui, que estàvem igual. Al final, es veu que tot ha quedat amb no res. Que han trobat el cotxe amb els gossos en un altre control i han disparat el dispositiu en el qual m'havien parat a mi. O sigui que tot ha quedat a no res. I sort que ha estat així. I que jo, el cotxe, només el faig servir per desplaçar-me, però mai no hi he posat cap cadàver. Que ja conec prou els procediments i sé quantes vegades la gent cau perquè acaben trobant rastres de sang al seu cotxe. A mi no m'enxamparan per això. I si ho puc evitar, no tornaran a trobar cap empremta meva. Això va ser una bona cagada, ho he de reconèixer. També ha estat bonic notar aquesta pulsió, aquesta sensació d'estar viva. Sobretot perquè avui a la tarda inauguren la Vila del Llibre a la Rambla i demà hi baixaré. Tinc ganes de sang. En Raimon està controlat perquè té guàrdia. Es veu que hi ha un partit de rugby d'aquests de màxima rivalitat i ha d'estar preparat per poder intervenir si cal. I això no serà un problema. Li he dit que passaré tot el dia amb les meves amigues a Barcelona, que anirem a dinar i al teatre i que ja tornaré demà, que no es preocupi. I ell ha estat content que tingui plans, que així no es mortifica per no poder estar amb mi els dies lliures si ell ha de treballar, que això es veu que li fot molta ràbia. O sigui que via lliure per demà. I a més, ja ho tinc tot planificat, ja sé qui serà la meva propera víctima. I això em fa estar especialment contenta, atenta i predisposada a continuar amb el meu pla.
5: Bona feina, nois. Ja tenim el cotxe localitzat, un bon dispositiu per la Vila del Llibre de demà i, si no ens hem equivocat, ja sabem a qui estem perseguint. Carme Navarro Vázquez, nascuda a Girona el 23 d'abril del 1981, així doncs, 43 anys. Bibliotecària de professió, però llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona. Màster en Literatura Comparada. Un doctorat en curs matriculat a la Universitat de Perpinyà. Va estar fent de lectora a la Universitat de Zagreb i va estar un any més a Montpellier com a lectora. Però la van expulsar després d'una discussió amb uns quants companys de departament. En tornar a casa, va treure les oposicions com a auxiliar de Biblioteca Figueres, on es va instal·lar el pis que una tieta seva tenia aquí, i on està empadronada. Però, des de fa uns quants mesos, té una relació i comparteix habitatge amb el caporal dels grups antiavalots, Raymond Borny. Ella fa 1,80 m d'alçada, i no sabem el peu que calça. Va jugar bàsquet en la seva etapa universitària a Girona i no se li donava malament. Era una bona alè, amb un bon tir exterior. I si els nostres càlculs no fallen, és la responsable de 3 assassinats fins al moment. I és a les nostres mans evitar que la xifra augmenti.
3: De totes maneres, el que continuo sense entendre és per què ha començat ara a matar i quina finalitat tenen els seus assassinats. No ho puc entendre.
1: Moltes vegades no en tenen de finalitat. No cal anar a buscar sempre 3 peus al gat, que no sé per què se'n diu així. Perquè ja em diràs que és fàcil trobar 3 peus amb un animal que té 4 potes. Però ara no entrarem en disquisicions lingüístiques. El cas és que la Carme arriba un dia que se li gira el cervell i comença a pelar escriptors. Vés a saber per què. I demà, quan la detinguem, potser ens ho explica i llestos. No cal menjar-se més el cap.
3: Podria ser que no sigui així.
1: El què?
3: Que no sigui buscar 3 peus al gat, sinó 3 pèls al gat. I això ja tindria un sentit.
1: Ara no t'entenc. Els gats en tenen un fotimer de pèls.
3: Sí, però no hi ha cap gat que tingui més de 2 colors diferents. I potser d'aquí això dels 3 pèls. Sigui com sigui, hauríem de citar la Nati i parlar un moment amb ella.
1: Amb qui?
3: Amb la Nativitat Vilanova, la directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent i, segons sembla, la cap de la nostra sospitosa.
1: La coneixes bé?
3: Som amigues de la colla de quan estudiàvem a Girona. Li podem explicar amb tota tranquil·litat el cas i ella no dirà res. I, en canvi, ens ajudarà en tot el que pugui.
1: Doncs ja fem tard a demanar-li que vingui. Si apareixem nosaltres per la biblioteca i la Carme ens veu, ho haurem esgarrat tot.
3: Tens tota la raó. Li demanaré d'anar a fer un cafè a Roses, assegurem-nos la discreció. Si hi ha un lloc que està petat per aquí a la vora a començaments de juliol, és Roses. Allà segur que passarem desapercebuts.
6: Jo sóc músic de carrer.
1: Una de les coses bones d'aquest local és que sempre intenten posar música en català. Així, si entra qualsevol guiri, potser li ve la curiositat i vol descobrir quin grup canta i aprèn alguna cosa interessant del país que ha visitat, més enllà d'haver-se tajat a base de sangries i d'haver menjat alguna que altra paella infame, per la qual li han arrencat el cap i ni tan sols se n'ha adonat. I a més, els del país tenim un refugi on sempre som benvinguts. És trist que sigui així, però sort que aquí com a mínim en tenim un. A molts pobles ni això.
3: Doncs mira, ja t'agraeixo la descoberta. Jo no hi havia estat mai aquí. No sé per què, però sempre tinc més tendència cap a Sant Martí d'Empúries, l'Escala o cap a Llançà. Però suposo que m'hauré d'acostumar a venir amb la nena aquí. Les criatures adoren la sorra. Mira, per allà ve la Nati.
7: Bon dia, Antònia, com estàs?
3: Molt bé, i tu, com va tot? Et presento el caporal Estanislau Baireda.
1: Tot un plaer.
7: Igualment, em teniu molt intrigada. No sé en què us puc ajudar.
3: Mira, el primer que t'hem de demanar és la màxima confidencialitat. De la teva col·laboració en pot dependre la vida d'alguna persona. I per això t'hem de demanar la màxima discreció. Podem comptar amb tu?
7: Per descomptat.
1: Doncs mira, perdona que et tutegi, però l'Antònia m'ha dit que sou amigues i m'he pres aquesta confiança.
7: No hi ha cap problema. Ja podeu explicar-me el que vulgueu.
3: Tenim importants sospites que apunten que la Carme Navarro, que treballa a les teves ordres a la biblioteca, pugui ser el lletre ferit. Abans que puguis dir res, totes les proves i les nostres investigacions apunten que l'assassina és una dona de més de 1,80 m d'alçada i que té un 42 de peu. Vam aconseguir allà una empremta en el pis de Fogueroles, que va ser el que ens va posar sobre la pista bona, i a partir d'aquí hem començat una investigació que ens ha portat fins a ella.
7: Mare de Déu, això sí que no m'ho esperava de cap de les maneres.
1: Necessitem que ens diguis tot el que saps d'ella i si creus que pot haver-hi algun motiu que pugui explicar aquests assassinats.
7: La Carme té unes idees una mica estrambòtiques pel que fa a la literatura del país, això sí que és veritat. Va treure l'oposició fa uns 7 o 8 anys. Sé que havia fet estades a l'estranger, a diferents universitats, on hi havia estat com a lectora primer i després com a contractada, però no havia acabat de triomfar, i tampoc aquí, a casa nostra. Sé que escriu. Ha guanyat algun premi local de relat en diferents ajuntaments, en aquests concursos petits, municipals, que es fan a tot arreu, però també sé que mai no ha passat d'aquí. Vull dir, sé que té com a mínim dues novel·les que ha anat presentant a concursos i a diferents editorials, grans i petites. Però mai ningú no li ha fet cas. I el dia que es van encarregar amb Bessonov, va dir quelcom molt cruel, però que es va complir a la perfecció. Ja veuràs com avui tindrem un munt de gent que vindrà a treure els seus llibres i ja veuràs com la seva darrera novel·la es vendrà molt les properes setmanes.
3: I va tenir raó?
7: Absolutament. Aquella mateixa tarda no ens va quedar cap llibre seu i es van filar les llistes de vendes com a mínim fins al segon assassinat. La Carme sempre ha defensat que quan més s'interessa la gent per un escriptor són els primers 15 dies després de la seva mort. I en això no li falta gens de raó.
1: I és cert, això?
7: Sí. Pot semblar un mite, però és absolutament cert. Quan mort un autor, sigui quin sigui, els préstecs es disparen i les vendes també. Pel que fa a la Carme, sempre ha estat una noia discreta, complidora, però cada vegada que apareixia una nota sobre un debut prometedor, s'emprenyava bastant, sobretot perquè suposo que pensava en les seves novel·les i en què ella no havia aconseguit fer el salt encara. Però vaja, no sé si tot això pot ser el motiu per voler matar algú, perquè si és així, aquest país és ple de possibles assassins. Hi ha una quantitat immensa de gent que escriu o que vol escriure. Les escoles d'escriptura són plenes i cada vegada n'hi ha més, però hi ha ben poca gent que se'n surti. Si tothom que ha estat refusat per un editorial ha d'anar apel·lant la competència o els editors, és que en dos dies no ens quedarà sistema editorial perquè seran tots morts. Potser la Carme és molt diferent i realment sí que ha comès aquests assassinats, però hi deu haver una altra motivació.
3: O potser no, Nati, o potser només és una dona que està veient que no es compleixen els seus somnis i que ha decidit posar-hi remei pel seu compte i a la seva manera. Una fórmula bestial, és cert, però no podem saber què passa pel cap de la gent. Això només ho podrem saber quan li ho preguntem a ella, si és que realment ella és la dona que estem buscant. De moment, et demanarem que guardis la màxima discreció.
7: No patiu per això.
1: Disculpeu un moment. He d'agafar aquesta trucada. És de la comissaria.
3: Sí, fes, no pateixis.
1: Esteu totalment segurs del que m'esteu dient? Perfecte. Moltes gràcies i molt bona feina, ho tindrem en compte. I tant que sí. Ara és molt important que algú pugui comprar les mateixes places al seu costat o al més a prop possible. És imprescindible poder tenir-la controlada en tot moment. Compreu ja els bitllets. Si necessiteu qualsevol justificació o autorització, la demaneu a l'inspector Ares Serra, que no hi posarà cap entrebanc. Que assigni ell els membres del dispositiu.
3: Ha passat res greu?
1: No res, que sembla confirmat que demà ens n'anem d'excursió cap a Barcelona. Espero que t'agradi tant l'atenció com l'aixafogó.
3: No m'agrada ni una cosa ni l'altra. Però si no ens queda més remei que ballar, doncs ballarem.
1: Doncs ja ens podem preparar. Nosaltres hi anirem en cotxe. Però fa una estona la Carmen Navarro ha comprat un bitllet per demà a l'AVE que surt de Figueres Vilafant a les 8 del matí i arriba a Sants a les 9.
3: Doncs ja ho tenim. Demà, Vila del Llibre de la Rambla i tota la carn a la graella.
8: Heu escoltat Parar per anys, capítol 9 de Mar Negra, de Sebastià Benassar, una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Juanjo Alfonso, Ildefons Clos, Enric Frigola i Nativitat Vilanova. I al capítol següent i final, la ciutat de Barcelona es vesteix de gala per acollir la Vila del Llibre de la Rambla. Aconseguiran la nostra parella de Mossos aturar la lletra ferida abans que el sector del llibre pateixi una nova sotragada?

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Lev Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible. Agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del servent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, comença a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, el nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les mines i els pous i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Pere Sant Romà, saurí.
1: Una deu és un naixement d'aigua a la superfície terrestre provinent d'una capa aqüífera. Mina, del llatí mina, procedent del grec antic mena. Una mina és una excavació subterrània que serveix per recollir i conduir l'aigua. Solen construir-se en terrenys permeables on no hi ha deus i on cal aprofitar l'aigua superficial. Pou, del llatí puteus. Un pou és una excavació vertical i profunda, generalment circular, amb una boca protegida que es fa al sòl per tal d'arribar a una capa aqüífera.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La terra amaga molts tresors. Nosaltres avui en destaquem l'aigua que brolla de forma natural de les deus. Però quan això no succeeix, les mines són una solució que ha permès extreure aigua per al seu aprofitament. Els pous són excavacions més profundes, però la seva finalitat és la mateixa. En un temps de sequera, qui troba aigua, troba or. I en Joan Carles Blanc ens dona a conèixer com la sequera del segle XIX va afavorir els projectes per pal·liar-la.
3: De fet, antigament, sota el segle XIX, a la Riera i voltants, hi ha diversos projectes de fer mines per captar aigües subterrànies per pal·liar el problema que hi havia de sequera, no?, o de manca d'aigua, no? Perquè al segle XIX els pobles del voltant del Baix Gaià doncs, creixen molt demogràficament, hi ha molt necessitat de conreu i hi ha poca aigua. Llavors hi ha baralles per l'aigua i llavors necessitats des de les institucions, els ajuntaments, de trobar altres cabals d'aigua, no?, a part del riu, que és el fàcil, no?, com si diguéssim, buscar altres tipus de cabals, no? I que la Riera hi ha diversos projectes sobre mines i minetes per poder buscar aquesta aigua subterrània per poder pal·liar aquest dèficit.
2: Ramó de pedra.
0: En Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca del Baix Gaià, regadiu, molins i conflicte, publicat per Cossetània, ens explica amb més detall aquests intents de fer mines.
4: Un altre element, una infraestructura hidràulica subterrània i diguem-ne més o menys relacionades, com he comentat abans, és les mines, que en algunes zones del Camp de Tarragona són molt importants. De fet, com més anem cap al sud del Camp de Tarragona, doncs cap a la Canonja, Reus i cap al sud del Camp de Tarragona, són molt importants les mines, que de fet eren pous, no? Eren pous que, on l'aigua doncs, continuava canalitzada de manera subterrània, no? I llavors i s'elaborava doncs, un desnivell a sota terra. En aquesta zona nostra de mines d'aquest tipus, mines, diguem-ne, el model aquest característic més doncs, de la part més occidental del Camp de Tarragona, aquí no n'hi havia, però hi va haver intents. I, de fet, en el meu llibre ho explico, hi va haver diversos intents aquí a la Riera, als segles XVIII i XIX, de fer mines, i mines estem parlant de mines molt llargues, estem parlant d'un i dos quilòmetres, de canalitzar aigües per sota terra, bàsicament per poder moure les aigües d'una banda cap a l'altra. Aquí va haver projectes, però els únics que es van arribar a fer va ser el de la mineta d'Altafulla, que és el que ja vaig explicar en el llibre, una mina petita que hi ha aquí a la Riera, a la part inferior del poble, i llavors hi ha aquestes tres mines que hi ha a Ferran. A Ferran n'hi ha una que jo crec que és un cas molt interessant, ara ja no existeix, perquè queda sota doncs, l'autovia, no? Però és un cas molt interessant que era l'ús d'aigües del Gaià, és a dir, no estem parlant d'aigua subterrània, estem parlant d'aigua del riu Gaià, però que arribava a un rec, el rec de Puigjover, sota Ferran, però llavors aquest rec a un determinat moment anava sota terra i feia 800 metres sota terra per arribar a la Mora, per superar l'alçada doncs, que hi havia fins a arribar a Mas de Marquès. Hi havia 800 metres d'aigua sota terra. No? I aquesta és una infraestructura que jo crec que avui ja està. Doncs. De fet, hi ha l'autovia i avui aquesta infraestructura, però convé tenir present que hi havia aquest mecanisme per poder fer arribar insisteixo, l'aigua del Gaià fins al que avui és la Mora. Eh? I això és una cosa, una obra, que es va fer al segle XVIII. Eh? Una obra, estic parlant de fer 800 metres, de fer un túnel subterrani de 800 metres per canalitzar l'aigua per regar unes finques. Jo crec que aquest seria l'altre element característic, tot i que, com he dit, les mines aquí, en aquesta zona nostra, dels Baix Gaià, no van arribar a ser tan importants.
0: En Ricard Ramon ens exposa que parlar d'aigües subterrànies és també parlar de pous.
4: D'aigües subterrànies també podríem parlar de pous. De fet, estem parlant de pous. La sínia és la maquinària per elevar l'aigua, per aixecar l'aigua. Doncs, bueno, és el mecanisme ja de l'època, des de l'època antiga, doncs, per cobrir un desnivell. No? Cobrir un desnivell. Podríem parlar de pous, podríem, en general, i d'altres mecanismes, diguem-ne, doncs, de bombes hidràuliques, que han servit també en els últims segles per elevar l'aigua.
0: I en Jordi Sunyer ens mostra com les sínies també són pous.
5: És que les sínies, en el fons, són pous. El problema és com extreus aquella aigua que no sigui a galletes, no? I llavors, per això, aquest sistema estava l'aigua en una tal profunditat que permetia, amb una estructura de cordes, de llivans, que n'hi deien, extreure l'aigua de manera senzilla. Podia estar a 8-10 metres l'aigua del subsol. O sigui, no estem parlant de pous de 70 metres de profunditat. Avui en dia es poden fer pous, quan ja va arribar l'electricitat, la benzina, els motors elèctrics, es van fer pous a qualsevol profunditat. Per què? Perquè amb un motor pots extreure aigua. Però fins que no hi va haver els motors, els pous eren, en aquest cas, aquí, amb poca profunditat i amb un sistema de tracció, diguem-ne, molt, molt senzill, a través d'animals.
0: I el saurí Pere Sant Romà, com en Jordi Sunyer, ens explica l'evolució del sistema d'extracció d'aigua.
6: El sistema d'abans, doncs ja sabem que era amb una corriola, una galleta, no? Després van venir les bombes que n'hi havia de pistó o n'hi havia d'això, i actualment es fa amb bombes submergibles i inclús amb plaques solars, l'energia. O sigui, tot anem canviant.
2: Això és Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Tornem a posar la mirada al segle XVIII amb en Ricard Ramon a la conca del Baix Gaià i concretament a la pagesia.
4: I estem parlant d'aigua de boca per un ús agrari. Per un ús agrari ens hem de fer la idea de veure que els últims dos segles el nivell dels aqüífers era molt més alt, hi havia moltes més fonts, hi havia molta més aigua, i sobretot en aquesta conca baixa, i com més t'acostes al mar, doncs cada cop és més fàcil trobar aigua a menys metres. De fet, a la plana de Tamarit i la zona del que en diem la plana del Vinyet, l'aigua doncs es trobava a 2-3 metres de profunditat. No? I d'aquí la importància, a partir del segle XVIII, quan hi ha el creixement i el desenvolupament agrari, de que la pagesia va intentar fer pous per intentar aprofitar aquestes aigües subterrànies per un ús agrari.
0: Comentava en Ricard Ramon que els últims dos segles hi havia molta més aigua i, com molt bé resumeix el saurí Pere Sant Romà, els pous tenen com a objectiu trobar aigua, especialment davant de la situació actual.
6: Bueno, el que anem buscant un pou bàsicament és l'aigua, perquè la missió d'un pou no és fer més metres, ni fer menys metres, ni fer més fondo. Bàsicament la funció és trobar aigua. No sempre es troba, perquè ja ho dic, hi ha un tant % dels casos que se m'escapat i s'escaparan, però bàsicament és trobar aigua. Llavors és la missió d'un pou, i de pous n'hi ha de moltes maneres. És igual que cotxes, no? Que hi ha diferents models i diferents funcions de cotxe, i tot té el mateix nom, cotxe. Un pou també, pou. N'hi ha més amples, més estrets, més... Té la missió de trobar aigua. I actualment, doncs, la veritat, també se'n troba, però és més difícil, perquè és un problema no allò que diuen preocupant, com se'n diu, dramàtic, dramàtic, dramàtic. I anem a més, eh? La situació anem a més, mentalitzem-se tots, eh?
2: Remor de pedra.
0: Construir un pou no és tan senzill com sembla. S'han de tenir en compte diverses variables. El saurí Pere Sant Romà ens n'explica alguns detalls, exemples i característiques.
6: Les actuacions de tot el que és la vida en si. Abans llauraven amb un matxo, una mula, i ara lloguen tractors i uns grans tractors que porten uns aperos de 3 metres d'amplada, per dir alguna cosa. Ha canviat tot. Tots han canviat. Les persones, el mode d'actuar, han canviat. Per bé o per mal, això està per veure.
7: És a dir, abans pic i pala, entenc?
6: Sí, i tant. Encara en faig fer alguna, Sí, encara en faig fer alguna, encara. Bueno, amb una rata encara en faig fer algun. Si veig que és poca fundada, doncs sí, vinga, va, provem-ho així. I llavors has d'anar molt fi, Perquè si el fas amb una màquina i han d'anar 30 metres més avall, doncs mira si van. Ara, manualment, si has d'anar, no 30, 3 metres més avall, ja és... Avui se'n fan de 2 i 300 metres. Però la previsió eren de 250-300. O sigui que la previsió ja era aquesta. En canvi, a prop de Mart, doncs la veritat, has d'anar amb molta cautela, perquè fent por no és fent forat, i has de veure que no et vingui la salada, perquè si et ve la salada ja l'han fotut. Teòricament, si el terreno no s'esllevissa, se fa un forat i després s'entuba, perquè no caigui el terreno. És que, esclar, cada pou té el seu tarannà. És un món a part, això dels pous i l'aigua. És que, com que no és palpable, que evidentment no és palpable, no ho veiem, ja ho dic jo, hi ha un 15% dels casos que s'ha escapat.
0: Actualment, la construcció de pous continua tant a petició de particulars com de l'administració local. En Pere Sant Romà ens comenta quants pous ha construït fins al dia d'avui.
6: Perquè n'he fet tants durant 50 anys que en porto 185. I ara n'hi tenia a fer 2 més. Vull dir, no faig res, jo faig fer, ojo, que jo dissenyo, aquí, punt.
7: Vostè diu que la conca del Gaià és molt rica en aigua subterrània, sí. Tot i que el Gaià, evidentment...
6: Evidentment el Gaià no, però la conca sí. Està demostrat, eh? I, ojo, tenim aquesta zona d'aquí, del que és Salomó, Vespella, la Nou i aquí, que hi ha pous molt bons. Per exemple, el pou del meu poble hi ha 150 mil·litros, el de Salomó també, els d'aquí de Torrembarra també, el Tafull també. Per què? La conca del Gaià. La conca del Gaià. I, en canvi, el Gaià és un riu de poc pobre. A més, actualment hi ha molts trams del Gaià que no baixen ni... no es veu gens l'aigua, no es veu. No la veuràs, sec. I em porto més de 60 per ajuntaments,
2: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Els saurins o saurines són aquelles persones que tenen l'aptitud de descobrir aigües subterrànies amb un pèndol o una vareta. Però com saber si es té aquesta capacitat? Aquesta és la pregunta que li van fer a en Pere Sant Romà i com s'hi va iniciar.
6: Jo no hi creia, era Sant Romà, incrèdul total. Llavors, justament amb un senyor, que ara viu a Altafulla, però aquí a Torrembarra, que tenia molta amistat, jo tenia molta amistat amb molts joves d'aquí a Torrembarra a la meva època, doncs van fent por a la finca i allí diu, l'altre dia amb un dinar ho miram, dic, jo també tinc curiositat de mirar-ho, dic, però no hi crec. I llavors aquest amic me va agafar una barra, me la va portar i va veure que allò tenia unes sensacions que no eren les normals. I a partir d'aquí que em va picar el coquet, llavors hi he anat perfeccionant i bueno, s'ha de perfeccionar tot que la vida. Vull dir, jo dic una cosa, el pèndol m'ho diu. Ara jo he d'interpretar el que em diu el pèndol. I no sempre ho interpretes bé. S'ha de tenir en compte això, Com tota la vida.
0: Pèndol o vareta? O les dues opcions?
6: Puc fer en diferents maneres, però bàsicament vaig amb el pèndol. I sóc l'home del pèndol.
0: Com treballa un saurí?
7: Llavors, què fa vostè, senyor Sant Romà? Li truquen? Vostè va sobre el terreny?
6: Sí.
7: Comença a caminar?
6: Sempre, sí.
7: Esbrinar allò amb el pèndol?
6: Normalment faig un recorregut per tot el perímetre. Per què? Perquè parteixo a la base, i és una base real, demostrat, que l'aigua té en curs. I el tenir en curs, si la tinc allà, em sortirà per aquí. Llavors, per qui trobat a fora, diré, ep, a dins ho tenim bé. És així, sempre he actuat igual. I el que dic jo, és que em pregunten un munt de preguntes, perquè cada dia hi ha preguntes de tot. I què et sembla? Escolta, jo sé que hi ha zones del país que són més bones, zones que no. Per exemple, tenim el Tarragonès, que és molt bo per aigües subterrànies. La conca que hi ha, principalment. Tenim el Baix Penedès, però en canvi l'Alt Penedès ja no és igual. La conca Barberà no és igual. A les Garrigues ja no et dic, no és igual. I llavors jo què dic? Home, jo he d'haver el pacient per fer un diagnòstic. Si no veig el pacient, no puc. Podem parlar tant com vulguis, però no puc fer un diagnòstic.
0: Vara o pèndol? Quina és la diferència? En Pere Sant Romà ens explica la seva experiència i també ens parla de les possibles aptituds dels més joves.
6: La vara, si hi ha una aigua que estigui entollada, allò que diem, me detecta que hi ha una cosa molt fora de ser, i és mentira, m'enganya. M'hi he trobat i ho dic. A part, jo he fet conferències en col·legis i la canalla, queden parats perquè no tothom li marca. No sóc sol, eh? Hi ha un 8 o 10 persones que els hi marca. Jo tinc ma filla que li marca molt. Llavors s'ha d'admetre que no sóc sol. I el que li marca queda parat al principi. Clar, és una cosa innovadora, eh? Per exemple, una vegada hi tinc fotografies amb un nen que devia tenir 10 o 12 anys, 10 o 11 anys no tenia més. Jo li vaig dir, pare nen, tu tens aptituds? I les mares, que sempre s'han per allà a la vora, diu, el meu nen és molt raro en moltes coses. Mestressa, aquest serà bo. Ha de ser raro, has d'estar tocat de l'ala.
0: Quan li hem preguntat a en Pere Sant Romà com es va iniciar com a saurí, parlava de sensacions.
6: Dóna sensacions. Això és igual, com te dic, que hi ha un 5 o 10% de persones que tenen aquesta aptitud i la millor no ho han detectat mai. I quan ho detecten, com aquell criu que té pocs anys i li dona aquesta sensació, aquell nen quan arriba a casa ho explica. A casa seva, a mi em marca, aquell senyor que va venir a prendre, em va posar a prendre i a mi anava. I li va. A part, a dir una altra cosa, una persona que sigui neutra total, jo li agafaré el canell i el pèndol se li mourà si hi ha aigua davant d'aquestes demostracions. El que ja no ho sé, però hi ha alguna cosa. És igual que això dels omnis. Algú pot afirmar que els ha vist veritablement com actuen els homes? No. Però n'hi ha qui creuen. I potser sí que hi ha alguna cosa. És posar-se en un terreny molt, molt, molt pantanós o molt...
7: Però com van ser les primeres?
6: El déu dels déus, el déu dels cristians, l'ha vist mai algú? I s'hi creu, no?
1: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Anteriorment, hem definit el concepte de saurí i hem escoltat de la veu del Pere Sant Romà les sensacions que ells tenen. El fet d'utilitzar la vareta i o el pèndol també es coneix com a radioestèsia. Aquestes aptituds, o do, com alguns l'anomenen, no sempre s'accepta per part dels científics i té molts descreguts. Un dels motius és el fet que els encerts no són del 100%. Escoltem què ens diu el saurí a propòsit d'aquest debat.
6: Hi ha un tant per cent dels casos que se m'escapen, s'escapen i s'escaparan. Sí, jo tinc normalment un 15% de fallos, 80 i pico per cent d'encerts i un 15 o 18% que no, eh? I ho he tingut sempre. L'estadísticament és aquesta. No puc fallar dos de seguits i puc fer 15 no fallant de cap. Però l'estadística total, global, és aquesta. Ho dic a tot. A més, me'n recordo més de les que fallo que de les que encerto. Actualment, quan ja em fallo, no dormo, tinc el cap que dono 40 voltes. I per què he fallat? Doncs perquè es falla. Perquè el 100% no existeix. I l'han d'admetre. L'han d'admetre. El pare de nen, tot bon carreter, boca un dia. I no falla.
7: Per viure, el que és imprescindible és l'aigua. Podem viure sense moltes coses, però sense l'aigua, no.
6: Hi ha una cosa que és essencial, que és que podem passar molt de temps més sense menjar que sense beure. Fa molts anys que estic al Candelero, que diuen. I per tot el món, eh? L'estranger també, eh? I això com digui un científic.
0: Fem un canvi de registre per posar la mirada a Torredembarra amb en Jordi Sunyer, a l'aigua de la pluja i com se la podia emmagatzemar.
5: La pluja baixava per reguers i llavors es filtrava i entrava cap a dintre. El tema de les mines n'hi ha, evidentment, sobretot al voltant del riu Gaià, però en el nostre cas doncs no n'hi ha de documentades. Més aviat era aigua de pluja, per tant podem dividir el terme, molts termes municipals que tindreu tots al cap, fins i tot el vostre, doncs podríem dividir el terme en dues parts, una de secà, a partir d'aquí doncs cisterna, i una altra doncs de regadiu, a partir d'aquí doncs pous, sínies, en el nostre cas, o si tens el riu a prop, doncs a partir d'aquí doncs les séquies, les mines per aprofitar doncs aquesta aigua, també és caducera, no? També s'ha de dir perquè són rius mediterranis i molta part de l'any baixen secs.
0: En Pep Saragossa també ens en fa esment.
8: Bàsicament, l'aigua per consum humà eren o de pous i fonts o cisternes també. Moltes cases tenien, es replegaven l'aigua de pluja, diguéssim, no? Hi havia una cisterna, tenien cisterna i replegaven.
0: En Pere Sant Romà ens deixa també el seu testimoni.
6: Jo he begut moltíssimes vegades d'aigua quan surt del pou, que no s'ha analitzat mai. I encara sóc viu, eh? Ojo, parlem, no sempre s'analitza. S'ha d'analitzar. perquè per diverses coses, però se'n fan gramassa. Per exemple, en tema nitrats. En tema nitrats, abans el top era 100, ara són 50. Si tu veus aigua de 60 de nitrats, no et passarà res.
7: I se'n troben molt de nitrats, o es troben molts
6: cada
7: contaminants?
6: Cada dia més. Home, clar, l'evolució de la vida, el progrés ens porta tot això, Se contaminen més els... Home, clar, és el progrés. És el tribut del progrés. Aquest tribut s'ha de pagar, I a més, aquest senyor li vaig dir al darrere, dic, mira, jo el progrés no anem mai enrere, Mentalitzem-se tots,
2: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La cerca de l'aigua ha estat sempre de vital importància i actualment és un dels punts calents davant la sequera que ens amenaça. Avui hem compartit amb vosaltres testimonis per parlar de mines i pous i ens ha acompanyat un saurí, una figura que desperta fascinació i alhora és qüestionada. Sense aigua no hi ha vida. I si parlem de vida, us hem de recordar els ocells que avui ens han acompanyat. Sabeu quins són?
2: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
1: Tallarol de casquet. Sílvia atricapilla.
2: Au que habita tot l'any.

0: Mallerenga carbonera. Parus major.
1: Ocell que habita els boscos totes les estacions de l'any.
0: Pardal xerrec. Passer montanus.
1: Ocell que trobem al curs mig i al curs baix del riu, especialment a les zones del camp obert i de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ofegaments en nens i adults. Mesures per prevenir-los.
5: La supervisió constant és clau, especialment amb els nens, per evitar un greu ensurt en una piscina o al mar. Cal assegurar que tothom sap nedar i que coneixen les normes de seguretat a l'aigua. Utilitzar flotadors adequats i evitar l'ús d'objectes inflables no homologats com a dispositiu de seguretat és una peça clau. En piscines, instal·leu barreres de seguretat i tingueu sempre a prop un dispositiu de flotació. En cas d'emergència, saber realitzar maniobres de reanimació pot salvar vides.
3: Salut activa.
6: Anna Sabat, infermera d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Primer de tot, el que recomanem des del CAP és tancar les piscines, posar una tanca que els nens no puguin arribar-hi sense la nostra supervisió. És molt important que si un cop entrem a la piscina, doncs hi hagi sempre, sempre un adult al seu costat. Si és un infant molt petit, l'hem de tenir en braços. A menors de 7 anys es recomana tenir, com a molt, el nen a un braç de distància. A majors de 7 anys, doncs sempre que hi puguis arribar-hi amb 10-20 segons com a molt que estiguis allà. En el cas dels més petits, heu de recordar que es pot produir un ofegament en poques quantitats d'aigua i vigilar sempre que no es quedi mai sol l'infant. A nivell dels infants, els dispositius de flotació es recomana que no siguin inflables perquè es poden punxar. Segons l'Associació Espanyola de Pediatria, el millor és l'armilla salvavides. Sobretot ha de complir amb els estàndards de qualitat. A més, tot i que els nens sàpiguen nedar, si es fa alguna activitat aquàtica o es puja en una barca, es recomana que també utilitzin aquest...

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Comencem un nou programa, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. I començarem escoltant dues sardanes interpretades per la cobla salvatana. En primer lloc, Mont Barbat, una sardana de Joan Gibert, i després Albada a Lloret, sardana de Lluís Lluancí.

La Cobla Salvatana ens acaba d'interpretar Mont Barbat, sardana de Joan Gibert, i després Albada a Lloret, de Lluís Lluancí. Bé, ara canviarem de cobla i escoltarem unes quartes sardanes per la Cobla Juvenívola de Sabadell. I en primer lloc escoltem a Sant Josep de la Llagosta, de Joaquim Soms, i després Per un camí d'argent, d'Enric Ortí.

Acabem d'escoltar la cobla Jovenívola de Sabadell, que ens ha interpretat a Sant Josep de la Llagosta de Joaquim Soms i Per un camí d'argent d'Enric Ortí. Bé, i continuem amb aquesta cobla i ara escoltarem Joan Saieres, una sardana de Max Abert, aquest conegut compositor de la Catalunya Nord. I després, La Llagosta, sardana de Carles Rovira. Recordem, amb la cobla Jovenívola de Sabadell.

La Cobla Jovenívola de Sabadell ens acaba d'interpretar la sardana que es diu Joan Saieres, del mestre Max Abert, i després la Llagosta de Carla Rovira. Bé, i ara escoltarem, també per la Cobla Jovenívola de Sabadell, la Llagosta, una festa, sardana de Xavier Forcada, i després 60è aniversari de la Llagosta, sardana de Vicenç Coromines.

Acabem d'escoltar la Cobla Juvenívola de Sabadell, que ens ha interpretat La Llagosta, una festa de Xavier Forcada i 60è aniversari de La Llagosta de Vicenç Colomines. Bé, ara canviarem i escoltarem unes quantes sardanes cantades. Escoltarem una gran cantant, Montserrat Alavedra, amb la seva excel·lent veu, acompanyada per la Cobla, la principal de la Bisbal, amb un enregistrament fet fa molts anys, per allà l'any 1975. Esperem que el puguin escoltar bé. I ella ens interpreta, sota el mas ventós, la sardana de les monges, Rosa de Sant Jordi i Melangia.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei, què tal, com esteu? És dijous 11 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, i serem fins les 12 del migdia per compartir amb vosaltres l'actualitat local. D'entrada, dir-vos que tenim una temperatura de 18 graus i mig a l'exterior de l'emissora. Ara de seguida ens posarem al dia pel que fa a la informació de servei, per tant també amb la previsió meteorològica amb el company Jordi Miralles, entre altres coses. Després repassarem també l'actualitat local, l'agenda d'activitats per aquest dijous, que déu-n'hi-do les que tenim avui de propostes, i després també repassarem la informació general a través dels titulars de la premsa del dia, la premsa escrita i la premsa digital. A dos quarts de nou, però, mireu, hem intentat doncs encabir la majoria d'activitats principalment d'avui, però hi han algunes propostes doncs que per logística, per horari, doncs ha pogut ser possible encabir-les avui al programa. I a dos quarts de nou el que farem és mirar cap a demà, cap a activitats de demà divendres, perquè l'Associació d'Amics del Museu organitza demà divendres una nova xerrada dins del cicle Conferències al Museu, i en concret la xerrada és per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei, un episodi concret viscut durant la Tercera Guerra Carlina. És una xerrada que anirà a càrrec del doctor en Història Contemporània i professor de l'Autònoma, en Lluís Ferran Toledano. Serà, insisteixo, demà, demà a les 7 de la tarda al Museu Municipal. Però avui en parlarem amb el Ferran Toledano a partir de dos quarts de nou d'aquesta xerrada, amb aquesta primera hora del programa, on també escoltarem les reflexions des dels Estats Units, des de Wisconsin, amb l'Anna Martínez Mercader, que ens acompanyarà com cada dijous, avui que, per cert, comença el Mundial de Futbol als Estats Units, però també, recordeu, que es disputa a Mèxic. De fet, la inauguració, el partit inaugural és a Mèxic, i també a alguns partits al Canadà, però principalment el gruix és als Estats Units. Avui l'Anna Martínez Mercader ens acompanyarà per fer l'apunt del dia. Farem també el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió per aquest dijous, i acabarem aquesta primera hora parlant de teatre amb la recomanació cultural, com sempre, del Dani Pasqual, que cada dijous ens acompanya per recomanar-nos una obra de teatre. Per cert, la programació de la ràdio nostra, deixeu-me dir, després ja ho especificarem, que avui estem de celebració perquè l'amic Ferran Cardona celebra 500 programes del Músic en 8 mil·límetres, el programa de bandes sonores originals de pel·lícules, que presenta des de fa, per tant, un grapat de temporades, i que el podeu escoltar els dijous de 4 a 5 de la tarda. Avui, doncs, 500 programes, programa especial, us recomano que l'escolteu després de les notícies de les 4 i fins les 5, i felicitats des d'aquí ja al Ferran per aquesta fita. Després repassarem la programació. Si tornem al Bon dia i bona hora, després de les notícies de les 9 tindrem la cançó del dia que ens tria el Miquel Bofill i la tertúlia d'actualitat. Avui recuperem efectius, em penso, la setmana passada ens quedàvem amb el Josep Vinyets i el Joan Domènech, varen parlar de Corpus, sent Corpus dijous passat, i avui en principi comptem amb, ja amb la Mercè Charles, amb el Manel Cordero, perdó, amb la Núria Rubió, que també va venir la setmana passada, disculpeu, érem tres, per tant érem la meitat de l'equip, i avui en principi també esperem la Nati Bofill, per tant l'equip al complet, amb la Núria, amb el Joan i el Josep, que ja els teníem la setmana passada, més la Mercè, el Manel i la Nati. Amb ells hi serem fins les 10 del matí, repassant l'actualitat distesament, i a partir de les 10 tindrem l'espai de preguntes a l'alcalde. Avui sense l'alcalde, perquè tenim una altra fita avui i demà, en aquest cas, que és la celebració del Congrés de Fires de Catalunya, que es fa aquí a la Vila, a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement, durant la jornada d'avui i demà. És un congrés que ja es va anunciar a principi d'any, doncs, que és important, i per tant doncs estarem atents al que passi. Avui s'inaugura ara aquest matí. El factor humà en l'organització de fires és la temàtica d'aquest any, gestionar sota pressió. I per tant doncs hi haurà força activitat a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement. Si veieu moviment, doncs és per aquest motiu. Per tant, a efectes pràctics,
No tindrem l'alcalde Xavi Paz avui amb nosaltres, sinó que repetirà com la setmana passada el regidor Miguel Zaragoza. Igualment, ja sabeu que podeu fer les vostres preguntes, com ja vam fer la setmana passada. Queixes, observacions, no dubteu a fer-ho, perquè el mecanisme és el mateix. El telèfon del directe al 93-668-6161 i, si no, el WhatsApp de la ràdio 691-438-847. El Miguel Zaragoza és regidor de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Obres i Llicències, Patrimoni, Hisenda i Finances i Recursos Humans i Organització. Això pel que fa de 10 a 11, eh? Per tant, us animem a trucar, a participar, si així ho considereu oportú. A partir de les 11, un dels actes que tenim

0: Serveis d'infraestructura verda de l'àrea metropolitana, que juntament amb el Consorci han organitzat aquestes jornades. L'Eugènia Vidal ens acompanyarà a 11:45 i avui anirem a Berlín amb la maleta a la mà amb el Josep Ferrer, de manera que amb tot això comencem el bon dia i bona hora d'aquest dijous 11 de juny de 2026. Vuit del matí, 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que fem és conèixer com tenim la xarxa viària, connectant amb el RAC i saludant el Ferran Aràndiga a aquesta hora del matí. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força col·lapse, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Hores d'ara hem de destacar que tenim una avaria des de primera hora del matí a la Ronda de Dalt, que en sentit sud talla un carril de circulació cap al Nus del Llobregat, provocant fins a 9 quilòmetres d'aturades fins a Pedralbes, amb tot el seu tram. També tenim força col·lapse a la Ronda Litoral, on a hores d'ara també hi ha circulació intensa des de la zona franca en sentit nord, amb 5 quilòmetres de cues, però també en sentit sud hi ha 7 quilòmetres i mig de retencions des de Sant Adrià del Besòs, amb les sortides 21 i 22 a hores d'ara tallades a la circulació. Pel que fa al Vallès, també tenim fortes retencions, sobretot a la AP7, des de Montornès del Vallès fins a Barberà hi ha retencions, també en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. A l'entrada des del Vallès cap a la Ronda de Dalt, pels túnels de Vallvidrera, també circulen 3 quilòmetres de lentitud intermitent, però també no oblidem el Llobregat, que a hores d'ara també circula amb força intensitat a la A2 i a la B23, des de Pallejà i Molins de Rei en tot el seu tram fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona per la B23 i fins a Cornellà de Llobregat per la A2. També tenim retencions per les vies costaneres en sentit nord des del Prat i Viladecans amb 3 quilòmetres de lentitud cap a Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies Ferran per la informació. Seguim parlant de mobilitat perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat tenim algunes incidències. Pel que fa el tren a Rodalies. Parlem de la R3, la línia que ens connecta amb el Vallès, Osona i la Cerdanya, en aquest cas. Tenim circulació interrompuda per treballs de millora, perdoneu, entre Vic i Torelló, a partir d'avui fins al 22 de juny. Es manté l'actual servei alternatiu, diu, per carretera. Això afecta, per tant, les estacions entre Vic i Torelló. La circulació estarà interrompuda a partir d'avui dijous fins al dia 22 de juny i, per tant, hi haurà servei alternatiu per carretera. I, d'altra banda, parlant del ferrocarril de la Generalitat de Catalunya, tenim incidència a la R5 i a la R50, per tant, és línia Llobregat-Anoia, sense servei entre les estacions de Monistrol i Sant Vicenç de Castellet per atropellament de senglar. Aquesta és la incidència que s'ha produït fa una estona. Per tant, sense servei de les línies R5 i R50 dels ferrocarrils entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet per atropellament de senglar. Estan treballant, en aquest cas, els protocols establerts de bioseguretat, expliquen els agents rurals, i, per tant, quan es resolgui aquesta qüestió, doncs es restablirà el servei. En principi, la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona funciona amb normalitat. I anem a les 8 del matí, pràcticament 11 minuts, a saludar el Jordi Miralles. Ara us dèiem 18 graus i mig de temperatura tenim a l'exterior de l'emissora i anem a veure com ha d'evolucionar aquest dijous pel que fa al temps. Què tal, Jordi? Bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Tornem a començar la jornada amb força núvols, però la tendència és que al llarg d'aquest matí la nuvolositat es vagi trencant. Per tant, doncs, ara una mica de fresca i cap a migdia una mica més de calor respecte a ahir, perquè avui pugen les temperatures 1 o 2 graus, per tant, avui ja podrem sobrepassar els 25 graus aquí a Molins de Rei. Demà guanyarem 1 o 2 graus més i de cara al cap de setmana podríem arribar a fregar la ratlla gairebé dels 30 graus a Molins i sobrepassar aquest valor als punts més interiors de la comarca. S'espera un cap de setmana de sol i de bastanta calor. Però d'moment avui no. Avui la calor moderada, un ambient agradable i amb bastant de sol. Ja diem que aquest matí, però, amb alguns núvols. Els propers dies, divendres i sabtí diumenge, ambient assolellat i si hi ha algun núvol seria només a primeres hores del matí.
0: Del matí, efectivament, molt bé. Doncs moltes gràcies, Jordi, per la informació. Són ara mateix les 8 del matí, pràcticament ja 12 minuts. El que farem és escoltar l'oferta de feina que ens comparteix el Francesc Rueda des de la primera

0: Planta de l'edifici, l'equipament del Molí, a l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament. Hola, Francesc, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba a Sant Vicent dels Horts. Ens demanen dos places de personal de neteja industrial. Es busca persona per treballar en horari intensiu, 40 hores setmanals, horaris que poden variar segons les necessitats del client. Poden ser de matí, tarda o nit. Normalment és un horari de matí. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari al voltant dels 18.300 euros bruts anuals i les tasques les pròpies d'un personal de neteja industrial. Seria per treballar en diferents empreses ubicades a Sant Vicent dels Horts i altres municipis de l'entorn, i seria per treballar en plantes de ciment, formigó, gestió de residus, fundicions, etc. Tot a Salvat Llobregat i Barcelonès. Imprescindible vehicle propi per accedir als clients, i a nivell de requisits, idioma castellà, estudis primaris, carnet de conduir i bueno, ganes de treballar.
0: Important, això. També moltes gràcies, Francesc. Recordeu que la informació la trobareu al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem de comunicar que no tenim constància de cap defunció, i per tant el que farem és ja recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui dijous, dia 11 de juny, aquí a la vila. Avui és la farmàcia del passeig. La trobareu al passeig Pi Margall número 11. Recordeu, estarà oberta fins a les 10 de la nit, com és habitual al servei de guàrdia aquí a la vila. I a partir de les 10 de la nit, si és del tot imprescindible que necessiteu d'aquest servei, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. És el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Molt bé, doncs continuem. Un minut i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Aquests dies estem parlant força d'un dels temes de la setmana, que són aquestes observacions i, per tant, demandes que fan alguns paradistes del mercat municipal. Ahir va passar pel programa a nivell polític el regidor de l'Aire Molins, en Marc López, que creu que l'Ajuntament ha de donar resposta a totes aquestes demandes. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. Sí, demandes manifestades per un grup de 8 parades que han explicat que hi ha altes temperatures al mercat perquè no funciona l'aire condicionat, un tema que fa anys que arrosseguen. Diuen que l'única solució que els hi han donat és col·locar els coneguts com a pingüins, aquests aparells d'aire condicionat portàtils, aquest any col·locats a dalt de les parades, però diuen que no fa la diferència. També destaquen que l'última reunió per parlar d'aquest tema amb l'Ajuntament va ser el desembre, que hi ha hagut dues reunions més agendades, però que les han anul·lat. Per tant, hi ha cert malestar entre els paradistes del mercat. Ahir comentàvem aquest tema amb el portaveu de l'Aire Molins. Ell deia que la no resposta del govern ja s'emmarca en altres situacions similars, com demandes d'escoles de la vila o del veïnatge del barri del Pont de la Cadena, que tampoc han rebut resposta o lamentaven, doncs, la manca de trobada amb l'Ajuntament. El portaveu de l'Aire, Marc López, donava així la seva opinió.
2: Que tenen raó. Si és que al final, si l'Ajuntament, que és el màxim òrgan, no els hi dona respostes, doncs és normal que al final estiguin queixosos o que ho facin públic. A mi el que em sorprèn, o el que no acabo d'entendre, és que no hem entès que el silenci, el no donar senyals de vida, el que fa o el que comporta és generar més malestar. En aquests últims 6 mesos, el que veiem és que és una tendència en diferents sectors que impliquen el municipi no donar resposta.
0: I precisament el sindicat majoritari de l'Ajuntament, el grup independent de treballadors i treballadores, ha denunciat l'Ajuntament davant la inspecció de treball per manca de manteniment i temperatures il·legals als edificis municipals.
1: El passat febrer van interposar aquesta denúncia davant la inspecció de treball per deficiències greus en matèria de prevenció de riscos laborals. Ho expliquen en un comunicat. Diuen que davant la persistència de les irregularitats i la manca de resposta de l'equip de govern, el sindicat, per aquest motiu, ha fet públic aquesta denúncia que van posar el mes de febrer. L'Ajuntament assegura no disposar de contractes vigents per la revisió d'extintors, mànegues, sistemes de detecció d'incendis ni tampoc equips de climatització i ventilació. Les mancances, doncs, afecten equipaments com escoles, escoles bressol i la biblioteca al Molí. Arran de la denúncia, expliquen, s'han iniciat algunes revisions, però edificis com el Molí continuen sense ser atesos. El mes de maig, delegats de GIT van constatar temperatures de 29 graus a les dependències del carrer Ramon Llull, a l'antic edifici de la Loto, quan el màxim està marcat amb 27 graus. L'endemà d'una reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut, les temperatures, després del dia 28 de maig, les temperatures superaven els 31 graus. El màxim és 27. La direcció municipal va optar, en aquest cas, pel teletreball voluntari, però la reparació definitiva encara no s'ha produït. GIT espera que es faci efectiva aquesta setmana i també destaquen en aquest comunicat que altres edificis afectats, doncs, per aquestes altes temperatures, perquè no funciona bé la climatització, altres llocs són Can Ametller o el mateix Mercat Municipal de què parlàvem ara mateix.
0: Bé, més qüestions. Una informació, per cert, també de Renfe referent a les obres que s'estan fent a l'estació.
1: Sí, doncs, per aquestes obres que van avançant, a partir de demà divendres s'habilita una nova entrada i sortida provisional pels viatgers i aquest accés sortida estarà situada al carrer Sant Antoni Maria Claret. Estarà operatiu fins al primer trimestre de l'any que ve i durant aquest període l'estació tindrà 2 màquines validadores a l'andana de la via 1. El nou accés estarà il·luminat i degudament senyalitzat per facilitar l'orientació dels usuaris. Per tant, a partir de demà divendres, aquesta nova entrada o sortida provisional al carrer Sant Antoni Maria Claret.
0: I amb un altre ordre de coses, aquesta passada nit ha començat oficialment ja el Joc de Molins, que arriba a la 16a edició.
1: L'organitza l'Ateneu Molei, és un concurs de preguntes sobre el municipi i es farà fins al 20 de juny. Per començar el joc heu de respondre a la primera pregunta i a partir d'aquí anireu rebent les següents proves. En total són 12 preguntes en 10 dies, es té 24 hores per respondre cada pregunta, se'n pot fallar 2 com a màxim. S'hi pot jugar per parelles. L'any passat hi van participar 90 persones, aquest any esperen ser-ne més. Carlos Martínez, des de la Comissió del Joc de Molins, i anima a participar-hi gent de totes les edats.
3: Necessites temps per jugar al joc, al final són 10 dies, llavors acostuma la gent jove a tenir més disponibilitat horària, sobretot ara que acaben universitats i tot això, però sí que juga gent de qualsevol edat i convido a jugar gent de qualsevol edat perquè és una manera de descobrir la vila d'una manera diferent.
1: Doncs si voleu participar o respondre la primera pregunta, saps a quin edifici es troba la Biblioteca Municipal, enviant un correu a eljoc@molei.cat.
0: Bé, passen 5 minuts d'un quart de nou. Us dèiem que avui tenim diverses propostes, diverses activitats que repassarem tot seguit. Ho farem cronològicament. D'entrada, a 5:45 de la tarda, tenim una xerrada que organitza ACOSU.
1: Per parlar d'Alzheimer i discapacitat intel·lectual amb la doctora Bessie Benejam, neuropsicòloga. Avui a 6:45 a la FEDE.
0: A 6:45 tenim dues propostes. D'entrada, la festa de final de curs del Centre de Formació d'Adults Rafael Ferrer.
1: Fa la festa al pati de Can Ametller a partir de 6:45, amb música en directe, servei de bar, i animen a tothom que vulgui anar-hi, doncs, a sumar, si no està restringit només a l'alumnat.
0: I a la mateixa hora tenim també l'aula d'extensió universitària que programa la xerrada Gaudí i la música a càrrec del Pere Andreu Geriot, que ha sigut complicat doncs, parlar amb ell. A veure si a l'informatiu doncs, podem escoltar-lo, ni que sigui una estoneta, perquè ens expliqui de què anirà aquesta xerrada, tot i que el títol ja és prou explícit, eh? Però més que res el contingut. Gaudí i la música, avui a 6:45 a la Federació. Tenim també, una hora més tard, a 7:45, reunió de l'equip de govern a un nou barri de la vila, eh?
1: Sí, a trobada amb el veïnatge de les guardioles i les conserves per explicar el pressupost 2026 i les inversions que es farà en aquests barris. A 7:45, al local de l'Associació de Veïns, al carrer Antoni Marca.
0: I tenim també proposta del SEM per aquest vespre.
1: A 8:00 hi ha una xerrada sobre la paraescalada. Es titula Una vida vertical amb discapacitat. En parlarà Miki Matutano, que és guia d'escalada i de muntanya, i farà l'explicació acompanyada de fotografies i de vídeos. Avui a 8:00 al local del SEM, entrada lliure amb taquilla inversa.
0: I fa 20 minuts, en principi, que les amigues del Casal de la Dona han marxat d'excursió, com vam explicar el dilluns amb la Mercè Boloix, a la Garrotxa, la Vall d'en Bas, i a Olot i Santa Pau, una excursió de tot el dia. Desitgem que els hi vagi molt bé aquesta darrera excursió del curs. I parlant del SEM, recordeu que demà tenim la segona proposta de les nits musicals del Botànic al pati de Can Ametller.
1: Amb el grup Bratia, que fa música dels Balcans i Gypsy Jazz, una banda liderada per Ivan Kovacevic, que és contrabaixista i veu. El divendres, obertura de portes a 8:00, a 8:15 comença el concert, entrada de 17 euros, 12 pels socis i gratis fins als 12 anys.
0: Demà divendres també tenim aquesta xerrada conferència al museu. Ara en parlarem a 9:15 d'aquesta xerrada sobre els carlins. I demà també tenim, en aquest cas, un monòleg, per tant, per riure, el foment cultural i artístic amb una de les últimes propostes del curs.
1: Los hijos adolescentes és el títol d'aquest monòleg d'Andrés Torres, demà a 9:00 al Foment, entrada 16 euros a Entràpolis.
0: Recordeu també que el Museu del Renaixement organitza una visita guiada aquest proper dissabte.
1: A 12:15, visita gratuïta que s'inclou amb l'entrada del museu. Reserves a info@museudelrenaixement.cat.
0: I que la grup organitza una doble ballada nocturna de sardanes.
1: Dissabte de 9 del vespre a 1, a 1:00 de la matinada, i aquesta doble ballada nocturna amb dues coples, la Marinada i la principal de la Bisbal, a la plaça de la Creu. Dissabte i diumenge hi ha la ballada habitual dels diumenges a la tarda, a la plaça també de la Creu, a 7:00 de la tarda amb la principal de Terrassa.
0: Continuem, 6 minuts i seran ja 9:15. Anem a repassar els titulars de la premsa escrita. Roger Doset, molt bon dia.
4: Bon dia, Oriol. Una premsa, una vegada més, marcada pel Papa i en aquest cas per la Sagrada Família, que ja apunta al cel, és com un titular periòdic, en una portada llençol, per tant, que ocupa la portada i la contraportada. Lleó XIV beneeix la colossal torre de Jesús de la Basílica en el centenari de la mort de Gaudí, l'arquitecte de Déu, és el tema del dia. Hi ha altres temes. La Fiscalia admet que García Ortiz va ser informat que el seu número 2 es va reunir amb Leire Díaz, i els Mossos emmarquen la mort a trets d'un home a Barcelona en la guerra entre narcos. També la mare del nadó maltractat es va plantejar fer fora de casa el marit per no cuidar bé del nen. Passem a la portada de La Vanguardia, que parla, òbviament, també de la Sagrada Família, en aquest cas titulada La Sagrada Família del Món, on s'hi veu la Sagrada Família i aquesta figura de Gaudí que van dibuixar uns drons. El Papa Lleó XIV culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la Basílica en l'església més alta de la cristiandat. Un altre assassinat a trets en ple carrer a Barcelona, amb 6 morts aquest any. I parlant del Mundial de Futbol, una Espanya ambiciosa busca la seva segona estrella. El diari Ara, Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí, el papalló a la bellesa de la Sagrada Família, una catequesi de pedres, colors i llum que guia el poble de Déu des d'aquesta terra catalana. Torna la guerra al Congrés després del parèntesi papal i la inflació arriba al 4,2% als Estats Units, rècord dels 3 últims anys. Parlant d'un nou tiroteig a Barcelona, mor un home d'un tret, per tant, tiroteig no és, al carrer Balmes. Amper Moliner, escriptora, signa article a la pàgina 9 i també ho fa Jaume Casals, exdirector de la UPF i membre de l'IEC, a la pàgina 28. I per últim repassem el punt avui, que també parla de la Sagrada Família, alçant la mirada pel català, la reacció de la societat civil impregna de català la visita del Papa Lleó XIV. Diuen, parla també el Lluís Simón Rabassé del dia d'ahir, la cara fosca de Barcelona, un tiroteig el segon en 4 dies a plena llum del dia, posa més dubtes sobre la seguretat a la ciutat. Benedicció pressupostària és el títol de la crònica de Pere Bosch, i també David Portabella la signa amb aquest títol. Torna el sisme al Congrés, a l'Esportiu Ciutat de Mèxic aixeca el taló del Mundial de Futbol, i entrevistant també el corrector de la primera redacció de l'Avui, a Gem Cabanes, que diu que la llengua s'ha de defensar cada dia i també en tots els àmbits.
0: 3 minuts i mig i seran 9:15. De seguida parlem d'aquesta conferència que tenim demà al museu, però ara repassem els diaris digitals.
1: Doncs el Papa i la inauguració ahir de, o la benedicció de la Sagrada Família ocupen tots els diaris i, a més, totes les notícies que hi ha, doncs, al començar. En destaquem una vinculada a aquest acte d'ahir, i és que es van expulsar ahir a 600 cantaires de la Sagrada Família perquè volien cantar els segadors amb estelades. Han denunciat, així ho han denunciat diversos testimonis, i també s'han vist imatges que han circulat per les xarxes socials. Els cantaires havien de participar a l'espectacle final a la façana del Naixement, en el marc de la inauguració de la Torre de Jesús, però el dispositiu interior de la Basílica els ha barrat el pas després de descobrir que portaven banderes independentistes amagades a les partitures i que volien cantar l'himne nacional de Catalunya. El dispositiu era competència de la Policia Nacional, de la Policia Espanyola. Fora del recinte han estat els Mossos els que els han encapsulat. El polèmic incident ha obligat a posar música gravada durant el tram final de la cerimònia. Tot ha passat desapercebut, però els membres de les corals, molt sensibles a les reivindicacions nacionals, han denunciat que durant la missa la seguretat al temple i policia de paisà els han encerclat, fins i tot intimidat, i que els han forçat a marxar abans que s'acabés la interpretació del Virolai. Doncs aquest fet polèmic ahir en aquest acte de la Sagrada Família. El 3CAT diu que estaran tancats tot l'estiu al Parc de Collserola i altres espais afectats per la pesta porcina. Això ho ha comunicat aquesta setmana, el dimarts, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, els alcaldes dels 19 municipis afectats. Alguns havien demanat al govern i al departament que es flexibilitzessin algunes mesures, com per exemple aquí l'alcalde de Molins de Rei va demanar que es flexibilitzés o es deixés anar a la zona del riu per combatre que es flexibilitzessin aquestes mesures, una crisi que fa ja gairebé 6 mesos que dura, però el departament ha dit que entén les demandes i insisteix en la necessitat de mantenir les restriccions per garantir l'eficàcia de les mesures i evitar així més pèrdues econòmiques al sector porcí. Ara fa 15 dies el govern havia dit que potser es reduirien les mesures, però sembla que no serà així, tot i que el vídeo és una entrada a cap granja, ni ha sortit a la zona perimetrada, que era el principal objectiu d'aquest pla. Per tant, continua tancat l'entorn natural per la pesta porcina. I acabarem amb Nació, que parla del Mundial de Tram en un món en guerra. El Mundial de Futbol 2026 comença avui. Un Mundial que centrarà totes les mirades a Mèxic, als Estats Units i al Canadà, i en conseqüència també en Donald Trump. Artífex o part implicada en bona part de les guerres que conflueixen amb Mònica, a més manté una guerra, particular guerra contra la immigració, que ja s'ha fet notar. El polvorí bèl·lic entre els Estats Units i l'Iran és un dels punts més calents d'aquest Mundial. De fet, la Casa Blanca ha vetat l'accés de la selecció iraniana als hotels, motiu pel qual s'han d'allotjar a Mèxic i desplaçar-se per cada partit. Només poden entrar al país per jugar el partit i després marxar. Aquest és l'únic accés que els ha donat Donald Trump.

0: Ara mateix són 9:15 del matí. L'Associació Amics del Museu organitza per demà divendres, dia 12 de juny, una nova xerrada dins el cicle Conferències al Museu. En concret, la xerrada és per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. I anirà a càrrec del doctor en Història Contemporània i professor de l'Autònoma de Barcelona, el Lluís Ferran Toledano. Serà demà a les 7 de la tarda al Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny. Recordeu que la porta del museu expliquen que se'ns obrirà 15 minuts abans de l'activitat, per cert, activitat gratuïta. Per això ens volíem aturar uns minuts per parlar precisament del contingut d'aquesta xerrada i ens acompanya el Ferran Toledano, al qual li agraïm moltíssim aquesta hora del matí. Hola, Ferran, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora i gràcies per acompanyar-nos. Abans d'entrar en concret en aquest episodi del qual parlareu demà, si et sembla, volia també contextualitzar una mica i que ens expliquessis a grans trets què va representar el fenomen del carlisme i, sobretot, ben bé, qui eren els carlins d'entrada.
1: Bueno, molt bona pregunta. A veure, Catalunya va ser un país de republicans, però també de carlins. Mm-hmm. Carlins vol dir, doncs, partidaris d'una dinastia, eren monàrquics, eren, diria, molt religiosos. Aquests dies ho hem vist amb tots els esdeveniments de l'avinguda del Papa. Doncs a Catalunya hi havia una part molt important, doncs, catòlics, que estimaven el Sant Pare, el Papa, i que van entendre de fer una guerra com una croada. És a dir, que a Catalunya va haver una croada abans de la Guerra Civil del 1936. Uh-huh. Catalunya ha estat un país d'indústries, un país d'obrers, però també un país de guerrilles, de partides guerrilleres, que eren els que, bueno, eren com lluitaven preferentment els carlins. Carlí ve de Carles, són els partidaris de Carles, és a dir, el nom del pretendent a la corona d'Espanya. I sota aquesta etiqueta de carlí s'amagava tota una sèrie, doncs, d'idees, d'utopies, per què no dir-ho també, i de desitjos d'acabar amb una societat liberal. Uh-huh. Aquest és el resum.
0: Tot això molt lligat o contextualitzat en el transcurs del segle XIX, no?
1: Sí, sí. Catalunya segurament és el país més guerra civilista, sí. el que ha patit més guerres civils de tota Europa. És un fet desconegut. És a dir, darrere d'aquesta imatge de modernitat que tenim, ben guanyada, també tenim un altre, que ha estat un país que ha resolt els conflictes, malauradament, doncs, a través d'episodis violents. No? Uh-huh. I bé, Catalunya, doncs, va patir des de principis del segle XIX, i Molins també va patir durant la guerra contra Napoleó, no? Uh-huh. Doncs tota una sèrie de conflictes bèl·lics que també van tenir a Molins, al Baix Llobregat i a tot Catalunya, doncs, com a escenari privilegiat.
0: Correcte. Dèiem un fenomen bastant arrelat al Principat, de Ferran, però també hi van haver altres zones de l'Estat que també va ser prou profund, no?, el fenomen del carlisme.
1: Sí, sí. De fet, són tres zones. Una que és al nord, sí, que és el País Basc i Navarra. Uh-huh. És el lloc on, de forma més majoritària, el carlisme allà tenia presència. En segon lloc seria el Principat, seria Catalunya. I en tercer lloc, el que ara diríem molt a les terres del Bisbat de Tortosa, pel que comprenien el Maestrat, la part del sud d'Aragó i el nord de Castelló. Mm. Aquell era el tercer focus. A la resta hi havia de presència carlina, però ja era minoritària. On eren capaços d'aixecar exèrcits, i a Catalunya van ser exèrcits guerrillers, eren partides guerrilleres, uh-huh, doncs va ser en aquestes tres zones i molt, molt a Catalunya. Catalunya, inclús més que les altres zones de l'Estat espanyol, aquí és on van fructificar, on van arrelar aquestes guerres de partides.
0: Correcte. Per tant, va ser un fenomen també, Ferran, molt localitzat al món rural o anava més enllà?
1: Bé, molt bé, anava més enllà, perquè aquesta és una visió estereotipada que mirarem, doncs, d'explicar en el decurs de la conferència, que és que atribueix al món rural, a la Catalunya interior, una mena, doncs, d'estigma, no?, que és una zona fanàtica, endarrerida, i aleshores també es diu carlina, quan resulta que de carlins també hi havia el món urbà, De fet, la primera partida de totes, la primera partida guerrillera que s'aixeca, es fa a Barcelona i a Gràcia. Mm. I després, i compta a més amb una secció que ve del Baix, que ve del Baix Llobregat. Mm. Vull dir que és un error pensar que, perquè a més en el món rural, quan es diu rural, què vol dir rural? O sigui, Catalunya estava formada de ciutats mitjanes amb una base industrial molt important i a més amb uns sectors republicans i obreristes també notables, i a tot arreu del país. Vull dir que aquesta identificació de món, allò, Catalunya interior, com si anem, agafem la màquina del temps, no?, i anem enrere, això és un error.
0: I de les tres guerres carlines que vam tenir en el transcurs del segle XIX, van tenir molts punts similars o hi van haver diferències entre elles?
1: Sí, hi ha diferències. Clar, la primera de totes, que té lloc durant els anys 30 del segle XIX, clar, allà s'estava solucionant, diríem, el retorn al que es deia l'antic règim, o, diríem, una nova societat liberal, no?, que és la que finalment va guanyar. En canvi, les altres dues, per exemple, va haver una que és la segona, també molt desconeguda, que es diu, es coneix amb el nom de Guerra dels Matiners, perquè matinen, perquè s'aixequen abans d'hora. Doncs aquí diríem que la participació de l'Església va ser menor, diríem, la participació de molts treballadors del tèxtil que havien quedat en atur també va ser molt i molt important al costat dels carlins. Fins i tot, durant uns quants mesos, els carlins i els sectors democràtics i republicans van lluitar junts contra el mateix govern, contra l'enemic comú, no? Uh-huh. Per tant, la Segona Guerra és molt especial. I la tercera guerra, que és aquesta que demà veurem, doncs aquí el fenomen, diríem, religiós, aquesta vinculació entre política i religió va ser extraordinàriament important, perquè els governs de Madrid, per entendre'ns, van tenir un caràcter marcadament anticlerical, i això també va mobilitzar moltíssim els sectors catòlics, que van identificar en la causa de Don Carlos, en aquest pretendent, doncs la d'aquell príncep catòlic que alliberaria Europa de la revolució, no? Dit així d'una forma una mica grandiloquent, però és una mica el que va passar. Realment no ens adonem de la importància que va tenir aquest darrer conflicte, aquesta darrera guerra, perquè només posant un exemple, de la meitat d'estacions de ferrocarril que hi havia a tot Catalunya, la meitat van ser destruïdes pels carlins. Per tant, clar, les característiques de la guerra a la segona meitat del segle XIX ja eren diferents. Ja era una guerra, diríem, entre cometes, amb una tècnica més moderna i una societat ja burgesa. Vull dir que són diferents. El que passa que, clar, allò que diríem que caracteritza també molt el carlisme és l'existència de nissagues familiars, no?, de l'avi, el pare i el net, que van a lluitar junts a la guerra, no?, per la causa, encara que això al darrere tingui una mica de mite, però també hi ha una part de veritat, no?, aquests veterans, no?, aquestes nissagues i aquestes tradicions familiars que van lluitar tota la vida pel carlisme. Mm.
0: I situats en aquest context de la Tercera Guerra Carlina, doncs, Ferran, situem el foc de Molins de Rei. A què fa referència, doncs, a aquest episodi?
1: Sí, aquest és un episodi molt interessant perquè té lloc l'últim any de la guerra. És a dir, quan els carlins gairebé ho tenien tot perdut, segurament és l'última victòria carlina de la guerra. L'última, la que té lloc aquí a Molins. Perquè són, de fet, són dos focs, dos combats que tenen lloc el 25 i el 27 i nit del 28 de juny de 1875, és a dir, en dos moments, però molt pocs dies de distància, en una maniobra que va fer un general carlí, que es deia Francesc Savalls, que venia des de Ripoll, va travessar, diríem, la Catalunya central, pel Bages, no? Va fer una maniobra molt i molt intel·ligent, escapant de la persecució dels liberals, portant milers de combatents a les portes de Molins, i que va ser capaç de fer rendir la seva petita guarnició. I, clar, diríem, la por tremenda, no?, pels carrers de Barcelona, que venen els carlins, aquest impacte psicològic i emocional va ser gran en aquests mesos d'estiu, a començaments d'estiu del 1875. Però diríem que la guerra, la causa dels carlins, ja estava perduda. Per això diem que és la darrera gran victòria. Mm-hmm.
0: Molt bé, no desvelarem gran cosa més, perquè volem que la gent, doncs, vingui demà a escoltar-te, però en tot cas, tornant una mica lligant al principi de tot, que feies un petit apunt, et volia preguntar també si queda alguna cosa de tot aquest fenomen del carlisme en l'actualitat.
1: No, no, jo penso que no. Alguns sectors que venien del favorables al Consell Ibètic a Segon,
0: sí,
1: i que van formar part d'un partit, que es deia així, el Partit Carlí, i que eren favorables al socialisme autogestionari. Imagina't els canvis, no? Sí, que es van produir. És a dir, sectors, diríem, de l'Església progressistes, aquests, hi van haver uns. I uns altres, alguns altres, però molt minoritaris, que ara qualificaríem d'integristes, i que, per exemple, aquests dies hem vist amb la bandera d'Espanya i el Sagrat Cor al mig. Vull dir que alguns d'aquests, no? Però és molt minoritari perquè, clar, mira, trobem des dels pares i els avantpassats de Dolores Ibárruri, dirigent comunista, que eren carlins, a sectors d'Unió Democràtica, aquí a Catalunya, sectors de tots els partits han tingut carlins. Vull dir, per què? Perquè era un partit que tenia una base social tan important que també ha estat lògic que les derivacions i les evolucions posteriors. Però avui en dia no queda res.
0: Molt bé, doncs escolteu, demà, a les 7 de la tarda al Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny, dins del marc de conferències al museu, els carlins catalans i el foc de Molins de Rei, aquesta xerrada que anirà a càrrec del Ferran Toledano, que ens ha acompanyat aquests minuts aquí al programa. El Ferran, que és doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs, Ferran, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé demà la xerrada,
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi bé, gràcies.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
3: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
6: No!
5: Nosaltres t'ho posem fàcil.
6: Yuhu!
5: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
7: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
8: Mig minut i seran 9:15 del matí d'aquest matí de dijous, 11 de juny. Seguim endavant i el que farem ara és escoltar les reflexions. L'apunt del dia amb l'Anna Martínez Mercader, que la tenim vivint i treballant des de fa un grapat d'anys a Madison, a l'estat de Wisconsin. Per tant, anem cap als Estats Units. Hola, Anna, bon dia.
9: Bon dia i bona hora. Avui és l'últim dia d'escola al nostre districte escolar. Com molts sabeu, soc mestra de P5 als Estats Units. I encara hi ha certes costums que són molt diferents a les que jo recordo quan era petita. En general, les cerimònies de graduació són molt populars en aquest país. Però heu sentit mai a parlar d'una graduació a P5? Tot i que encara m'estic acostumant a certes coses en aquest país, aquestes són algunes de les raons per les quals la gent celebra graduacions a P5. La primera, i potser la més important pels americans, és que té un significat molt simbòlic. Els estudiants de P5 passen de la llar d'infants a l'escola primària oficial. Una altra raó és que ajuda els nens a reduir l'ansietat quan hi ha converses sobre traslladar-se a l'escola dels nens grans. També ofereixen a les famílies una excusa per celebrar una fita memorable que marca el desenvolupament primerenc dels seus nens. Una altra raó és que aquest tipus de cerimònies ajuden a molts nens a desenvolupar una imatge positiva de l'educació i de l'aprenentatge. També sembla que ajuda a certs estudiants a desenvolupar l'habilitat per parlar en públic i també ajuda a desenvolupar confiança en si mateixos quan són ben joves. Si més no, és un dia molt especial pels nens, perquè les famílies venen a les escoles a visitar i a celebrar amb ells. I vosaltres què en penseu? Que tingueu una bona setmana i fins aviat.
8: Moltes gràcies, Anna, com sempre, i que acabis de tenir també una magnífica setmana. Un minut i mig per sobre 9:15 del matí ja.

0: fem un repàs a la programació de la ràdio nostra. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés fins a un quart d'una. A un quart d'una repetim l'economia de butxaca, la píndola econòmica que fem amb la Jana Vera, d'un quart a dos quarts d'una. I a dos quarts d'una tenim el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica de Molins de Rei, amb el Joan Dionís i la Dolors Prieto al capdavant. A partir de la una, tota la informació del món del ciclisme a l'etapa reina, amb el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Sergi Soler i el Marc Vives. Entre la una i les dues en fem la reemissió. Notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda, com us deia, especial del Músic en 8 mil·límetres amb el Ferran Cardona, de 4 a 5. El Ferran arriba als 500 programes del Música en 8 mil·límetres i ha preparat un programa especial que us recomano que l'escolteu després de les notícies de les 4 i fins les 5 amb convidats i amb, bé, música especial per l'ocasió. En aquest cas, però, des d'aquí enviar-li una abraçada ben càlida al Ferran i sobretot la felicitació per aquests 500 programes i la fidelitat amb aquesta emissora. El Músic en 8 mil·límetres, 500 programes avui de 4 a 5. De 5 a 6, avui tenim una reemissió, avui serà reemissió, de l'aventura de cuinar. A les 6 tenim la Sílvia Moros amb el misteri de la vida. A les 7, Cafè Drom, amb la Virgínia Drom i tot el seu equip. I després, tots els esports americans, la NBA, bàsicament, també, que està prou intensa ja a la final. Doncs tot això ho comentaran els amics de Molins Connection, de 8 a 9 del vespre, l'Antoni Valverde, l'Ivan i el David al capdavant del programa. A les 9, Joves en Antena amb la Lia Artís i el Conrad Font. A les 10, tot el món en flames, tota l'actualització d'aquest capítol, d'aquests capítols que va fent el company Ramon de la Segona Guerra Mundial, que ja sabeu, doncs, que fa algunes temporades que està resseguint, doncs, l'ascens de l'Alemanya nazi. Doncs el podeu seguir quinzenalment al programa del Ramon, El món en flames, entre les 10 i les 11 de la nit. A les 11 agafa el relleu la Fermina Recio amb el programa Quan comença la nit, i a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, tertulià que avui farem en principi amb l'equip al complet, i que podreu recuperar, doncs, de mitjanit a la una de la matinada. A la una connectarem amb ICAT FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornem amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere País amb el seu programa La Tenora. Continuem, 10 minuts i les 9 del matí. Fem un repàs també al més destacat de la programació televisiva abans de saludar el Dani Pasqual. Roger, quan vulguis.
1: Comencem amb les pel·lícules. Les que podem veure a la televisió en obert a les 10 de la nit, 3 propostes. Al canal Hollywood tenim la pel·lícula Assalto al tren Pelham 1-2-3 de Tony Scott amb Denzel Washington i John Travolta. És una pel·lícula americana i anglesa del 2009, és d'acció i dura 1 hora i 45. Walter Garber és un controlador del metro de Nova York. Un dia la seva feina esdevé un caos quan segresten un dels trens. Ryder, líder d'una banda criminal de 4 delinqüents, amenaça d'executar els passatgers del metro si no se li lliura un rescat important. A les 10 de la nit, Divinity, 50 sombres més oscures de James Foley amb Dakota Johnson i Jamie Dornan, també Eric Johnson i Eloise Manford, entre altres. Una pel·lícula, una coproducció entre Amèrica, Xina i el Japó del 2017, un drama que dura 2 hores. L'Anastasia ha posat fi a la seva relació amb el Christian i intenta recuperar les regnes de la seva vida. Han començat a treballar a l'empresa Seattle Independent Publishing, on el seu cap intenta seduir-la mentre lluita contra els seus dimonis del passat. El magnat dels negocis és incapaç d'oblidar l'Anastasia, a la qual intenta convèncer perquè torni amb ell. I la tercera proposta, també a les 10, Cásate conmigo, a Comedy Central de Kat Coiro, amb Jennifer López i Owen Wilson. És una comèdia del 2020 americana que dura 2 hores. La superestrella musical Kat Valdez i el professor de matemàtiques Charlie Gilbert, dos perfectes desconeguts, decideixen primer casar-se i després, a poc, coneixes. O sigui, a l'inrevés de l'habitual. A 11:15, a Vimat, tenim la pel·lícula Outlander, de Howard McKane, amb Jim Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston, també John Hurt. És una coproducció americana, alemanya i francesa del 2008, de ciència-ficció, dura 2 hores, any 709. La història comença quan una nau espacial s'estavella a l'antiga Noruega. De l'interior n'emergeixen un guerrer humanoide anomenat Kainan i una criatura sanguinària coneguda com a Morwen, una bèstia salvatge disposada a venjar la mort de la seva raça a mans de l'exèrcit d'aquest guerrer. I a les 11, Factoria de ficció, Tomb Raider, aquesta pel·lícula basada en el videojoc, de Roar Utok, amb Alicia Vikander i Dominic West com a protagonistes. És una també coproducció anglesa i americana del 2018, d'acció. Dura 2 hores. Lara Croft és la filla d'un excèntric aventurer que va desaparèixer quan ella encara era adolescent. Ara, amb 21 anys, treballa com a repartidora i encara que està matriculada a la universitat, gairebé no va mai a classe. Es dedica a altres coses. Anem als programes que podem veure també a la televisió. A les 9, aquest microespai, Talent Creatiu al 33, Ramon Miravet repassa la seva trajectòria des dels inicis com a músic de carrer fins a esdevenir un dels artistes més inspiradors del país. Explica aquest cantant com superar la por d'actuar davant del públic i comparteix la passió amb què viu la música. A Televisió de Catalunya, a les 10, tenim el Polònia, que segueix la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, durant la qual Salvador Illa i Albert Dalmau intenten ocultar-li la caòtica realitat del territori. Pedro Sánchez, per part seva, mira de convèncer-el perquè el canonitzi, mentre que Vox reacciona als missatges progressistes del pontífex amb mesures extremes. A més, durant la visita a Can Brians, el papa protagonitza situacions surrealistes i es troba amb personatges com Gabriel Rufián, Rosalía i el cunyat més famós del programa. Finalment, des del cel, Gaudí mostra la seva indignació per la visita del papa. Això serà a les 10 de Televisió de Catalunya, també a aquesta hora al 33, la Renaixença amb el Peyu, que dedica aquest episodi al curiós món dels escuradents. L'espai també rep la visita de l'astrofotògraf Joan Carlos Casado, reconegut per les seves imatges d'eclipsis i la seva col·laboració amb la NASA. Finalment, el Basi recorre la història de la gran boira que cobreix Londres el 1952. Tenim també a 11:15 alguna pregunta més a Televisió de Catalunya, i m'havia oblidat que avui tenim també la FIFA World Cup 2026 a les 9, a la 1, Mèxic-Sud-Àfrica. Després de 4 anys d'espera, torna una de les cites esportives més esperades de tot el planeta, La Copa del Món de la FIFA 2026 comença a Ciutat de Mèxic, la capital del país que acull aquesta 23a edició d'aquest torneig, el més conegut com el Mundial. 2026 a les 9, si voleu, a la 1. I amb això acabem, Oriol.
0: Amb un apassionant Mèxic-Sud-Àfrica per començar aquest Mundial. Gràcies, Roger. 5 minuts i seran les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels dijous. Parlem de teatre i ho fem acompanyats, com sempre, del Dani Pasqual, que és el responsable del programa Tot Teatre d'aquesta casa, que el podeu seguir tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. També en remissió, en aquest cas demà, divendres, de 1 a 2 del migdia. El Dani, de totes les obres de teatre que veu, doncs ens en fa una selecció i ens en comenta una cada setmana. Què tal, Dani? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Salutacions per a tots i totes. La certesa de la incertesa és la base de l'últim àtom. La incertesa s'ha convertit en la nostra realitat, i no només per culpa d'una geopolítica que ens mereix diàriament. Ja fa 100 anys que la teoria quàntica ens va advertir d'una cosa crucial. Les coses mai són d'una sola manera. A partir d'aquesta premissa, Jordi Oriol ha escrit i dirigit amb la seva companyia Indigest L'últim àtom, una tragicomèdia apocalíptica que estarà al Teatre de Goya fins al 21 de juny de 2026. Oriol uneix la ciència amb la nostra pròpia existència. Al final, tant en la física com en la vida, quan les velles lleis deixen de funcionar, ens quedem desemparats i amb les creences trencades. Però, lluny de fer un tractat filosòfic sobre com sobreviure en un món a la deriva, el director ho tradueix a una història divertida i sorprenent. 10 anys després de la desaparició de la seva filla, una professora de lingüística, la Sara, interpretada per la Mia Esteve, i un professor de física quàntica, en Pere, el Joan Carreras, porten el dol com poden amb l'ajuda del seu amic, el Manel, el Carles Pedrosa, i la Maria, la Carme Milán, i una misteriosa Lara Segur. Entre els 5 donen vida a una quinzena de personatges en un muntatge on la música, el vodevil, el teatre i la metateatre s'entrellacen. Joan Carreras ens regala un físic que vaga extraviat pels laberins de la seva pròpia ment, modelant l'entorn segons li convé. A més, el muntatge amaga una de les propostes escèniques més enginyoses que hem vist en molt de temps. El cara a cara entre els dos personatges que defensa el Carles Pedrosa. La direcció del Jordi Oriol aquí és pura màgia, servint-se d'una pissarra que va tapant l'actor segons pren la paraula i d'uns subtils tocs de vestuari, assistim a un diàleg sostingut per un únic intèrpret, una escena original i rodona. A L'últim àtom hi veiem una obra al més pur estil Jordi Oriol, profunda, filosòfica i que ens convida a pensar. És una d'aquestes obres que deixen pòssit. Potser quan surts del teatre surts confús i atordit de tanta informació, però quan t'asseus i et pares a reflexionar, t'adones de la genialitat que han creat sobre l'escenari els del Goya. És teatre necessari, valent i amb la capacitat de sacsejar-te el cervell. El Teatre Goya, L'últim àtom, fins al diumenge 21 de juny de 2026. Bon dia i bona hora.
0: Fantàstic, moltíssimes gràcies, Dani, com sempre, i una fortíssima abraçada, i que acabis de tenir una molt bona setmana. Un minut i seran les 9, farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora. De seguida tornem, estem expectants també per escoltar la cançó que ens ha triat, com cada dijous, el Miquel Bofill. Després tindrem la tertúlia d'actualitat i a partir de les 10, recordeu, l'espai de preguntes a l'alcalde avui amb el regidor Miguel Zaragoza, entre les 10 i 10 i pràcticament les 11 del matí. Recordeu que ens podeu trucar igual al 93668-6161 o enviar-nos missatge de text o nota de veu al 691-438-847, 691-438-847. 847. El dia que també parlarem d'aquest documental, aquesta xerrada amb fotos i vídeos del Miqui Matutano, guia d'escalada, per parlar de la paraescalada que el SEM programa per aquest vespre. Farem balanç de la jornada Collserola a la natura al centre de la metròpolis a partir de 11:45 i anirem a Berlín. Sempre ve de gust viatjar a Berlín, en aquest cas de la mà del Josep Ferrer, amb la maleta a la mà abans de tancar el programa a 12:00 del migdia. Una pausa i tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, que en compareixença de balanç d'aquesta visita un cop s'ha enlairat l'avió del Pontífex, ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha remarcat que gràcies a això Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
2: Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya, etapa a les Illes Canàries, i havia agraït la visita, havia agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat, amb la cultura catalana, i havia agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món, no?
1: El punt àlgid de la visita està la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món. L'acte, marcat en la missa pel centenari també de la mort d'Antoni Gaudí, va acabar amb un espectacle de llum, música i drons que va dibuixar el rostre de l'arquitecte i la paraula gràcies al cel. Cap a les 11 del matí és previst que el papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo. També hi haurà els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torre, entre altres autoritats. I quatre persones han estat detingudes en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra van dissenyar arran de la visita del papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones. I tret de sortida en aquests moments, el darrer dia de la selectivitat. Durant tres dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics. Avui s'examinaran de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar provoca lentitud en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la B20, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una avaria a la C25 a Gurb deixa un altre carril tallat direcció Lleida i provoca retencions en aquest punt. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 9.
4: Informació local.
3: Aquesta tarda, a 6:15, a COS s'organitza una xerrada per parlar d'Alzheimer i discapacitat intel·lectual. La ponent és la doctora Bessie Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau. Avui a 6:15 de la tarda a la Federació Obrera. També avui a 6:45 de la tarda al Centre de Formació d'Adult Rafael Ferrer fa la festa de final de curs al pati de Can Ametller amb música en directe i servei de bar. Festa oberta a tothom. El govern municipal continua la ronda pels barris per explicar el pressupost municipal i les inversions que es faran. Avui en parlaran sobre els barris de les Guardioles i les Conserves. Per tant, es convoca una reunió que està oberta al veïnatge d'aquests barris avui a 7:45 del vespre al local de l'Associació de Veïns al carrer Antoni Marca. També avui a 8:00 del vespre el SEM organitza una conferència, una xerrada per parlar de paraescalada, una vida vertical amb discapacitat. L'encarregat de parlar és Miqui Matutano, guia d'escalada i de muntanya. La xerrada es farà acompanyada de fotografies i de vídeos. Es durà a terme a 8:00 del vespre, local del SEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. Demà divendres el SEM justament organitza una nova edició, una nova sessió de concert, nit musical del Botànic, però aquest any al pati de Can Ametller, amb el grup Bratia, és un grup de música dels Balcans i Gipsy Jazz, una banda liderada per Ivan Kovacevic, veu i contrabaixista. La banda també la integren Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra i Esteri Estoguies a la percussió. Al concert, demà divendres, obertura de portes a 8:00, us podeu dur el sopar de Carmanyola, si voleu, i després, a 9:15, comença el concert. L'entrada general val 17 euros i pels socis 12. És gratuïta fins als 12 anys d'edat. Demà, concert al pati de Can Ametller. I també demà, a les 7 de la tarda, els amics del museu organitzen la conferència Els Carlins Catalans i el Foc de Molins de Rei a càrrec de Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
5: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
4: Ah, sí?
5: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
4: Així tot va més de pressa.
5: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
4: Molt bé.
6: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat.

qualitats extraordinàries. Helena es va formar com a intèrpret a Barcelona, on va cursar el grau superior de cant al Conservatori del Liceu i, posteriorment, cursant un màster a l'ESMUC amb una beca de la Fundació Victòria dels Àngels. Pauline Vilardot és una de les compositores que podreu escoltar junt amb la pianista Llum Colomer el proper dijous 18 de juny dins del cicle Clàssica Molins a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement. Gaudiu d'aquesta veu.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 11 de juny la compartim amb l'equip al complet, després d'unes setmanes inestables pel que fa a personal. Què tal, Nati Bofill? Bon dia.
1: Molt bon dia i contenta.
0: Tot bé? Sí, estàs bé, eh?
1: Contenta de tornar a seguir.
0: Manel Cordero, bon dia.
2: Bon dia i bona hora a tothom.
0: També tot bé, eh?
2: Ben retrobats, ben...
0: Ben retrobats, molt bé.
2: Tot bé, tot.
0: Charles, bon dia.
3: Bon dia i la setmana passada us vam escoltar des de l'hotel de Cambrils.
0: Que bonic, que romàntic. Hola, Núria Rubió, bon dia.
3: Bon dia.
0: Aquí tenim, i a més és la taula dividida entre els que incorporem de nou aquesta setmana i els que van venir la setmana passada, la Núria, el Joan, bon dia, Joan Domènech.
4: Bon dia a tothom.
0: I el Josep Vinyens.
5: Molt bon dia.
0: Bon dia. La setmana passada vam parlar de Corpus, era...
3: Sí, sí, vam estar a la Guai. El Manel, que és de gairebé és de Molins.
0: Gairebé,
3: Bueno, perquè als 8 anys ja hi era, recordava les processons i recordava tot el que veu dir, i jo dic, mira, a mi no em necessiten perquè com que jo no tenia ni idea del que explicaven, però...
0: Ens ho confirmes, maco, Ens ho confirmes, Manel, que ho recordaves?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, en primera persona, eh?
2: I tant, sí, sí. Era una època en què va començar tot el tema aquest de catifes o escàrcies.
0: Sí, sí. Van parlar.
2: Sitges, Molins de Rei... Sí, sí. Hi havia llocs que es feien més flors que els altres, sí, però bé, no era un concurs de ara aquí tenia més flors o més no sé què.
4: Sí, sí, amb el Josep ens vam posar en plan nostàlgic.
3: Sí, sí.
0: Últimament t'agrada bastant posar-te nostàlgic, Joan.
4: No.
0: Abans no ho eres tant de nostàlgic.
4: Que volies que fes?
3: És que és gran. Ara.
4: Que volies que féssim, que volies que féssim, si només érem el Josep i jo.
0: No, doncs posar-vos nostàlgia.
4: Sempre, exacte, sempre et refugies, sempre et refugies... Ah, no, i la Núria.
3: Home, perdona.
0: Va passar dues ocasions. Una, que us vau quedar vosaltres dos sols,
4: sí, és
0: i que la setmana passada
3: éreu tres. Ara
5: però la setmana passada vam tindre un parell de trucades amb...
3: Sí, també, també.
5: Va estar molt...
3: Molt bé, va estar molt bé.
0: Bé,
3: us ho puc dir com a oients.
0: Com a oient resident a Cambrils durant uns dies.
3: A Cambrils aquella setmana, sí.
0: Estava bé, Cambrils, sí?
3: Sí, sí. Sí, ens va fer un temps tontet, però tontet vol dir que podíem sortir a caminar, però en canvi anar a la platja pràcticament que no, però és un entorn que està bé per caminar.
0: I la Nati també ha caminat, no?
1: Sí, a mi el temps m'ha afavorit de que fes el temps així.
3: Exacte, afavoreix perquè...
1: Perquè si no, la zona nostra... Allà...
0: Quina era la teva... Tens una zona, tu?
1: No, vull dir, on érem? Vam fer la ruta del... Del Cister.
0: Del Cister, I t'has encostivat una mica també la ruta del Cister.
1: No, crec que no. El que passa és que he de tenir veu d'ànec.
0: Digues. Però...
1: Llavors,
0: ruta del Cister.
1: Del Cister. Allà està tot bastant...
3: Pica el sol, pica.
1: I sort que ens va fer aquests dies ennuvolats. Un dia va ploure, però ja érem a casa, o sigui que no ens va enganxar gens.
2: I què vau fer, els tres punts de referència?
1: Sí, vam començar l'Espluga.
0: De Francolí?
1: De Francolí, vam anar fins a Vallbona, la primera nit la vam passar a Vallbona.
4: No, les després, monges.
1: A Vallbona, les monges.
4: No, les monges, sí.
1: Amb elles les vam anar a veure, les vam anar a escoltar a vespres, i fa molta, molta tristesa veure aquestes congregacions que ja estan, són tan minces.
0: Hi ha molt...
1: Hi han sis monges.
4: Sí.
1: I d'aquestes sis monges, crec que dos o tres ja són molt velletes.
4: Molt clar.
1: Això fa molta... No sé, fa una mica de tristesa.
3: Les altres són més joves.
1: Hi ha una novícia que està a punt de... no sé com ho diuen, d'integrar-se, diguem-ne.
3: Sí, sí.
1: N'hi ha una altra molt joveneta, n'hi ha una que és la que fa d'hostatgera, bueno, almenys la que ens va atendre a nosaltres, que és de mitja edat i molt activa, però n'hi ha dues, són molt velletes.
3: Molt velletes.
4: Nosaltres...
0: Quan dius nosaltres...
4: Quan dic nosaltres, ens refereixo a la Núria i jo, que anem sovint, bueno, sovint tampoc a Montserrat, i és molt maco quan a les 7 o les 8 ja han marxat, ja és l'últim cremallera, l'últim aeri i tot, doncs hi ha un silenci, s'està molt bé, i sempre anem a... Sempre anem a vespres. I comparteixo el que diu la Nati, esclar, abans vespres, amb el Cant Gregorià realment impressiona, avui emociona a la majoria, i a mi m'agrada moltíssim, però també cada vegada n'hi ha menys de monjos.
1: I
4: a més es fan grandets, també. Sí, sí.
1: Però unes cinquantenes són 50, perquè a Poblet en són 17.
4: Sí.
5: Exacte.
4: Poblet també hi ha anat.
1: A Poblet són 17.
0: I Santes Creus no hi veu anar.
1: Sí, el que passa és que a Santes Creus no hi ha comunitat religiosa.
3: No, allà no.
1: Des de fa molt de temps és únicament
5: patrimoni. És el que anava a dir. És
3: turístic.
1: És patrimoni.
3: Patrimoni.
5: Jo també he fet tot això i penso el mateix. Allà a Vallbona vam anar a missa i hi eren 7 o 8 monges, no eren més. Sí. I si vas a Santes Creus o Poblet també...
1: Que dic, Poblet són 17.
2: És un carrer. 17.
1: I mira, 17 encara dius...
5: Molt pocs.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Nosaltres vam tenir la casualitat de que era el dia de... A veure, se celebrava una missa del és que no sé dir el nom, però representa que són els protectors del monestir, sí. Que és gent individual que fa una despesa econòmica i llavors són protectors del monestir. I es veu que Poblet és on s'hi deixa anar més calés, perquè està molt, molt ben... com molt ben restaurat, molt ben cuidat, possiblement sigui per la pròpia vida que té aquests 17 monjos. Clar,
4: sí, sí, sí, sí.
1: Santes Creus és únicament el patrimoni, que
5: no
1: se'l cuida,
5: allà no n'hi ha.
1: Perquè allà no n'hi ha. I és clar, et fa tristesa. Jo he batejat 2 fills a Vallbona de les Monges, perquè hi teníem una familiar que en aquells moments era monja d'allà. I és clar, parlo de 47 anys enrere... Hi havia una comunitat bastant bonica de quantitat de monges, i en canvi ara veus aquelles 6, que et fa tristesa, eh? Sí. Vull dir, dius...
5: Però és que no és això, jo ho recordo, ja et dic que vam anar a missa perquè vam estar uns dies allà al balneari, a Roca Llaura.
0: Tu als balnearis vas, eh?
5: Sí, sí, sí, no, i vam anar... estàvem al costat i vam anar a missa, i no és tan sols és que el fet hi havia... les poques monges, 7 o 8 monges, i de persones a la església hauríem ser també 6 o 7.
1: Perquè era un dia de cada dia?
5: Sí,
1: era...
5: un diumenge al matí.
1: Ah, un diumenge.
5: Dius, també era... Però que dius, sí, i el lloc és molt maco. A mi, que
1: el monestir
5: que
1: vulguin, és preciós.
3: Ai, sí, a mi m'agrada molt, sí. Molt.
5: És molt. Tota aquella zona és bastant maca, perquè a més tenim al costat també Montblanc, que Montblanc també
4: sí,
5: és...
4: No, és molt, està molt bé, està molt
3: I
4: bé.
3: I les coves jo... de l'Espluga, de Francolí.
1: No les conec, veus? Va quedar pendent de
5: no, és una zona que està força bé.
1: I ara
5: bé.
1: Estava preciosa, perquè veies els camps daurats pel cereal... i les vinyes verdes, perquè és clar, realment el paisatge està magnífic, i de tant en tant com algun petit bosc, bosquet, o sigui que feia un contrast visual, perquè l'ordre de les vinyes és una cosa que a mi sempre m'ha entusiasmat. Aquelles rengleres, aquelles fileres, tan ben ordenat...
3: Ho tenen impecable.
1: Tan ben ordenat que dius, això és donar calma, donar pau, i veure...
4: Jo, com a anècdota, el de Poblet, allà hi ha l'arxiu del Josep Tarradellas a Poblet, que a més el Josep Tarradellas no ho va voler donar a Montserrat, vull dir, aquelles coses que...
1: Ja.
4: Que perquè semblava que havia d'anar allà, i el Tarradellas va dir que a Poblet, perquè no es va emprenyar.
3: Bueno,
4: o
3: és igual, no?
4: La cosa, bueno, sí, està allà. I també hi vaig estar com 3 o 4 dies, i és molt maca aquella zona. Eh? Sí,
2: la Conca.
1: La Conca.
2: Te'n vas a Forès, allà dalt, sí. I dius, estic a l'avió? O...
1: I els poblets són petits, sí. Estan pràcticament molt poc habitats, però estan
3: cuidats. Molt cuidats, molt cuidats. Sí.
1: Estan molt cuidats, les cases s'han restaurat, jo no us sabré dir els noms, perquè és que he acabat de dir, acabat d'oferir, no me recordo els noms, però veus que les cases estan ben cuidades, s'han restaurat bé, s'hi ha deixat diners, allà.
5: Guimarà, hi ha la vora, que està molt bé.
4: Un dels dies...
5: Arbeca...
0: I així podien anar fent tot el recorregut per Catalunya.
5: Sí, sí. No,
0: i ja està, i fins
5: és una zona, és una zona que per anar així de fer visites està força bé. Eh? No, a vegades és que ens quedem en zones d'aquí de la costa i penses... Ja, o anem inclús moltes sortides a l'estranger, que fem molt de turisme fora de Catalunya, i a vegades coneixem bé la nostra terra. És que hi ha zones de Catalunya que són molt maques i dignes de visitar. I a vegades és més fàcil dir, no, me'n vaig a França, o me'n vaig a Escòcia, o me'n...
1: És que una cosa no treu l'altra. És...
5: No, evidentment que no ho treu.
1: A mi m'agrada anar a Escòcia.
4: Això has de parlar moltes vegades.
5: Però a vegades ni ho coneixem, tot això, eh? Vull dir que... I dius, i tenim coses molt maques, aquest...
0: Molt bé.
4: Un dels dies que vaig estar a Poblet, vaig dinar amb l'Oriol Junqueras. I em va preguntar com estàvem els de Molins de Rei. Li vaig dir que bé.
3: Gràcies.
4: Sí.
3: Vas dir la veritat, no?
4: No, vaig dinar amb l'Oriol, sí. Però estava allà.
0: Junqueras, ja no hi era.
4: Ja sabem que és molt confessional i que és molt catòlic i estava allà.
5: I que li vaig dir que estàvem a l'altre cantó del riu, que ja ho sap, no?
4: Sí. Ja ho té clar, això, eh?
1: Ahir em va cridar l'atenció, no sé si a vosaltres es va cridar... Vaig veure la retransmissió de lo de la...
0: Ara! Ara! Ara! Ara! no cridem.
4: Però si deies que no calia, que ja tothom...
0: No, dic, home, les pares.
6: Espera, espera, que el que volia dir...
0: Les cantades dels diaris... No, dic l'acte, si us va agradar...
6: Espera, espera, em va cridar l'atenció que els polítics que van rebre la comunió... No us hi veu fixar?
0: Ara anem a aquest detall,
3: no fixo amb aquestes coses.
6: Perquè per mi, no sé, és, potser és erroni, clar, però lligo molt que, bueno, molts polítics són confessionals, no?
4: Sí, clar.
0: No tots.
3: No tots.
6: Hi havia una plana major rebent la comunió que vaig pensar,
0: home. Estaves mal fixada, eh?
6: Estava molt mal fixada.
3: Em sembla que no la vaig veure, aquest moment.
4: El Pedro Sánchez la va rebre?
6: Crec que no.
4: Crec que no, perquè ell és la,
5: primera cerimònia
4: religiosa que va. Ha anat a funerals.
6: Qui has dit?
4: El Pedro Sánchez. Sí. Ah. És la però primera que va.
6: Però del nostre Parlament sí, eh?
2: No ho sé. Després és l'Espadaler...
6: Potser. I no, i l'Illa i el
4: Rull.
5: Jo vaig estar veient-ho i quan van cantar el credo que van estar enfocant així una mica, només van veure el president del Parlament de Catalunya cantant. Jo els del costat no cantaven.
0: El credo,
5: ningú, el credo. Vull dir, aquí, amb aquest acte, ja no és el simple fet d'anar a prendre la comunió. A moltes coses, a mi em vés agradar que haguessin enfocat més quan fan quan llegeixen l'Evangeli que tothom es presigna, i llavors veus qui són realment gent que són practicants i són de... I els que no.
0: I per què volies veure això?
5: No, perquè a mi també aquí arribes a un punt que també fa gràcia, que dius, van a aquests actes i a fi de comptes ni són ni creients ni practicants, sinó que la Letícia sabem que ho ha dit, ella va a missa perquè per una obligació, per un...
6: És protocol, és un protocol.
5: Sí, per això dic que si enfoquessin tot això quan fan aquestes coses a tota aquesta gent, ens en donarien compte que realment l'únic que fan allà és per figurar.
6: Llavors, no és per figurar,
3: llavors, no, és protocol.
6: És protocol. És la seva obligació.
5: Però hi ha protocol perquè el Sa Majestat, el senyor Felipe VI, va anar a rebre el papa a l'aeroport, al cap de mitja hora al Palau Real, i que avui també anirà a Canàries a donar-li la benvinguda. O sigui, que ve a Espanya i li ha de donar la benvinguda a 30 llocs diferents.
3: Escolta, és que és el president, el papa és el president d'un estat, eh? Jo m'ho he pres com això. Ha vingut aquí un president d'un estat i se li ha fet tracte de president d'un estat. Tot lo de més religiós o tal, ja depèn de cada persona.
5: Però em refereixo que tu pots fer-ho així i ho fas una vegada, però no cal fer-ho cada mitja hora.
3: És que volia apuntar que això és també política.
5: Sí.
3: Clar, és president d'un estat. Clar, ja està.
4: Estic d'acord, però... Pot dir el que vulgui.
5: Però va ser molt maco això de veure'l a l'aeroport i al cap de mitja hora o tres quarts un altre cop ens trobem allà al Palau Real. Pues sí, pues ja està. No, que és així. Aquí ara vas a casa meva, que és el Palau Real. Molt bé. I després, quan ha vingut aquí, ara ha vingut aquí i suposo que avui anirà a Canàries,
0: sí,
5: no?
0: Sí.
5: El rei, perquè...
0: Què vols dir, que no acabes d'entendre, doncs, aquests protocols?
5: Sí, no, si els entenc, però els trobo d'allò. I si no ets creient i d'allò, a què vas a missa?
3: Bueno, és que és un president d'un govern. És que enteno, almenys jo ho he entès així.
5: Jo sí.
3: Vull dir, jo he entès, és el president d'un govern. Si aquí vingués el Trump o el que fos, també se li farien, no sé, 50.000 coses. A més, s'hi ha afegit, sí, hem de posar l'afegitó que Espanya, encara que la meitat o el percentatge que sigui digui que és confessional, és un estat que és confessional.
4: De tradició
3: perquè...
6: És la nostra història.
4: Per Dios i per Espanya.
3: Llavors s'hi afegeixen les dues coses.
4: Per Dios i per Espanya. Però
6: que no per devoció, sinó per obligació.
3: Exacte. Exacte.
5: Però és igual, tornant a el que volia...
0: Què us va semblar?
5: Això va ser un acte molt lluït i molt maco. Possiblement, a més ho va veure la resta d'Espanya, perquè ho feien, que era l'altra cosa que jo estava molt pendent, perquè...
0: Estaves molt pendent.
5: Sí, no, a veure, quan va arribar a Madrid, i els tres dies que he estat a Madrid, ho han donat per la televisió espanyola, per la primera cadena, no per la segona, les 24 hores del dia, si convé. Jo tenia l'ull posat, i quan arribi a Catalunya... Ho donaran també per la televisió espanyola o només ho farà TV3? Evidentment, ahir ho estava donant TV3 i ho estava donant la segona. Però per la segona, ja no per la primera, com va passar a Madrid. I així trobo que a la resta d'Espanya i aquest país van veure el que som capaços de fer aquí i que va ser un acte molt lluït i molt maco. Jo... Molt hi haurà elegant. Gent que no li agradarà, però...
1: Molt elegant.
3: No, molt elegant. Sí, molt elegant i que va durar el temps just. Sí. Lo de la missa és una història, però el que és el protocol del fora...
1: La benedicció.
3: La benedicció va ser just el temps adequat.
5: El de la missa va ser maco perquè me'n recordo que el locutor, els de TV3, van dir que seria una missa convencional, una missa de cada dia. Sí. Amb la qual sí que hi ha una sèrie de pautes que dius que els que no van a missa no ho saben tant, només hi ha una lectura, no hi ha la segona lectura, només hi ha la lectura, els salms i l'evangeli. O sigui que és una missa que no és tan llarga. I quan va dir això, dic, a mi em sembla que això de tan llarg, que no serà una missa curta com una missa cada dia, que no és dia de precepte, res de res, perquè si
3: hi ha un cor...
5: I va durar una hora i mitja.
3: Sí,
5: que clar. Amb aquest temps, tu vas a missa un dia de cada dia i en pots fer dues amb aquest temps, tranquil·lament. Bueno. Això ja ho esperava, dic, però no em diguis això perquè la gent que està mirant la missa per la televisió no estaran tres quarts d'hora com a molt un on amb la missa, perquè només amb els cants ja ets conscient que allò s'allargarà més. L'altre sí és cert que va ser el que van dir, va ser una missa només una sola lectura, la homilia del Sant Pare va ser bastant curta.
1: No,
5: estàs a vegades acostumats que fan unes homilies que dius portes 10 minuts i dius no acaba. Va ser lo just i necessari, estava força bé.
0: Joan.
4: Jo... Bueno, home, s'ha de fer inevitablement la comparativa que, amb Madrid, i a mi m'agrada, és que, no sé vosaltres què us va sonar, però el David Bustamante cantant l'himno a l'alegria, que això ens ho va actualitzar el Miguel Ríos en el seu moment, que estava bé, però ara ja ho trobo kitsch, fora de lloc, ho trobo una mica antic i massa vintage, això per un... i lo dels gols per la pau ja no vegis. Ho dic perquè el Bernabéu. Vull perquè hi ha una no hi ha color.
1: És que
4: una diferència total i absoluta. I la segona cosa que volia, no sé si hagués sortit, però ja ho dic ara jo, amb el bisbe, Juan José Omella, que se'n vagi a l'Aragó. Que foti el camp. Ho dic de debò, eh? Ho dic de debò. Juan José Omella, que a més el van ordenar a Tortosa com a Joan Josep, en el seu moment, eh? Després ja va canviar Juan José, ahir va dir Antonio Gaudí, no va dir Antoni Gaudí, i a més, si ell no està a gust aquí com a bisbe, o nosaltres no estem... Em sembla que és cardenal, no, Josep?
1: Sí, crec que sí.
4: Sí. Doncs pues que se'n vagi a Espanya. O l'Aragó, ell és de Teruel, d'un poblet de Teruel. Que el fagin cardenal d'on sigui, però que marxi de Catalunya. Ho dic de debò.
3: Bueno, això, els practicants que facin la seva mani... Si
4: el Sant Pare li deia que seguís en català, que l'entenia bé. I el tio va canviar de seguida.
3: Bueno.
4: De seguida. Bueno. És una observació meva.
3: Sí. No.
5: Fes els seus protocols. Si vau veure les imatges, a Montserrat hi havia el bisbe Xavier, el bisbe de Sant Feliu, perquè com que pertany a la diòcesi de Sant Feliu, a Can Brians també hi era, i ahir, evidentment, hi eren tots, però vull dir... Quan han anat a aquestes zones, el bisbe de la diòcesi que li correspon és el que està allà.
4: Podem congregar
5: més amb l'Omell o menys, però és la manera de...
1: Jo el que crec és que hi ha hagut, perdona.
3: Segueix.
0: Sisplau, parleu les dues igual. Sí.
1: Que a mi el que m'ha agradat molt és que es veu tant el com som. O sigui, jo aquesta benedicció, no parlo de la missa primera perquè no la vaig veure, i segona que una missa conventual, quan anem a Montserrat ja les veiem, ja estem acostumats, que allà penses surten capellans de sota les pedres, vull dir, van sortint. La cerimònia la vaig trobar de tanta austeritat, però al mateix temps amb una emotivitat tan gran que dius, és que no es pot comparar amb res, perquè comparis amb el que comparis, la nostra manera, el que en diem ara tan habitual, el tarannà, és diferent.
3: Sí.
1: La sobrietat
3: sí.
1: i l'emotivitat,
4: sí.
1: jo penso que va ser tremendo. I no m'ha quedat clar, no sé si ho heu sentit, que van expulsar els 600 cantaires perquè doncs volien ensenyar allò de la senyera i ho van substituir per una gravació a l'últim moment, no ho heu sentit?
3: No.
1: Aquest dematí ho explicaven per la ràdio a RAC1. Mm. Es veu que els cantaires portaven tots, o portaven com per donar una volta a la carpeta i que sortís l'estelada. Mm. Això ho van observar, els van encerclar i els van fer fora.
3: Ah, sí?
1: Clar, llavors no hi havia cantaires. I diu que van posar una gravació. Jo no... Ho han explicat aquest matí, jo no vaig notar
3: res. Si ho han explicat, és que deu ser veritat.
1: Va ser aquest matí, el Basté, ho ha explicat a RAC1. Sí. No vaig entendre-ho, o sigui, no ho he entès, perquè jo no vaig notar cap diferència de si eren cantaires en directe com eren durant la missa, quan era la part de fora. Era tan emocionant anar veient aquells tres escolans que després van ser
3: que
1: sis,
3: bé cantaven que després, aquells nens.
1: I que van anar afegint-se, i que després s'hi va afegir l'orgue, i que després s'hi va afegir l'orquestra, o sigui, és que era d'una pulcritud i d'una, per mi, emotivitat, perquè a mi em saltaven les llàgrimes, eh?
3: Sí. No, és que,
1: em
3: és
1: vaig
3: que,
1: emocionar,
3: és que
1: és totalment.
3: Jo personalment vaig pensar que no cal ser catòlic practicant, ni musulmà, ni tal. O sigui, era una cosa tan de festa, d'inaugurar una obra d'art amb honor al dia que havia mort el seu arquitecte i tot, que... quedava a part. La missa era una cosa, però tot l'espectacle després, ben bé, era totalment diferent.
1: I la il·luminació.
3: La il·luminació. Sí, tot
1: s'il·luminava, o sigui, l'església s'il·luminava per dintre.
2: Hi havia un guió dissenyat per Igor Cortadella, que aquest home, francament, el premi no el veu, eh?
4: Sí, sí.
2: Perquè la cosa va acabar, quan va acabar el ritual, el ritmus religiós, i els nens estaven a fora, que va haver-hi un trio de nens que van fer unes harmonitzacions que qui les ha dissenyat s'hi ha jugat una mica al panís, perquè allà faltava només que un nen hagués afluixat una mica,
1: sí, desafinat una mica, sí.
2: Exacte. I després van venir els altres, i en el moment que venen els altres, no sé si es heu donat compte, es dona el tret de sortida quan fum, cau un focus blanc que semblava que es transformés tot, els nens en aquell moment. I això va estar
3: i el magnífic
2: pensat.
3: També va ser la continuïtat. Vull dir que a vegades en aquests actes entre una cosa i l'altra passa un quart d'hora.
4: Sí.
3: I en canvi es va acabar la
4: missa.
3: Això
4: és molt important,
3: o sigui,
4: això que dius.
3: Aquesta continuïtat que hi va haver entre el que és la cerimònia religiosa i el que és la cerimònia d'inauguració del lloc, hi va haver una continuïtat tan maca que, o sigui, que no hi va haver un tall, brusc.
5: Un petit tall perquè havien de sortir tots els bisbes i tot
3: però,
5: de fora.
3: Bueno, però
5: dir,
3: no va ser
5: lo just i necessari va ser. Van ser 5 minuts,
3: Ser, bueno, però és que no va ser un tall, va ser... no allò de dir, és que ara no se sap què fa, no. Sinó no, al moment que d'això van començar a sortir, va ser tot tan cronometrat.
4: Això en un acte d'aquests, el tema
3: s'agraeix molt,
4: que hi hagi un muntatge perfecte, sense temps d'espera, això és molt maco.
2: Una logística perfecta.
3: Jo crec que fins...
2: No es podia intuir, tal com havia anat la part religiosa, de ritus, doncs després no es podia intuir una cosa tan... avançada, no? És que jo crec que se'n parlarà a tot el món, i si a Barcelona i Catalunya tenien turistes, jo crec que això pot ser perillós a partir d'ara.
0: Sí?
2: Home, jo ahir vas estar sintonitzant a última hora de la nit Euronews a casa.
0: T'agrada aquesta cadena,
2: Sí, està molt, la trobo molt imparcial i van arribar a tot el que van poder arribar. El de la nit no, perquè clar, per editar això suposo que no es necessita com a mínim una horeta, però van dir-ho, la pròxima edició, jo, clar, ja no em vaig quedar, els ensenyarem la part final i tot això, però està bé, Euronews la veuen moltíssima gent, i el que passa és que, bueno, les cadenes a veure comercials, com CNN, etc., NBC, aquesta gent només parlen de Trump i els iranis i res més, això no existeix. Que no, home, és un altre front de batalla, des del punt de vista publicitari i tot això, però jo crec que, a més, van dir, no sé si és veritat, és la primera vegada que es fa servir l'equip de drons per posar una figura com en Gaudí
4: La de Gaudí
2: a Europa. Això a Xina es veu que no cada dia, però sovint, potser és que van ser ells els inventors, no ho sé. Però això dels drons, reflexionem una mica que els drons han portat molt de bé i molt de mal.
0: També.
2: En poc temps. Sí. I això ens ha de fer pensar i dir, val la pena, això?
4: Els drons on... tenen aquesta doble...
2: Cap on anem? Vessant. Cap on anem? Sí, sí. És dubtós tot això, eh?
4: I després la frase del Gaudí, que és...
0: Primer l'amor.
4: Primer l'amor.
0: Després la tècnica.
3: És que va ser tot tan elegant perquè no vas tindre temps de dir on dia encara dura això, sinó va ser vist allò que et deixa un bon gust.
1: Que, a més, va eclipsar tota la...
3: Va eclipsar, sí. Però va durar poc.
1: La pols, o sigui, el núvol va amagar tota la...
3: Però que va durar poc, va ser...
5: Tota la Sagrada Família. Però va ser molt justet i
3: justet, això que dic.
5: El rellotge de focs no es van allargar tampoc massa. No. Va ser tot molt cronometrat i molt al moment.
2: Jo no sé en quina hora devia acabar tot, perquè quan el papa va anar a descansar, suposo, el episcopal, no sé quina hora devia ser ja, perquè a les 11 o 12 encara anàvem per allà.
3: Es preocupa perquè no...
2: I després, 8 del dematí ja pujava l'escala per anar a Canàries.
0: Clar,
4: sí.
2: Haurà dormit 3 o 4.
0: Avui a Gran Canària i demà a Tenerife, per tant...
4: Bueno, jo crec que està controlat a les seves hores de descans.
3: Home, i tant.
4: Les ha de tenir.
5: N'ha guanyat una anant cap a Canàries.
1: I dins l'avió farà la capçinada.
3: L'avió pot dormir, tu.
7: A mi sembla que no ens hem de preocupar.
3: No.
4: I ahir va dinar amb els monjos i es veu que es va prendre una
1: copeta
4: d'aromes de Montserrat. L'aromes de Montserrat ja no el fan ni allà ni res, però esclar, segueix havent aquesta litúrgia d'un licor de...
0: I ja no la fan allà, no?
4: No,
0: quina llàstima, no?
4: Sí. Però, bueno, segueix sent una tradició i a les botigues del monestir...
3: Sí, i tant.
0: La coca, que és bastant interessant.
4: I la coca, sí, sí.
3: La coca, sí.
0: No sé si devien dur-se mató, també, d'allà les paradetes.
3: Sí, almenys el dinar potser li van posar.
2: Es van treure.
0: Es van treure, evidentment.
2: Per seguretat. Home, ja coneixeu tots els que hi són, no?
4: Sí.
5: És que amb seguretat els mitjans de seguretat que hi havia tant a Madrid com aquí, dius, és una
4: brutal,
5: passada.
4: És brutal.
5: Estem en un temps que dius, és que per una cosa així necessites quasi un exèrcit per mantindre la seguretat. Dius,
2: no cal anar més lluny, perquè quan la comitiva se n'anava cap allà, no sé si era el carrer Corse o el que sigui, que el locutor va dir que per la seguretat hi ha membres de la policia municipal, dels Mossos, de la Guàrdia Civil i de l'exèrcit de terra.
4: Sí.
5: I també van dir que la seva comitiva, la privada que porta, que no són de la Guàrdia...
3: Suïssa,
5: sinó que són de americans, de la FBI, de les, jo què sé.
3: De la CIA!
5: És que sí, que veus tot aquell desplegament i dius, tanta inseguretat hi ha al món, i és cert. I que va portar problemes, perquè van estar donant a les notícies que hi havia hagut un cas, una ambulància, i no la van deixar passar pels mitjans de seguretat. Era una emergència sanitària, i no va poder passar.
4: No estava tot col·lapsat.
0: Creieu que ha valgut la pena compensar tant d'esforç logístic, econòmic?
1: Això sempre és allò de...
4: Fins i tot vosaltres no veu notar, això potser és una paranoia meva, però el vespre, a l'hora d'anar a dormir, estava llegint i vaig sentir més avions del compte.
1: Helicòpters.
4: Anava a dir que no haguessin canviat l'espai aeri. Per un tema d'espai aeri. M'ho va semblar,
1: Al matí però... vaig sentir un parell o tres d'helicòpters.
4: Era la nit,
1: que era quan anava a Montserrat.
4: Jo em refereixo a la nit abans, com si haguessin canviat l'espai aeri una mica.
5: No cal anar tan lluny, s'han vist fotos a l'avió amb el que viatjava el papa, escoltats per caces de l'exèrcit, vull dir que tampoc no... Hasta aquí dalt tenim que mantindre la seguretat, no vagi a ser que algú li tiri o algun...
1: Un dron.
5: No, però és cert, vull dir que... I si val la pena, que deies tu, Oriol, pues, la veritat, jo penso que ha sigut un gasto molt gran de diners que es podrien destinar a altres coses que fan...
3: Els agnòstics han protestat, per això.
4: Aquests 2 milions d'euros els han tret de la taxa turística.
5: Ja.
4: Bueno, sempre hi ha una certa ètica amb això.
1: Home, sí, perquè representa que no l'han tret de...
4: Exacte.
1: Jo què sé, de res social.
4: Exacte.
1: Doncs bé, és... és...
0: I a tot això, tiroteig al carrer Balmes ahir, no tiroteig, assassinat
1: sí,
0: directament.
1: Assassinat. Sí,
3: s'estan posant molt malament.
0: Tercer això, tiroteig en 3 setmanes.
1: I davant d'una comissaria.
3: Això és el que m'ha cridat l'atenció.
4: O sigui, això. I la proliferació de les armes de foc en els darrers temps a Barcelona.
0: Correcte.
4: Això també és curiós, perquè, perquè això passa a Estats Units, però aquí, vull dir, allò, semblava que... Sembla com si... Bueno, devia ser un sicari.
0: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que el crim sigui una venjança entre bandes de Montenegro.
4: Sí.
0: Que això ja ho hem llegit sí. altres vegades que hi ha hagut...
4: La víctima era sèrbia, era d'un clan, i aquest tio que el va matar, que hi ha una foto d'ell, hi ha una foto d'ell, avui van ser 2 trets, potser era un sicari que havien contractat, i al millor ja està a casa seva.
5: Sí, sí, després va abandonar la pistola en una parada
4: sí, d'autobús. Sí, la pistola i el mòbil. I el mòbil, sí. Sí.
5: Bueno, i el no que deien, davant d'una comissaria, dius, que estaven tots amb lo del Sant Pare...
0: Sí,
5: però...
0: sí 6.000 agents, mobilitzats ahir.
4: Ah, sí, sí.
0: I per tant...
3: Ho va tindre fàcil, no?
0: Tercer tiroteig en 3 setmanes. Ens estem acostumant...
3: Aquestes no, jo no, que no
1: ens acostumem. El que passa és que no, els tenim. I,
4: sí. I fa un temps també vaig llegir una bala perduda que va donar algú.
1: A una nena.
4: A una nena, nena. A una nena. Això em sona... Vull
1: allà a la mina, em sembla que era.
4: Sí. Això és una notícia com molt americana, aquelles bales perdudes sí. que de vegades sí. mata algú totalment innocent i no... Sí, això seria
5: estem molt malament, perquè jo recordo una notícia que no és aquí a Espanya, però dius et dona molt que pensar, un vicealmirant o no sé què, allà no sé si era Xile, era Sud-amèrica, amb una d'allò oficial que hi havia, i un gos se li va llançar les cames allà, allò. Després van dir que era un gos policia, d'aquests que detecten droga, dic, hòstia, no sabia que el vist mirant aquell, que deuria portar les butxaques, precisament xupa-xup, no. I penses, i això era allà a Sud-amèrica, no és aquí, però aquí passen coses d'aquestes, vull dir que no te'n pots enrapiar ni del que portes posat, ja. I ara diuen dos tirotejos i tots són
3: sí
5: gent estrangera, però...
3: També, perquè ho he triat però, jo, m'ho he triat jo.
5: Sí. Perquè està la societat, ja no tan sols aquí, sinó en general, que penses la inseguretat i tot això està a l'ordre del dia. No, no és el cas, va donar-se el cas aquest aquí del tiroteig, però si mirem, si anem mirant les notícies cada dia i transcendéssim moltes d'aquestes coses, és el que en dic, últimament de tirotejos n'hi ha hagut diverses, i baralles, i amb armes blanques també... I no...
0: Doncs potser millor parlar de la ruta del Cister.
5: Sí,
1: sí, no, oi?
5: Sí, sí, sí, no,
1: més
5: perquè...
1: específica.
3: No, i el que sí, no sé si ho vaig dir un dia, que si vas a l'aeroport, vagis al tàntum posar-te a les mans glicerina, per la crema de glicerina, perquè jo tinc una amiga que al passar a la duana se la van endur amb un quartet i tot, i la van registrar de dalt a baix, perquè li van notar que portava... Es veu que la glicerina és una de les parts d'un explosiu.
4: D'un explosiu.
3: I llavors, esclar, vull dir, una senyora de 70 i pico d'anys es troba amb aquesta qüestió, i al final hi va anar una persona que li va dir, bueno, escolti, no ho entenem perquè d'un positiu, però vostè no li trobem res, i se li va acudir a dir, vostè què s'ha posat avui quan s'ha dutxat? Diu, home, la crema. Diu, quina crema és aquesta? Diu, ja està. Diu, és una crema de glicerina, i o sigui, els aparells han detectat glicerina a la seva pell, i ja hem pensat que portava bueno, vostè...
2: Aleatòriament, no, ja fa temps que ho fan.
3: Sí,
2: o sigui,
3: però...
2: Toca un dels passatgers que... creua l'arc aquell de Triomf.
3: Sí. I se l'emporten.
2: No, el paren i li diuen posi les mans així. Sí. Et miren no sé què i va, segueixi. O no segueixi.
3: Llavors, però si sí, troben glicerina a les mans, llavors ja...
1: Ja has manipulat, eh?
3: Ja has manipulat.
0: Bé, sí, doncs queda, com sempre, els consells de la Charles, en aquest cas, sí. per passar a l'aeroport.
3: Pues ara us donarà un Charles. Consell al Manel d'aquí,
0: ah, sí?
3: De Molins de Rei.
0: Tu ho sabies, no, això, sí. Manel, que ens donaries un consell?
3: Sí, el de l'anell, que de poc et roben l'anell.
0: Sí, important, doncs, a veure.
3: Sí, sí,
2: de la clínica antiga, allò que hi ha allà, la Rona Carbassa o Vermesa.
0: Sí, Carbassa. Ara Manyanet, eh?
2: Ja marxava, agafo el perdó i sento senyor, senyor! I em surt allò una senyora, però vestida, tal i qual, diu, Vostè no necessitarien una dona per fer feina, sí. Netejar, no sé què. Dic, mire, no, no ho sé, perquè jo això, aquest capítol, no el porto. És a dir, que no sé què. Com que no? Que no sé què, que no sé quantos. Vingui, que l'explicaré no sé què. Llavors hem de... Bueno, és igual, un altre dia. I em dóna-me'm així de costat. I aquí, entre el gran i el petit...
0: Dels dits, de la
2: mà. Així, dóna-me'm així, i em vaig trobar que... Vaig veure que l'anell estava aquí. I diu, vaya gente que hay aquí, va dir...
3: Sí. O sigui, que amb l'altra mà li estirava l'anell.
2: Si algú és abordat d'una manera que pots pensar... Això sí. De tota manera, hem d'anar molt en compte, perquè la gent majoritàriament és perfecta i bona i no fa això.
4: Sí.
2: Però això em sembla un episodi una miqueta...
4: Sí, no. Això passa. Sí. Sí. Algun dia n'hem parlat també aquí, a més n'hi ha que tenen molta traça. Home, segurament com això, aquesta imagina't. Senyora, que ja anava per un camí, però vas estar temps.
5: No, fan així, perquè jo ara fa una setmana, no fa més, una persona que és molt amiga meva també, una dona gran, i al portal de casa seva se li va acostar una dona, el mateix, que si necessita algú, que si allò, i abraçant-la, i allò, i allò, i quan va ser a compte ja li havia descordat el rellotge i anava a prendre.
4: Sí, sí.
5: I no és el primer cas.
3: O sigui que sigueu cauts, no? I aneu en compte en quan...
0: Precabuts.
3: Quan algú s'adreci a vosaltres molt amablement...
0: Sospiteu.
4: Hi ha lladres que són
3: són eficients.
4: Són eficients.
1: De guant blanc. De guant blanc, que en saben.
4: Sí. Com aquella obra de teatre, els ladrones no són gent.
5: No, però ho fan servir molt, i inclús abraçar-te i dir que...
3: Sí. Ai, que no,
5: això sí. Com si et coneguessis, i tu dius, i que qui és, i penses a vegades, sí. Però mentre ells ja actuen, et toquen i allò perquè no te'n donis tanta compte...
3: Que et prenen la medalla...
5: Perquè, clar,
3: prenen.
5: Si no, és molt fàcil el que et van passant a tu, Manel, de que, però com que t'estan tocant més, doncs penses...
2: Atenció.
5: Et donava la mà i d'allò per això, perquè no notis tant que
3: dintre d'aquest
5: moment hi ha una altra de sustracció, que és el que acostumen a fer. I això també et passa, perquè t'abracen i et diuen, ai, que no te'n recordes de mi, no? I al final després, ai, doncs m'he equivocat allò. M'he equivocat, però ja te l'hi...
3: Però ja te l'hem pres.
5: Ja te l'hi fotuda, com diem tots.
3: O sigui, atenció, companys, sí. Que no us en fieu massa de la gent molt amable, molt amable.
1: Que no coneixes.
3: Que no coneixes, clar.
5: De totes maneres van fer unes xerrades, no fa tant
0: sí,
5: aquí, Mossos d'Esquadra i
0: la Guàrdia Urbana.
5: Per la gent gran, per tots aquests casos que s'estan donant i que se'n donen molts. El que passa que després diem com passa aquí, que diuen que els coeficients de robatori i allò que ha baixat, però s'estan donant molts casos últimament. Anar a comprar a un supermercat també, a l'hora de carregar el cotxe, ves al tanto, no deixis el bolso dintre i
3: sí,
5: mentre
3: sí,
5: estàs carregant-te-la. Vull dir que molts casos s'estan donant, encara que diguin que els percentatges han baixat. Jo no veig on han baixat aquests percentatges.
0: O que no taquin amb
5: samarreta
0: o la camisa.
5: S'ho inventen tot. Avui dia no pots confiar, no te'n pots enrafiar que et vingui algú a preguntar per on se'n va a l'estació, perquè a la millor no saps mai si ve de bona fe i realment està buscant l'estació o el que està buscant és una altra cosa.
3: Sí, sí.
5: I hem arribat a un temps que ja no te'n pots ja ens hem de desconfiar-te de la persona que tens al costat, encara que sigui el teu propi germà, per dir alguna cosa.
3: Però, home, tant que
5: no, és que estem així, que no te'n pots enrafiar de res.
1: No, dic que sap greu que tinguem que tenir aquesta desconfiança. Sí. Perquè se t'acosta una persona per preguntar-te això de l'estació i instintivament ens posem alerta.
3: Sí, sí.
1: I llavors no deixes que se t'acosti massa, li dius com es va a l'estació, però a mig metre de distància. Sí.
3: A mi em va passar fa temps amb un súper i quan hi vaig tornar em van dir la culpa és de vostè de no controlar-ho. O sigui, al pagar, al costat de la caixa, hi havia una persona que, com aquell que diu, s'oferia a ajudar-te a posar-ho al carretó. Bueno, pues jo vaig pensar que era de l'empresa. Bueno, quan arribo a casa, faltaven dos o tres coses de les que ja havia pagat. Me'n vaig anar allà i vaig dir, escolti, miri, que m'ha passat això. Dissortadament vaig trobar una persona que devia estar de mal humor i em va dir, vostè es pensa que li he robat jo? Dic, home, jo no li dic que m'ho hagi robat, jo li dic que en tot cas, que no sigui, jo amb tota la bona fe, que no sigui que m'ho hagi deixat i els hi hagi quedat aquí, perquè és molt fàcil el posar-ho en d'això. Diu, això li demostra que ha d'estar vostè a la guai de lo que paga, no jo. I jo em vaig quedar tota parada, vaig pensar, bueno, d'amabilitat no en té gens, però bueno, llavors vaig rebobinar i vaig pensar, tanta amabilitat, aquesta persona al costat ajudant-me a posar el carro, devia carregar el seu al costat del meu.
1: Aquest petit, per mi.
3: Sí, devia fer aquest. O sigui que el tanto també, quan pagueu, mireu de que el que pagueu us ho poseu al cistell, que no quedi per allà, perquè...
5: I no això sol, i quan ara es paga molt en targeta, que tampoc se't fiqui algú al costat molt a sobre.
3: Exactament.
5: I si has de posar el pin, que a vegades et demana allò, i el que estan és mirant. No, molta gent no guarda aquesta distància quan el de davant està pagant, i alguns dius, ostres, m'estàs mirant a mi o estàs mirant a veure la...
4: Has de posar la mà. Ara hi ha alguns datàfons que ja tenen unes...
0: Sí.
1: Com unes parets petitones a lateral.
4: Uns petits murets. Sí.
5: Sí, no, és... I aquella noia que et va atendre, possiblement, no et dic que si era més amable, però la millor no era la primera que anava a protestar, però potser la manera no. Que et van fent a tu, aquella persona, la millor, aquell mateix dia ho va fer en 10 clients més.
3: Sí, llavors ja devia estar
5: llavors
3: cansada.
5: Llavors ja no és el primer, i arribes un moment que dius que estàs saturat que et vingui un i un altre, amb el mateix problema. No, vull dir que justifiqui que...
3: No, però jo vaig pensar, pobre, deu estar malament perquè bueno, em va contestar d'una manera culpabilitzant-me a mi de que jo no havia rebut allò. Llavors sí, vaig pensar, bueno, malgrat tot és veritat, ara quan compro una cosa veig que tot vagi parant al meu cistell i si es posa algú al costat, doncs, en fi, potser és algú de molt bona fe, però jo ja me'l miro malament.
7: Sí, el fet de posar-se... Sí.
3: Algú que s'acosta massa, que algú que s'acosta massa ja deixa... Abans, quan se t'acostava un home, deies, mira, a lo que va és a veure què toca, però avui dia a veure el que et pren. Sí, vull dir, a vegades al metro, parlo dels anys 60,
0: s'està evolucionant cap a un lloc, a veure...
3: Sí, senties algú que deia, si hi ha algun músic que vagi a l'orquestra, que no toqui aquí.
1: Ah, sí?
3: Sí, això ho havia sentit. Bueno, és que els que agafàvem el metro molt habitual anàvem molt ple, pleníssim, llavors, i evidentment pues, hi havia algú que aprofitava per posar la mà allà on podia.
2: I sobre la gent no portava desodorant.
3: No, oi, no i tant.
4: Que hi ha l'acudit aquell de la banda, no?
0: A veure...
4: De la banda que el metro va ple i el fa una olor de suat i li diu escolta, noi, tu quina colònia portes? Diu la banda, diu, pues se t'ha mort algun músic.
3: Molt bona!
4: Se t'ha mort algun músic. Molt bé, això ja me l'explicava l'avi.
0: Molt bé, eh? Això
4: ja me l'explicava l'avi.
3: Està bé que acabem el programa rient.
7: Tu ho sabies, sí?
3: No,
0: la banda Puig.
4: La banda...
0: Tenim moltes activitats aquests dies, aquí a la vila. Esteu desconnectats,
1: Absolutament.
3: Una mica, els que ja venim així.
1: Sí que hi ha allò del... Com que no es pot anar al botànic, hi ha el concert
0: es fa
1: del
0: Pati de Can
1: Ametller. Sí, és la que sé. Sí. No en sé més.
4: Sí,
0: tots els concerts del botànic es fan al Pati de Can Ametller.
7: Està bé.
0: Per què? Collserola continuarà tancada a l'estiu pel brot de pesta porcina, segons informa la Vanguardia.
1: Quin estiu, eh?
4: Depèn d'aquest concepte de natura, però...
3: I el que estic pensant és...
4: Aquest grup que ve ha de ser bo. Han tocat l'altabaix, el contrabaix, diguem-ne. Sí. Perdó. Almenys reconec a dos... amb la propaganda que he vist amb el cartell, dos músics que han actuat sovint a la Trasca pel daltabaix.
0: Digues, massa
4: no, treball, sobretot.
3: Que jo pensava que amb tot aquest temps que han tancat el Collserola, quan l'obrin, serà obligatori voluntaris per reobrir els corriols, perquè la gent que anàvem a caminar no anàvem pels llocs amplis, sinó que gaudíem de la natura pels petits corriols que hi havia. I ara suposo que amb tant temps d'estar tancats, els corriols se'ls hauran menjat.
5: Deuen estar obert, perquè els senglars passen per allà.
4: És que passen els senglars, els corriols.
5: De totes maneres, és cert. I es va fer la caminada aquest cap de setmana de... allà a Cerdanyola, 200 persones.
1: Sí, però van ser aquells ara, que es van enfadar i van dir que ells entraran al el parc, sí o sí.
5: Ara diuen que estan estudiant, que estarà tancat fins passat a l'estiu, però que estan estudiant obrir, fer algunes proves. Suposo que la millor el que faran és obrir algunes zones en concret i...
1: Home, és que és dur que no puguem pujar a Santa Creu durant l'estiu.
3: Home, és duríssim, eh?
1: Les baixades al capvespre són boniques.
4: Però és que no estan... Hi ha gent
1: que va, eh? Ja, però una cosa és que... Sí, a veure, llavors l'incivisme... A mi em molesta l'incivisme. Perquè si et diu que no s'hi ha d'anar, em sap greu, no s'hi ha d'anar. Perquè si no ho fem a mitges tintes.
4: Estic d'acord, estic.
1: No pot ser. A mi m'agradaria anar-hi, perquè doncs anar a Montserrat... Ai, anar a Montserrat. Anar a Santa Creu és important per nosaltres.
3: Embranallar i baixar al capvespre, el que dius, xino-xano.
5: Bueno, a Santa Creu pots anar a esmorzar o a dinar allà al restaurant en cotxe.
3: En cotxe.
5: Però clar, allò de poder caminar és cert que ho trobem a faltar.
1: Llavors tries un altre lloc.
5: Però n'hi ha molts, se n'estan matant molts, de porcs senglars, vull dir que... No, jo t'ho dic perquè tinc el meu fill, que està a l'ADF, i ara l'han contratat temporalment, està treballant allà a la recollida de senglars, encara que ell va amb una altra persona, amb gossos, a rastrejar buscant-ne, i després els senyalitzen i els van a buscar. Sí. I per lo que a vegades li pregunto i allò, i em van trobant, perquè a més s'han col·locat trampes i s'estan eliminant molts.
1: Però porten la pesta?
4: Milers,
1: els analitzen o simplement no, van eliminant?
5: Jo amb aquestes coses ja no li pregunto gaire, perquè dius, no tinc per què treure aquesta... Però sé que... Sí, avui l'hem trobat un parell, però tampoc li pregunto. Escolta, amb la pesta, n'hi ha que es moren d'una manera o es moren d'una altra, però n'estan eliminant perquè és que n'hi ha moltíssim.
4: No
5: és una cosa que...
4: A milers, és com una solució final.
5: Ells, evidentment, van allà i es desinfecten les sabates, desinfecten tot quan ha acabat.
0: Fins aquí, va. Deixem-ho aquí, sisplau. Gràcies per les reflexions, per la conversa. Bona setmana tingueu.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en la compareixença de balanç d'aquesta visita ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha reivindicat que també ha estat inspiradora per continuar sent un país obert, ambiciós i amb la voluntat d'obrir-se i explicar-se al món.
10: Catalunya... Amb aquests missatges, amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
9: El punt àlgid de la visita ha estat la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Volíem dir que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món, que ha coincidit també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Cap a les 11 és previst que el papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo, juntament amb altres autoritats. I els equips d'emergència busquen des d'aquest dimarts a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Salvament Marítim va rebre l'avís pels vols de 3:15 de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca que continua aquest matí amb efectius de bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també la policia local de Roses juntament amb Salvament Marítim, que ha activat també un helicòpter i diverses embarcacions. I tret de sortida ja el darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de 3 de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús d'un dispositiu electrònic. Avui s'examinen de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit, a les 9, entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic.
8: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
11: Demà a la nit al Foment torna a haver-hi un monòleg en clau d'humor amb Andrés Torres i el seu últim monòleg Los Hijos Adolescentes. El divendres, demà, a les 9 del vespre, al Teatre del Foment, l'entrada la podeu comprar a Entràpolis i val 16 euros. Diumenge hi ha visita guiada al Museu del Renaixement a 11:45. És una visita gratuïta inclosa en el preu de l'entrada. Si voleu anar a la visita guiada heu de reservar lloc a info@museudelrenaixement.com. I la grupa que organitza diverses ballades de sardanes aquest cap de setmana. El dissabte al vespre, doble ballada, nocturna de fet, perquè comença a les 9 del vespre i s'acaba a la 1 de la matinada. Amb dues coples, la Marinada i la principal de la Bisbal. El dissabte i diumenge hi ha la ballada habitual d'estiu, també a la plaça de la Creu, les ballades nocturnes a la plaça de la Creu, la diumenge novament al mateix espai, a les 7 de la tarda, amb la principal de Terrassa. Per tant, sardanes, dobles sardanes, el dissabte vespre i nit i diumenge també a les 7 de la tarda. I les bastoneres faran l'exhibició de final de curs el diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del Palau. També final de curs de Rollover, l'Escola d'Esports Urbans. Festa de final de curs el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona amb jocs, aigua i diversió sobre rodes. Activitat gratuïta i oberta a tothom que vulgui anar-hi per tots els nivells i totes les edats. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la del Passeig, el Passeig Pimargall, número 11.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
2: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
3: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
3: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
2: Informa't al Molí Jove.
4: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
5: Tens raó.
4: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
6: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: 10 del matí, 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Estem a l'equador del programa. Recordo que de seguida farem l'espai polític del dia. Avui preguntes a l'alcalde, de nou amb el regidor Miguel Zaragoza, que a partir de les 11 parlarem d'una vida vertical amb discapacitat. Aquesta xerrada que ve a fer avui el guia d'escalada i de muntanya, Miqui Matutano, al local del SEM, a les 8 del vespre. Ell ve a parlar sobre la paraescalada. A partir de 11:45 parlarem del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, la col·laboració que fem quinzenal amb ells, en aquest cas per fer balanç de les jornades Collserola, la natura al centre de la metròpolis, que s'han dut a terme els darrers divendres d'aquest mes de juny i el passat mes de maig, i en parlarem amb l'Eugènia Vidal, arquitecta del Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB, i amb el Josep Ferrer anirem a Berlín amb el seu espai amb la maleta a la mà. Però ara, quan són les 10 del matí i 9 minuts, doncs encetem aquest espai polític on podeu participar, trucar o escriure'ns, si voleu trucar 93668-6161, si voleu escriure o nota de veu al WhatsApp de la ràdio 691-438-847, si voleu fer qualsevol pregunta al regidor Miguel Zaragoza, que avui ens acompanya en lloc de l'alcalde per segona setmana consecutiva. Ell és regidor de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Obres i Llicències, Patrimoni, Hisenda i Finances i Recursos Humans i Organització. Hola, Miguel, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora. No agafeu com a costum,
0: no?
1: Si vingui habitualment.
0: Dues setmanes consecutives,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, estic batent recurs, però no, això és casualitats i situacions concretes de la gent de l'alcalde que fan que em toqui venir a mi.
0: Efectivament, perquè com ja hem explicat, avui es celebra, avui i demà, el Congrés de Fires de Catalunya a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement. Hi ha hagut la inauguració, o està havent-hi en aquests moments. El factor humà en l'organització de fires, gestionar sota pressió, és el lema d'aquest any, i es fa avui i demà, i Molins de Rei s'acull aquesta jornada. Sí, crec que l'alcalde està ajustant a la inauguració, eh?
1: Sí, bueno, el que comentàvem ara, no? És jornades importants perquè, a més, crec que nosaltres, com una de les fires de referència del país, no? Que precisament ahir, la setmana passada, ja ho comentàvem, no? El com havia anat a tot l'impacte econòmic i social que representa per la fira, que nosaltres el coneixem, el sabem, som conscients, no? I des de l'Ajuntament de fa molts anys es treballa intensament per potenciar-la, i bueno, i aquí aquests resultats de que el Congrés de Fires hagi volgut fer aquí, doncs jo crec que és important també.
0: Molt bé, la setmana passada, si ens escoltàveu, doncs també vam tenir diversos veïns i veïnes que van fer observacions de diversos punts de la vila, i vam plantejar-ho aquí a través de trucades o missatges. També tenim alguna trucada, però començarem per un dels temes de la setmana, i és aquesta carta que adreçava l'Ajuntament de Molins de Rei a una comissió d'algunes parades del mercat municipal, unes 8 parades, que han decidit doncs publicar aquesta carta, que diu que els paradistes del mercat municipal volem expressar el nostre profund malestar davant la situació que fa més de 6 anys que patim a causa de les altes temperatures dins de les instal·lacions i la manca de les solucions efectives per part de l'Ajuntament. Diu, fa massa temps que treballem en unes condicions que considerem inacceptables. Les temperatures extremes afecten directament el manteniment dels nostres productes que venem, el nostre rendiment laboral i també el benestar dels clients. Malgrat haver traslladat aquesta problemàtica reiteradament durant anys, continuem sense veure cap actuació real ni cap proposta vàlida que garanteixi unes condicions dignes per poder treballar. Aquesta situació s'hi suma al fet que ja se'ns han ajornat 3 reunions relacionades amb aquesta problemàtica. Aquest fet només augmenta la sensació d'abandonament i la percepció que no existeix un interès real per solucionar el problema que arrosseguem des de fa temps. L'única resposta que hem rebut per part de l'Ajuntament és que no hi ha diners per reparar l'aire i que això els impedeix solucionar la situació. Però després de més de 6 anys i de totes les subvencions que han rebut durant aquest temps, ens preguntem, realment no hi ha diners per garantir unes condicions mínimament dignes per treballar? Els paradistes, diu, estem cansats d'esperar, cansats de promeses i cansats de no obtenir respostes concretes, i a la situació ha arribat a un punt límit i no podem continuar treballant d'aquesta manera, diu. Per aquest motiu prendrem mesures per fer visible aquesta situació i defensar els nostres drets i la nostra dignitat com a treballadors i treballadores. Tinc diverses preguntes que ens han fet arribar doncs des d'aquesta comissió, però d'entrada, què li sembla al regidor doncs aquesta observació, aquesta carta, i quin...
1: Jo crec que és legítim que cadascú es posi a la seva manera a les seves queixes. Ho diu un que, que té un molta vinculació amb el mercat municipal. Hi ha gent que se n'oblida, no?, d'on venim. I jo he treballat al mercat municipal quan era petit.

0: i me'n recordo quan eren més de 100 parades i la situació del mercat municipal, con la qual lliçons poquetes d'on venim, però crec que sí que és legítim que la gent pugui manifestar i expressar la seva opinió, però jo vull fer un matís sobre aquests comentaris. Primer, que no són tots els paradistes, és evident que el malestar de que n'hi hagi un problema amb l'aire és de tots, però jo entenc que hem de fer els matisos. Jo no sé qui diu que no hi ha diners. A mi em sorprèn que posin aquest escrit. Nosaltres tenim un diàleg i la regidora de comerç constant amb la Junta de Venedors. Un dels acords que vam arribar a l'aprovació del pressupost del 26 amb el grup ARA, precisament va ser per fer la renovació de l'aire condicionat del mercat municipal, con la qual qui digui que no n'hi ha diners, pues, falta la veritat. No sé qui és el que ho ha manifestat. És a dir, s'està fent el procés de licitació del nou aire condicionat del mercat municipal, i això, insisteixo, és que és un acord que vam arribar, que crec que l'altre dia també ho explicava el regidor Sánchez, no? És a dir, no és una cosa que... És a dir, nosaltres quan detectem la necessitat, i els tècnics municipals, perquè hem d'aclarir també que nosaltres no prenem les decisions polítiques, que prenem són de posar els recursos. Els que ens diuen com ho hem de fer i quines són les solucions tècniques són els tècnics municipals que són els que aporten les solucions als problemes. I em consta que l'alcalde convocarà la reunió amb la Junta i a qui estigui interessat, entenc jo, per explicar quines són les mesures provisionals i quines són les mesures definitives. Però és que les definitives anen en aquesta línia. Vam fer posar aquests recursos i els processos de licitació pel canvi de l'aire en el mercat municipal porta el seu temps, com tot. És un procediment, tot i que sigui d'urgència, que trigarà.
1: Doncs vaig amb les preguntes que ens ha adreçat la Mireia Gil des de Cal Barça, com portaveu d'aquestes parades que han fet aquesta carta, que una mica van, ja ho apuntava el Miguel, la primera és... Pot comprometre's avui davant dels oients de Ràdio Molins de Rei a donar una data concreta per tenir una solució definitiva?
0: Mira, i jo crec que tu em coneixes, jo quan sempre em pregunteu, però això quan estarà? Jo no
1: per
0: puc
1: dates
0: donar,
1: concretes,
0: jo
1: sí.
0: Jo no puc posar dates concretes. A més, jo crec que és un error posar dates concretes. Diré demà i demà passat, és que és un error. O sigui, les coses no funcionen així. Això no va de, vostè em pot assegurar que el dia 23 de... No. No li puc assegurar. N'hi ha un procediment. És que els procediments de l'administració no són els que ens agradarien. I això ho hem explicat moltes vegades, però bueno, la realitat del procediment de contractació i d'adjudicació de que estem parlant de milers d'euros. No és que no estem parlant de 1.000, 2.000, 5.000 euros. La inversió que hem de fer en el mercat municipal estem parlant de més de 200.000 euros per al canvi de l'aire condicionat. I això és un procediment que s'ha de publicar i té la seva complexitat tècnica, en el qual, que s'està treballant-hi, sí, que l'alcalde els hi dirà quan, aproximadament, perquè després t'agafen la literalitat i jo crec que l'exemple més clar és la residència, no? Que quantes vegades hem pogut anar donant, i doncs jo crec que és un error, però s'està treballant i s'està treballant força per part dels tècnics municipals per accelerar tot el procés.
1: Per tant, en aquests moments està en procés de licitació i serien uns 200.000 euros, doncs?
0: Ara no recordo la xifra, però sí. I a més és que insisteixo, és que està aprovat amb la modificació, amb l'aprovació del pressupost del 2026.
1: Aleshores, també, una de les reflexions que surten no és perquè s'ha trigat doncs, més de 6 anys ja a arreglar aquesta problemàtica.
0: Però és que jo insisteixo, és a dir, aquí els que aporten... perquè un pot tenir una sensació i un altre altra, i són els tècnics municipals els que et diuen això compleix o no compleix. A partir d'aquí, és que no és una cosa que el govern municipal no hagi volgut fer. Bueno, es fa en funció del que els tècnics municipals diuen, ara toca això i ara toca una altra cosa. No crec que... Diem, fa 6 anys, bueno, doncs no ho sé. Jo, és que, és a dir, potser els nivells de ciència que tenen alguns amb l'aire condicionat, en aquest cas del mercat o de les solucions, són uns, i les possibilitats tècniques són unes altres. Jo ho desconeixo i això hem de donar aquesta capacitat de decisió als tècnics municipals que diguin quines són les solucions que s'han d'aportar. Jo no ho sé.
1: La Mireia també pregunta si considereu que el mercat municipal ofereix actualment el confort que hauria de tenir un equipament públic.
0: Però és que és reiteratiu, no? És a dir, nosaltres estem fent tots els esforços perquè el mercat municipal estigui en condicions, i insisteixo, hem posat els recursos per poder fer la licitació.
1: Et pregunta també, ja que els pingüins, que explicaven que és una mesura provisional, no són una mesura efectiva, penseu prendre alguna mesura que funcioni de veritat abans que arribin els mesos més calorosos?
0: És que jo crec que... podem continuar amb la retaila de preguntes, eh? Però jo sóc regidor, no sóc tècnic, jo no sóc qui ha d'aportar, són els tècnics els que ens diuen quines són les solucions que ens han d'aportar. Podem continuar amb aquesta retaïla absolutament lògica i aquesta aportació de preguntes, però jo no tinc per què, no sé, jo no sé si la solució són pingüins, són altres tipus de... que els tècnics municipals porten dies intentant solventar. Vull dir que, en tot cas, hem de donar aquest marge perquè ells diguin, és això, ara prendrem això, ara farem això i ara farem això.
1: En tot cas, també ja han sortit moltes vegades, quan parlem de licitació, vol dir que trigarà el seu procés administratiu.
0: Però es farà, no? Insisteixo, l'alcalde, crec que avui parlàvem d'aquest tema, ahir parlàvem d'aquest tema, em va dir que convocaria breument, en breu, als representants del mercat municipal per explicar què s'ha fet i què es farà sobre aquest tema, i en tot cas ja s'aclarirà tot això, no? I, però, evidentment, els processos, encara que sigui per urgència, doncs costen, són lents, però ja hi estan treballant fa temps.
1: I l'última pregunta, que també pot ser que sigui reiterativa, però en tot cas fa una retrospectiva, que el mercat municipal actual va obrir l'any 2007, pràcticament ja farà 20 anys, i segons va dir l'alcalde a l'última reunió, l'aire té un cost de reparació de 440.000 euros. Diu, com pot ser que només hagi durat 13 anys actiu? No es va fer el manteniment necessari en el seu moment?
0: Però és que podem entrar, perquè entenc que hi ha molts enginyers darrere de les preguntes, no ho sé, és que no ho sé, és a dir, però no és, o sigui, la preocupació és solventar el problema, no generar preguntes a l'aire, en funció de que és legítim, que a mi em sembla molt bé, però no li puc contestar. Els tècnics municipals fan seguiment dels equipaments municipals, ens diuen, i a vegades les coses no acaben de funcionar, o s'averien, o no duren com duraven abans. Això suposo que ho hem vist tots, vull dir, que ens agradaria que duren més, i que sí, segurament, però té molts factors, tu tens equipaments pues que abans, pues, jo què sé, podem parlar del manteniment de l'edifici del Molí, podem parlar del manteniment d'altres edificis de l'Ajuntament que tenen una complexitat, que es fa un seguiment, però evidentment la durada dels equips pues és X, i això els tècnics municipals usaven i estan a sobre.
1: Doncs aquestes eren les preguntes de la Mireia Gil en relació amb aquesta carta que ha publicat aquesta setmana, a inicis d'aquesta setmana, un grup de paradistes del mercat municipal, unes 8 parades, per tant reunió propera amb l'alcalde, i per informar dels últims passos en relació amb el que suposa la climatització del mercat. Que et volia preguntar també, Miguel, perquè el sindicat majoritari de l'Ajuntament publicava una nota de premsa explicant que ha denunciat el consistori davant la inspecció de treball per manca de manteniment i temperatures il·legals als edificis municipals. I volia aclarir, per exemple, diu, l'Ajuntament no disposa de contractes vigents per la revisió d'extintors, mànegues, sistemes de detecció d'incendis ni equips de climatització i ventilació. Això és així?
0: Però això ho determina la Comissió de Salut Laboral de l'Ajuntament, que n'hi ha una comissió que estan representants sindicats i Ajuntament. I, per cert, a la comissió aquesta, doncs, els representants per part de l'Ajuntament són els tècnics responsables del manteniment i de la seguretat dels edificis. I llavors allà s'explica quins són els procediments. I, llavors, si ve inspecció de treball, nosaltres li passarem tota la documentació, que ja ha vingut i ja li hem traspassat, i ens dirà quines són les recomanacions que s'han de fer, i entra dins del que toca als sindicats dir que les coses que s'han de millorar, i als tècnics municipals dir, pues, és veritat, això s'ha de millorar i s'ha de canviar. Punto. No té més.
1: Les mancances afecten a escoles, que això ja havia sortit també per altres bandes, escoles Bressol i la biblioteca El Molí, i diu que els extintors no s'havien revisat des del 2023.
0: Vale, doncs, és que això està en el Comitè de Salut Laboral, vull dir que insisteixo, no? Ja es va donar les explicacions corresponents del per què la situació que n'hi ha en aquests moments, es va prendre quan va sortir aquesta situació i vam donar les instruccions perquè s'activés, però jo insisteixo, els regidors no anem darrere de mirar si... És la seva feina, és la seva, i a més la fan bé. És la feina dels representants sindicals dir això no està funcionant. Val? I llavors es passa al Comitè de Salut Laboral i allà els tècnics municipals responsables de que això es solventi, ho solventen. I això és el que s'està fent. Si és que no té molt de secret.
1: Per exemple, sé que va sortir això en algunes escoles de la vila i que ja s'ha resolt, crec, no?
0: Clar, però... Bueno,
1: de la revisió dels cintos,
0: És a dir, jo crec que el que hem de dir és el sistema funciona, no? N'hi ha uns representants sindicals que es queixen de que n'hi ha determinades coses que no estan del tot correctes i aleshores els tècnics responsables d'aquests serveis el que han de fer és donar solucions a aquestes situacions que no estan. Penseu que això és un debat entre tècnics municipals i es discuteix al Comitè de Salut Laboral on estan els tècnics municipals.
1: I expliquen també una casuística que en aquest cas és d'aquest edifici de nova incorporació, entre cometes, perquè ja fa mesos, que és les temperatures, altes temperatures que hi ha hagut al carrer Ramon Llull, per tant, a l'antic edifici de la Loto. Aquí és que no ha funcionat bé la climatització
0: aquí
1: ja d'entrada.
0: Aquí és que vam tenir que fer un canvi de tota la climatització i ja funcionava la de l'aire calent, i quan van procedir a posar en marxa la de l'aire fred, pues resulta que no estava del tot correcte. Ja crec que aquesta setmana ja s'estan acabant de fer les proves i estarà tot corregit.
1: De fet, hi va haver un dia que és quan vam tenir aquest pic de calor fa un parell de setmanes, que es va assolir temperatures de 30 graus i es va recomanar el teletreball.
0: Efectivament.
1: Per tant, això es resoldrà properament.
0: Avui estan fent les proves de l'edifici i si tot funciona, pues ja està, ja estarà solventat i com tu dius, en aquell moment des de Recursos Humans vam recomanar el teletreball per qui volgués, que molta gent va anar a treballar, també vam posar mesures provisionals al mateix edifici.
1: Bé, doncs aquesta era les observacions que feien aquest sindicat de l'Ajuntament, que volíem també evidentment contrastar amb el regidor Miguel Zaragoza, i tenim una trucada que hem de passar abans de 11:15, intentarem fer-la passar ara, que encara ens queden 4 minuts i mig per arribar a aquest punt horari, que és el Ricard Peral. Sí, el tenim al telèfon. Ricard, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard. Tu diràs.
2: Bueno, volia parlar amb el senyor alcalde, però diuen que no està.
1: Tenim el regidor de Zaragoza. Sí, t'està escoltant.
0: Vale. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, Josep. A veure,
1: no, Miquel.
2: Miquel.
1: Val. Digues.
2: Bé, Miquel, a veure, resulta que jo visc allà a la carretera, com ho saps.
1: Avinguda Barcelona.
0: Sí.
2: A l'avinguda Barcelona. I deu fer uns 3 mesos, jo calculo que deu fer una cosa així, que va haver un cotxe que va volcar, si te'n recordes.
0: Sí.
2: Va volcar, però va volcar perquè va picar amb una d'aquelles jardineres de ferro que es va instal·lar quan es va fer les obres de la carretera.
0: Sí.
2: Bé, doncs vam tindre sort, d'aquella jardinera d'obra, d'aquell ferro que havia posat, aquelles planxes de ferro, vam tindre sort d'allò perquè, si no, véssim parlat de morts. Perquè resulta que aquell mateix dia hi havia la vaga dels maquinistes de Renfe. I les dues marquesines dels autobusos estaven plenes a rebussar. Si no hi va haver la jardinera aquella, el cotxe seria recte. I es havien portat més d'un per endavant. Véssim estar parlant de morts. Què passa? No es torna a posar aquella jardinera? Per evitar que passés una cosa així de vegada? Diem, no, però home, no tornarà a passar. Oh, no se sap mai si tornarà a passar o no tornarà a passar.
0: Bueno, ho preguntaré, ara no suposo que sí que es tornarà a posar i s'haurà de demanar o hauran demanat els serveis per posar-la, però és a dir, és evident que el que dius pues, va ajudar a que no tinguéssim una altra desgràcia, però sí, és veritat que si hagués passat pues, uns metres més enllà davant de la mateixa parada de bus...
2: No, és que hi ha 3 metres i pico.
0: Sí, però tu imagina't que això passa més endavant i va directament a la Marquesina, doncs difícilment...
2: I hi ha gent allà, perquè...
0: Clar, és a dir, però no, allà no podem, just davant de la Marquesina no podem ficar la jardinera, és a dir, hem de pensar que, bueno, doncs... Que,
2: no, just per... davant de la Marquesina no, el posto que
0: sí,
2: estava...
0: Sí, ja entenc el que m'estàs dient, el que dic...
2: Perquè ja no pujarà cap més cotxe per allà, perquè si puja un cotxe torna a haver-hi la Marquesina, la jardinera aquesta de ferro, i que ara la jardinera de ferro.
0: Sí,
2: però... No, ja no seguirà.
0: Que és evident. Escolta, ja farem la...
2: No
0: preguntaré, suposo que no deu ser fàcil la confecció d'aquesta jardinera, però avui els hi preguntarem.
2: Si són quatre ferros, són quatre llaunes.
0: Sí. Això sembla, Això sembla, però després tot és molt complicat. Ricard, ara ho preguntarem i a veure si la setmana que ve, que espero que pugui venir l'alcalde i contesta, vale?
2: Bueno, i a veure si es pot fer alguna també amb els niñatos i no tan niñatos que hi ha també.
1: Què vols dir?
2: Dones i persones grans dels patinets.
1: Ah!
2: Perquè els patinets van volant pels carrers de Molins de Rei. Això no és així.
0: Està clar.
2: Hi ha cap poble que no faci el que no fa Molins de Rei. A tots els pobles del voltant. A Barcelona, inclús els retenen la patineta.
0: I nosaltres... No, Ricard, no. I nosaltres. I estem fent controls diaris. Estem fent controls diaris a la Guàrdia Urbana d'informació i de sanció. I portem 2 setmanes fent-ho amb els patinets. Vull dir que, i a més, és visible. Es pot veure a la Guàrdia Urbana fer controls i requisants. Ara, potser no ho fan davant teu i tu no els has pogut veure. Però ho fem i els hem incrementat a les darreres setmanes. Hem fet una campanya que a més s'ha vist per les xarxes socials de la Guàrdia Urbana que s'està fent aquesta campanya i estem treballant-hi. Evidentment s'escapa gent, però estem fent i continuarem fent campanyes de control i seguiment dels patinets i de les bicicletes que no compleixen el que diu l'ordenança.
2: A mi al carrer Major no m'han revolcat un patinet per dues vegades, per sort, per pèls.
0: Sí. No et dic que no, però ho estem fent.
2: Ja és veritat, perquè vamos, és que és massa això ja, perquè escolta, jo no entenc, m'estàs dient que hi ha un control d'aquí, perquè jo ara mateix estic al barri de la Granja.
0: No, el control no està on estàs tu, això és evident.
2: Però ara estic al barri de la Granja i jo des d'aquí surto cada dia, jo no veig mai cap municipal caminant pel carrer.
0: Bueno, doncs ens passes el teu horari i ja farem... Perquè, clar, això és la queixa de sempre, Jo entenc que la queixa és que no veig... Però la Guàrdia Urbana hi és, fan els controls aleatòriament en horaris diferents, perquè si jo ho explico aquí, doncs ningú... El que no farem ara és explicar que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, tindrem un control de patinets al carrer de baix, no? Es fa i ho fem i la Guàrdia Urbana fa la seva feina aleatòriament en diferents punts, en sancionat, en fer recomanacions i en requisat patinets.
1: Ricard, ara sí, gràcies per la teva participació.
2: Molt bé, però vinga, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Bon dia i bona hora. Efectivament, que no sé si és una instrucció clara o... Miguel, de força difusió, veig, de coses que està fent la Guàrdia Urbana a través de les xarxes, vull dir, de pedagogia, no?
0: Bueno, és que jo crec que al final moltes de les queixes que tenim és que la Guàrdia Urbana o no fa res o només multa. I no, la Guàrdia Urbana fa molta feina, crec que el seu convidat conjuntament amb Creu Roja i Protecció Civil a explicar les xerrades de prevenció que farem els propers dies, es fan moltes actuacions de coordinació amb les associacions de veïns, amb les entitats, es fan campanyes de control, ara estem en patinets, però hem fet fent totes les campanyes de control que ens requereix la Direcció General de Trànsit, intentem explicar també a la ciutadania que la Guàrdia Urbana és activa, és proactiva i fa vigilància i que evidentment ens agradaria arribar a més llocs, no? Però que al final fem allò que ens toca en la mesura del possible.
1: Bé, altres coses. Va sortir també la setmana passada observació dels veïns i veïnes de l'entorn de Riera Nova, confirmar que ha començat justament l'actuació aquesta setmana de millora de l'espai públic al carrer Ramon Llull, que en principi durarà una setmana aproximadament. Ja sabeu que les obres no sempre va en una setmana precisa, però en tot cas és l'entorn d'una setmana i 29.000 euros d'actuació. No sé si hi ha alguna novetat al respecte.
0: No, s'està fent l'obra, com ja vam explicar la setmana passada, és una obra d'accessibilitat, de millora de l'accessibilitat de tot el carrer, i bueno, està en marxa. També estem, ahir es va fer l'asfalt al carrer Verdaguer,
1: sí,
0: i a la,
1: sí,
0: i a la zona de la carretera de Vallvidrera. Avui fan la, crec que aquest matí feien la pintada de tota la zona. Jo crec que bueno, s'ha d'explicar tot, no? També es fem actuacions, els propers dies es farà, s'ha fet ja també el polígon El Pla, l'accés a la rotonda, i els propers dies es farà una actuació també a la zona de Carme Galceran, just davant del pavelló poliesportiu. Bueno, anem fent diferents actuacions en les campanyes d'asfaltat i de millora d'accessibilitat. De fet, aquesta millora d'accessibilitat també la fem a la Riera de Vallvidrera, ja just davant de la rotonda de l'Avinguda Collserola, que fem un pas de vianants per facilitar el creuament de la gent que ve de l'autobús de l'MB3 i de l'MB2 a la zona d'allà de Riera de Vallvidrera.
1: Correcte, veiem a través de les xarxes també, en aquest cas de l'Ajuntament, aquest asfaltatge concretament al carrer del Pla, al polígon industrial del Pla. No sé si ha de tenir continuïtat, parlant del polígon, amb aquest context, no, de transformació de la millora del polígon industrial.
0: Es van fer diferents actuacions, ara farem, si no recordo malament, també alguna actuació a l'Avinguda Barcelona, però a la part de polígon també. Bueno, es van fer en diferents actuacions. Penseu que vam fer ja la rotonda del costat, s'ha de fer tot el tema del carril bici que va de la connexió pel carrer Llobregat amb el polígon El Pla. Bueno, hi ha diverses actuacions de millores als polígons que a més ens va venir a través d'una subvenció de la Diputació, que nosaltres també havíem de posar recursos, i bueno, sempre anem fent actuacions de millorar a l'espai públic en funció primer dels recursos i després de les prioritats que hem d'anar posant damunt de la taula.
1: Perquè una altra de les observacions clàssiques, Miguel, és oi, com es nota quan el tros del polígon que és de Sant Feliu i de Molins de Rei, com vulguem dir que ens falta més manteniment aquí a Molins de Rei?
0: Bueno, jo passo habitualment pel polígon de Sant Feliu, perquè per anar a la feina hi passo, i no recomano a la gent que passi per la carretera que va per allà amb moto, perquè el manteniment que n'hi ha en aquella zona, les velocitats que agafen els vehicles i el manteniment que n'hi ha, per exemple, de les tapes del clavegram, és molt deficient. És la meva percepció com a usuari que va per allà, no? És a dir, tot és millorable, sí. Jo crec que nosaltres tenim un bon polígon industrial que funciona, que està adequat, que hem anat fent inversions importants a la zona, i ni millor ni pitjor que els de Sant Feliu. Vull dir que pues tots tenen algunes coses a millorar, i algunes coses que estan molt ben fetes.
1: Bé, amb una altra ordre de coses, llegíem aquesta programació de la campanya de poda. Ens ha estranyat, Miguel, perquè ara ho comentàvem fora del micròfon, normalment això apareix més als mesos d'hivern, però atenció al matís, campanya de poda en verd.
0: En verd,
1: què vol
0: sí.
1: dir aquest matís? Aviam.
0: Tots podem veure que n'hi ha determinats arbres que tenen una floració, perquè, i a més, per sort, tenim pluges abundants, no? Hem passat uns dies que per la nit se'ns posa a ploure, no? I això és bo perquè l'ambient i la vegetació es regenera i aguanta a l'aigua, però el que fa és que tenim algunes zones, no?, que els arbres tenen un comportament molt florit, no?, i el que es fa és un manteniment en verd, perquè aquestes zones que han crescut massa i destorben tant la visibilitat dels vehicles com del vianant, pues es fan actuacions. I després n'hi ha alguna tipologia també d'arbre que s'ha de fer la poda en aquests moments. Però bàsicament són podes de manteniment per evitar precisament aquest destorb, no?, que n'hi ha branques que pues, han crescut massa, s'han de podar, s'han de treure i s'han de deixar perquè es pugui o circular, insisteixo, els vianants o els vehicles.
1: Bé, en tot cas començarà la setmana que ve, dilluns previst el terraplè, també dimarts terraplè amb Frederic Soler Pitarra, dimecres Frederic Soler Pitarra amb Antoni Gaudí, una altra zona del municipi, evidentment. El dijous, Antoni Gaudí, Font dels Casats, i Font dels Casats, Jacint Verdaguer. Suposo que s'anirà actuant...
0: Després tens punts que són puntuals,
1: sí?
0: Que es van actuant, que no sortiran aquí al llistat, però que tots, més o menys, pues, insisteixo, quan puguis veure un arbre que està una mica més florit en la base, si el carrer Verdaguer passa molt, però són arbres molt antics, surten guies a la part de sota de l'arbre, i el que es fa és aquest tipus de manteniment en verd.
1: Bé, i parlant de verd, avui llegíem a La Vanguardia que Collserola i el riu Llobregat continuaran tancats a l'estiu per la pesta porcina. Com ho valoreu, això?
0: Pues, bueno, jo crec que al final nosaltres hem de respectar les decisions que prenen les administracions en aquest sentit, no? I en aquest cas la Generalitat de Catalunya, tot i que ja li hem manifestat per activa o per passiva que això està generant un estrès innecessari, no? També la gent té necessitat d'utilitzar l'espai natural, no? I com saps, l'alcalde sempre ha manifestat públicament i li ha reiterat diverses vegades als consellers, tant a l'interior com tant al d'agricultura, que potser la zona del riu era excessiva aquest tancament. Això ho han manifestat nosaltres, però també els ajuntaments del voltant, val? I creiem que en aquests moments pues, els tècnics de la Generalitat haurien d'analitzar si no es podria ja flexibilitzar una mica aquest ús, no? I entenem que n'hi ha una pressió per part, a més de la gent, dels usuaris, que volen sortir de les ciutats i intentar pues, fer aquests recursos que estàvem molt acostumats a fer, no? No ens agrada, però és evident que la situació continua, encara que no es parli, continua oberta, i tenim una situació en la que no acabem de resoldre, que es tenen controlats dins, sembla que estan baixant els casos detectats, però no està del tot acabat de controlar, amb la qual cosa, pues, bueno, no ens agrada, però hem de respectar les decisions que prenen altres administracions.
1: Bé, tenim una nova trucada que ha marcat el 9-3-6-6-8-6-1-6-1, que és la Fina Gibert. Hola, Fina, bon dia i bona hora.
3: Hola, Oriol, bon dia. Hola, Miquel.
0: Hola, bon dia, Fina.
3: Mira,
0: tu diràs.
3: Volia comentar ara que parlàveu dels arbres aquí al carrer Verdaguer, que des de l'última ventada aquella tan forta, de les obres aquí davant d'aquests pisos que s'estan fent, sí, va volar un plàstic molt gros, blau, que s'ha enganxat a l'arbre de davant de casa.
0: Vale.
3: Però és que ja fa mesos.
0: Sí, sí.
3: I llavors,
0: aquest arbre també,
3: o sigui, les branques ja m'entren dintre del meu balcó. Jo puc tallar-ne dues, que m'entren molt?
0: Jo, no? Mira, jo li diré als tècnics que... perquè precisament aquesta tipologia de poda és per evitar això. O sigui, que com diu l'Oriol i ha explicat, aquestes són podes que es fan a l'Albert perquè n'hi ha arbres que han crescut molt. Crec que segurament faran aquesta actuació. Jo avui la consultaré, ¿vale? Si et sembla bé, i per estalviar-te que tinguis que tallar-la tu, i també
3: perquè
0: aprofitarem...
3: Si ho puc tallar jo, com que m'entren...
0: Jo ho entenc, si vols, i no genera un conflicte a tu, pues, ho pots, suposo, però jo entenc que aquesta poda està precisament pensada per això, i aprofitaré per dir-li el tema del plàstic aquest.
3: Del plàstic.
0: Sí, el veig quan passo per allà.
3: Pues moltes gràcies.
1: Molt bé, no,
0: gràcies,
1: Fina.
0: A tu.
1: Fantàstic.
0: Vagi bé.
1: Adéu-siau. Per cert, parlant en aquest cas de les obres de Renfe, Miguel, se'ns anuncia l'obertura d'un nou accés provisional de cara a demà, divendres, dia 12 de juny, que s'habilitarà aquesta nova sortida d'accés provisional pels viatgers situats al carrer Sant Antoni Maria Claret.
0: Efectivament, demà els que heu passat pel carrer Sant Antoni Maria Claret heu pogut veure un pas de vianants nou que ha aparegut en aquella zona amb una esquena d'asa perquè els vehicles no corrin, i efectivament allà on estava la porta aquella d'accés, s'ha habilitat un accés directe a l'andana direcció Martorell, per entendre'ns,
1: D'acord,
0: tu podràs anar directament des de el barri de les Conserves, accedir a l'estació de la Renfe sense tenir que utilitzar el passo de via. El que passa és que si vas direcció a Barcelona hauràs d'anar a l'inici de l'andana i creuar, perquè, com sabeu, encara no tenim habilitat el pas sota via, no? Que és la de les primeres coses que ens van dir que volíem fer. Però, com a mínim, tindrem aquest pas que evitarà que la gent tingui, si vol, fer la sortida de l'estació, anar al fals sota la via i fer aquest creuament. Que, de fet, és el preludi del projecte que ja contempla aquest accés nou que es farà de l'estació per part d'Adif a la zona de Sant Antoni Maria.
1: Per tant, no és que ara quedi inutilitzada l'entrada principal, sinó que s'afegeix aquest accés a partir de, en principi, demà.
0: És un afegit, sí, ens van dir que demà, i ho estàvem comentant precisament en l'Associació de Veïns de les Guardioles Conserves, que aquest era una reivindicació de l'antiga Associació de Veïns de les Conserves, i que, bueno, pues que de moment tindrem això i suposo que, evidentment, quan acabin totes les obres, pues les tindrem acondicionats d'aquell espai.
1: Precisament avui que hi ha reunió de l'equip de govern en aquest barri de la Vila, no?
0: Sí.
1: Llegeixo 7:45 PM,
0: sí, sí,
1: al local
0: sí, sí.
1: de veïns de l'antiga...
0: Associació de Veïns de les Conserves.
1: Ara les Guardioles.
0: Efectivament, eh? Sí, sí, sí. Del que jo soc regidor de barri.
1: Sí.
0: I la veritat és que és una associació de veïns que suposo que no sé si heu entrevistat
1: sí.
0: i tenen, és un grup de molt potent, de gent que té moltes ganes de fer coses i que jo animo també a la gent que viu al barri que hi col·labori i que ajudi a treballar i a demanar i a reivindicar, no? Perquè les associacions de veïns són també ens ajuden a tenir interlocució als espais i ens ajuden a tenir més coneixement encara si s'escau de les coses que passen als barris, no? I a nosaltres ens va molt bé i animem a tothom a col·laborar en les activitats que fan. I la veritat és que avui pues, fem la reunió allà, mentre en un futur no tinguem el nou espai que tindrem allà al barri de les Guardioles.
1: Sí, que ja està contemplat, no?
0: Està contemplat, començarem a fer les primeres reunions per veure exactament quins són els continguts per poder començar a fer un primer disseny de l'equipament.
1: Bé, la reunió, doncs recordeu, és avui 7:45 PM, al local de l'Associació de Veïns, a la plaça Antoni Marca. De fet, ja va ser dilluns al barri del Canal, no?
0: Efectivament. Sí,
1: segueix la roda, eh?
0: Seguim la roda, seguim les reunions amb les associacions de veïns, que, insisteixo, nosaltres expliquem pressupost i la gent s'explica, pues això, no? Les seves demandes, les seves queixes, analitzem les coses que ens van dir l'any passat per veure què hem pogut millorar i què hem pogut fer, i ens va bé perquè, bueno, pues com comentàvem la setmana passada, no? que tu et reuneixes i et demanen, no? fer determinades actuacions i aleshores els hi pots dir que sí o no, o són suggerències que surten d'aquestes reunions i que nosaltres intentem tenir en compte.
1: Molt bé. Doncs estem amb el regidor Miguel Zaragoza, que té moltes regidories, però, per exemple, de la Salut no, però li volia preguntar perquè l'altre dia conversant amb el regidor Joan Carles Serra em deia que hi ha, crec que hi ha més de 1.000 signatures que s'han fet per demanar el retorn del servei de ginecologia al CAP. Comentava també que ja segueixen les converses. No sé si hi ha alguna novetat al respecte a aquesta qüestió.
0: Jo crec que totes les novetats que n'hi hagin les donarà l'alcalde.
1: Sí.
0: Sí que l'alcalde està molt a sobre, perquè de fet, si us en recordeu, quan vam tenir la visita a la Fira de la Candelera amb el conseller de presidència que estava en aquell moment com a president en funcions, doncs l'alcalde el primer que li va dir és aquest tema. Vull dir que, a més, ho va comentar a la roda de premsa. L'alcalde m'ha demanat que miri això i ho mirarem, i sé que en aquest temps no s'ha parat de treballar i, evidentment, que crec que la recollida de signatures ens ajuda a pressionar i a argumentar davant de la conselleria que és un servei que s'ha de continuar prestant, i jo crec que pues, segurament tindrem bones notícies, però bueno, esperem que donguin resultats aquestes demandes que fem tant a través de les signatures com la mateixa administració, com el mateix ajuntament.
1: Correcte. Parlant de salut, per cert, parlàvem també aquesta setmana, Miguel, que el sistema d'emergències mèdiques desplega un nou model de transport sanitari. Les hores anuals de transport sanitari urgent passen a ser 385.000, prop de 20.000 més que en el contracte anterior, i el que ens afecta el Baix Llobregat, el desplegament inclou millores específiques, les bases de Brera i Martorell amplien la cobertura de 12 a 16 hores diàries, i al Papiol també s'incrementa la disponibilitat d'una unitat, perdoneu. Martorell s'acollirà a més a una unitat de suport logístic sanitari destinada a incidents amb múltiples afectats i grans emergències, i pel que fa a la tecnologia, les ambulàncies de suport vital avançat incorporen també la possibilitat de fer, per exemple, ecografies o analítiques de sang al lloc de l'emergència.
0: És evident que amb l'evolució tecnològica que tenim els darrers anys, pues que tots els vehicles d'emergència, tant d'ambulàncies, policies, bombers, van incorporant tecnologies que ens ajuden a millorar l'assistència en les emergències, no? Jo crec que aquesta és una part clau de tot això, no? És a dir, que ara ja no és només patrullar, ja no és només tenir una ambulància que arribi d'hora, no? Sinó que és una ambulància que arriba d'hora i que en el moment poden fer una analítica o et poden fer una ecografia en aquell moment, no? És l'abans que estem tenint en aquest sentit en mesures, no? I feia uns anys, me'n recordo, quan amb tot el tema dels vehicles elèctrics, els bombers ens deien, ostres, com solventarem el problema de que un cotxe elèctric es crema? I acostuma a passar que no té la mateixa combustió que un vehicle convencional, no? I bueno, doncs amb el temps investiga i es van millorant les tècniques per poder evitar-ho, i en aquest cas les tècniques es poden aplicar a la salut, benvingut sigui. Jo crec que les administracions estem per això, no? Per intentar incorporar les millores, les darreres millores que es puguin fer per poder fer atenció al ciutadà el més ràpid i efectiu possible.
1: Parlàvem d'aquesta base a Papiol, la que tenim a la Riera Nova, segueix vigent?
0: Bueno, és que tenim molt bona cobertura nosaltres, sí, com a municipi. La veritat és que en aquest sentit no tenim queixes, més enllà que, a veure, jo insisteixo que al final els serveis estan dimensionats pel que estan dimensionats. Pot passar que una nit tinguis quatre serveis alhora i, evidentment, per molta policia, per molta emergència que tu tinguis, la demora la tindràs, però no és lo normal, i jo crec que nosaltres tenim molt bon servei i una bona cobertura a tots els serveis d'emergència.
1: Bé, anem encara en la recta final. En tot cas, en principi vindrà l'alcalde la setmana que ve, però aprofito que ja estàs aquí, Miguel, per parlar ja a Horitzó Sant Joan, no? Com es presenta, diguem, el dispositiu de cara a una nit tan important com la de la Revetlla de Sant Joan?
0: Com sempre, amb precaució, hem de veure també com evolucionen els propers dies amb la calor, no? I les alertes que tenim en aquest sentit, i nosaltres, com hem explicat abans, doncs els serveis de prevenció nostres el que fan aquests dies és informar la gent, no?, una mica quines són les mesures que s'han de prendre, cautelars, no?, per tot el tema de les revetlles, per tot el tema dels petards i de més, i la veritat és que esperem que tot sigui funcioni com normalitat, com els darrers anys, no? I sempre atents, no? I que tant els serveis d'emergència com els voluntaris de Protecció Civil i de l'ADF, que aquests dies ens presten un servei extraordinari, estaran a la guàrdia. Un dia d'aquests tenim la presentació del dispositiu d'estiu, on explicarem una mica quines són les actuacions que farem i què estem fent, però sobretot hem de demanar responsabilitat a la gent, no? Aquells dies entenem que són dies de per divertir-se, per passar-ho bé, però també per fer ensenya amb tot el que són les activitats de festa, que són moltes. De fet, tenim una diversitat de festa, no? Des de la flama del Canigó i tot el tema de la foguera de Sant Joan a la plaça de l'Església, la resta de revetlles que tenim a tots els barris de la vila, tant revetlles d'entitats com d'alguns privats que volen fer la revetlla al carrer, i crec que això parla molt de la vitalitat cultural i associativa de la nostra vila, no? I allà estaran els serveis d'emergència per vetllar per la nostra seguretat.
1: A tot això, hi ha una xerrada per parlar de prevenció d'onades de calor i revetlla a Sant Joan, que explicaves abans, prevista per dijous 18, per tant dijous que ve, a 7:45 del barri del Canal. No sé si serà l'única o...
0: N'hi ha intenció de fer més,
1: sí?
0: N'hi ha diverses programades, si no recordo malament. Aquesta és una de les que està,
1: sí,
0: prevista. Insisteixo, no sé si eren tres les que estaven a l'audit de cap, i que es fan aquestes per intentar, pues, arribar al màxim possible de la gent, i poder, pues, efectivament, donar explicacions dobles, no? En aquest sentit, el tema de les onades de calor, en el que, per desgràcia, i com he comentat al principi, no? Cada dia estem més acostumats i hem de veure com les treballem amb més profunditat, i després, evidentment, totes les mesures de seguretat que es puguin fer per la revetlla.
1: Bé, doncs ho anirem deixant aquí, aquest espai de preguntes a l'alcalde avui, com dèiem, per segona setmana consecutiva, amb el regidor Miguel Zaragoza, regidor de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Obres i Llicències, Patrimoni, Hisenda i Finances i Recursos Humans i Organització. Moltes gràcies, Miguel.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona setmana.
0: Que vagi bé.
1: I fins la propera. 8 minuts i seran les 11. Farem una pausa i de seguida tornem per tancar aquesta tercera hora del programa i explicar-vos el contingut de la propera hora, on parlarem també d'altres activitats que tenim avui i aquesta tarda, com una xerrada al local del Centre Excursionista de Molins de Rei.

0: Gossos!
1: En directe, aquesta cançó dels Gossos voldria dir-te, amb aquest disc que van enregistrar l'Auditori de Barcelona, acompanyats de diversos cantants i grups, com l'Alguer Miquel, el cantant dels Charango, que va acompanyar-los amb aquesta cançó. 2 minuts i seran les 11. Ens aturarem per escoltar les notícies d'aquesta hora, fer una pausa, i tornarem amb l'última hora del programa. Destacarem una activitat que tenim avui, de les diverses que hi han programades, que organitza el Centre Excursionista de Molins de Rei. L'organitza el local del SEM i es titula Una vida vertical amb discapacitat. Han convidat el Miqui Matutano, que és guia d'escalada i muntanya, per parlar de la paraescalada. Ara en parlarem amb ell una estona, a partir de les 11:10 aproximadament. Després farem la col·laboració quinzenal amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. En aquest cas, en col·laboració amb l'AMB, perquè aquestes dues institucions van organitzar aquestes jornades Collserola, la natura, al centre de la metròpolis, que s'han fet en diversos divendres, fins al passat divendres 5 de juny, i avui en farem balanç amb l'Eugènia Vidal, que és arquitecta del Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB. I a 11:45, qui ens acompanyarà serà el Josep Ferrer, periodista, guia turístic. Amb ell agafem la maleta cada setmana i viatgem amb la maleta a la mà. Avui viatjarem fins a Berlín i ens explicarà detalls interessants d'aquesta ciutat. I amb tot això tancarem el programa a les 12 del migdia. De manera que fem una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín, des del centre de comandament que han muntat al port pesquer de Roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Pues mira, aquest matí, cap a les 10, està muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment n'hi ha aparegut el noi, però n'hi ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
1: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
2: Vale, a tu. Adéu.
1: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
3: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara a les 11 és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia de la selectivitat. Durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
4: Passen 3 minuts a les 11.
5: Informació local.
4: Aquesta tarda, 6:15, a COS s'organitza una xerrada per parlar d'Alzheimer i discapacitat intel·lectual. La ponent és la doctora Bessie Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau. Avui a 6:15 de la tarda a la Federació Obrera. També avui a 6:45 de la tarda al Centre de Formació d'Adults Rafael Ferrer fa la festa de final de curs al pati de Can Ametller amb música en directe i servei de bar. Festa oberta a tothom. El govern municipal continua la ronda pels barris per explicar el pressupost municipal i les inversions que es faran. Avui en parlaran sobre els barris de les Guardioles i les Conserves. Per tant, es convoca una reunió que està oberta al veïnatge d'aquests barris. Avui, a 7:45 del vespre, local de l'Associació de Veïns al carrer Antoni Marca. També avui, a 8:00 del vespre, el CEM organitza una conferència, una xerrada per parlar de paraescalada, una vida vertical amb discapacitat. L'encarregat de parlar és Miqui Matutà, no guia d'escalada i de muntanya. La xerrada es farà acompanyada de fotografies i de vídeos. Es durà a terme a 8:00 del vespre, local del CEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. Demà divendres el CEM justament organitza una nova edició, una nova sessió de concert, nit musical del Botànic, però aquest any al pati de Can Ametller. Amb el grup Bratia, és un grup de música dels Balcans i Gipsy Jazz, una banda liderada per Ivan Kovacevic, veu i contrabaixista. La banda també la integren Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra i Esteri Estoguies a la percussió. El concert demà divendres, obertura de portes a 8:00. Us podeu dur el sopar de Carmanyola, si ho voleu. I després, a 9:15, comença el concert. L'entrada general val 17 euros i pels socis 12. És gratuïta fins als 12 anys d'edat. Demà, concert al pati de Can Ametller. I també demà, a les 7 de la tarda, els Amics del Museu organitza la conferència Els Carlins Catalans i el Foc de Molins de Rei a càrrec de Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
3: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
2: Vols dir que val la pena?
3: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
4: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
7: No!
6: Nosaltres t'ho posem fàcil.
7: Yuhu!
6: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Passant 10 minuts de les 11 del matí, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, el magazín matinal de Ràdio Molins de Rei, que us acompanya de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 12 del migdia. Com sempre, a partir de les 11, el que fem és, evidentment a les 11 i altres moments del programa, però a les 11 sempre destacant activitats que tenim principalment a la nostra vila. Avui, aquesta tarda, coincideixen diversos actes. Nosaltres ens quedem amb el que organitza el Centre Excursionista de Molins de Rei per avui a les 8 del vespre, concretament. Recordeu que us explicàvem una vida vertical amb discapacitat. Aquesta és la proposta. Per això hem convidat el guia d'escalada i muntanya, el Miqui Matutano, per fer aquesta xerrada, per parlar de la paraescalada amb fotos i vídeos. Hem de dir que és entrada lliure amb taquilla inversa, i això serà, com dèiem, a les 8 del vespre. I per anar fent boca d'aquest acte, ens acompanya uns minuts al telèfon el Miqui Matutano. Què tal, Miqui? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora. Escolta, d'entrada, explica'm ben bé què és la paraescalada.
1: La paraescalada, com el seu nom diu, és l'escalada adaptada. Vale? O sigui, les vies d'escalada s'adapten a persones que tenen discapacitat física. Uh-huh. Vale? Perquè, bueno, són diferents categories, que això pues, al vespre ho explicaré.
0: Sí.
1: Que hi ha persones que li falta una cama, un braç, són cegues, o al meu cas, que tenen una limitació de moviment per una fixació. Uh-huh. Jo tinc l'esquena fixada, la lumbar.
0: Sí.
1: I llavors s'adapten les vies perquè es puguin assolir, però que també siguin difícils. Uh-huh. Vale?
0: Per tant, segons, hi ha diverses categories, això ho havia vist, en funció de la capacitat funcional, com deies, no? Pot ser discapacitat visual o també a partir doncs, de deteriorament neuromuscular o d'afectació de les extremitats, eh?
1: Exacte.
0: D'acord. Tu expliques també el teu Instagram, Miqui, que vas tenir un accident, fruit d'això doncs, tens aquesta limitació, no? Aquesta dificultat. Tu ja practicaves l'escalada abans, per això, de l'accident?
1: Sí. Sí, sí, i gràcies a l'escalada puc caminar.
0: Sí?
1: Realment, sí, sí, sí. Perquè, bueno, jo vaig tenir un accident molt greu, mm-hmm. que lo normal era morir en l'acte,
0: sí?
1: amb el vehicle, i, bueno, hi van passar les hores i no, bueno, els doctors van decidir, pues, que operar-me, però el 80% era quedar-me en cadira de rodes.
0: Mm-hmm.
1: I a l'hora d'obrir-me, que no... Bueno, me van operar a la UCI.
0: Sí.
1: No s'atrevien a portar-me al quiròfan. Pel tema no... Bueno, deixar-me bastant quiet, no?
0: Uh-huh.
1: Per no tocar res allà que pugui afectar. I es van donar compte que la musculació havia protegit a la mèdula.
0: Uh-huh.
1: Que no trenqués.
0: Molt bé. Doncs, fruit d'això, segueixes també de nou practicant l'escalada, ara la paraescalada, com dèiem, que tinc entès, em sembla que serà ja esport paralímpic oficial als Jocs Olímpics de Los Angeles, no?
1: Sí, exacte, el 2028, sí. Faran una prova pilot,
0: sí?
1: Que la meva categoria no està seleccionada. El que han fet és, com entra nova, agafen, com hi ha 18 categories, comptant masculí i femení,
0: uh-huh.
1: total unes 18 categories, han agafat solament 5 categories. Vale? Que també aquí ve una miqueta també la xerrada, no? Enfocar una miqueta tot el que està molt bé...

0: per les Olimpiades, però sempre buscant com la vendre, no?
1: Ja.
0: Sempre volen veure gent parlant així, fet a pols, fent coses bèsties. Llavors, clar, jo, quan ja em vegin allà a fer la xerrada, veuran que sóc una persona normal, que diran, si no ho expliques, no sembla que tingui una discapacitat. Llavors, que la meva categoria no està seleccionada, que potser a la següent estigui, però sí, molt, molt content perquè, bueno, estem anant una miqueta més enllà.
1: Correcte. Per tant, 18 categories en total hi arriben a haver,
0: Sí, comptant, o sigui, hi ha en total 9 categories
1: sí?
0: i comptant masculí i femení,
1: sí,
0: 18.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: I, per tant, els jocs, com deies, només en serien 5 les que hi entren, no?
0: Exacte, sí, i tot, o sigui, 5 i total, sí, unes 10, comptant masculí i femení.
1: Perquè llegia que la paraescalada, per exemple, tampoc es remunta gaires anys enrere, no? Una vintena d'anys que va començar, doncs, a caminar.
0: Sí. Va començar realment fa poc,
1: sí.
0: D'aquella manera, que tampoc se sabia a quina categoria podies anar, i, bueno, una miqueta, vinga, comencem a fer això.
1: Sí.
0: I mentre que, bueno, ha anat evolucionant, pues ja s'ha, bueno, s'ha fet un reglament... Hi ha uns metges internacionals que fan una revisió abans de competir per veure com estàs i per determinar-te la categoria. I com molts, com jo, pues podem anar pitjor, pues si un any estàs una categoria, pot ser que l'any següent estiguis una altra perquè vas a pitjor o vas a millor, també, que és el meu cas.
1: Ah, i pels que no estem avasats en el llenguatge de l'escalada, hi ha molts matisos, i tu que ho has viscut abans i després, Miqui, a l'hora doncs, de fer una via quan parlem de paraescalada?
0: Sí.
1: És molt diferent, diguem, afrontar-ho quan és paraescalada. Aquí quines diferències hi hauria amb l'escalada normal?
0: Bueno, que l'escalada normal, ¿vale?, no adaptada,
1: exacte.
0: Pues a vegades no... O sigui, jo, pel meu cas, no? Jo parlo del meu cas.
1: Sí.
0: Jo el tema d'aixecar molt la cama dreta, no puc. Llavors, clar, si em fiquen un peu molt alt, no puc fer la via. O em costaria molt. O sigui, o seria impossible. Llavors, és com que te l'adapten, perquè puguis escalar al teu 100% o al teu màxim de dificultat, però que puguis realitzar el moviment. ¿Vale? En canvi, quan escalem a roca, com hi ha més possibilitats, perquè la roca te dona més joc, llavors s'adapta millor. En canvi, al rocòdrom, o sigui, són passos obligats. Llavors, tot aquest de l'escalada no adaptada, que fan molts moviments de saltar, ara cap aquí, ara cap allà, molt semblant al parkour, nosaltres no podríem fer això, per la nostra limitació.
1: Parlava dels Jocs Paralímpics, però crec, he vist, vaja, que també, en clau més interna, has participat a campionats d'Espanya. No sé si aquí, a nivell de Catalunya, també tenim campionat.
0: Sí, som el de les comunitats.
1: Sí?
0: Hi ha solament... Sí, ara cada cop hi ha més comunitats que s'estan animant a fer, a organitzar campionats comunitaris, no? A Catalunya van ser els pioners, després va començar... Bueno, va seguir Madrid i Extremadura. També, bueno, també va una miqueta sobre els participants que tenen cada comunitat. I Catalunya som els que portem més paraescalador i paraescaladores a les competicions nacionals i internacionals.
1: Sí, molt bé.
0: Sí.
1: I això t'implica, per exemple, entrenar cada dia, Miqui?
0: Sí. És un sacrifici, perquè, clar, l'escalada indoor, el rocòdrom...
1: Sí.
0: Comparat a la natura, no?, lo que és la roca,
1: clar.
0: és molt diferent. O sigui, està l'escalada per mig, però és com... Si comparem MotoGP i motocross. O sigui, hi ha una moto per mig, però no se'n sembla en res. En els agarres i tal, llavors tens que practicar molt. Quan comença a haver la temporada de competicions, ja tens que anar més a rocòdroms i buscar rocòdroms que tinguin diferents tipus de preses per d'agarres on ens agafem, per quan la competició pues, està més còmoda.
1: Bé, parlem d'uns instants de la xerrada en concret, Miqui, perquè llegia que parlarà sobre la parada escalada, però també acompanyada amb fotos i vídeos. Explica'm com la tens concebuda, la xerrada.
0: Bueno, és una xerrada que parlo sobre mi, començant sobre mi, de qui soc i el que em va passar, ¿vale? El tema del meu accident i tot el seu procés. Llavors vaig ficant imatges, ¿vale? Sobre la meva esquena, les radiografies amb els cargols, i bueno, i tot el procés que vaig fer quan me van donar l'alta. Bueno, va ser una alta obligada per mi. Jo sí. Vaig demanar l'alta voluntària. I bueno, són fotos que han anat recopilant, o sigui, han anat agafant les més importants, i després vídeos sobretot de paraescalada. Explicant, perquè, bueno, companys que són secs, amb els seus guies, com donar una miqueta més informació més elaborada, no?, al públic, que pugui entendre. I està molt relacionat amb el tema de que si algú té algun amic, familiar, amiga, amb discapacitat, pues això, que l'animi, que no la limiti més de lo que està.
1: Sí. I has fet aquesta xerrada a molts llocs o què, quan t'ho demanen?
0: Sí, sí, sobretot faig xerrades a escoles que cursen el cicle mig d'activitat físico-esportiva en el mig natural, aprofitant que sóc guia, que sóc escalador i tinc discapacitat, és com agafem, els oriento una miqueta, són xerrades una miqueta diferents perquè els oriento al món laboral i d'estudi, del món del guiatge que poden fer, i després sobre la muntanya inclusiva i discapacitat, com portar una persona a la muntanya a cega i fem alguna pràctica. Després, l'any passat, vaig estar a La Rioja, a Calahorra,
1: sí,
0: en una mateixa xerrada que faré avui, però acompanyat d'un amic de Madrid que és sec, que porta molts anys.
1: Molt bé.
0: I entre els dos vam fer una xerrada. Vam fer una personal, el que faré avui, i després una conjunta, la de paraescalada, la van fer conjunta.
1: Molt bé. Miqui, doncs alguna cosa més que vulguis afegir de la xerrada, de la paraescalada, abans de tancar?
0: No, bueno, que la gent s'animi a vindre aquest vespre.
1: Sí.
0: És veritat que ha de ser dijous vespre complida, però bueno, que vingui, que és bastant interessant, que sóc de xerrar molt i bueno, de bueno, perquè vegin la realitat, no? De,
1: sí,
0: també el camí que jo he tingut que agafar, que sóc el primer discapacitat físic en seguida d'escalada en Espanya, i bueno, les barreres que m'han ficant el sistema,
1: sí,
0: per ser discapacitat, i bueno, per més que era això el que he comentat abans, és perquè vegin, no?, que els discapacitats també poden fer coses,
1: i
0: que
1: tant.
0: Si tinc algun problema, pues que puc tirar endavant, que no em tinc que enfonsar. I està basada això, com una xerrada d'automotivació, per motivar la gent a fer coses.
1: Molt bé. Doncs aquesta xerrada, recordeu, serà avui a les 8 del vespre al local del SEM, Una vida vertical amb discapacitat, amb el guia d'escalada i muntanya, el Miqui Matutano. Recordeu, 8 del vespre, local del SEM, entrada lliure amb taquilla inversa. Miqui, un plaer, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi
0: igualment
1: molt bé.
0: Gràcies, que tingui un bon dia.
1: Igualment, que vagi molt bé. Adéu. Bon dia i bona hora. El Miqui Matutano acompanyant-nos a aquesta hora del matí. A 7 minuts i 2 quarts de 12 anem a escoltar la Céline Dion, la canadenca que ens canta Love Can Move Mountains.

0: Avui a l'espai que compartim quinzenalment en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola volem fer balanç d'unes jornades que ja us en vam parlar en el seu moment amb el títol Collserola, la natura al centre de la metròpolis, que s'han dut a terme en el transcurs d'aquests darrers divendres del mes de maig i el darrer, el passat divendres 5 de juny. Unes jornades, cal dir, organitzades en col·laboració entre el Consorci i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i precisament avui en volem fer balanç parlant amb l'Eugènia Vidal, que és l'arquitecta del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Que la tenim al telèfon. Què tal, Eugènia? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Bon gràcies. Dia, molt bé, gràcies a tu. Escolta, d'entrada, quin balanç en faríeu, doncs, de com han anat aquestes jornades? Després ja entrarem en els casos particulars, però així en general, quin balanç en faríeu?
1: Un balanç molt, molt positiu, no només, no, per el nombre d'assistents, que ha superat, doncs, les 100 persones en cadascuna de les sessions, sinó també per la diversitat, no? de ponents, d'assistents, la qualitat dels debats també. Un dels objectius doncs era això, no? Crear xarxa, difondre la importància del parc, generar coneixement, i creiem que ho hem aconseguit. La veritat és que estem molt satisfets.
0: Molt bé, i diversitat també pel que fa als llocs, no? de les jornades, perquè vau fer-ne cada jornada en un lloc diferent, oi?
1: Sí, el primer dia vam anar a la Torre de Collserola, perquè era la sessió com més introductòria i ens permetia també des de la torre, no, tenir aquesta visió panoràmica, que bueno, va ser molt, molt interessant. Després, el segon dia, com que tractàvem més tema de vores, doncs ens vam voler apropar a Nou Barris, en un equipament pròxim al Parc Natural. I després, el tercer dia, com que el focus era més en el patrimoni construït, vam anar al Palau Robert.
0: Molt bé, doncs si et sembla anem a les conclusions que ens puguis compartir i explicar en funció de cada jornada. Comencem per l'eix 1, que ens explicaves que vau fer la Torre de Collserola, que era per parlar de Collserola, el Parc Natural, perdoneu, de la Metròpolis Verda. Aquí vau fer diverses ponències i també una taula rodona, que era la mateixa estructura de cada jornada, no? Però en tot cas, d'aquest eix, quines conclusions doncs, ens pots compartir?
1: Sí, aquest eix, com comentava abans, era una mica més introductori i sobretot es centrava, no, amb l'encaix que té aquest parc natural ubicat al centre de la metròpolis. I llavors, clar, doncs, les conclusions i el debat, no, va girar al voltant de la seva singularitat. Perquè, clar, més enllà, no, del seu valor i de les funcions que realitza, doncs, és que la realitza en aquesta ubicació on hi ha una elevada demanda, no, de verd i de molts dels serveis que aquest parc natural ens ofereix. Llavors, va girar, no, al voltant d'aquest tema, i després també van sortir com altres aspectes interessants, com la importància de la infraestructura verda com a inversió, no, no com a despesa. Que no és un luxe, no, invertir en el parc natural, sinó que és una acció estratègica. I també la necessitat de projecte o de gestió activa, no, d'intervenció a l'hora, no, de reforçar aquests valors i aquestes funcions. I com comentaves, no, l'estructura, doncs, era una ponència marc que va fer l'Enric Batlle,
0: sí,
1: que és paisatgista i director del màster en paisatgisme de la Universitat Politècnica de Catalunya. I després la segona ponència ja la feia el Raimon Roda, que és el director gerent del Parc Natural. I en la taula rodona teníem representants de diferents administracions implicades en la gestió del parc i també la veu, no, del paisatgisme amb la Sara Bartomeus.
0: Molt bé, això passava el 22 de maig, com dèiem, la segona jornada, l'eix 2, vaja, es va fer el Parc Tecnològic de Nou Barris per parlar de les vores del parc, espais de transició, oportunitat i corresponsabilitat urbana. Com va anar, doncs, aquesta jornada en concret i també quines conclusions ens podries compartir, Eugènia?
1: Sí, aquesta i la següent jornada que anàvem de patrimoni, volia tractar temes que són claus, que són molt importants i que normalment estan una mica invisibilitzats, no? I el tema de la vora, que justament, no, en les àrees metropolitanes i l'àrea metropolitana de Barcelona també, doncs és un espai molt, molt comú, no, que ens trobem molt, molt sovint, és un espai molt, molt important tant des del punt de vista dels teixits urbans com des del punt de vista del parc natural. I aquí hi havia una ponència també molt interessant d'en Joan Pino, que és el director del CREAF i catedràtic d'ecologia de la UAB, que ens va parlar d'aquesta natura de vora, de la biodiversitat, no? De les particularitats, no? De la biodiversitat que podem trobar en aquests espais i també, doncs, dels serveis i les funcions que trobem en aquest espai d'interfície. I després hi havia una segona ponència que va fer en Jordi Vila de l'àrea metropolitana, que explicava, no, l'espai funcional del Parc Natural de Collserola, que és aquest espai de vora, però fora de l'espai, no, estrictament protegit com a parc natural, i apuntava, doncs, alguns projectes, no, que s'estaven com iniciant en aquest espai, que reforçarien, no, el que són les funcions i valors del parc natural. Uh-huh. I la taula rodona també, bueno, ens van compartir com diferents experiències, sí, amb diferents punts de vista, no, del que passa en aquests espais de vora.
0: Molt bé. I la darrera, que va ser tot just no fa ni una setmana encara, per parlar, com ja apuntaves també, del patrimoni, que la veu fer al Palau Robert, de Barcelona, com va anar també i què veu destacar, doncs, d'aquest tema tan interessant que és el patrimoni històric?
1: Sí, la jornada també molt, molt, molt satisfets amb el resultat. Aquí ens vam centrar sobretot en aquest patrimoni més petit, no? Més lligat amb un determinat ús històric del parc, o sigui, tot el patrimoni lligat a l'agricultura, a la pedra seca, als marges, etc. El patrimoni lligat també a la gestió de l'aigua, de les fonts, dels pantans, etc. També el patrimoni petit de les fites i el patrimoni que malauradament potser no es coneix prou, no està del tot ben protegit i que està desapareixent. Mm. I això ho vam fer de la mà de Vicente Guallar, que és arquitecte i cofundador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, de la Idoia Martín, del Consorci del Parc Natural i responsable, no, de la gestió d'aquest ric patrimoni construït. I llavors a la taula rodona també teníem, doncs, representants d'agrupacions d'arquitectes, de centres de recerca i estudiosos i persones que de manera voluntària, no, treballen i donen el seu temps per conèixer i difondre el patrimoni del parc, així com també dels propietaris, perquè el parc natural, el 60% és de propietat privada.
0: Mm-hmm. Molt bé, unes jornades que també, quan explicàvem que s'estaven, doncs, preparant, sorgien també com a alternativa i reflexió en un context complicat ara dins del parc, per les restriccions de la pesta porcina africana. Eugènia, no sé si tenen voluntat, després d'aquesta experiència, de continuïtat, si en vindran més en un futur d'aquestes jornades de reflexió.
1: Aviam, ara mateix estem treballant en fer un resum, no?, i extreure unes, sí, conclusions per poder-les compartir, o sigui, que no ens quedem només en la jornada i que anem una mica més enllà. I sí, jo crec que aquest tipus de trobades són importants per fer xarxa i també perquè l'alcalde de Molins, no, sí, el senyor Xavier Paz, deia en la inauguració de les jornades que hi ha el repte, no, de donar a conèixer a la ciutadania per transmetre, no, el valor que té aquesta natura que tenim a prop de casa, per preservar-la millor, no, entre tots, entre les administracions, la ciutadania i els professionals. Per tant, ara mateix no tenim, no, data i tal, però jo crec que sí, que això s'haurà d'anar repetint i, uh-huh, i donar-li continuïtat.
0: Molt bé, estem parlant amb l'Eugènia Vidal, l'arquitecta del Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB. Tot això en un any important, no, per l'arquitectura aquí a Barcelona. Eugènia, Capital Mundial de l'Arquitectura 2026, no?
1: Sí. De fet, bueno, aquesta jornada s'emmarca en, sí, en la capitalitat d'arquitectura, també en els 15 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Sí.
1: La veritat és que hi han molts esdeveniments programats, hi ha exposicions, ja podeu veure-ho, no, en l'agenda d'activitats de la capitalitat d'arquitectura de Barcelona. I estem també satisfets de l'assistència per això, perquè s'estan programant molts actes i justament les jornades sobre el Parc Natural de Collserola han despertat interès. I crec que també és important ressaltar, no, que s'esculli el Parc Natural com un dels temes a debatre en el marc d'aquestes jornades, que són, doncs, per arquitectes i d'arquitectes, però no només, no? Que hi ha aquest esforç com de treballar plegats amb altres disciplines i de sumar tots plegats, no? Mm-hmm.
0: Molt bé. Eugènia, alguna cosa més que vulguis afegir abans de tancar?
1: Sí, la veritat és que m'agradaria agrair, no, mm-hmm, a tots els ponents que ràpidament van acceptar la invitació, a totes les persones que van assistir, també perquè no va ser com una assistència passiva, sinó que hi van haver, no, preguntes, debat, i també donar les gràcies al Consorci, perquè, bueno, ha sigut una experiència, jo crec, molt, molt positiva, tant per l'àrea metropolitana com espero també pel Parc Natural.
0: Molt bé, doncs un plaer aquesta xerrada avui amb l'Eugènia Vidal, arquitecta del Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB, que ens ha acompanyat a l'espai en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per parlar i fer balanç d'aquestes jornades Collserola, la natura al centre de la metròpolis, que s'han organitzat aquests darrers divendres del mes de maig i aquest darrer del mes de juny. Eugènia, doncs moltes gràcies i fins la propera, eh?
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu-siau. Doncs, mireu, seguim avançant. Avui fa 50 anys, un 11 de juny del 1976, que els Rolling Stones visitaven Catalunya per oferir-hi el primer concert a Barcelona. Com llegim a les efemèrides de la revista Under Rock, la cita d'aquell 11 de juny del 76 va ser a la plaça de toros de la Monumental i ha transcendit com un dels esdeveniments musicals més transcendentals de la història recent de Catalunya. Tot i que ja havien actuat al Palau dels Esports grups com Queen i Lou Reed al pavelló del Joventut de Badalona, Genesis, Jethro Tull, entre altres, i a Granollers, per exemple, King Crimson, van ser amb el debut dels Rolling Stones a Barcelona, aquesta data, 11 de juny del 76, quan Catalunya va obrir, per no tornar ja a tancar mai més, les portes al rock internacional. Avui fa 50 anys. Anem a escoltar els Rollings i després tornem amb el que seria el Josep Ferrer amb la maleta a la mà.

A veure, un tema original de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, interpretada pels Rolling Stones, que ens ha servit doncs, per recordar la banda de Mick Jagger i aquests 50 anys del concert de la Monumental. El dilluns, a la màquina de la Penny amb el Miquel Casas, vam fer aquell rànquing de les bandes amb discos més venuts, aquell ordre, i va sortir doncs, aquest dilluns els Rollings, i vam escoltar Satisfaction. Doncs avui hem canviat, diguem, de temàtica i també hem recordat indirectament a Bob Dylan. Bé, ara sí que ja encarem la recta final del programa d'avui dijous. Passen pràcticament ja 2 minuts de 3 quarts de 12.

0: Doncs ja ens ho acaba de cantar. Quin grup? Berlín. Des de 1986, per tant 40 anys, en aquest cas d'aquesta cançó, que recordareu de la pel·lícula Top Gun, Take My Breath Away. I nosaltres el que fem és deixar-vos amb la Sílvia, marxar, no gaire lluny, però deixar-vos amb la Sílvia amb l'informatiu Molins de Rei al dia. Després recordeu que tenim el programa Queiroz a 1:15. Abans, la remissió de la píndola Economia de Butxaca amb la Jana Vera. I després, a la 1, la remissió de l'etapa reina i la resta de programació pròpia d'aquesta casa. Recordeu, fins la 1 de la matinada. Tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi bé el dijous. Adéu-siau.
1: Són les 12.
2: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
1: Bon dia, avui ha començat el 33è Congrés de Fires de Catalunya aquí a la Vila. Avui dijous i demà divendres al Palau de Requesens acollirà aquesta trobada de personal tècnic de Fires. Unes 90 persones seran aquests dos dies aquí a la Vila. Us explicarem una mica el tema d'aquest congrés i què suposa per la Vila acollir la realització del congrés. També avui hem conegut, de la mà del regidor Miguel Zaragoza, que l'Ajuntament ha posat en marxa ja el procés per canviar l'aire condicionat al mercat. Arran de les demandes dels paradistes, aquesta setmana hem tractat aquest tema. Segons els paradistes, fa 6 anys que estan en aquesta situació. L'Ajuntament diu que ara ja ha licitat aquest concurs per fer un concurs públic per fer l'obra, el canvi total de l'aire condicionat. Escoltarem el que ens ha dit el regidor. I repassem també tres conferències avui. Per una banda, la que farà l'aula d'extensió universitària avui sobre Gaudí i la música. Una altra que organitza el SEM sobre parescalada i una altra que es farà demà, divendres, a la seu del Museu del carrer Pintor Fortuny sobre els carlins. A banda d'aquests temes en esports, avui ja mirant com estem fent ja darrerament, ja no parlant de la competició, sinó de l'estiu a les entitats esportives, doncs destaquem avui que el camp de futbol Josep Raic acollirà aquest estiu dos campus, un que organitza el club i un altre que ve d'un jugador del Barça. Concretem avui a l'informatiu. Aquests són els temes d'avui dijous, 11 de juny. Comencem. Comencem amb els serveis, com sempre el temps. Ara mateix 23 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio, un dia mig enteranyinat i fa una temperatura molt agradable. Com ha d'evolucionar? Doncs el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens ho concreta. Bon dia, Jordi.
3: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica que ens porta cap a la normalitat. Ja passen aquests núvols, van desapareixent els núvols. Aquests dos últims matins ens han donat alguns plogims a punts de la nostra comarca. I, per tant, ja de cara a les properes jornades, el temps s'estabilitza del tot i això vol dir que s'imposarà el sol. Aquest matí, però, encara amb alguns núvols, aquesta tarda amb més clarianes i amb temperatures que avui pugen 1 o 2 graus respecte a les d'ahir. De cara a demà divendres, sol durant tot el dia. Si hi ha algun núvol a primeres hores del matí, durarà ben poca estona i pujaran les temperatures. Tornarà a fer una mica de calor i, de més, xafogó al centre del dia. I de cara al cap de setmana, especialment diumenge, en podríem arribar a tenir màximes properes als 30 graus a Molins i sobrepassar aquest valor als punts més interiors de la nostra comarca. Per tant, venen dies de sol i de calor després d'unes jornades de temperatures força agradables.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, en principi només hi ha incidències a la R3 de Rodalies, a la zona d'entre Vic i Torelló. Només hi heu d'anar fins allà. Des d'avui fins al 22 de juny s'estan fent unes obres i hi ha serveis alternatius per carretera. Hi ha les afectacions habituals per limitacions de velocitat i normalitat a la resta de la xarxa. I la farmàcia de guàrdia avui, aquí a la Vila, és la del Passeig, que està al Passeig Pimargall, número 11. Aquest matí ha començat el Congrés de Fires de Catalunya al Palau de Requesens, l'edició número 33. Durant dos dies, avui i demà, la Vila acull aquesta trobada anual que organitza la Federació de Fires i que reuneix a unes 90 persones, representants de més de 300 esdeveniments firals del país. És el punt de trobada per professionals, organitzadors i institucions públiques. La Federació va aprovar per unanimitat la candidatura de Molins de Rei per acollir aquest Congrés aquí a la Vila amb motiu de la celebració que s'ha fet aquest any dels 175 anys 175 edicions de la Fira de la Candelera. I en aquesta nova edició del Congrés, que comença avui, el tema o el lema és el factor humà a l'organització de fires, gestionar sota pressió. El Congrés es focalitza, doncs, en el benestar emocional, la gestió i l'estrès i l'impacte de les emocions en els equips tècnics que estan a les fires, a peu de fira. Ho ha destacat la presidenta de la Federació de Fires, Coralí Cunyat.
4: Dediquem el nostre congrés a les persones que estem darrere de les fires. Nosaltres treballem sota objectius, sota pressió, creem esdeveniments efímers. Això significa que al final el que queda a la nostra fira no només és el negoci, sinó el record de l'experiència, i volem dedicar aquests dos dies a les persones que estem darrere de les fires. Hem de dedicar temps a cuidar-nos, i aquest és l'objectiu i el lema d'aquest any.
1: I l'alcalde de la vila ha destacat la importància de ser la seu d'aquest congrés i la projecció que això suposa pel municipi. Xavi
5: Paz. Que avui siguem la seu del Congrés de Fires de Catalunya per nosaltres és important, significa un reconeixement per Molins de Rei, sobretot un reconeixement per la Fira de Candelera, que com dic, aquest any ha celebrat el 175è edició, i que per tant que avui tothom expert en fires de Catalunya es reuneixi en aquest Palau de Requesens per debatre el món de les fires, per debatre com han d'evolucionar i per afrontar els reptes de futur.
1: Els assistents a aquest congrés, com dèiem, unes 90 persones, coneixeran el Palau de Requesens, que és on fan el congrés, també el Museu del Renaixement i l'edifici del Molí, entre avui i demà. També ens han explicat que dinaran al restaurant La Volta i també al Calassans, soparan avui a la planta baixa del Molí en un sopar organitzat per l'Ajuntament, i també suposarà, evidentment, ocupar places dels hotels de la vila. I l'Ajuntament explica que està en marxa el procés per canviar l'aire condicionat del mercat. El regidor de govern, Miguel Zaragoza, ha dit que ja fa temps que està previst. De fet, durant la negociació dels pressupostos d'aquest any, van acordar amb Aremolins fer aquesta inversió, i s'ha aprovat ja la modificació de pressupost per destinar 200.000 euros a aquesta actuació. Recordem que diversos paradistes del mercat han manifestat aquesta setmana el seu malestar i indignació perquè fa 6 anys que la climatització del mercat no funciona i han de suportar temperatures altes que perjudiquen els paradistes, la clientela i els productes frescos que venen. Els paradistes se senten menys tinguts perquè des del desembre que no poden reunir-se amb l'Ajuntament i reclamen una resposta. Avui Miguel Zaragoza no ha donat terminis de quan preveuen fer l'adjudicació i quan es podrà renovar el sistema d'aire condicionat, però ha dit que el procés està en marxa i que l'alcalde es reunirà amb els paradistes properament.
6: S'està fent el procés de licitació del nou aire condicionat del mercat municipal, i això, insisteixo, és que és un acord que hem arribat. Són els tenents municipals que són els que aporten les solucions als problemes, i em consta que l'alcalde convocarà la reunió amb la Junta i a qui estigui interessat, entenc jo, per explicar quines són les mesures provisionals i quines són les mesures definitives. Però és que les definitives anem en aquesta línia. Vam posar aquests recursos i els processos de licitació per al canvi de l'aire en el mercat municipal porta el seu temps, com tot. És un procediment, tot i que sigui d'urgència, que trigarà.
1: Doncs és la resposta que tenim de l'Ajuntament, del govern, al voltant d'aquesta petició dels paradistes. Sembla que ja està encarrilat el tema, però no serà immediat, pel que ha dit el regidor de Zaragoza. Avui hi ha una nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària per parlar de Gaudí i la música. Justament ahir feia 100 anys de la mort de l'arquitecte. En parlarà Pere Andreu Geriot, que és divulgador musical, articulista i conferenciant. El ponent donarà a conèixer la vinculació de Gaudí amb la música i l'amistat que tenia, per exemple, amb Lluís Millet, fundador de l'Orfeó Català. I el tema central de la conferència serà mostrar la vinculació de la música amb els edificis que va dissenyar el cèlebre arquitecte. Ens ha explicat el mateix ponent, Pere Andreu Geriot.
7: Principalment parlarem de dos d'aquests edificis. D'una banda, el Palau Güell, que és el domicili que Eusebi Güell, amic i mecenes de Gaudí, va encarregar a l'arquitecte, on havia d'haver forçosament doncs un espai per poder-hi celebrar concerts. Aquest és un dels edificis on trobem que Gaudí està vinculat al món de la música, i l'altre, sobretot, principalment, és la Sagrada Família, un gran temple pensat i dissenyat perquè també hi tingués cabuda la música, tant en el seu interior com a

0: de la construcció de memòries nacionals i de la història parlamentària, entre d'altres. El ponent Ferran Toledano ens avança els temes d'aquesta xerrada de demà.
1: Doncs a Catalunya hi havia una part molt important doncs, catòlics i que van entendre de fer una guerra com una croada. A Catalunya va haver una croada abans de la Guerra Civil del 1936. Catalunya ha estat un país d'indústries, un país d'obrers, però també un país de guerrilles, de partides guerrilleres. Eren com lluitaven preferentment els carlins. Carlí ve de Carles, són els partidaris de Carles, és a dir, el nom del pretendent a la corona d'Espanya. I sota aquesta etiqueta de Carlí s'amagava tota una sèrie d'idees i de desitjos d'acabar amb una societat liberal.
0: Doncs la xerrada es farà demà a la tarda a les 7 a la seu del Museu del Carrer Pintor Fortuny, entrada lliure, gratuïta, i es farà demà a les 7 de la tarda. I una altra conferència, en aquest cas avui a la seu del museu, titulada a la seu del SEM, titulada Una vida vertical amb discapacitat. És el títol de la xerrada que farà Miqui Matutano, guia d'escalada i de muntanya. A la xerrada explicarà fets de la seva vida, l'accident que va patir, el procés que va seguir, com l'ha ajudat l'escalada abans i després de l'accident. Ensenyarà vídeos a persones amb discapacitat fent per escalada perquè els assistents puguin veure exactament com és. Miqui Matutano ens ha concretat què és la per escalada.
2: És l'escalada adaptada, ¿vale? O sigui, les vies d'escalada s'adapten a persones que tenen discapacitat física. Són diferents categories, que això pues, al vespre ho explicaré. Hi ha persones que li falta una cama, un braç, són cegues, o al meu cas, que tenen una limitació de moviment per una fixació. Jo tinc l'esquena fixada, la lumbar.
0: Doncs la xerrada amb vídeos, fotografies i amb les explicacions de Miqui Matutano es fa avui a les 8 del vespre al local del SEM, entrada gratuïta i taquilla inversa.
3: Molins de Rei al dia.
0: Les instal·lacions del camp de futbol Josep Raic acolliran aquest estiu dos campus. Una de les novetats és el campus Marc Casador. És extern al club i amb la imatge del jugador del Barça es farà durant 3 setmanes de juliol, del 6 al 24. S'adreça a joves entre 8 i 15 anys de tots els nivells. I el Molins de Rei Club de Futbol, que també organitza el seu campus d'estiu la resta de setmanes, del 22 de juny al 3 de juliol i també l'última setmana del mes de juliol, del 27 al 31. Faran activitats lúdiques, entrenaments i aniran també cada dia a la piscina municipal. Carles Capella, de la Junta del Club, destaca aquesta novetat d'enguany.
4: Aquest estiu, sobretot, incorpora la gran novetat del campus Marc Casador, que es durà a terme al municipal Josep Raic les 3 setmanes del mig de juliol. És un campus extern al club que doncs, fa un jugador del Barça de la mà dels seus patrocinadors, però que doncs, des del club doncs, estem molt contents pel fet que hagi pogut triar Molins de Rei i pugui doncs, ser un reclam local important. Sent conscient que també és un campus amb unes condicions econòmiques doncs, diferents.
0: Aquest estiu, a diferència del que feien habitualment, el club no participarà a la Donosti Cup. Hi haurà aquests dos campus, el del Marc Casador, del 6 al 24 de juliol, i el del club, de 3 setmanes, del 22 de juny al 3 de juliol, i l'última setmana també de juliol. Abans de marxar, repassem altres activitats que hi ha per avui. També hi ha una xerrada que organitza COSU sobre l'Alzheimer i la discapacitat intel·lectual que farà la doctora Bessi Benejam, que és neuropsicòloga. I és una xerrada que farà avui a 6:15 de la tarda a la Federació Obrera. S'adreça a famílies i a professionals. Entrada lliure. I el Centre de Formació d'Adults Rafael Ferrer fa avui la festa de final de curs. A partir de 6:45 al pati de Can Ametller hi haurà música en directe, servei de bar, i animen a tothom que vulgui anar-hi. No cal que sigueu només alumnat del centre, animen a tothom que vagi a participar d'aquesta festa de final de curs. I el govern, que continua la ronda pels barris per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions que farà cada un dels barris. Avui, a les Guardioles i a les Conserves s'adrecen, es convoca el veïnatge, aquesta trobada amb representants municipals, també no només per escoltar-los, sinó també per preguntar-los dubtes o qualsevol qüestió que considereu oportunes del barri. La trobada és avui, a 6:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer en Toni Marca. També recordem demà el concert de Bratia, aquest grup de música dels Balcans, que fa música dels Balcans, i Gypsy Jazz, una formació integrada per persones de diferents nacionalitats i liderada pel

contrabaixista, veu i contrabaixista, el serbi Ivan Kovacevic. Demà, divendres, concert del Botànic a la plaça del Pati de Can Ametller, organitzat pel SEM. Res més, punt i final informatiu d'avui dijous. Tornem demà amb el resum de tota la setmana. Que vagi bé, que acabeu de passar un bon dia.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
2: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

Benvinguts i benvingudes, una setmana més a Economia de Butxaca. Avui posem punt final al nostre recorregut per l'economia espanyola, però ho farem parlant d'un esdeveniment que va anar molt més enllà de les nostres fronteres, la crisi financera del 2008, un dels sotracs econòmics més importants de la història recent a escala mundial. La setmana passada parlàvem d'una Espanya que aparentment vivia un dels moments de més prosperitat de la seva història recent. L'economia creixia amb força, es construïen urbanitzacions arreu del país, els bancs concedien hipoteques amb facilitat i milions de persones tenien la sensació que el progrés econòmic no tindria límits. Però darrere d'aquella aparent bonança s'hi amagava una realitat molt més fràgil, un model basat en la construcció descontrolada, el crèdit fàcil i l'endeutament constant. Un impacte que, malauradament, es va convertir en una autèntica tempesta econòmica i social que es va estendre ràpidament per tot el món. Explicarem precisament com es va produir aquell col·lapse global, què va passar als mercats financers internacionals i per què Espanya va acabar sent un dels països més colpejats per la crisi.

Per entendre què va provocar la crisi financera del 2008, ens hem de traslladar primer als Estats Units durant els primers anys, o durant els anys previs a la crisi. En aquella època, l'economia nord-americana vivia una etapa de gran expansió. Els bancs concedien hipoteques amb molta facilitat i milions de persones compraven habitatges, fet que va provocar un augment constant del preu dels pisos. El problema és que moltes d'aquestes hipoteques de risc, conegudes com a subprime, es concedien a persones amb pocs recursos o amb dificultats per poder retornar els préstecs. Ara bé, els bancs pensaven que no existia gaire perill perquè els habitatges continuaven augmentant de valor i es creia que en cas d'impagament sempre es podria recuperar els diners venent la casa. A més, aquestes hipoteques no es quedaven només als bancs que les concedien. Moltes entitats financeres agrupaven aquests préstecs i els convertien en productes financers que després venien a inversors d'arreu del món. Això va provocar que el risc s'estengués per tot el sistema financer internacional, que durant un temps semblava funcionar, però quan els tipus d'interès van començar a pujar, moltes famílies ja no podien continuar pagant les hipoteques. Els impagaments es van disparar, el preu dels habitatges va començar a caure i els bancs van començar a acumular enormes pèrdues. El moment clau va arribar al setembre de 2008 amb la fallida de Lehman Brothers, un dels bancs d'inversió més importants dels Estats Units. Aquella caiguda va provocar el pànic als mercats financers perquè els bancs van deixar de confiar entre ells, es va reduir dràsticament el crèdit i la crisi es va expandir ràpidament per tot el món. A Europa, moltes entitats financeres també es trobaven en una situació molt delicada i alguns bancs van estar a punt de fer fallida. Davant d'aquest risc, molts governs europeus van decidir rescatar-los amb diners públics per evitar un col·lapse del sistema financer. Això va provocar que bona part del que inicialment era deute privat acabés convertir-se en deute públic, un procés que molts economistes descriuen com una socialització de les pèrdues de la crisi. Com a conseqüència, diversos estats europeus van incrementar enormement el seu endeutament. Països com Grècia, Irlanda, Portugal o la mateixa Espanya van veure com el seu deute públic augmentava durant aquells anys. Davant d'aquesta situació, les institucions europees, amb la Comissió Europea presidida aleshores per José Manuel Durão Barroso i amb el Banc Central Europeu jugant un paper clau, van impulsar polítiques d'austeritat per reduir el dèficit i recuperar la confiança dels mercats financers. Aquestes mesures van comportar retallades importants en serveis públics com la sanitat i l'educació, així com reformes destinades a reduir els costos de producció i augmentar la competitivitat de les economies europees. Ara bé, aquestes polítiques també van generar una forta controvèrsia social, ja que moltes persones consideraven injust que després del rescat dels bancs fossin els ciutadans que acabessin assumint bona part dels costos de la crisi. Ens endinsem ara cap al cas espanyol. La resposta es troba principalment en el model econòmic que havia predominat al país durant els anys previs al 2008. Com vam explicar en el programa anterior, una part molt important del creixement econòmic espanyol depenia directament del sector immobiliari i de la construcció. Durant anys es van construir habitatges de manera massiva, els bancs concedien hipoteques amb facilitat i moltes famílies es van endeutar enormement. Aquesta situació va provocar la formació d'una gran bombolla immobiliària, que recordem que és un concepte que fa referència a una situació en què el preu d'un actiu, en aquest cas els habitatges, augmenta molt per sobre del seu valor real. I durant aquells anys, doncs, moltes persones pensaven que els pisos mai baixarien de preu, fet que va alimentar encara més l'especulació i l'endeutament. Però quan la crisi financera internacional va arribar i el crèdit es va començar a reduir, la bombolla va esclatar. Els preus dels habitatges van començar a baixar, moltes promocions immobiliàries es van paralitzar i nombroses empreses constructores van fer fallida. El problema és que l'economia espanyola depenia excessivament d'aquest sector. Milers de llocs de treball estaven vinculats directament o indirectament a la construcció. Per tant, per aquest motiu, l'impacte sobre l'ocupació va ser immediat.
L'atur es va disparar en molt poc temps. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, que és, bueno, el coneixem com a INE, la taxa de desocupació a Espanya va passar del 9,68% a principis de 2008 fins a situar-se a prop del 22,85% a finals de 2011. En aquest context, milions de persones van perdre la feina, especialment en sectors com la construcció, la indústria auxiliar o els serveis vinculats al consum. Els bancs espanyols també es van veure greument afectats. Durant els anys previs havien concedit una enorme quantitat d'hipoteques i préstecs vinculats al mercat immobiliari. Quan moltes famílies i empreses van començar a tenir dificultats per pagar, les entitats financeres van acumular grans pèrdues. En aquest context, les caixes d'estalvi van ser especialment vulnerables perquè moltes havien invertit massivament en el sector immobiliari. A més, la crisi va provocar una forta caiguda del consum. Les famílies, davant la incertesa econòmica i la por de perdre la feina, van reduir la despesa, fet que va afectar encara més les empreses i l'activitat econòmica. La crisi del 2008 va ser global, però la manera de sortir-ne va dibuixar un mapa molt desigual arreu del món. A escala internacional, la recuperació va començar a perdre forma a partir del 2010, quan les grans economies del món van començar a establir el sistema financer després del col·lapse inicial. Els Estats Units van ser un dels primers països a recuperar el creixement gràcies a una intervenció molt forta del seu banc central, conegut com la Reserva Federal, i a polítiques d'estímul econòmic que van injectar liquiditat al sistema. A Europa, en canvi, la recuperació va ser més lenta i desigual. El Banc Central Europeu va tenir un paper clau mantenint tipus d'interès molt baixos i garantint l'estabilitat de l'eurozona. No obstant això, la crisi del deute sobirà va allargar les dificultats en països com Grècia, Portugal o Irlanda, que van necessitar rescats financers i programes d'ajust. Amb el temps, la situació es va anar normalitzant i a partir de mitjans de la dècada del 2010, l'economia mundial va entrar en una fase de creixement moderat, tot i que amb més regulació financera i una supervisió més gran dels bancs. En el cas d'Espanya, la recuperació va ser més tardana i especialment dura. El punt d'inflexió se situa aproximadament entre 2013 i 2014, quan l'economia comença a sortir de la recessió. Un element clau va ser la reestructuració del sistema financer, especialment de les caixes d'estalvi, moltes de les quals van ser fusionades o rescatades amb ajuda europea. Aquest procés va ser dur, però va permetre sanejar el sector bancari. També van ser importants les reformes laborals i les polítiques d'ajut fiscal impulsades durant aquells anys, que van buscar reduir el dèficit públic amb fortes retallades socials i recuperar la confiança dels mercats. Progressivament, el creixement econòmic va tornar, impulsat sobretot pel turisme, les exportacions i la recuperació del consum intern. Així i tot, la sortida de la crisi no va significar un retorn a la situació anterior del 2008. El mercat laboral va canviar profundament, amb més precarietat i temporalitat, i molts indicadors socials van trigar anys a recuperar-se. Avui deixem de banda l'anècdota de cada setmana per explicar el cas de les caixes d'estalvi, un concepte que hem mencionat bastant durant l'episodi d'avui, que són, bueno, van ser un dels elements més afectats per la crisi financera del 2008, especialment aquí a Catalunya, on tenien un pes molt important dins del sistema bancari. Eren entitats on la gent podia guardar diners, demanar préstecs o hipoteques, igual que en un banc, però part dels beneficis es destinaven a projectes socials i culturals. Durant els anys previs a la crisi, moltes caixes havien crescut molt ràpidament i havien invertit una gran part dels seus recursos en el sector immobiliari, és a dir, que en hipoteques, promocions de pisos i projectes de construcció. Mentre els preus dels habitatges pujaven, aquest model semblava molt rendible i segur, però quan el mercat immobiliari va col·lapsar, moltes caixes van començar a acumular enormes pèrdues. A partir d'aquí es va iniciar un procés de fusions, rescats i absorcions que van transformar completament el sistema financer català, ja que, a diferència dels bancs tradicionals, les caixes d'estalvi tenien una estructura més vinculada al territori i, en molts casos, una gestió menys professionalitzada i més exposada a decisions polítiques locals, cosa que les va fer especialment vulnerables. A Catalunya el procés va ser molt visible, diverses caixes
van haver de ser intervingudes, fusionades o absorbides per altres entitats per evitar la seva fallida, de forma que va acabar reduint-se dràsticament el nombre d'entitats d'estalvi que existien abans de la crisi. Si l'any 2008 a Catalunya hi havia 10 caixes d'estalvi, avui pràcticament totes han desaparegut o han acabat absorbides per grans bancs. Per exemple, Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa es van fusionar l'any 2010 per crear Catalunya Caixa. Poc després, l'entitat va acabar sent rescatada per l'Estat i finalment absorbida pel BBVA. També es va crear Únim, un resultat de la fusió de Caixa Sabadell, Caixa Terrassa i Caixa Manlleu. Però la situació financera de la nova entitat era tan complicada que va acabar nacionalitzada i venuda al BBVA per un preu simbòlic d'un euro. Altres casos destacats van ser Caixa Girona, absorbida per CaixaBank, Caixa Penedès, integrada posteriorment al Banc Sabadell, i Caixa Laietana, que va acabar dins de Bankia i més tard també integrada a CaixaBank. L'única entitat que va aconseguir adaptar-se millor al nou context va ser la Caixa, que va transformar el seu negoci financer en CaixaBank l'any 2011.

Avui ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos, perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent recuperarem el cicle dedicat als quatre economistes més influents de la història i parlarem de John Maynard Keynes. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El darrer baròmetre del CIS situa el PSOE al capdavant amb un 31,3% d'estimació de vot, tot i perdre 4,9 punts respecte al maig, mentre que el PP puja 2,2 punts i se situa en el 27,1%. Aquesta davallada, volíem dir, coincideix amb els casos judicials que han esquitxat directament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també l'exmilitant socialista Leire Díez. I la consellera d'Interior presidirà una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya, l'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, de les màfies delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Baller que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat i que considera que va funcionar molt bé. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir a la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb una moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 9:15 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I avui, darrer dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics no permesos en les proves. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, al Canadà i també a Mèxic. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquesta tarda, 6:15, ACOS organitza una xerrada per parlar d'Alzheimer i discapacitat intel·lectual. La ponent és la doctora Bessi Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau, avui a 6:15 de la tarda a la Federació Obrera. També avui a 6:45 de la tarda al Centre de Formació d'Adult Rafael Ferrer fa la festa de final de curs al pati de Can Ametller amb música en directe i servei de bar, festa oberta a tothom. El govern municipal continua la ronda pels barris per explicar el pressupost municipal i les inversions que es faran. Avui en parlaran sobre els barris de les Guardioles i les Conserves. Per tant, es convoca una reunió que està oberta al veïnatge d'aquests barris. Avui, a 7:45 del vespre, local de l'Associació de Veïns al carrer Antoni Marca. També avui, a 8:00 del vespre, el CEM organitza una conferència, una xerrada per parlar de paraescalada, una vida vertical amb discapacitat. L'encarregat de parlar és Miqui Matutano, guia d'escalada i de muntanya. La xerrada es farà acompanyada de fotografies i de vídeos. Es durà a terme a 8:00 del vespre, local del CEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. Demà divendres el CEM justament organitza una nova edició, una nova sessió de concert, nit musical del Botànic, però aquest any al pati de Can Ametller, amb el grup Bratia, és un grup de música dels Balcans i Gipsy Jazz, una banda liderada per Ivan Kovacevic, veu i contrabaixista. La banda també la integren Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra i Esteri Estoguies a la percussió. Al concert demà divendres, obertura de portes a 8:00, us podeu dur el sopar de Carmanyola si ho voleu, i després a 9:15 comença el concert. L'entrada general val 17 euros i pels socis 12, és gratuïta fins als 12 anys d'edat. Demà concert al pati de Can Ametller. I també demà, a les 7 de la tarda, els amics del museu organitzen la conferència Els Carlins Catalans i el Foc de Molins de Rei a càrrec de Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El Misteri de la Vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bon dia, bona tarda i bona nit. Benvinguts a l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Avui és dilluns 8 de juny de 2026 i tinc un aprenent aquí al costat que està desmuntant tot l'estudi perquè arriba tard, diu que marxa d'hora i a sobre no li deu agradar el que veu perquè ens ho vol canviar tot. Hola, aprenent, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Què tal, com esteu? Què tal, com esteu? Mireu, mireu el que porto avui.
0: Què portes? Explica-ho pels oients que...
1: Ensenyem-ho aquí, es veu bé, no? Un maillot del Club Ciclista Manlleuenc. Espectacular,
0: molt
1: retro.
0: Guapo, eh? Un club del o sigui, un maillot del 70è aniversari, perquè sí, és un club històric, eh?
1: Sí, sí, espectacular i signat.
0: Signat.
1: Ara ho explicarem.
0: Ara ho explicarem? Sí. Primer ho ensenyes, després parlem, no?
1: Sí.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Físicament?
1: Regolinci.
0: Regolinci, ara en parlarem. Tenim avui el Sergi Soler, també, a les vies tècniques de vídeo, en aquest cas. Què tal, sí, com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Samarreta Penny Escalada?
2: Sí.
0: T'has posat d'acord amb el nostre convidat de luxe?
2: Sí, sí, ens hem trucat i com que sabíem que vosaltres aniríeu amb la samarreta de Manlleu, doncs he dit 2-2.
0: 2-2, per empatar. Mira, avui tenim el Marc Vives de baixa. Potser, si tenim molta sort, el tindrem per telèfon i si no, no podrà ser avui. Però el Bernat Segura ha entrat a l'estudi. S'ha assegut aquí amb la samarreta ben escalada. Com estàs, Bernat?
3: Bé, molt bé.
0: Com ha anat el cap de setmana, Bernat? Ha estat una mica intens.
3: Molt bé, ha estat molt bé el cap de setmana.
0: Has fet alguna cosa així que es pugui explicar o no?
3: Sí.
0: Què has fet, a veure?
3: He anat a biblioteques, a

0: Parlem de ciclisme perquè el Giro d'Itàlia femení es va acabar ahir i ens va regalar un dels dies ciclistes de l'any, per tant, haurem de parlar amb molta calma. Tenim també la Dauphiné en marxa, hi ha ciclisme, hi ha tela, però jo crec que això que has proposat em sembla bastant bé. Com a director suplent, ho accepto.
1: Un programa molt ben
0: acotat,
1: estructurat.
0: No? Estructurat.
1: Sí. Comencem a parlar amb Mascarat?
0: Tu mateix.
1: Elia Mascarat, va.

0: emmascarat amb la seva sintonia que tant ens agrada, Sergi Soler i Maza, Resol.
1: Doncs sí, anem a resoldre. Us vam presentar el Team Polti, equip italià de Contador, i reben destacar l'any 2025 Moschetti, Peñalver, Giovanni Lombardi. Bueno, aquesta era més fàcil. Més fàcil, sobretot, que la d'avui, eh?
0: Deixa'm dir-te una cosa, que ara m'has recordat una cosa que vaig veure ahir, a través de la xarxa social X o una altra, no me'n recordo quina. Hi ha un tio que s'ha inventat un joc que t'agradarà molt.
1: Ah, sí?
0: Sí. Que fas un equip de llegendes del ciclisme, tens 9 opcions aleatòries, et van sortint els equips i has de triar un escalador, un gregari, dos per la general, un director esportiu, no sé què, i que l'has d'anar triant amb els que et van sortint, cadascun els té valorats amb una xifra, i amb tot el que has seleccionat, mires quants monuments, grans voltes i mundial guanyes en una temporada o quins resultats fas amb aquells ciclistes que has triat. I tots són llegendes, tot llegendes.
1: Passam-ho això.
0: Ja t'ho passaré, però no ho trobaré segurament. O sigui, vaig entrar un moment, vaig veure, vaig pensar, això al Sergi li encantaria, però vaja, dita aquesta propaganda que no sé ni com es diu, anem a les pistes d'avui.
1: Pista 1. De nacionalitat francesa.
0: Pista 2.
1: Destaquem l'any 1991.
0: I pista 3.
1: Tres noms. Stephen Roach, Marcel Wüst i Charlie Mottet.
0: Doncs aquí teniu les tres pistes auditives d'avui. La visual, ja ho sabeu, arroba la taparina a YouTube. Els programes també els pengem a YouTube.
2: Avui necessitaré la visual, Sergi.
1: Sí, i a més, estigueu atents, perquè el mallot d'aquest equip, ja una mica històric, és molt, molt, molt xulo.
2: Oh, sí?
1: Bueno, ha tingut diversos, diguem, ha anat evolucionant, però un dels primers era molt xulí.
0: I has triat un de guapo per ensenyar.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. A mi em mola molt, és original.
0: Molt bé. Doncs què, Lluís, què fem?
2: Per on vols començar?
0: A les coses, no?
2: Ets tu el que...
0: Anem a sintonia i coses.
2: Anem a sintonia i coses.
0: Sintonia i coses, Eli.

0: Quina samarreta més xula que portes, no, Lluís?
1: Ensenya-la. Mira,
0: enfoca-me. A veure, pot ser que jo també la porti. A veure, Sergi, canvia el pla. Hola! Hola! Què és aquesta samarreta? A veure, va, expliquem-ho.
1: Explica-ho tu.
0: A veure, posa Manlleu amb els clàssics punts vermells, els topos, per entendre'ns, amb mallot blanc, al mallot verd,
1: tur,
0: mallot groc. Una samarreta negra, còmoda, esportiva, tècnica.
1: 6 de juliol de 2026. El Tour de França passa per Manlleu.
0: Van un dia tard, eh?
1: Van un dia tard. Però tindran l'experiència dels fallos que haurem comès nosaltres el dia anterior.
0: Els creu el poble, els creu el poble sencer. Aquell dia la gent de Manlleu poc podrà moure's pel poble, perquè tindran una línia divisòria durant hores al mig que... Si vols portar un paquetet o anar a veure la iaia a l'altra banda...
1: Hi haurà festa. Ja es va parlar que hi hauria festa a Manlleu aquell dia, eh?
0: Es van parlar de moltes coses el passat dijous.
1: Sí, perquè vam anar a Manlleu a parlar allà i a fer per la gent. Nosaltres anàvem a fer per la gent.
0: Nosaltres anàvem a moderar, és una cosa que es diu moderar, això.
1: Sí, i va ser molt guai.
0: Tu vas passar bé, tu?
1: Sí, molt.
0: Ens va ploure.
1: Va diluviar. No va ploure, el dijous va ser el dia que va diluviar. Doncs crec que molt transversal i molt xula. Amb el Josep Jofré, que és, doncs, té Jofré Cycling, no? Explica-ho tu, que tu...
0: Sí, ara estic creient, a veure si te'n recordes de tots els que...
1: Tots els noms, sí, tots els noms, sí. Després hi havia el Poblet, que ara mateix està vivint el ciclisme des d'intre com a massatgista i com a auxiliar dels equips.
0: En aquest cas ens referim a l'Albert. Aquesta família ciclista.
1: I qui he dit?
0: No, el Poblet. O sigui, no és concretat,
1: vale,
0: està
1: bé, està bé. Sí. Perquè ja em fico nerviós, perquè jo amb els noms soc molt dolent.
0: Hi havia un Jordi Vallès.
1: Sí.
0: Qui era?
1: Que és el del Tour de l'Or.
0: Molt bé.
1: I després hi havia el Marc.
0: El Marc Buixadors.
1: Vale.
0: Jo... El Club Ciclista Manlleuenc, que és qui, a l'acabar l'acte...
1: Espectacular.
0: Ens va venir i ens diu, escolta'm, que això d'aquí, aquesta meravella d'aquí, aquest mallot del 70è aniversari, és per

0: vosaltres.
1: Brutal, eh?
2: Superben parit.
0: I què van fer? Doncs van fer que tots els ponents signessin aquesta, sí, aquesta fantàstica peça de roba.
1: Sí, per això està signat. Mira, que no ho van dir allà, perquè també hi havia un noi del club ciclista que es diu Audal, per allà pel públic, que va reclamar que el Marc no havia explicat
0: que fan bona feina.
1: Que fan
0: tot
1: molt bona feina i fan un campionat de ciclocross i tot plegat. I van venir unes ganes brutals d'anar al ciclocross, a Manlleu. A veure si aquest any...
0: Ens hem d'apuntar a això, ens hem d'apuntar a passar per Rupit, ens hem d'apuntar a passar per Sant Pere Torelló. O sigui, sortim d'allà amb deures.
1: Rupit.
0: Sortim d'allà amb deures.
1: Parlem de Rupit, perquè se'ns va apropar, quan va acabar el, quan va acabar la xerrada, Sergi, se'ns va apropar un senyor que feia 5 metres i mig d'alçada, que és el forner de Rupit. Uh-huh. Ell després, jo li vaig dir, vostè és el forner de Rupit? Diu, bueno, jo sóc el que despatxa. Doncs li vull enviar una salutació al que despatxa, que és el que se'ns va apropar, i al forner, que estava per allà també. Espectacular. Resulta que, diu, el meu forn, el nostre forn, un dels clients es diu Wout Van Aert, i venia a dir-vos-ho. Espectacular.
0: Vale,
1: va ensenyar fotos de Wout Van Aert.
0: Sí, que sí, que li paren ciclistes, es veu, i un d'ells dels que ha parat allà a prendre alguna cosa i saludar-los i tal, ha estat Wout Van Aert. Sí,
3: allà,
0: sí.
3: Allà el tenim, aquí dalt.
0: Diu que molt simpàtic, no ho diu el Lluís, ho diuen ells.
1: Ho diuen ells.
4: Ho diuen ells. Anat a l'altra punta del món per veure i mira que Rupit em passa.
1: Lloc de peregrinació a partir d'ara al forn de Rupit. Hem d'anar-hi.
2: I comprar el mateix pau, els mateixos croissants que...
1: Que Wout Van Aert, que diuen que menja de tot i molt i... No sé, ens va parlar. M'ha molat molt, tio, això. Em va fer molta il·lusió.
4: Pots fer una excursió com el jubilat, saps? Allà anar
1: un autocar.
0: A veure.
1: Hem de fer alguna cosa allà al Fort de Rupit, que a més, clar, es va dir, us escoltem el programa. Clar, es pot haver donat la situació...
2: Que en aquell moment
1: que
2: estigués
1: tribut,
2: Wout Van Aert.
1: Clar.
2: Hòstia.
1: Que, que estic molt content.
0: Faig un favor als oients, tanco això aquí. Venga. Tenim una segona cosa que no tens apuntada, que és Miguel Soro. Una exposició que ja està inaugurada des del passat dimecres a Molins de Rei, a la sala d'actes de Can Ametller i a tota la resta de sales del voltant. Increïble. Sala d'exposicions, vaja. I totes, les quatre.
1: T'agradi o no t'agradi el ciclisme, has d'anar a veure. Perquè tu has anat ja, Sergi, o no?
2: No he pogut encara, està el dia. Però aquesta setmana sí que aniré.
1: Doncs ha portat una quantitat d'exposició, no ha portat quatre quadros, ha portat una quantitat d'exposició brutal. Ha fet una sala pel Mallot Groc, una sala pel Bernardo Ruiz, que és un ciclista que va ser el primer ciclista de l'estat espanyol en competir, no, a pujar el podi.
0: Pujar el podi, de França, sí, sí, en 50 i principis.
1: I després hi ha una altra, després hi ha una altra sala dedicada al Mallot Arquiris. I ha fet un quadro de 3 metres i... Bueno, sé,
0: un tríptic ha fet.
1: Un tríptic.
0: Això mola, dir-ho. Si tu ets pintor, no fas una bona carrera fins que no fas un tríptic.
1: El tríptic de les Ardenes.
0: Sí, sí.
1: I l'ha fet per l'exposició aquesta. El dia 5 de juliol, que ara parlarem del dia 5 de juliol. Bueno, ho diem després quan parlem del 5 de juliol? Ho dic ara ja.
0: Depèn. Tu vols que els oients continuïn aquí connectats al programa?
1: Sí, doncs ho diem després.
0: Molt bé.
1: Però pues, recordem-nos de dir una cosa després del 5 de juliol.
4: Ho tenim.
1: I que us convido a tots a anar-hi perquè és una passada. És una passada.
2: Fa una feina, és que és... Però única, no? Té un art únic.
1: Sí.
2: Realment, que és aquest tipus de collage, aquesta, doncs, aprofitant retalls de revistes, de diaris i creant de nou una, bueno, les formes dels ciclistes, dels mallots, els colors. És, realment és un talent únic.
1: Jo vaig anar dimecres, que va ser el dia que la van estrenar.
0: Dimecres,
1: no?
0: La van estrenar.
1: Jo vaig anar dimecres, sí. Vaig mirar els quadros des de 4 o 5 metres i vaig tornar-hi dissabte. I me'ls vaig mirar des de 20 centímetres. I no entenc res des de 20 centímetres. Clar. I quan agafes dimensió, és brutal, tio. És brutal.
0: Bé, més que recomanable, la teniu fins al dia 5 de juliol, el dia del pas del Tour per Molins de Rei, podeu veure aquesta exposició. Per tant, teniu dies, hi ha calma suficient perquè no dieu, no, és que no vaig tenir el dia, no vaig tenir el temps. Tenim una altra cosa que no tens apuntada, que és una promo del Roger. Bernat, això que tens, venga, necessito ara aquí. Home, a veure, aquí tenim una revista, La Fosbury, el vostre mitjà de comunicació, de referència, de capçalera, aquell que durant l'any no us diu pràcticament res, ha tret una revista que es diu El Tour i Catalunya. Són 132 pàgines en català, en paper, bona qualitat,
1: no,
0: bon gènere.
1: Molt bona qualitat.
0: Ja ho dic tot jo perquè no, sí, m'estàs fent la feina.
1: I molt gènere, molt bon gènere.
4: Ja està molt bé, tio.
0: Parla de Bernardo Ruiz, justament, parla d'això, parla de moltes coses, una mica d'història, una mica també de present, del gran Depart, també de futur, de les estrelles que vindran.
1: Just has obert una pàgina de Wout Van Aert. Sí que és bon gènere, sí.
0: He intentat posar molt poca cosa a Bootbanner, però alguna cosa ha colat. No, des de la Postbury us convidem a llegir-la, a adquirir-la, el que vulgueu, però vaja, una revista de 132 pàgines sobre el tour, crec que els oients de la Taparriana els pot interessar.
1: Això què? Però per adquirir-la, què hem de fer?
0: Han d'entrar a postbury.cat, a la botiga, i ja està. Ah. A l'Instagram també està explicat, on vulgueu. Per cert, per què ho estic dient? No era per fer autopromo, que això ho podria fer cada número de la Postbury, sí. I costumo intentar no fer-ho. Però en aquest cas tenim col·laboració a la Taparriana.
1: Ah, amigo.
0: Que el Marc Vives, que avui no està a la taula, firma dos dels temes d'aquesta revista de forma excepcional com a expert.
1: Hi ha hagut treball de periodisme, no?
0: Hi ha hagut treball d'investigació per part de Marc Vives. El gaudireu molt, de debò. Per tant, el Marc la setmana que ve ja us explicarà el que he fet. Mentrestant,
4: i farem presentació aquí molins, no?
0: I tant, Bernat, no sé quan ni com.
1: El llibre de gluten.
0: Home, estaria bé fer la presentació, sí, també m'agradaria fer alguna presentació aquesta, perquè aquesta, sí, sí.
2: I el dia 5 segurament el podran comprar.
0: El dia 5 no crec que me'n recordi de portar-lo. O sigui, crec que tindré moltes altres coses al cap, però sí, home, sí, veniu allà i si no ja ho parlarem.
4: I te la firmarà i tot, el Roger.
1: Ah,
4: la
1: revista.
0: A veure, feta la promo, tens més coses apuntades, més importants?
1: Tinc una cosa a dir, enfoca'm a mi. No, i ara tu fica't aquí com si estiguéssim fent una xerrada cap a... Mirem a càmera.
0: I et diré una cosa, Lluís, tenim un mail. Abans que facis la teva declaració d'amor o no.
1: A veure, que, clar, perquè això pot canviar
0: clar,
1: tot.
0: Per això t'ho dic.
1: I que l'has obert tu al mail?
0: Jo només et diré que el mail posa, uf, ho transmetem al departament corresponent. A partir d'aquí digues el que vulguis.
1: Tenim un mail des de quan?
0: Des d'aquest matí.
1: Vale. Clar, jo aquesta informació no la tenia.
0: Modular el to.
1: Vale, no, aquesta informació jo no la tenia, vale? De que tenim un mail, perquè aquest mail s'ha fet esperar. I aquest mail és de Panini. Senyores i senyors de Panini. Sí, sí, posa música, perquè... Posa música, que agafi aire i conto a Déu. Puja. Un cop ja reposada aquesta vomitera que tenia, ara ja he respirat, i vull fer una petició a la gent de La Bona, gent de Panini, que durant tants anys m'ha acompanyat. Ens ha acompanyat segurament a tots nosaltres.
0: Quines infàncies,
1: Sí. Sobretot amb àlbums de futbol, però jo també tinc l'àlbum de La Bella i la Bèstia, no sé, tinc molts àlbums.
0: Jo tinc de cromos, de tot. Sí. Uh-huh.
1: Què passa? Que es dona la situació de que molts catalans i catalanes hem d'emigrar, és època de postguerra, no? Hem d'anar a França a veure, com allò que feien els nostres avantpassats d'anar al Destape, no? A veure les pel·lícules a França. Pues nosaltres ens veiem en aquesta mateixa lamentable situació.
0: Això no pot ser.
1: Per obtenir cromos del Tour de França. Clar, any rere any ens hem denigrat, Panini, per anar a França, allà on sigui. O si teníem algun amic francès, sisplau, demanant favor.
0: Si vos plau,
1: baixa'm els cromos, sí. Tal. Clar, però això, o sigui, això et limitava molt. Això et limitava molt, perquè tu vas a França, estàs un temps a França, agafes uns cromos, un àlbum, te'l baixes cap aquí...
0: Contrabando.
1: I clar, això,
0: clar, és contrabando
4: de cromos. I has de comptar que a l'àlbum li has d'afegir la gasolina i tot, i et surt caríssim.
1: Vale. Què passa? Aquest any, el Tour de França, amics de Panini, comença a Catalunya. Això és històric, és la primera vegada que passa. Uh-huh. Panini, resulta que m'he informat, i Panini... Panini Espanya, Panini Espanya està a Girona. Ah. Hòstia, Panini. Ho demano, si us plau.
0: M'informa.
1: En nom de tots els aficionats del ciclisme i de tots els aficionats de les col·leccions de Catalunya. Panini, si us plau.
0: Si us plau,
1: Feu arribar cromos i àlbums del Tour de França 2026 als punts de venda habituals. Panini, si us plau.
0: Concretament a Molins de Rei.
1: A Molins de Rei o aquí a la ràdio.
4: I nosaltres els distribuïm.
1: Perquè si després no voleu fer-los arribar i el que voleu és vendre'ls per internet com esteu fent cada any, almenys que nosaltres us els podem promocionar. Però és que passeu del Tour, Panini.
2: Bueno, passen dels aficionats catalans.
1: Passen de la gent. Passen de la història.
0: Tu creus que els eslovacs tenen aquest problema, també?
1: No, jo els eslovacs. Amb tot l'amor pels eslovacs, El meu pare és eslovac. Panini, és que què hem de fer? Què hem de fer, Panini? envieu-nos cromos aquí a la Ràdio Molins de Rei, carrer Foment número 5. Envieu-nos cromos, no,
4: jo
1: sisplau.
4: Jo vaig anar a l'estany d'aquí quan venen els cromos i els hi vaig dir, van trucar també i em van dir que no, que no, no, que, no que, és, que no distribuiria.
1: No, no, és que, no, és que aquesta setmana passada vaig anar a fer pressió en persona a un dels estancs de la vila.
4: A una
1: llibreria de la vila.
0: Per favor.
1: I em van dir, estan molt agobiats amb el tema del Mundial, perquè es veu que s'estan acabant els cromos del Mundial, perquè tots els catetos estan comprant cromos del Mundial.
0: Això és de futbol, eh?
1: Sí. Del Mundial de futbol. I jo també, Eli, jo també. Jo també soc un cateto més. Però jo vull els del Tour, i els del Tour no hi són. I llavors li vaig dir a les persones que són les encarregades de la llibreria on vaig anar, li vaig dir... Tens el telèfon d'algú a Panini? Tens algun contacte?
0: O sigui, no tenen prou feina d'estar aguantant la gent que va buscant cromos del Mundial, que t'han d'aguantar tu, també.
1: No me'l van voler donar.
0: Normal.
1: Amb criteri. Ah. Però li dic, pues truca. Marca i fica el manos libres. I la persona, que era a les 6 de la tarda, vam trucar 3 vegades, fins a 3 vegades. I no va agafar el telèfon aquella persona. Sisplau, aquella persona.
4: Aquella
1: primer
4: persona.
1: Primer de tot, demanar disculpes, però segon, envia'ns cromos, tio.
4: Saps qui té l'àlbum complert, ja?
0: Sí, ho sabem.
4: Amic, eh?
1: Sí, no, però complert no. Ha hagut d'enviar amb una persona que li baixi cromos.
0: Des de París.
1: Fran Lluís Giró.
0: A veure, tens algun missatge més?
1: Estic suant.
2: Mare meva.
4: Estàs
1: suant.
2: Ha sigut entre missatge i amenaça, eh?
1: No, no és una amenaça, perquè us estimo molt, Panini, perquè he fet totes les col·leccions, però, hòstia, envieu cromos del Tour. És que els teniu amagats. Són
0: parells. Lluís, crec que ja està.
1: El missatge.
0: Crec que arriba.
1: No, és que m'escalfa, ell.
0: O sigui, ara entenc per què m'has posat a mi a la cadira aquesta, perquè avui volies fer de
2: tertulià
4: a boig. Ara demanarà un Leclerc aquí al pla, en 4 dies.
0: A veure, tenim alguna cosa que pugui interessar els oients, a part de totes aquestes coses que estem dient ara, fins ara, per dir?
1: Tenim, és que això em fa molta il·lusió, tenim a Miguel Soro, el millor pintor de ciclisme del planeta Terra, uh-huh. Si més no, de l'hemisferi nord. Tenim a Miguel Soro en directe pintant un quadre el dia 5 de juliol a la Fan Zone de la Taparrina. Això ara, poca broma, eh? Això em fa una il·lusió espectacular.
0: Això serà més molt guapo.
1: Més, era bé, que tot el tinglado que ha muntat aquest senyor que
0: tinc davant,
1: que ara explicarà.
0: El tinglado, per cert...
4: Si tot va bé, tindrem cromos de Panini. No estan allà.
1: Oh, sí o no?
4: Sí,
0: ho està negociant, també, sí. A veure, això era una de les coses que avui volíem dir. Evidentment, no ens en volíem oblidar. Hi ha més coses, Bernat, que es puguin començar a explicar pels oients, les coses que sí que es poden explicar. Per exemple, aquesta setmana hem fet un post a les xarxes socials de la Taparrina i hem dit, escolta, que aquell dia fem una fanzone, i què hem anunciat en aquest post?
4: En el post vam anunciar que hi haurà paella per dinar, que en breu traurem tiquets, farem venda online de tiquets, bueno, per reserva...
1: O sigui, s'activa Pla Paella Cat, eh?
4: Ja, full.
0: Des d'avui mateix.
1: La Generalitat...
0: Des del moment que es pengi aquest programa...
1: El BOE...
0: S'activa els tiquets pel dinar. Per tant, sigueu ràpids, que la gent...
4: Uah, volarà.
0: Té molta gana.
4: Primer començarem venent online, després físicament.
1: Vale.
4: El dinar hi haurà paella... i gelat de postres. Ja que
0: mira que bé.
4: Conya.
0: Sí, senyor.
4: Heu de comprar els tiquets. Preu de 12 euros el tiquet d'adult, 8 euros infant.
0: Genial.
4: Ens va de conya per col·laborar amb el dia de la festa grossa a l'altura aquí a Molins de Rei.
0: Sí, perquè tindrem algunes petites despeses, no?
4: Petites màximes despeses, ja que... Bueno, i, bueno, que tothom està convidadíssim, no? El dia 5 de juliol aquí a Molins de Rei, de 10 del matí a 8 de la tarda, ciclisme, bon rotllo... I
0: música hi haurà?
4: Hi haurà música.
0: Tenim algun grup que puguem ja explicar que ve?
4: Tenim...
1: Ja en vam anunciar un, no?
4: Sí, vam anunciar el Rectàmbuls, grup de versions. Podem anunciar-ho tot, avui ja.
1: No.
0: D'un en un. No, vale. Bernat, cada setmana un.
4: Cada setmana un, va. I quin voleu, el de primera hora?
0: No, el de Rectàmbuls està ben anunciat.
4: Ah, vale.
0: Aquí no, pensa que hi ha molts oients que no ens segueixen a les xarxes.
4: Ah, vale.
0: Llavors això no ho sabien.
4: Podem...
0: Qui és Rectàmbuls? O sigui, escolta, anem bé el
4: Rectàmbul és un grup de versions que fan des de rock català fins a clàssics d'avui en dia, que donaran molta festa. Són 8 músics a l'escenari.
1: Són molt festius, eh?
4: Són molt festius. Són d'aquí Molins, són del Baix Llobregat. I prometen venir aquí a trencar la fanzone. Tocaran a 1:15 del migdia abans del dinar.
1: Buah,
4: així que serà un vermut dinar
0: espectacular
4: que fotran una festassa brutal. podem dir que tindrem una barra a preus populars perquè també financia l'acte.
0: I podem dir una cosa, per si veniu de fora i dieu, ostres, que allà, Molins, clar, passen per la carretera, aniran molt ràpid... Podran veure tota l'etapa, la gent que vingui de lluny?
4: Sí, i tant. Tindrem una pantalla de LED de 21 metres quadrats.
0: Molt bé.
1: 21 metres quadrats?
0: És com 5 Camp Nous, això. Sí.
4: Serà molt bèstia. Tindrem des de les 10 de matí la pantalla quan surtin de Tarragona. Què més tindrem? Podem anunciar també que farem el repte Tour Molins, no?
0: Anuncia.
1: Espera, sobre la pantalla. La pantalla la veurem íntegra? La pantalla la veurem íntegra i l'etapa també. L'etapa la veurem íntegra i intentarem que els últims quilòmetres estiguin retransmesos en català.
4: I, bueno, això era una de les sorpreses, però sí que la gent de l'etapa Reina farà en directe l'etapa, el final d'etapa.
0: Però final,
4: final,
0: eh?
4: Final, rotllo, quan ja passin
0: les
4: dues
0: últimes pujades. Anava a dir, no ens demaneu massa, eh?
4: No. Els hi muntarem un set especial, ja veureu, estarà molt bé.
0: Un set especial, eh?
4: Hi haurà moltes sorpreses. Què més podem anunciar? Ah, sí, el repte Tour, també.
0: Sí, va anunciar això i ho matem aquí, per avui, jo crec. No?
1: No.
4: És que hi ha moltes coses,
1: Un altre grup.
4: Roger, estira, toma.
0: Però que no ho tenim tancat.
4: Sí, que està tancat, està tancadíssim.
0: Bé, tu denuncia el que vulguis, després ja, oients, ja ens permetreu disculpar-nos al primer programa si fa falta.
4: A partir de les 10 del matí, quan obrim la fanzone, tindrem una carpa amb bicis estàtiques.
1: Ah, sí?
4: Clar, podrem fer el repte de Molins amb el Tour, que serà intentar completar tot el dia, volia fer...
0: Les tres etapes catalanes. Són 339 quilòmetres, intentar fer-los entre tots els que hi siguem.
1: Home, però això és fàcil,
4: no? I a part tenim
0: una... Pensa que farà calor, que és suar...
4: Tenim una sorpresa que tothom que pugi a la bicicleta se'n donarà uns regals especials.
1: Ah, oh, sí?
4: Sí.
1: Molt bé.
4: Hem tirat la casa per la finestra, Lluís, i tenim una altra sorpresa que tu no saps, que fliparàs.
0: Ah, és veritat, aquesta no la saps.
4: No la saps i em pot agafar-te alguna cosa, eh?
0: I t'agradarà, eh?
4: Em pot agafar-te alguna
1: cosa. I no la podeu dir ara?
0: No.
4: Sí, aquesta sí. Ui,
1: ja saps que...
4: Després el Lluís...
0: Tu pensa que darrere això hi ha oients de debò.
4: Ja.
0: Que tot el que diguis s'ho creurà.
1: Tindran amb això, eh?
0: Llavors has d'estar 100% garantit que això es farà, eh?
4: Sí.
0: Sí, ho tens clar?
4: Farem també... Una festa a l'espuma.
1: En sèrio?
4: Sí.
1: Molt bé. Home, doncs pel dia és perfecte, no?
4: És perfecte. A l'apartat de la fanzone hi haurà un canó d'espuma.
1: Perquè no li foti un xispàs a la
4: pantalla.
0: Mira, l'Eli fa una pregunta que potser tots els oients s'estan fent a aquestes hores de la nit, no? Que és, tot això, a on es farà, Bernat?
4: En carrer Primer de Maig de Molins de Rei, just al costat on passaran a l'Avinguda de Barcelona. És
0: al costat del Parc de la Mariona.
4: Parc de la Mariona.
0: Sí, el teniu identificat.
4: Estarem just a pas dels ciclistes.
1: Per la gent que vingui de fora, el Parc de la Mariona és un parc que està com a la sortida de Molins, tirant cap a Sant Feliu de Llobregat, per tant, molt a prop, hi ha molt d'espai per aparcar al polígon del Pla. Però si busqueu al Google, busqueu Parc de la Mariona. I allà
4: es pot entrar per... Molins Sud, és, no? La sortida.
0: Sortida.
4: Ja us indicarem. Sí.
0: Busqueu un navegador que els porti fins allà, no parqueu al mig de l'autopista i ja està, com a criteri.
2: Parc de la Mariona.
4: Farem dinar popular.
0: Va, una altra cosa.
4: Cultura popular.
0: Cultura popular. Entitats de cultura popular també s'apunten a la festa.
1: Puc dir una?
4: Sí, digues.
0: Vinga, aquesta digue-la tu, sense que els altres ho sapiguem.
1: És que vaig parlar amb un dels responsables, però clar, tampoc està tancat, però bueno, ja...
0: Tu ho dius ara i així ja se senten obligats a venir, no?
1: Jo la tiro. Castellers en directe, tio,
4: sí,
1: amb el pas del Tour. Sí, això em fa molta il·lusió, perquè jo vaig ser durant molts anys casteller matusser de Molins de Rei i em fa molta il·lusió que facin un pilar amb el pas dels ciclistes, tio.
0: El teu pare eslovà que et va animar, no?, a la tradició catalana.
4: Una altra cosa que ens havien deixat per la peniscalada, l'any passat vam fer aquestes samarretes que en vam repartir quasi 500.
1: Sí.
4: Traieu-les de l'armari, no us la fiqueu de pijama i el dia del Tour vingueu tots de groc.
0: Ah, molt bé.
1: I si no teniu la peniscalada, veniu de groc igual.
4: Sí, hi haurà sorpresetes, també. En tema samarretes.
0: Em veig obligat a parar-ho aquí abans que diguis més coses, val?
4: Vale.
0: Jo crec que és suficient per avui. Setmana que ve, si voleu, fem una actualització.
4: Setmana que ve ja no vinc, eh?
0: Bueno, però ens fas un missatge de veu, si
4: vols. Vale.
0: I anem actualitzant, però de debò, que tot el que estem explicant és cert. Que el dia 5 de juliol, guardeu-vos el que ens farà molta il·lusió que Molins de Rei sigui epicentre de seguir el ciclisme aquell dia del Tour de França, crec que ens ho passarem realment bé.
4: Que portem molts mesos treballant-hi perquè serà un acte que familiar, que tothom podrà venir, serà de gaudir...
1: Perdona, que l'altre dia a Manlleu es parlava d'això, que es parlava de que molts pobles, quan passa el Tour o quan passa el Giro, es volquen amb la cursa i fan una mena de festa major amb la cursa. Nosaltres volem fer això amb el Tour. Que el Tour passarà per molts altres pobles de Catalunya on possiblement no tinguin la infraestructura per fer-ho. Us convidem a venir aquí a seguir el Tour, perquè veure'l no el veureu massa bé. Passaran els ciclistes enfiladíssims. Però no el veureu bé ni aquí, ni segurament si us aneu a un port de muntanya. A Montjuïc hi haurà també molta gent. També us convidaríem a anar a Montjuïc a seguir el Tour, a sortir a la carretera a seguir el Tour. Però, joder, si veniu a Molins, tindreu festa des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Ja està.
0: Ho veureu molt millor que si aneu a Cervera, per exemple. No, sí, això segur. Això segur.
1: Que no passa per tenir universitat.
0: Et sembla
4: bé?
0: O a
4: Rupit. També podria anar a Rupit a veure-ho.
0: Barrac, alguna cosa més de l'acte o no?
4: No, que serà un acte molt xulo, que la gent vingui, ens ho passarem superbé. Hi haurà ombra, hi haurà zona de barra, hi haurà...
1: Firma. I firmarà autògrafs a Bernat Segura.
0: Home, és que...
4: Sí, i, bueno, i el Roger...
0: Està treballant de valent.
4: Podreu comprar la Fusbury i el Roger també us la firmarà.
0: Està treballant de valent, el Bernat.
4: Ah, sí que podríem anunciar una cosa.
1: Ojo, un altre anunci.
4: L'últim anunci, abans que el... Uau, fotrà una bronca avui. Tindrem DJ Bud Banner punxant.
1: Ah, sí?
4: Que és agafarà Lluís Giró amb el Lluís, que el Lluís farà de gogó i el Fran Lluís ficarà la música. I no és broma.
0: És el millor anunci que has fet avui. Aquest és 100% segur. Va, canviem sintonia i anem a parlar de ciclisme, en majúscules, del Giro d'Itàlia, de la senyora Demi Bollering. Som-hi.

0: Giro d'Itàlia. Ahir va acabar l'edició primera en primavera, perquè totes havien estat a l'estiu fins ara. I la veritat és que jo la setmana passada vaig dir una frase a l'hora de mirar les etapes. Vaig dir, la crono, pot decidir el giro, no sé què. Vaig arribar a l'última etapa i vaig dir, una etapa estranyota, vaig dir. Un perfil estranyot. Des d'aquí, les meves honestes disculpes per haver fet aquesta afirmació. I des d'aquí, la meva sincera felicitació als rumiadors d'etapes del Giro d'Itàlia per haver muntat el show de recorregut que ahir ens va permetre viure un dels grans dies ciclistes de l'any. Realment, va ser una etapa d'aquelles que dius, si totes les grans voltes acabessin així, lo bé que ens ho passaríem fins a l'últim dia. I no sempre és així, això ja ho sabem. Per tant, gràcies Giro d'Itàlia i disculpes en nom personal.
1: No, home, però també té molt a veure l'actitud dels ciclistes, la situació de cursa, perquè és possible que en una situació de cursa ha estat més encallada l'última etapa. I ahir teníem en què la principal favorita, que era Demi Vollering, perdia 50 segons.
0: Perdia 49 segons.
1: 49 segons amb Anna van der Breggen, que era una enorme favorita. Però es va donar la situació aquesta. Hòstia, que al matí pensàvem... Parlàvem
0: d'això.
1: El rato que podíem parlar. I dèiem, és que és impossible que li robi el liderat en una etapa com aquesta.
0: Clar, va passar una cosa, que és que hi havia una tercera persona en joc que jo, sincerament, ja no comptava, que era Antonia Niedermayer. Clar, si tu tens una etapa d'aquestes que hi havia un port de primera, després una etapa certament remoguda amb algunes petites cotes, però no massa més que això, si tu ets Anna van der Breggen, què fas? Vigilar Demi Vollering, que és el que exactament Anna van der Breggen es va dedicar a fer. I només fent això i amb una mica de suport d'equip, jo crec que en tenies prou doncs, per mantenir el liderat. Després d'aquesta primera ascensió al primer port, la Francesc Dege va tirar doncs, la casa per la finestra, va posar en fila tot el grup. Al final eren només 7 ciclistes que van pujar a dalt juntes, entre elles, doncs jo diria que eren les 7 primeres de la general, o 7 de les 8 primeres, era una cosa de les millors d'aquest giro, clarament. Però clar, comença el descens, i això no es va veure televisivament, no hem vist imatges d'això, però per les declaracions posteriors de totes les protagonistes ens podem imaginar que Antonia Niedermayer es va llançar a l'atac i que al cap d'un parell de minuts tenia Elisa Longoborghini i Niamh Fisher-Black amb elles. Això era la setena i la vuitena classificada a la general, i la tercera. I just en aquest moment, la indecisió entre Anna van der Breggen i Vollering de ja no tenim gregàries aquí, qui tira, qui se'n va avall, les deixem fer, ens preocupa, no ens preocupa, amb un 3 i no res ja havien passat de 2 minuts la diferència que tenien de marge aquest grupet de 3 respecte les dues primeres del Giro. De manera que estaves a la baixada del primer port acabant-la i com a líder virtual del Giro d'Itàlia tenies Antonia Niedermayer. I tenies dos ciclistes al seu costat que són boníssimes. O sigui, Longoborghini i Niamh Fisher-Black que van dir potser el Giro no el guanyarem, però una etapa del Giro, tenint en compte la situació de cursa, sí que ens la podem endur. I van començar a tirar amb ella, i clar, va ser un grup de 3 que es va entendre bé. Fins que darrere no van, jo crec que baixar aquesta situació, pair-la i treballar-la, va passar una estona. I és en aquesta estona quan doncs, comencen a haver-hi aquest rum-rum de què pot passar. A partir d'aquí, al darrere, podíem haver dit, mira, que treballi Van der Breggen, que és la líder, i ens quedem tan amples, ja s'ho farà, si perd el Giro el perd ella, no el perdo jo si fos Demi Vollering, no? Però no va fer això. El que van fer va ser treballar conjuntament durant molta estona i anar retallant de mica en mica aquesta distància, de 2 minuts i pico van passar 2, després 1:50, 1:49, 1:30, i la cosa anava baixant. I a la darrera cota, Demi Vollering va dir, jo crec que Anna van der Breggen ja la tinc prou cremadeta, no l'he deixat treballar sola tota l'estona, o sigui, he estat allà col·laborant perquè això baixés i tots tinguéssim opcions. Hi havia gent que a les xarxes en directe estava dient, però què fa Vollering que només tiri Van der Breggen, que li està regalant el giro a Antonia Niedermayer. I no sabíem que era al revés, que l'únic que estava fent ella era un pacte secret que tenia amb Antonia Niedermayer. Ara parlarem d'això, però jo estic absolutament sorprès. El que acaba passant per aquí, no veies l'etapa, Vollering, que en aquesta última cota aconsegueix deixar Van der Breggen enrere, poquet, però a partir d'aquí posa el turbo i ella sola connecta amb les de davant quan tenia més d'un minut perdut, amb una velocitat. O sigui, la veies rodar i pensaves, si això és ciclisme, l'altre és un altre esport. És a dir, visualment, veies a cada corba com les agafava, veies com tirava el cos, com movia les cames i pensaves, mare meva! I va arribar al cap de poca estona al davant i van formar un grup de 4. Ningú es va atacar, van arribar a meta, va guanyar Longoborghini i Vollering va alçar els braços. Resum per qui ho s'hagi perdut, però va ser espectacular viure-ho això i anar veient tots els canvis que en cada moment hi podia haver per una lluita de general tan important com un Giro d'Itàlia, que sempre, doncs, històricament ha estat la prova més important del ciclisme femení.
1: Què va fallar per SD Works? Perquè en una etapa com la d'ahir, on jo crec que l'equip podria haver actuat una mica millor. També és cert que l'equip...
0: Donava pel que donava. És a dir, hi havia Valentina Cavalar i... poca cosa més, en dies de muntanya. Clar, és que Francesc Gé va jugar molt bé inicialment les seves cartes. Després, el despiste, podríem dir, o això que els deixessin anar endavant, ho van solucionar. Però hi ha un moment de cursa que realment jo crec que SD Works ha demostrat que no és l'equip que era fa 2 anys. Mm. O fa 3 anys. Mm. I és una cosa que veiem des del principi de temporada, però cada vegada queda més clar, perquè Van der Breggen, deixeu-m'ho dir, fa tot el que pot. És a dir, fa l'etapa que ha de fer, no pot fer més. I si és una qüestió de forces que hi ha un moment que Bolling se li va, aquí és on hauria de tenir alguna companya d'equip a prop, perquè sí, potser perds 30 segons, però que després ella pugui recuperar durant 10 minuts, ni que sigui, després que torni a tirar ella. Però clar, és que es menja tota l'etapa havent de tirar com una líder, mentre les restes sempre tenen moments de descans, descans relatiu, diguéssim, però que poden fer servir algú altre per anar endavant.
1: Psicològicament ha de ser duríssim, per Anna van der Breggen, que ha perdut el Giro l'últim dia i la Vuelta l'últim dia, també. És a dir, no sé com es pot recuperar, bueno, Sergi, com es pot recuperar això psicològicament, de dos esforços tan forts, de tenir una cursa guanyada, perquè a més Anna van der Breggen venia de ridiculitzar a totes les altres ciclistes amb una crono, traient-li un minut i pico. Vaig estar mirant i Van der Breggen ha guanyat poques cronos a la seva vida, les que ha guanyat de moltíssima qualitat i sempre ha rondat el podi. Però la darrera crono que havia guanyat era el 2021, o sigui, feia molts anys. També és cert que ha estat uns anys retirada, Però ara com es remunta això?
2: A veure, jo crec que ella deu tenir l'espina clavada, no?, d'aquestes dues derrotes a la darrera etapa. Però, per altra banda, crec que pot estar bastant contenta del seu rendiment. Després que l'any passat, que era el primer any que tornava al ciclisme, doncs, bueno, ja es van veure cosetes, però potser no va acabar de situar-se amb les millors, i aquest any sí. Per tant, jo crec que pot estar contenta pel rendiment. I després sí que aquí el tema de l'equip, doncs, han de millorar, no? Sí, evidentment, anaven amb un equip, doncs, també preparat una mica també per Lorena Vives, que va ser desqualificada a la primera etapa. Polèmica. I llavors faltaven gregàries per ella per la muntanya, gregàries de luxe. I crec que de cara al Tour, doncs, si volen tenir o tornar a tenir aquesta opció de trepitjar la part més alta del podi, doncs han de fer un replantejament i portar un equip millor. I bueno, crec que ja et dic que no, és una noia amb molta experiència, crec que pot estar contenta, i al contrari, jo crec que amb més ganes encara de dir, ostres, a la tercera que sigui la bona.
1: Ja veurem si va al Tour, perquè no sé si està clar que vagi al Tour.
0: No ho tinc clar, perquè...
2: Ja, bueno, no ho sé. A veure, jo crec... clar, si fos SD Works, clar, és que m'interessa guanyar moltes etapes, i amb Lorena Vives m'asseguro 2 o 3 etapes segur, més alguna altra que...
0: I Kopecky, que segurament s'ha estat reservant per allà, també.
2: Però clar, si busques també la general, evidentment, l'única, diguem, que de l'equip és que podria... fer-ho és la Van der Breggen, no? No ho sé.
1: Bueno, va al Tour. Mira, ara mateix és l'única inscrita del seu equip al Tour. Ara que deies, treies el nom de Lotte Kopecky.
0: Sí.
1: Salsa Rosa.
2: S'ha casat.
1: Però s'ha casat amb qui s'ha casat?
2: Amb qui s'ha casat? Amb un altre...
1: Amb Axel Merckx, tio.
2: Sí. Axel Merckx.
1: Amb el fill d'Eddy Merckx.
0: Ja són família. Kopecky i Merckx units.
1: Sí, sí. O sigui...
0: campions del món, s'ajunten.
1: És que jo crec que estan pensant en crear...
0: una dinastia.
1: No una dinastia, sinó...
0: Sí, genèticament un ciclista perfecte, no?
1: Ah, això mateix.
0: Molt bé, Lluís. D'aquí uns 20-25 anys ho mirem.
1: Vinga.
0: Vinga, va. A veure, del Giro d'Itàlia, algunes coses més. Niedermayer. Necessito la vostra opinió. És a dir, si sou Antonio Niedermayer, heu fet el moviment més intel·ligent de la vostra vida, baixant un port de primera, i esteu amb dues ciclistes que tiren i que estan d'acord en tirar i que estan donant-ho tot, per quins 7 sous, quan Vollering deixa enrere Van der Breggen en aquesta etapa, no us poseu a tirar? O sigui, no tira. deixa que la cosa es vagi refredant, deixa que hi hagi una certa mala maror entre l'escapada, deixa que les altres deixin de confiar en la victòria. O sigui, hi ha un moment que estan esperant a Vollering i no fan res, però absolutament res. O li han pagat diners, o té el fitxatge fet amb l'SD Works la temporada vinent, o té una manca d'ambició, que fins i tot jo, que sóc una persona prudent, trobaré poca. O sigui, no ho entenc. Tenia l'opció de guanyar una gran volta. I el millor són les declaracions al final, que diu que amb aquest moviment ha aconseguit doncs, garantir el podi, que confia algun dia o altre poder lluitar per la victòria en una gran volta. I penso, però què dius? Si a 35 quilòmetres la tenies? És que no ho entenc. Jo m'hagués desfondat tirant jo, les altres ja s'ho faran Blongo Berghini i Niem Fischerbach, que facin, és una altra lliga, i a veure on arribes. I si li atacaves quedant les portes, quedant les portes, però tampoc perdràs 5 minuts en aquest moment de la cursa. No tenies cap rival que et pogués fer fora del podi. No ho entenc. Estic preocupat per Antonio Niedermayer, per la seva capacitat tàctica.
1: I per les seves dents.
0: Perquè venia a fer sisena, el 2024 al Giro, cinquena, el 2025 al Giro, ja sap que és fer bons resultats al Giro. Guanya'l. Estic molt enfadat amb Antonio Niedermayer.
1: Igual que jo en Panini.
0: Més o menys.
1: T'entenc perfectament.
0: I l'altre és el Trek. El Trek tenia Isabella Holmgren en quarta posició abans de la darrera etapa i Niem Fischerbach en vuitena posició. S'obliden completament d'Isabella Holmgren després del giro que estava fent i acaben cinquena Fischerbach a la general i setena.
1: I això és per la general d'equips?
0: Això és
1: perquè... Al final acaben guanyant-li amb l'AG Insurance.
0: Això és perquè... Bueno, Isabella Holmgren guanya el mallot blanc sense cap mena de problema en aquest giro, ho ha fet molt bé, però, home, respecte a la jove, no?
1: Respecte.
0: Una mica respecte. Bé, missatges d'enfadada.
2: Isabella Holmgren, o sigui, la ciclista que serà molt sòlida, jo crec, eh?
0: Vaig tenir molts dubtes que Finestre, que, per cert, l'etapa de dissabte no acaba a Sestrier, hi ha un temps, ja ho he anat llegint, però que escapça una mica la idea de l'etapa, vaig tenir dubtes que aquell dia no guanyés, eh? Perquè va tenir moments de... Si fas l'atac just allà, no és la que tenia més forces, però potser l'hagués encertat. Gran etapa també, però això, escapçada en aquest cas.
1: T'ha agradat el Giro, doncs?
0: Home, molt més que la Vuelta a Espanya, que evidentment la vam celebrar molt més perquè hi havia la Paula, però com a tipus de cursa ha estat fantàstic posar una crono en què la que ha guanyat no és la que després és més forta a les etapes o que té l'equip més fort, tot això dona molt de joc. Els ha sortit rodó per mi el recorregut d'aquest any.
1: I molt xulo el mallot, ara com ho dic així, per el mallot que, o sigui, té com una mena de textura com de planetes o de... M'agrada molt el mallot del Giro, tio.
0: Molt bé, l'Arbona també.
1: Vols canviar? I ens anem a...
0: Com el Dauphiné.
1: Sí, el Dauphiné.
0: Jo és que no faré cap esforç per dir-li Tour o Ben Ron Alps.
1: Quina mandra, no, tio? Per què ho fan, això?
2: Bon,
1: com
2: la caguen? És publicitat, és de la zona. Que si, Dauphiné, ara ja ningú sap que aquella zona es diu el...
0: O sigui, tu recordes que al País Valencià li diuen Volta a la Comunitat Valencià i ningú sap què és.
1: Ja.
0: Fent amics, jo. Vinga, va, fem canvi de sintonia.

0: Escolta'm, Bernat, ha passat el que havia pronosticat que passaria, que és que en un moment del programa ens quedaríem sols.
1: Ja veus.
0: Sols amb el Sergi, clar.
1: Bueno.
0: Mira el Sergi, quin plano ara.
1: Però jo crec que...
0: Ah, que t'acomiades en antena?
1: I tot.
0: Vols dir adéu en antena? Vols dir alguna cosa?
2: Sí, molt bé, adéu.
0: Ja està, és de debò, eh?
2: Estic enfadat amb l'Auberne aquest, no sé què. Jo vull dir Criterium de Dauphiné.
0: Criteri.
2: I
0: per això te'n vas?
1: No, se'n va a Girona. Se'n va a Girona, a Panini, a fer la protesta.
0: No?
1: Enviaràs vídeos de la protesta...
0: Tu a camp allà al davant i poses vídeos. Sergi, tenim un Dauphiné que ja està en marxa, que ahir vam viure la primera etapa, avui tenim la segona en marxa, avui no el programa, per tant, tampoc no us expliquem res d'avui, però és una setmana interessant de ciclisme perquè sempre estava considerat la prova més important prèvia al Tour de França. Probablement aquest any no ho podem considerar així, bàsicament, perquè Pogacar va a Suïssa, bàsicament per això, amb això és suficient, però jo crec que com a prova té molts al·licients i que el primer dia han quedat ja una mica sobre la taula, perquè ja hem vist que tothom espera que Seixas sigui Pogacar. És a dir, tothom espera que un nano de 19 anys sigui tan dominador com és Pogacar o un Vingegaard, que porten anys picant pedra per ser tants dominadors. I, per tant, hi ha hagut com una espècie de decepció perquè el primer dia Seixas no ha tret 55 minuts de la resta de gent. No? És a dir, la sensació que arriba és aquesta. Dir, però un moment, valoreu les coses, ha fet una bona primera etapa, veurem a veure fins si cau guanyant o no, però...
1: Quina pressió,
0: que, clar, és que
1: quina pressió el xaval que deu tenir, eh?
0: És que déu-n'hi-do, eh?
1: Jo crec que deu arribar de córrer i es tanca el bus de l'equip per no tenir que aguantar a veure res.
0: Marxa ràpid, eh? De
1: per
0: la
1: això,
0: línia
1: per això que no obre ni el mòbil.
0: No sé, a dir la sensació que podem esperar que sigui el favorit d'una prova, però que el primer dia necessitis que faci una exhibició, trobo que és com agosarat, no? O ens ha mal acostumat molt, o és que les expectatives de la gent ja no són massa humanes en el sentit de que veiem altra gent que fa coses impossibles, doncs aquest també ho farà. Un moment, potser ho farà, però no cal que sigui el primer dia, no?
3: Bé, hi ha més etapes, vull dir que no cal ara gastar energies. Hi ha una contrarrellotge per equips d'aquí, bueno, demà, crec. Pujant la setena etapa és aquella muntanya Gran Colombier, com es diu? Gran Colombier?
0: Sí, Gran Colombier.
3: Per tant, o sigui, hi ha etapots encara, entenc que no... És part de la preparació de cara al Tour, que no, en teoria va.
0: Sí, va. O sigui, després del vídeo aquell que vam fer, hi va 100% segur.
3: I per tant, ja està, no passa res, el nano és boníssim i ja el veureu, ja el veurem. Si no és avui una escapada, si no és avui, ja el veurem aquests dies i el disfrutarem. I esperem que per molt temps.
0: Jo crec que la bona notícia és que el primer dia que hi ha muntanya, ell ja ataca, ja tensa, ja, o sigui, ja es mostra, és a dir, ja té gana, ja té ambició. Que després no ho completi, per mi, des del meu punt de vista, no indica el seu nivell esportiu. Pues indica altres criteris, però no que estigui bé o no. Ja ho veurem a finals de setmana, a veure com ha anat. En tot cas, no és només Seixas, hi ha Del Toro, hi ha Ayuso, hi ha Jorgensen, o sigui, hi ha noms, jo crec que de molt pes, que li poden, evidentment, plantar cara, i no seria estrany que quedés fora del podi d'una general d'aquest tipus, en absolut, però realment tot pivota sobre ell. És a dir, és impossible, perquè tu veus la portada de l'equip el dia abans i ja se l'estan posant portant una altra vegada. I dius, sí, però tranquils, sí. Que encara no t'ha guanyat la prova. El que dius de la pressió, Bernat, és de debò.
1: I que ve el Tour i aquest nano deurà tornar-se boig al final, de dir, tio, com m'esteu traient de portades? Si s'ho explicava de començar.
0: Sí, sí.
1: Els que francesos són molt així.
0: Són molt així.
1: Deixem-ho perquè... No ho sabíem.
0: A veure, està bé que el primer dia hi hagi gent de perfil ciclista de segona, que són boníssims, eh? Però tipus Bokelen, Only, que aprofitin el dia per treure alguns segons a la resta de favorits. A mi això m'agrada, perquè en aquest punt d'estar connectat a una cursa i de voler ser protagonista, malgrat que potser doncs, les teories prèvies et diuen que no tindràs la capacitat d'estar al podi, doncs anem a lluitar-ho els dies que sí que veiem el forat, no? I això trobo que és córrer amb intel·ligència. I m'agrada molt que equips com el mateix de Seixas posi gent jove per allà al davant aquells dies, que vagi intentant també anar situant altres ciclistes, que no sigui només dependre d'una persona. Per exemple, el Leo Visió, que hi fa tercer, doncs està ben jugat, això, perquè estàs movent l'equip com no només Richie Pelo, que pobre va abandonar ja, doncs amb altres armes, no? Per cert, Almeida, que també corria, que també tornava, no hi és. Si no és la temporada, va i es va despenjar... Ell ja va dir que el Tour renunciava perquè no podia estar al mateix nivell que els seus companys. Sap greu, perquè vam veure l'any passat un Almeida absolutament dominador allà on anava i no hi havia el seu líder, diguéssim. però és la realitat, no?, del millor d'aquest 2026, no és el mateix ciclista que teníem l'any passat.
3: Sí, una llàstima, perquè recordem, un any enrere, doncs, era probablement el tercer home en quant a generals, després de Pogacar i de Vinegar, el tercer, no?, de dir, ostres, quin és el que té més opcions a guanyar, no?, una gran volta o un d'allò, no? I teníem Almeida, que ara mateix està desaparegut. Bueno, és una llàstima, ara, tampoc és que sigui el corredor més espectacular del ciclisme mundial, no?, perquè no és un corredor que ataqui massa, al final ell fa el seu ritme, però és molt complet, és un bon croner. En tot cas, la mare bastant els participants que hi ha al Dauphiné, perquè traient el, diguem, Vinegar i Pogacar, jo crec que estan molts, Evenepoel tampoc hi és, però estan molts d'aquests actors secundaris que d'alguna manera...
0: És una molt bona oportunitat, que tenen.
3: Sí, tenen una molt bona oportunitat per fer podi, per estar davant, inclús per guanyar, amb tot el respecte per Seixas, però sobretot això per mostrar-se, i seran aquests mateixos corredors els que estaran, doncs, això, lluitant per estar en el top 10 del Tour, i bueno, ens donarà moltes pistes de cara al Tour, que d'aquí un mes ja haurà començat.
0: Sí, d'acord. També això, mirant cap a Suïssa, que tindrem Pogacar allà, hi ha equips que han prioritzat que, diguéssim, els peixos grossos vagin cap allà. És el cas, per exemple, del Pessing, que envien a Philipsen i Van Der Poel a Suïssa. És un altre tipus de preparació, però en tot cas han optat per aquesta. Veurem a veure com acaben configurant tot això els equips. Abans d'acabar, que l'hora ja se'ns ha anat a Norris, com sempre ens acostuma a passar, deixeu-me dir alguns noms. Primer, el de Mireia Benito, que parlant del Giro no l'hem citat, ha fet la seva millor general en una gran volta del
4: molt
0: ciclisme.
4: Bé, molt bé.
0: A més ho ha fet no com a líder d'equip, perquè tenia dues companyes que eren Urs Kasigar i Lore de Schepper, que estaven al davant, i que ella, doncs, havia de fer funcions de gregària en aquest cas, i tot i així no ha pogut desconnectar de la cursa tots els dies, lluitant també classificació per equips, lluitant moltes coses, havia d'arribar fins al final, i ho ha fet de conya. És a dir, al final ha fet un Giro espectacular, confirmant el seu bon nivell de forma que havia fet ja Burgos i els darrers dies o les darreres setmanes, per tant, impecable. Seth Van Kerkhove ha tornat a guanyar. O sigui, cada setmana sembla que els Van Kerkhove necessiten sortir al programa, i llavors diuen, com ho fem? Doncs guanyant, perquè realment si guanyen surten. I el Seth Van Kerkhove ha guanyat una prova que és dura, perquè és d'aquestes de muntanya clàssica d'un dia, i se l'han dut amb més d'un minut i mig sobre el segon.
3: Quin any estan fent els germans,
0: és increïble, però clar, dius,
3: quin talent,
0: no, Van Kerkhove, el petit, mira, guanya la crono júnior a Bèlgica. Ja, però és que el dia de clàssica de muntanya dura te la guanya ell també, sobrat.
3: Són bastant polivalents, eh?
0: Alerta, eh? Alerta amb el nivell dels Van Kerkhove, que veig que hi ha llegit coses de... No, confiem molt en ells com a bloc de futur per la selecció, perquè no m'estranya, jo també ho faria. I finalment, Marc Brustenga va estar per Estònia, ens ha regalat algun top 5, pilotes al pal, se va passar a parlar amb Pau Miquel, en volem més, volem celebrar, ens va celebrar la vida.
3: Caurà. Caurà la victòria, que, bueno, Brustenga ja en té una.
0: En té una, però volem que la celebri els sants braços a meta. Sí. Això és una cosa que ens faria il·lusió. Va, ho deixem aquí, que hem parlat de moltes coses, realment, avui. Poc ciclisme, l'hem deixat més cap al final. Però ens hem passat bé i espero que vosaltres també ho hagueu passat prou bé. Només abans de marxar, us apunto dies sense dir-vos res. Us apunto 17 de juny.
3: Yep.
0: Us apunto 22 de juny.
3: Yep.
0: Us apunto 26 de juny. Us apunto 27 de juny, us apunto 3 de juliol, 4 de juliol, 5 de juliol. I moltes coses més. Tot això seran coses. Coses que les properes setmanes ja ens permetreu que fem sempre 5 minutets d'explicar coses, perquè en tenim moltes al tinter que hem d'anar buidant el pap de mica en mica, perquè si no, explotarem. Ha estat un plaer, Bernat.
1: A vos, a mi també.
0: A l'Evi també, al Sergi, el que ha marxat per aquí mig programa també el podem saludar. I a tots vosaltres, gràcies una setmana més per seguir l'etapa reina. Visca el ciclisme!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
0: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó XIV ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous, 11 de juny de 2026, i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
0: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
3: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2%. La previsió és que el banc deixi els tipus en el 2,25%.
0: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
3: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
3: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
4: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, saps? Fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no, només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
0: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat el que queda d'aquest dijous. Alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua, i de fet encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
2: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se a un món, no?
7: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
3: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixen responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions, fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
3: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
8: Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
3: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
9: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció, doncs, l'hem superada i l'hem superada en nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania, també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
3: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per a aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només d'arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
11: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
10: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
0: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixen els requisits. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
13: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments

0: tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
2: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
1: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
3: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
4: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
3: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
0: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
5: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edició d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
6: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és: què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
5: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorrana els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, a la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
0: Gairebé un quart de 3 al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe i en què la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
0: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena

0: un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
1: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors al castell de Tamarit? Són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Adán, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
2: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites virtuals que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
1: Són iniciatives que s'emmarquen en el projecte Connect Tarragona, finançat amb Next Generation.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juanma Buin.
4: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
5: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
4: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
0: Avui és l'últim dia de la selectivitat i la jornada ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Beti Doñate.
6: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
7: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
8: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
6: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: Per cert, que encara en clau educativa, avui professors de secundària, comissions obreres i la UGT han signat l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora a l'acord que ja s'havia signat el mes de març. I seguim amb més qüestions a la jornada. Quan passen 20 minuts de les dues, el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Anem fins a les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
9: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
10: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control i, d'altra banda, busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
9: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran 2 actuacions més al terme del Perelló.
0: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
12: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
11: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, avui ens volem fixar en la professió de l'arxiver. Fa una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal, que sovint passa desapercebuda. On acudirem, que l'Aia de Déu?
13: A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Laquente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Laquente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
14: Jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i, evidentment, No m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real realment que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no? Per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
13: Més enllà de la gestió diària, el valor d'aquesta professió es tradueix en fets històrics com el que es viu a Sant Feliu de Codines, amb el retorn oficial del privilegi reial del 1799, un document fundacional que va certificar la independència de la vila de la Baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
15: Bon dia, Marta. Serà a 7:45 del vespre amb la inauguració oficial i a les 9 de la nit hora catalana es jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, que està molt emocionat.
16: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto... es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
15: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. Sabadell i Zamora es mobilitzen per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió A. A la nova Creu Alta ja han venut més de 6.000 entrades per al partit de tornada de l'eliminatòria, que decidirà l'ascens a segona, i els sectors Gol Nord i Tribuna estan esgotats. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
17: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50% i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
18: Era d'esperar, la ciutat està superil·lusionada, supervolcada i és pues, el partido más importante de la historia reciente del Zamora. Así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
17: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis i només inclou els vols d'anada i tornada.
15: En bàsquet, el Barça juga avui a les 8 del vespre al Palau contra el Tenerife, segon partit de les semifinals. Escoltem el blaugrana Juan i Marcos.
19: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
15: El Joventut de Badalona va perdre a la pista del València la pròrroga 118-117, primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I també hem de destacar que Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa a Fontejau, havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
21: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
22: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
23: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
24: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
22: Salut activa.
25: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
26: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són no, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I, evidentment, això és una font, però de nucli de sofriment humà.
22: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
1: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
0: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP es cursa la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
2: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i es cursa distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
0: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès que queden en el 2,25%.
2: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
0: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
2: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
2: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
4: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital, o sigui, fas una foto i fas una còpia, però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
0: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
15: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
0: I cop d'ull també el temps. Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular, i el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors, assegurat, que també comparteixen els i les catalanes.
1: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
6: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
2: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
2: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
7: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
2: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
9: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
8: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
0: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
11: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
10: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
2: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
12: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sensellar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
2: García també ha parlat d'altres qüestions, com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
0: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
14: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
13: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
2: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% del vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
3: Notícies en xarxa.
0: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit apujar un 0.25 punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
2: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% en interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
0: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
17: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers, amb els números que ens surten. Els números són completament fiables.
16: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
0: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la 6ª del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
18: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
19: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a l'escala, representa el 70% d'allotjament a l'escala, i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures, de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de pont, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
18: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'escala és el 6è municipi de Catalunya en nombre d'UTS, i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén fins a Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
20: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
21: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
20: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
0: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
24: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
25: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
23: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat al mes de març. Falten 12 minuts que siguin les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
27: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
28: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
27: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dos actuacions més al terme del Perelló.
0: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
1: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes amb tota la complicació que comportava, sobretot per al risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest, on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
4: Farcit de processionària, amb bastantes zones afectades, jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
1: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
5: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
6: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà, al Pont de Suert, Oliana, Tremp, Sort i Llavorsí i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
0: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
9: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletreferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
7: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou, en la sala, al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
15: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Brais Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
22: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenit de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
26: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa.
2: y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
22: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals. Marxi cap a les Canàries. Escoltem el blaugrana Juani Marcos.
8: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
22: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València, la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Ilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
10: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
22: En waterpolo avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta, i a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals, ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda, per tant, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Són les 4, us parla Mercè Rourallau. 14, continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí al port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
1: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
0: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
2: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
0: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda, 6:15, ACOS organitza una xerrada per parlar d'Alzheimer i discapacitat intel·lectual. La ponent és la doctora Bessie Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau. Avui, 6:15 de la tarda, a la Federació Obrera. També avui, 6:45 de la tarda, al Centre de Formació d'Adult Rafael Ferrer fa la festa de final de curs al pati de Can Ametller, amb música en directe i servei de bar. Festa oberta a tothom. El govern municipal continua la ronda pels barris per explicar el pressupost municipal i les inversions que es faran. Avui en parlaran sobre els barris de les Guardioles i les Conserves. Per tant, es convoca una reunió que està oberta al veïnatge d'aquests barris avui a 7:45 del vespre al local de l'Associació de Veïns al carrer Antoni Marca. També avui a 8:00 del vespre el SEM organitza una conferència, una xerrada per parlar de paraescalada, una vida vertical amb discapacitat. L'encarregat de parlar és Miqui Matutano, guia d'escalada i de muntanya. La xerrada es farà acompanyada de fotografies i de vídeos. Es durà a terme a 8:00 del vespre al local del SEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. Demà divendres el SEM justament organitza una nova edició, una nova sessió de concert, nit musical del Botànic, però aquest any al pati de Can Ametller, amb el grup Bratia. És un grup de música dels Balcans i Gipsy Jazz, una banda liderada per Ivan Kovacevic, veu i contrabaixista. La banda també la integren Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra i Esteri Estoguies a la percussió. El concert demà divendres, obertura de portes a 8:00. Us podeu dur al sopar de Carmanyola, si ho voleu. I després, a 9:15, comença el concert. L'entrada general val 17 euros i pels socis 12. És gratuïta fins als 12 anys d'edat. Demà, concert al pati de Can Ametller. I també demà, a 7:00 de la tarda, els amics del museu organitzen la conferència Els Carlins Catalans i el Foc de Molins de Rei a càrrec de Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: 91.2. Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a 10:00 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
6: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
4: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a 11:00 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Sí, sí, avui celebrem el programa número 500 de música en 8 mil·límetres, el programa de les bandes sonores del món del cinema. Tenim a l'Eli Arjona, al control del so, i a un servidor, en Ferran Cardona, a la locució del programa. Dir també que tinc l'estudi ple d'amics que han volgut fer-me costat i celebrar aquests 500 programes amb mi. Moltes gràcies, amics. Comencem.

0: I començarem amb un tema que ens ha demanat la, la Dolors Vidal des de Palma de Mallorca.
1: Bones tardes, Ferran. Des de Mallorca te vull donar la meva més sincera enhorabona pel teu programa número 500 i que espero que siguin molts i molts més. La banda sonora que m'agradaria escoltar és Help dels Beatles. Una abraçada molt gran. I need somebody help, not just
0: anybody. You know I need someone help. I comencem, doncs, com vol la Dolors, amb Help. És una comèdia musical que va dirigir Richard Lester l'any 1965. O sigui, la pel·lícula té 61 anys. Digga Help va ser la segona pel·lícula que Richard Lester va fer amb els Beatles, una comèdia que simbolitza el cinema més lliure, embogit i pop dels 60. La música és meravellosa i els escenaris resulten vistosos, però és definitivament una pel·lícula amb els Beatles, més que una pel·lícula dels Beatles. Hi ha una gran diferència. Escoltem el tema Help, que em demana la bona amiga Dolors des de Palma de Mallorca.

0: Bé, doncs ja hem escoltat Help i ara ens n'anem amb una pel·lícula i un tema que ens ha demanat el Pere Vila.
1: Les bandes sonores sempre han sigut una forma d'explicar una part molt important de l'argument de les pel·lícules. Donen cos, donen forma i donen un sentit a el que voldrem veure a la pel·lícula, que molts cops, a vegades, doncs, ens fan emocionar. D'això es tracta, i en Ferran, doncs, amb aquests programes, 500 que n'ha fet, doncs, ha sabut buscar les bandes sonores de moltes de les pel·lícules en les quals doncs, ens han fet, a vegades, més cinèfils o més entenedors amb el que podríem dir del setè art. Gràcies, Ferran, per aquests 500 programes de música en viu. Una abraçada molt forta i endavant.

Bé, doncs, com ens ha demanat el Pere, li posem Master and Commander, que és un film d'aventures que va dirigir Peter Weir a l'any 2003, amb Russell Crowe, Paul Bettany i James Darcy com protagonistes. Dick Weir fa un expertíssim treball de posada en pantalla, transparent, però es passa de bondadós. Ens fa passar l'estona animats pel pare capità de Russell Crowe, clava amb la seva abundància de recursos. La banda sonora la va signar Christopher Gordon, Eva Davis i Richard Tonetti. O sigui, van necessitar tres, per fer la banda sonora. Gràcies, Pere Vila, per les teves boniques paraules i espero t'agradi el track de Master and Commander que et poso.

Bé, i ara anem amb el tema que ens ha demanat la colla de Calmingo, que anem a esmorzar. Cada 15 dies, però al final...

0: Si ho farem cada setmana, perquè això es fa massa llarg, 15 dies, eh? La pel·lícula és Regreso al futuro. És una pel·lícula de l'any 1985 que va dirigir Robert Zemeckis i on hi sortiren Michael J. Fox, Christopher Lloyd i Lea Thompson com protagonistes principals. Dic que és una comèdia de ciència-ficció i on la banda sonora és protagonista. Jo diria que molt protagonista. I per la colla dels esmorzars de la Forquilla, de Cal Mingo, el Jordi, el Jaume, el Josep, el Ramon, els Miquels, Miquel Llorenç i Miquel Vallcorba, i som la majoria molt rockeros, he triat d'aquesta pel·lícula un rock and roll que s'escolta al film com és aquest, Johnny B. Goode.
1: Felicitats, Ferran, pels 500 programes. De part de tots, dels que anem a esmorzar de Forquilla, i que en facis 500 més. Vale, maco? Vinga. Va.

0: Gran pel·lícula i gran banda sonora, eh? Bé, ara anem al tema que ens ha demanat el Salvador Prat, que el tinc aquí costat, per cert. El guardaespatlles.
1: Bona tarda, Ferran. El primer de tot, felicitar-te per arribar a fer 500 programes. Això és un hit molt important i demostra que fa molts i molts anys que et dediques a això i ho fas amb molta afició. I nosaltres ho escoltem amb molt de gust. 500 programes, això almenys són 13 o 14 anys que ho fas. També recordo l'altre programa que feies de versions que també ens agradava molt. Llavors, ja que estem parlant de música i de pel·lícules, ens posarem una mica romàntics i et demano la cançó del Guardaespatlles, pel·lícula, com dius tu, del 1992, que canta Whitney Houston, i em sembla que es diu, no sé la meva pronunciació què tal serà, I Will Always Love You. Moltes gràcies, felicitats a tu i a tots els que han estat tots aquest temps a les vies de so. Bona tarda.

Bé, i anem doncs amb el guardaespatlles. És una pel·lícula d'intriga i romàntica que va dirigir Mick Jackson a l'any 1992. Els principals intèrprets van ser Kevin Costner i Wendy Houston com a parella principal. Una cantant famosa que rep constantment cartes anònimes amb amenaces de mort contracta un guardaespatlles. No obstant això, ella no està d'acord amb els mètodes emprats pel seu protector. La banda sonora del film és molt bona, però té aquest conegut tema anomenat I Will Always Love You, que vindria a ser, més o menys, Sempre t'estimaré. Gràcies, Salvador, per la teva felicitació i per la teva petició. I aquí tens a la gran Wendy Houston, també per la teva senyora, la Dolors, que està aquí.

0: Em diu l'Eli que tenim una trucada. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, Ferran?
1: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies, eh? 500 no es fan cada dia, eh? Costa, no, arribar-hi.
1: És que no. No, són molts anys plens de fang, eh?
0: Exacte. Sí, que... I tu per què vas dir no seguim amb l'altre cantó? Si no, també haguéssim arribat, eh?
1: Segurament, però la vida a vegades et porta per on et porta i llavors has de deixar coses, si no...
0: Ja. Pues sí.
1: Però bueno, tu continua, que ja en queden menys pels 1.000.
0: Uh-huh. No ho sé, però bueno, intentarem, tu. Escolta'm,
1: bueno,
0: ja... no et dic que com fem els programes d'estiu, què vols escoltar, perquè aquí està tot programat. T'hi posat Regreso al Futuro ja, el Johnny Begut, eh?
1: Ah, molt bé.
0: Ah, té una? Doncs vinga, va.
1: Que sàpigues que he demanat una cançó. Vull dir, encara que tu no m'ho diguis, però jo he demanat una.
0: Doncs quina vols escoltar, va?
1: Doncs escoltarem No Easy Way Out del Robert Tepper, de la banda sonora de Rocky 4.
0: Rocky 4, eh? Oh, i tota la saga, quina banda sonora, eh?
1: Sí, home, i tant.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues Rocky 4.
1: És de les més tops.
0: Sí, sí, sí. Doncs molt bé, gràcies, Ferran, per haver trucat, per en recordar-te'n.
1: Bueno.
0: I, ara et posarem la banda sonora, que l'Eli està supercontenta, d'haver parlat amb tu.
1: Sí.
0: No se li nota. Doncs vinga.
1: No, res, acabar de passar un bon programa.
0: Molt bé. Si després pots venir
1: de nou.
0: I escapar-te un moment també i vens aquí al Foment, ja ho saps, Cava i...
1: No podré, no? Però m'agradaria fer-hi.
0: Bueno. I ja ens veurem un altre dia. Et recordo també que tenim un esmorzar pendent,
1: Exacte. Sí,
0: vale?
1: Sí, i tant.
0: Doncs vinga, Ferran, una abraçada.
1: Que vagi molt bé.
0: Una abraçada ben forta.
1: Ara.
0: Adéu.

Bé, ens anem amb la pel·lícula Megamind. És una comèdia sàtira d'animació de l'any 2010 que va dirigir Tom McGrath. Dic que és una pel·lícula de la companyia DreamWorks Animation. El problema anar sempre un passet darrere de Pixar. 6 anys abans hagués estat una obra mestra. El pas del passat el converteix en només una bona pel·lícula. A la seva banda sonora hi ha molts temes cantats i un d'ells és aquest que em demana des de Donosti l'amiga Cristina Iriarte, Highway to Hell, que ens interpreten els australians AC/DC.

0: Bé, seguim, doncs, ara amb un tema que ens demana el gran Josep Montano, eh? El tenim aquí, també, a l'estudi. Em fa molta il·lusió tenir-te aquí, Josep. Hem passat moltes hores junts, eh? Aquí, l'un allà, a darrere, i l'altre aquí, eh?
1: Igualment.
0: Molt bé. El Josep em demana Titanic, que és un drama romàntic dirigit per James Cameron a l'any 1997, amb Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane i Kate Bates com principals protagonistes. Dir-vos que va guanyar 11 Oscars, incloent millor pel·lícula, millor director, millor fotografia i millor so, fins a arribar als 11 anomenats. Una jove de l'aristocràcia s'enamora d'un noi pobre, però amb bon cor, a bord del luxós Titanic. La resta heu de veure la pel·lícula, si no l'heu vist ja, que jo penso que tots els que esteu aquí l'heu vist, eh? Josep i Montse, gaudiu d'aquesta fantàstica banda sonora que ens canta la canadenca Celine Dion.
2: Ferran, moltes, moltes, moltes felicitats. He sabut que el teu programa fa... Hi ha 500 cops, 500 edicions que s'han fet. Són moltes edicions. I és un programa, per mi és un programa, vamos, ja abans d'aquestes xifres, ja consolidat. I et felicito pel programa, felicito pel programa perquè és un programa que t'ensenya, t'educa. Molts cops, habitualment, recordem que jo feia el control molts cops, però a vegades no, quan no et feia el control, i sentia amb segona audició el teu programa quan estava fent alguna cosa, un treball a la ràdio, m'obligava a tornar a posar la repetició del programa per saber qui era aquell director quan es va fer. Hem après molt amb el teu programa, hem après molt, perquè les bandes sonores originals de pel·lícules són molt importants, o amb la seva presència o ausència, perquè Els Pàjaros no tenia banda sonora, Hitchcock no va voler banda sonora, a Psicosis i Tiburón hi ha uns acords de cordes, i a Memòries d'Àfrica hi ha les grans orquestres, tot són bandes musicals, bandes sonores originals, i és molt important que ens ho recordis i ens ho ensenyis. Així doncs, una abraçada molt, molt forta a tu, Ferran, al teu programa i als oients que disfruten d'aquest, eh? Una abraçada, com he dit.
0: Aquest tema també, a part del Josep Montano, me l'ha demanat la Montse, eh? Jo crec que és ella, oi, Josep, més que tu? Ah...

0: Bé, ara tinc la sorpresa que m'han portat un pastís aquí que he hagut de fubar, de bufar els 500 programes, eh? Imagineu, número 2, número 3, per això he tardat tant, eh? Em tornar. Bé, ara seguim amb... A veure, sí, el tema que ens demana l'Anna Ribas, que la tinc, per cert, aquí també al meu costat. Hola, bona tarda, Anna.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Em demana Lawrence d'Aràbia.
2: Hola, bona tarda. Soc Anna Ribas i, bueno, soc una gran amiga del Ferran, va? Per tots els moments d'amistat que ell ens ha dedicat. Avui no celebres només 500 programes de ràdio, celebres 500 moments compartits, 500 oportunitats de fer-nos somiar, emocionar, riure i recordar a través de la màgia del cinema. Durant tot aquest temps has aconseguit una cosa especial, Ferran. Convertir cada programa en un espai on les pel·lícules no només s'expliquin, sinó que es viuen. Amb la teva passió, sensibilitat i estima pel setè art, has fet que molts oients ens sentim part d'aquesta gran família cinematogràfica. Com a amiga teva, em sento profundament orgullosa de veure tot el camí que has recorregut. Sé l'esforç, la dedicació i l'amor que poses en cada programa. I per això, aquests 500 emissions són molt més que una xifra. Són el reflex de la persona extraordinària que ets. Gràcies per regalar-nos tantes hores de cultura, emocions i bona companyia. Que aquest programa número 500 sigui només una parada per agafar impuls i continuar escrivint una història plena d'èxits i somnis. Una abraçada enorme i la meva més sincera felicitació.

Bé, doncs seguim amb Lawrence d'Aràbia, que és la petició que em fa l'Anna Ribas, i dic que és una superproducció del Regne Unit que va dirigir David Lean a l'any 1962, on hi sortiren Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Jack Hawkins, Anthony Quinn i Claude Rains com protagonistes. Va guanyar 7 Oscars, incloent millor pel·lícula, millor director, millor fotografia, millor música i d'altres menors, i també va tindre 10 nominacions. És una meravellosa pel·lícula d'aventures, una de les pel·lícules autènticament grans a la història del cinema. La seva ja mítica banda sonora la va signar el francès Maurice Gerr. Gràcies, Anna, per les teves paraules, i aquí, Anna i Miquel, teniu la vostra banda sonora, Lawrence d'Aràbia.

0: Bé, i ara anem amb la petició que ens ha fet la Joana i el Miquel. La pel·lícula és L'únic testimoni.
1: Es van reunir els 100 programes i ja són ara 500. És un crac Ferran. Passen els anys i la mateixa to de veu, que dona el gust sentir-te. Ens agradaria molt que ens posessis la cançó de la pel·lícula L'últim testigo, de Harrison Ford, quan està arrelant el cotxe en el paller, per fer una mica d'espoiler. Que passeu una bona tarda dels teus amics Miquel i Joana.
0: Anem amb la pel·lícula, doncs, que ens demana la Joana i el Miquel, que és L'únic testimoni. És un thriller d'intriga dirigit per Peter Weir l'any 1985, i en el repartiment hi eren Harrison Ford, Kelly McGillis i Danny Glover. En el primer viatge a Filadèlfia, el petit Samuel Lapp, un nen d'una comunitat Amish, presencia per casualitat el brutal assassinat d'un home. John Book és el policia encarregat de protegir el noi i la seva mare Raquel, dels que el volen eliminar. Samuel, únic testimoni de l'homicidi. La banda sonora és de Maurice Gerr, però té aquest tema cantat per Sam Cooke, que em demanen, com he dit, la Joana Díaz i el Miquel Martínez, grans amics. Abraçada forta. Aquí teniu el tema.

0: Doncs ara em toca a mi. Ui, que raro, perquè mai parlo jo per la ràdio i llavors em sento superestranya. Benvinguts, gràcies. Ferran, moltes gràcies. Estic nerviosa, jo també. Sí, sí, estic nerviosa. Només felicitar-te, que m'agrada molt fer-te de control. Estic molt contenta amb tu tots els dijous. És una meravella el que han dit tots. Ens ensenyes molt de cinema, molt de bandes sonores, i que és un gustazo estar amb tu. Moltes felicitats i per més programes.
1: Gràcies, Eli, eh? T'estimo, ja ho saps.
0: Sí que ens estimem, sí.
1: Bé, l'Eli, ara explicaré el que demanes,
0: això,
1: no?
0: Això, jo no he demanat una banda sonora.
1: Demanes Ballant amb llops.
0: Això.
1: Que és un western dirigit per Kevin Costner l'any 1990, i on hi sortiren el mateix Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene i Rodney Grant com protagonistes. Va guanyar 7 Oscars, també, incloent la millor pel·lícula, millor director, millor guió i millor banda sonora, com no. L'estil directoral de Costner és fresc i segur. Una sensació de sorpresa i humor acompanyen Dunbar en les seves aventures en tot moment. Un veritable plaer. La pel·lícula és sincera, atractiva i és una bellesa. És una bellesa com la seva banda sonora, que la va signar el gran John Barry. Gràcies, Eli, per triar aquesta meravella.

0: Molt bé, i ara tenim una petició de l'Oriol Romeu, el responsable de la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei. Em demana una banda sonora del gran Ennio Morricone.
1: Molt bona tarda, Ferran i amics oients del Músic en 8 mil·límetres. Primer de tot, enhorabona de tot cor per aquests 500 programes, aquesta xifra important que avui arriba al programa. Aquests dies hi pensava, Ferran, sembla que fos ahir que ens reuníem al despatx amb el teu fill Ferran, parlant de la possibilitat de fer un programa després, doncs, encarant, vaja, la teva nova etapa vital, eh? I ja han passat molts anys i molts programes, 500, contents de la teva fidelitat setmanal amb el programa, que malgrat també en alguns moments els entrebancs de salut has seguit confiant amb la ràdio, i l'agraïment més sincer en nom de l'equip de l'emissora per aquests 500 programes, que en siguin molts més i que puguem seguir omplint les zones de bandes sonores originals de pel·lícules. Una abraçada ben forta i salut.
0: Potser aquesta banda sonora és una de les millors bandes que s'han fet, la de la pel·lícula La Missió, que va estar dirigida per Roland Joffé, i com protagonistes hi eren Robert De Niro, Jeremy Irons i Aidan Quinn. La Missió escenifica de manera eficaç un altre capítol més de la despietada conquesta europea de les Amèriques. Et farà odiar tota la civilització occidental amb cada fibra del teu ésser. Gràcies, Oriol, per les teves paraules i per la teva tria. És una gran banda sonora del senyor Morricone.

I final d'aquest programa especial número 500, que esperem hagi estat de l'agrat de tots vosaltres. El podeu tornar a escoltar el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda, o sempre que us vingui de gust a radiomolinsderei.cat. Gràcies, Eli, per estar com sempre magnífic en el teu control del so. I a vosaltres, oients, què dir? Doncs que gràcies per ser-hi una vegada més. Fins al proper programa, ja en format habitual. Deixeu-me que acabi, vull acabar amb la frase que vaig dir quan em van entregar el Premi Micròfon fa un parell d'anys. El cor em va portar a la ràdio i ara porto la ràdio al cor. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu que té el banc del 2%. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment, en aquest cas, és de 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I l'Ajuntament de Barcelona creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics. Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet un balanç al funcionament dels dispositius municipals.
2: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
1: I avui, últim dia de la selectivitat que ha tingut com a protagonista a primera hora l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants treguin bona nota. Aquest any la prova inclòs preguntes al voltant d'un text de microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals a la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova avui al Tecnocampus de Mataró han trobat que l'examen era prou assequible.
3: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
4: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
1: La policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, sobre 3:45 de la tarda. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove, que va desaparèixer, recordem-ho, ahir a la nit. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 10:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I la processionària impacta per primera vegada en hàbitats de més de 1.500 metres d'altitud. En aquest cas és el Ripollès. Les afectacions cada cop són més grans i altituds més altes. A Vilallonga de Ter hi ha alguns boscos comunals a la zona de Lladura que han quedat completament arrasats per aquesta eruga i l'Ajuntament es planteja què fer. Més enllà de les afectacions, el consistori veu que pot ser una oportunitat, ha dit també, per recuperar els prats de pastura.

0: Informació local.
1: El govern municipal continua la ronda pels barris per explicar el pressupost municipal i les inversions que es faran. Avui en parlaran sobre els barris de les Guardioles i les Conserves. Per tant, es convoca una reunió que està oberta al veïnatge d'aquests barris avui a 7:45 del vespre al local de l'Associació de Veïns al carrer Antoni Marca. També avui a 8:00 del vespre el CEM organitza una conferència, una xerrada per parlar de paraescalada, una vida vertical amb discapacitat. L'encarregat de parlar és Miqui Matutà, o guia d'escalada i de muntanya. La xerrada es farà acompanyada de fotografies i de vídeos. Es durà a terme a 8:00 del vespre, local del CEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. Demà divendres, el CEM justament organitza una nova edició, una nova sessió de concert, nit musical del Botànic, però aquest any al pati de Can Ametller, amb el grup Bratia, és un grup de música dels Balcans i Gipsy Jazz, una banda liderada per Ivan Kovacevic, veu i contrabaixista. La banda també la integren Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra i Esteli Estoguies a la percussió. El concert, demà divendres, obertura de portes a 8:00. Us podeu dur al sopar de Carmanyola, si ho voleu. I després, a 9:15, comença el concert. L'entrada general val 17 euros i pels socis 12. És gratuïta fins als 12 anys d'edat. Demà, concert al pati de Can Ametller. I també demà, a 7:00 PM, els amics del museu organitzen la conferència Els Carlins Catalans i el Foc de Molins de Rei a càrrec de Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
3: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
2: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
3: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
2: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
3: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
5: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
6: Tens raó.
5: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
7: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei. Aquí una setmana més amb aquest programa que ens encanta i que cada setmana, ho he de dir-ho, els nostres col·laboradors ho fan la mar de bé. Ens porten notícies de cuina i d'altres coses i la veritat que us he de dir que ens ho passem molt bé en aquest programa que porta per títol L'aventura de cuinar. D'aquí uns moments els presentaré i començarem amb el tema de la cuina. Bé, doncs, bona tarda, Nacho, com estàs?
1: Molt bé, avui encantat veure't amb aquell davantal que portes.
0: Ai, sí, és que no us ho he dit, és que l'altre dia em van regalar un oient del programa, pues, em va fer un davantal. I què millor manera d'estrenar-lo que amb el programa de cuina, no? Queda, està tot net, tot polit, però és per fer postureo, eh? Vull dir que avui no cuinaré amb el davantal, eh? Jo el guardaré. Us agrada, no?, de color rosa.
2: Rosa amb estrelletes blanques.
0: Ah, imagina't, eh? Moltes gràcies a aquest oient que va tindre el detall de fer-me, perquè el va fer ella, no el va comprar, el va fer. I, bueno, Nacho, avui de què parlarem avui?
1: Avui de lluç i de palangre.
0: Lluç i de palangre, perquè hem de recordar que abans de ser cuiner, el Nacho era peixater i de peixos n'entén molt, oi que sí?
1: Una miqueta.
0: Bueno, escolta, avui era dijous paella, no?, normalment.
1: Sí.
0: I demà?
1: Ensaladilla imperial.
0: Ensaladilla imperial. Recordeu que vam parlar de l'ensaladilla, dèiem russa, però quedava millor imperial, no? Però no us penseu que serà el mateix preu, eh? No per canviar de nom, serà una miqueta més cara. L'ensaladilla imperial. Però avui parlarem de bacallà.
1: No, de lluç.
0: Ai, de lluç, perdona, és que els peixos...
1: Però és que ja no sé si m'estaves ficant en un lío d'aquests que em fiques o...
0: Però em vas dir que parlaríem de bacallà.
1: No, bacallà ja n'hem parlat.
0: I del bacallà ja hem parlat?
1: Sí. Bonsé, bueno, hem parlat del bacallà o no hem parlat
2: sí,
1: del bacallà?
2: Sí, de la brandada, que si era francesa, que si era...
0: Però em sembla que et vas equivocar quan em vas enviar el WhatsApp, eh? Ja ho mirarem, perquè vas dir... I també de les maneres de pescar-ho, no? També m'ho vas dir-ho?
1: Sí.
0: Ah, pensava que m'havia jo inventat.
2: No, el lluç, com vull parlar ara, el plat que porta avui, sí que hi ha diferents maneres de pescar-ho, com és el palangre, no? Que és aquest...
1: Exacte.
0: Caramba, que sabeu, eh?
2: És que jo soc... Bueno, faig submarinisme, llavors de peixos també en tinc una miqueta, però dels que estan vius per sota.
0: Ah, molt bé, molt bé. I tu no fas submarinisme, no, Nacho? Tu només els pesques.
1: Jo no, perquè m'enfonsaria.
0: Ai, ai, ai, aquest Nacho. Vinga, va, quan vulguis pots començar, eh?
1: Va, mira... Aquest plat que explicaré avui té dues variants principals. Jo l'explico com el cuino jo, encara que hi ha algú que, bueno, pugui queixar-se i dir que no es cuina així, val? Però, bueno, cada maestrillo tiene su librillo.
0: És lluç a l'estil Nacho.
1: Bueno, lluç a l'estil Nacho, que es pot dir també, com li poso cloïsses, també podríem dir que és lluç a la basca. La gran diferència és que el lluç a la basca, en cru, es posa a la salsa. I a mi em fa la impressió que si ho fas així, encara que ho fas amb la salsa, però no deixes de menjar peix bullit. Per això a mi m'agrada enfarinar-lo una miqueta, marcar-lo una miqueta, i després el posarem a la salsa. Val? Però en realitat la recepta original és en cru posat a la salsa.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, jo ho faig d'una altra manera. Val? Bueno, el primer que farem és les cloïsses. Què farem amb les cloïsses, Judit?
0: Jo, a mi m'ho dius?
1: Va, que t'ho vaig explicar.
0: No, suposo que bullir-les, no, perquè s'obrin, no?
1: No, amb aigua i sal.
0: Ah, sí, de salar-les.
1: Amb aigua i sal, exactament. És perquè treguin la sorra, val? Perquè la cloïssa, realment, ja ho vaig explicar alguna vegada, la cloïssa realment, com està viva, quan la poses amb aigua i sal, què passa? Que la sal li pica i al picar expulsa la sorra, val? És molt important la cloïssa que almenys estigui una hora amb aigua i sal. Val?
0: Una hora.
1: I una cloïssa que sigui, bueno, que estigui més o menys bé, val? Una cloïssa japònica de... Sí, es diu japònica, és un tipus

0: que els altres no, eh?
1: Bueno, el buixot és un múscul molt, molt bo. Sempre parlo de la meva sogra. Et diré que a la meva sogra no li agrada perquè a la meva sogra li agrada el múscul gallec, el gros. Mm. En canvi, a la meva dona li agrada molt el buixot perquè a la meva dona li agrada el múscul petitet. El buixot té un gran avantatge, és que ve net, sempre ve net. I no tens que posar-te allà una bona estona a la pica netejant-lo. Tornem al lluç.
0: Tornem. Val?
1: En realitat, jo no cuino mai lluç. Jo cuino palangre. Després, en cas, explicarem la diferència entre el lluç i el palangre. Val? Diguéssim que el lluç i el palangre és el mateix. Si ho parlem en idioma llatí, és el merluzius.
0: Merluzius,
1: vale? Però jo faig servir palangre. Explicarem una recepta normaleta per 4 persones, val? Posarem 8 rodanxes de lluç ampletes, no que sigui allò comprimet, ampletes, uns 250 grams de cloïsses, 250, 300, depèn de la quantitat de cloïsses que vulguis, 4 grans d'all, una cullerada de farina, 250 mil·lilitres de brou. Jo el brou el faig d'una manera molt senzilla. Quan vaig a la peixateria, o quan jo era peixater amb el seu defecte, el que feia li treia el cap al lluç o al palangre. I amb aquell cap és el que poso a bullir amb l'aigua i amb allò m'he fet el brou. No cal fer invents de peix de roca i així. Amb aquest aspecte és més que suficient. Molt de julivert picat. Té que haver-hi molt de julivert. Patates, oli d'oliva i sal al gust. Val? Aleshores, la forma de preparar, o que jo preparo primer aquest lluç. El primer que farem és, jo enfarino el lluç, agafo una olla d'aquestes baixes, que no sigui una olla molt alta, una olla baixa, i freixeixo el lluç. No cal que estigui fet del tot, però sí el marco pels dos costats una miqueta. Primer, per el que he dit abans, perquè no, per mi no estarà el lluç bullit, perquè ja està una miqueta fet, ja té consistència, i després, perquè com el ficarem a fer xup-xup, el xup-xup que tant m'agrada a mi, com el ficarem a fer xup-xup, és més consistent i no se'ns desfarà, val? Bueno, una vegada hem fregit el lluç, l'apartem, el reservem, i aquí el que fem és l'all, que abans haurem tallat a llàmines, el posarem. Vull dir, no, amb el tema de l'all no hem de tenir por. Vull dir, si abans he dit 4, pots posar-ne 6, si t'agrada molt, vull dir, pots posar tallat a llàmines. El fregim bé, sense que se'ns arribi a cremar, perquè després l'all cremat el que fa és amargar, però el fregim bé. Una vegada l'all estigui fregit, agafarem i llançarem el julivert, posarem el julivert i anirem en compte. Tu has tirat alguna vegada julivert a l'oli?
0: No.
1: Explota i salta. Val? Quasi com els cargols. S'escapa quasi com els cargols.
0: L'anècdota, recordeu l'anècdota del cargol, eh?
1: Explota, vull dir que normalment tens que tenir la tapa a mà per quan tires el julivert, perquè com tires força quantitat, quan tires el julivert, tapar un momentet és un moment d'explosió, vull dir, no és allò que estigui explotant tanta estona, no. Llavors, remenes bé amb l'all. Quan ja està tot integrat, el que faig jo, a mi m'agrada particularment fer-ho, encara que no és necessari, però a mi m'agrada, llavors les patates tallades. Jo les tallo mal tallades, és a dir, les vaig trencant quan les tallo, tiro les patates i les fregeixo una bona estona amb l'all i el pebre. Ai, perdó, i el julivert. Les fregeixo una bona estona. Una vegada les patates ja les he fregit una bona estoneta, a continuació, què faig? Poso el brou.
0: Que és el cap del lluç que es
1: bulli. Exactament. Normalment el brou el poso amb un colador, perquè bueno, el cap pot haver anat alguna espina o escates, o, llavors ho poso en un colador perquè no m'entri a mal d'això. I deixo fent xup-xup una bona estona. Amb un ganivet o amb alguna cosa que punxi vaig provant les patates. Quan veig que el ganivet ja en comença a entrar la patata, el que faig és agafar el lluç que abans he apartat, el que faig és posar-lo ja. Sense, i el que vaig fent és movent la cassola, girant-la, és a dir, no faig servir l'espàtula perquè no se'n trenqui el lluç precisament.
0: Mous
1: la cassola perquè vagi agafant. Això, el lluç estarà allà aproximadament 5 minuts, no estarà més. Ah, perdó, m'he oblidat d'una cosa. Tornem enrere, rebobinem. Abans de tirar el brou, hem de tirar la cullerada de farina. La farina simplement és perquè

0: Després la salsa ens quedi una miqueta més espessa. No per res. Vull dir que si no ens agrada una salsa espessa o no volem sucar una miqueta de pa, no cal tirar la farina, val? Però jo sempre tinc una miqueta perquè la salsa en quedi més consistent, val? I després de la farina, que també m'he oblidat per voler anar molt de pressa, és quan tirem el gotet de vi.
1: Ah, el gotet de vi,
0: un gotet de vi blanc, val? O brandy, o conyac, o el que es tingui a mà. Bueno, tornem a on estàvem. Hem fet el lluç, ja l'hem tingut 5 minuts. Llavors, apaguem el foc, i jo una vegada apago el foc, que sempre m'agrada deixar reposar el menjar una estoneta, el que faig, agafo espàrrecs d'aquests que no li agraden a la Montse.
2: Els blancs.
0: Agafo espàrrecs i els hi poso per sobre. Espàrrecs i ous d'usos tallats en 4 parts.
1: Això seria el guarniment.
0: El guarniment que li poso per sobre. Ho tapo i ho deixo tot uns 10 minutets abans de posar-ho al plat i de menjar.
1: A foc lent seria, no?
0: A foc lent, sí.
1: A
0: foc lent, sobretot quan hem posat el lluç. Amb el tema de les patates pots posar-li el foc una miqueta més ràpid, però jo, com ja he repetit moltes vegades, jo soc dels que m'agrada cuinar a foc lent. Sempre m'agrada cuinar a foc lent.
1: I que faci xup-xup, no?
0: El xup-xup és
1: molt important. És indispensable. Si no fa xup-xup, no surt bo, això,
0: És indispensable, sí. Llavors, és el que dèiem abans, i si em permets, aniré molt de pressa.
1: No és tenim dir, pressa, no? Que encara no he fet el xup-xup,
0: No hem fet el xup-xup, val. Aleshores, jo sóc partidari, i com ha passat que tots dit que era, de comprar palangre en comptes de lluç. El problema principal és que el palangre és molt més car. Però per què és molt més car? Perquè el palangre es pesca un a un, el palangre no rep cops, el palangre et surt brillant i amb escata. En canvi, quan el lluç es pesca amb xarxes d'arrossegament, que amb aquelles xarxes poden sortir gambes, poden sortir daurades, poden sortir mairetes, poden sortir a pas del lluç tot tipus de peixos. Què passa? Que a vegades es donen cops. No sé si alguna vegada heu anat a la peixateria, us han obert un lluç i heu vist vermell. Ostres, això què és? És un morat. No passa res, ens el podem menjar perfectament perquè no passa absolutament res. Però a l'hora d'arrossegar-los, doncs, pateixen i tenen cops. I em sap greu dir-ho perquè la Montse m'està mirant amb cara de pena, encara que no la vull mirar. però és així. Llavors el palangre té la carn molt més forta i per mi és molt més bo. El palangre, on es ven més palangre de tot Espanya, és a Galícia, a Burela. Burela és un poble de Galícia, i ho vaig estar mirant abans, perquè dic, segur que m'ho preguntarà i m'enganxarà. Es venen 14 tones de palangre a l'any.
1: Ostres, Déu-n'hi-do,
0: 14 tones. Però, si em preguntes a mi, per mi particularment, el palangre més bo que tenim aquí és el de la Costa Brava. Val? Llavors, i que és bastant més car que el de Galícia, però és bastant més car perquè hi ha molt menys i es pesca molt menys.
2: Això et anava a dir jo, que he estat a sota el fons marí de la Costa Brava i hi ha molt poca vida. És una llàstima perquè hi ha molt poca vida.
0: Exacte. Llavors, la qüestió és, bueno, perquè com hi ha poc, doncs és com fa 2 anys que va pujar tant l'oli. Per què va pujar tant l'oli? Perquè com no havia plogut, no hi havia olives, no es va poder fer oli. Doncs amb el palangre passa igual. En canvi, és curiós, i suposo que és per la temperatura de l'aigua, el palangre de Galícia és negre. Sí, és de la pell negra. En canvi, el palangre d'aquí a la Costa Brava és daurat.
2: Però tanta diferència hi ha de temperatura de l'aigua entre Galícia i aquí?
0: Sí.
1: Allà deu ser més fred, no, Galícia?
0: Sí. És més
1: càlid aquí, al Mediterrani, és més càlid.
0: De fet, tanta diferència, vull dir, al Mediterrani, tu vas a la Costa Brava o te'n vas a la Costa Daurada...
2: No hi ha color, sí,
0: i ja notes diferència la temperatura. Doncs imagina't en Galícia, vull dir, jo he estat a Galícia a l'estiu i jo no m'he banyat.
2: No, però és curiós perquè normalment les llagostes, per exemple, del Carib, són més dolentes que les del Mediterrani, no?
1: I tenen, les aigües són més calentes.
2: Llavors, aquí passa el contrari, no? O sigui, l'aigua més calenta allà no és tan bona, no? I ara aquí està passant al revés. És més bona amb l'aigua més calenta que l'aigua més freda. Per això m'ha fet sobtar, Per això et fa la pregunta.
1: Tu que has provat els dos lluços, per exemple, el de Galícia i el d'aquí, quina diferència de sabor hi ha entre els dos?
0: Oh, és que és molt difícil de definir, Judit. A veure, també et seré sincer, és a dir, si me'l menjo amb els ulls tancats,
1: no notaràs res.
0: No et sabria dir la diferència, val? Si me'l menjo amb els ulls oberts, sí, perquè veient la pell del lluç o del palangre, veus d'una banda o de l'altra, val? Aquí el que tenim bastant a la costa, no sé si l'heu vist algunes peixateries, és el que diem el lluç de bou. El lluç de bou és aquell lluç que veiem a vegades que és molt maco, molt platejat, que és panxut. No sé si us he fixat, aquest lluç és, tu el veus panxut, però és boníssim. És el paladar és boníssim, perquè és un lluç pescat a molt poques milles del mar. Que és el secret que tenim a la Costa Brava. A Galícia què fan? A Galícia fan fondària molt lluny. A millor Galícia sí, el palangre és fresc, però al millor té dos dies. Aquí sortim i tornem. Vull dir que si tu vas a Roses per la tarda, segurament el palangre aquell al millor porta 3 hores fora de l'aigua.
1: Sí, sí.
0: I això es nota. No sé dir-te amb què, però amb el sabor es nota.
1: I a part del lluç, alguna cosa més? Alguna curiositat més del lluç? A part de bontes pesca i tot això?
0: Ai, és veritat.
1: Ai, gràcies, Montse. Gràcies.
0: Que no hem tirat les cloïsses.
1: Home,
0: no hem tirat les cloïsses.
1: Jo ja m'estava fent la imaginació, això i l'altre, dic, bueno,
0: abans dels espàrrecs tirem les cloïsses.
1: Claro.
0: Jo particularment, torno a repetir, hi ha molta gent, això que et deia les receptes, a part, hi ha molta gent que les cloïsses les obre tirant-les aquí. És a dir, quan tu ja tires el lluç, pots tirar les cloïsses perquè les cloïsses es fan en un moment.
1: Sí.
0: Jo sempre les obro de part, perquè encara que hagis tret la sorra...
1: Bueno, però això va a gust del consumidor.
0: Bueno, però és el risc que corres, perquè si, encara que l'hagis de la sorra, si tu les obres aquí, pots tenir sorra.
2: Sí. Llavors, es poses amb aigua i sal i després les bulleixes.
0: Exacte.
2: Vale.
0: Però la forma de bullir és posar en una paella, en una tapa, eh?
2: Sí, però fas aquests dos passos.
0: Jo li tiro un rajolinet de vi,
2: vale,
0: perquè, bueno, faci més vapor.
1: Perquè estiguin contentes, no?
0: Perquè estiguin contentes. I això ho faig perquè llavors, quan una vegada les he fet, les torno a colar amb un colador, i llavors, quan tu les tornes a colar, veus que amb aquell colador queda arenilla.
1: Vale.
0: Val? Llavors jo ho faig perquè tu estàs menjant un tros de lluç i mastegues...
1: Sí, això és veritat.
0: Segura vegada ho heu menjat escopinyes o així, d'allò que mengeu i...
2: Sí.
0: És molt molest.
2: Sí. Passa amb les bledes, de vegades, amb les bledes naturals, que trobes també la sorra.
0: Sí,
2: i dius,
0: clar.
2: Les tens que llençar.
1: Això s'han de rentar i...
2: Sí, però ja les rentes i també et passa. O sigui, només és les cloïsses.
0: Avui, sense anar més lluny, avui he comprat la col per preparar el trinxat per demà, ja l'he bullit i tot, i tinc que estar molta estona sota l'aixeta perquè està plena de fang.
1: Ostres. Clar, és collida del camp i...
0: Sí, sí,
2: no, però... T'estàs allà una hora netejant, sí. I després ja t'ho fas, ja ho tens a punt per menjar, i quan tu menges, crec, dius, per favor.
1: Sí, és una mica engorrosa, quan sents això.
2: Millor curar-se amb salut i passar els passos que fa el
0: Nacho. Jo tot ho faig així, eh? Vull dir, les cloïsses, les escopinyes, tot ho procuro fer a part perquè l'experiència em diu que per molt que l'intentis treure la sorra, sempre queda una miqueta.
1: Més o menys amb aquest procediment que tu has fet, en quant de temps tindríem preparat aquest plat?
0: Aquest plat? No, aquest plat és molt... Jo crec que menys d'una hora, eh?
1: Menys d'una hora?
0: Sí. Menys d'una hora. És un plat ràpid de fer i, a més...
1: El tens tu també amb els plats, a part del menú, el tens aquest plat algun dia a la setmana?
0: L'he fet alguna vegada, però vaig a ser sincer, com sempre. El peix... Segons quin peix i com el cuinis, s'ha de menjar acabat de fer. És diferent que tu agafis un tall de pollastre i te l'escalfis amb microones. Te l'escalfes i està pràcticament igual. El peix és... Llavors, jo què sé, el bacallà amb samfaina, bueno, perquè la samfaina... Però aquí tornem a dir la mateixa paraula de sempre. Porta patates. I la patata es fa... Te'n recordes?
1: La paraula, ajuda'm, Montse.
2: Zapatua.
0: Molt bé, Montse. La paraula es fa zapatua. Llavors, aquest tipus...
1: Me l'apuntaré, perquè...
0: Aquest tipus de menjar... Ostres, clar, hi ha molta gent que a vegades em demana per què no fas això, per què no fas allò. Però clar, jo tinc que pensar que el menjar a lo millor surt de la cuina a les 7 del matí
1: i
0: la gent a lo millor el compra per sopar.
1: Clar.
2: O pel dia següent.
0: Llavors, són menjars que clar, se'l menjaran i dolent no estarà, però no estarà com a mi m'agradaria que
1: estigués. Al seu punt, exacte. No és el mateix menjar un plat acabat de fer amb una miqueta de repòs que no que porti 7 o 8 hores.
2: A mi em passa amb la nata, que em diuen és per demà. Dic, ostres, dic, pues vine demà a buscar-la perquè és que perd molt.
1: Sí,
2: hi ha productes que perden molt.
0: Hi ha molts plats que no... que me'l reservo per fer-los a casa, perquè no...
1: Però sí que fa cuetes de rap, no? Que és espectacular,
0: però, la safata. Saps què passa? Que la cueta de rap és una cosa que cada divendres s'acaba.
1: Molt bona pinta,
0: cada divendres s'acaba. Llavors, i a part, si no s'acaba, pues, com us he explicat alguna vegada, tinc el meu fill que li encanta
1: la cuina del reaprofitament. No,
0: si amb ell només li, a vegades queden només les patates, i amb ell li porto només les patates, papa, ja peix. No, fill, no, això...
2: Però pot ser que el rap quedi com més malós que
0: sí, perquè el rap, la car del rap és molt més forta.
2: Exacte, jo crec que per això el rap et deixa jugar un parell de dies,
0: exacte,
2: i el lluç no.
0: Exacte.
1: Però és que de vegades mengem també pels ulls, Nacho?
0: No, a vegades no, Judit.
1: Sempre. Tu veus els que passeu per la botiga del Nacho, que té aquell aparador, i veieu totes les cues de rap allà, totes en conjunt, ben col·locadetes, és que dius, ostres, em donen ganes de menjar-ho, Perquè també la presentació és un tema molt important, també,
0: amb
1: menjar.
0: És part de la meva feina, clar. Part de la meva feina és, una vegada ho col·loques, doncs col·locar-ho bé, o com avui la paella, vull dir, les gambes fent d'això, les trossets de llimona ben col·locadets, que després ja la que les de patentes han posat 3 cullerades, ja està tot alterat.
1: Ah, això mateix.
0: Vale, però al principi jo, la meva consciència està tranquil·la,
1: és
0: vull deixar correcta.
1: És com la ensaladilla imperial,
0: Ensaladilla imperial.
1: També, vull dir, quan la fa amb aquelles safates i poses la senyera i tal, però clar, quan ja demanen racions, ja allò... Però bueno, la presentació és molt important, i també que també menges pels ulls, no? Perquè
0: sempre,
1: a vegades sempre dius, aquest menjar és que, saps? No us ha passat que això està molt bo, però no et llama tampoc l'atenció.
2: Sí, però bueno, també és veritat que personalment el rap m'agrada molt més que el lluç, no sé si a vosaltres us passa.
0: Mira,
2: però el rap sempre...
0: Perdona que t'interrompeixi, El rap és el peix que li agrada a la gent que no li agrada el peix.
2: Exacte.
1: Ah, doncs, mira aquí.
2: Aquí estic, una present.
0: Sí, és així. El rap és el peix
1: que li agrada. A mi m'agraden molt les sardines, M'encanten.
0: A mi també.
1: Però aquelles grosses, aquelles que, si estan ben fetes...
0: Ara és l'època bona de les sardines, Judit.
1: Pues ja saps, Nacho, al menú, una sardinada...
0: No, faig moltes vegades. El que passa que jo les sardines les faig al forn.
1: Al forn.
0: Que s'ho queden molt bones, però
1: al
0: forn perquè evito olors, evites que la sardina se t'enganxi a la planxa, llavors les faig al forn, una miqueta d'all, julivert, pebre i sal, una miqueta, i una
1: però
0: miqueta d'oli.
1: Són boníssimes,
0: I les faig...
2: Ni farina ni res?
0: No, tal qual. I a més, és 18 minuts a 180 graus,
2: Doncs mira, ens ho apuntem també.
1: Ah, també.
2: De vegades ens fa mandra...
1: No fa falta que t'ho apuntis, que vingui el Nacho.
0: No,
2: perquè dic una cosa, si tinc que estar a casa i passar-les per la paella i després l'olor, tota la casa de sardines, com que se'm troben les ganes. Si és al forn, com tu dius, doncs...
0: I et diré una cosa i et sorprendrà. No fan olor.
1: Al forn no fan olor?
0: No fan olor.
2: Doncs mira, ho farem.
1: Pues és molt important,
0: jo agafo la plata del forn, les col·loco ben col·locadetes, perquè aquella plata ja anirà directament, per no anar movent la sardina amunt i avall, aquella plata anirà directament a l'aparador. Llavors ja les col·loco ben col·locadetes, una miqueta de sal, pebre, all i julivert, si t'agrada, all i julivert, i un bon rajolinet d'oli.
1: Una cosa, una curiositat, si les poses per una cara...
0: Se't fan per les dues.
1: Sí? Fan? Ah, val.
0: Sí, no cal bellugar-les, se't fan per
1: les dues. Perquè encens el forn per dalt i per baix, tu.
0: Sí.
1: Vale. No, perquè a vegades tenim...
0: Però no el grill,
1: Vull dir... No, el grill no.
0: Vale.
1: I llavors ens queden perfectes. I amb això quan tardaríem? Un quart d'hora?
0: Sí, un quart d'hora a 180 graus. També depèn del tamany de la sardina, Vull dir, a vegades, l'altre dia la sardina era més petitona que era de costa, en 10 minuts va ser més que suficient. Vull dir, si és grossa de Galícia, doncs un quart d'hora, 18 minuts.
2: I de sardines, de quin tipus hi ha de sardines? Perquè
1: n'hi ha així petitetes i molt...
2: Sí, però és de Galícia, de la costa, de...
1: Quina
2: agafem? Quina ens recomanes?
0: A veure, a mi si em preguntes, jo sempre et diré que la millor sardina és la nostra del Mediterrà. La millor sardina, val? Però si tu vols fer una barbacoa i fer sardines, compra la gallega, que és la sardina més grossa.
1: Vale.
3: Clar.
0: Val?
1: És la més i és gustosa, perquè jo he provat de les petites i les grans, i a mi m'agraden molt més les grans, eh? Això que diuen, bueno, és que no tenen sabor.
0: A mi la petita, a mi la petita m'agrada enfarinar-la, i a vegades només li trec el cap i me les menjo senceres.
1: Clar, perquè és que és molt petit. En canvi l'altra té més carn, no?
0: Sí, és millor. Però és el que dèiem abans, vull dir, les sardina d'aquí, pescada d'aquí, clar, millor si te la menges el dia que has anat al mercat, millor té hores de
1: i l'altra,
0: claro.
1: I es nota molt això, eh?
2: Producte de proximitat.
1: Exacte. Nacho, alguna coseta més que vulguis compartir?
0: Pues només dir-te que he fet els deures.
1: Sí.
0: El palangre de Burela actualment està entre 25 i 40 euros al quilo.
1: Què dius?
0: Depenent de la quantitat que hagi pogut pescar aquell dia, el que parlàvem, o depenent de la profunditat on hagin anat els vaixells. I el de la Costa Brava està entre 32 i 42 euros,
1: sí,
0: al quilo.
1: Sí, que està menys encara.
0: No, està més, entre 32 i 42.
1: I l'altre, el de Galícia?
0: Entre 25 i 40.
1: Ostres, això que ve de Galícia, no? Vull dir que el viatge és molt més
0: llarg, però,
1: no?
0: Clar, si la diferència és tant en que entre ells pesquen 14 tones a l'any i aquí es pesquen 6...
1: Jo el que em llama molt l'atenció és, per exemple, quan venen aquests vaixells carregats de peix a la llotja del peix. Jo hi he estat alguna vegada, no? I és un món completament que no te l'esperes, perquè a les 4 del dematí estan amb les caixes allà i tal i que qual, no? És com un mercat de l'oferta i la demanda, no?
0: Claro, claro.
1: Però allà, per exemple, també hi poden anar-hi els restaurants, els xefs dels restaurants?
0: Per comprar la llotja has d'estar associat. Si el restaurant està associat, doncs podrà comprar la llotja.
1: El Nacho podria anar-hi o no?
0: Jo...
1: Com a peixater que va ser?
0: No, jo no hi anava, però hi anava el meu cunyat. El meu cunyat està associat. Vale? Llavors el meu cunyat... Bueno, el meu cunyat està associat perquè el seu pare, el meu sogre, estava associat. Llavors el meu sogre tenia un gran avantatge. El meu sogre pensa que té ja a vora 90 anys i fa molts anys que ha estat en aquest món, i el meu sogre trucava en les barques. Ostres. I li deia, Mingo, portem tanta sardina, Mingo, portem no sé què. I el Mingo deia, guarda-me'n això, guarda-me'n allò, guarda-me'n això. Mira, jo, quan vaig començar a sortir amb la meva dona, al mercat de la Florida, Hospitalet,
1: sí.
0: Jo recordo haver començat a anar a ajudar-los, de peixaters. T'estic parlant de l'any 90, una cosa així. Jo recordo haver vengut un dissabte 30 caixes de sardina de 30 quilos cada una.
1: Ostres, tela marinera,
0: de 30 quilos cada una. Ara és impensable, no. Això. Però per què? Perquè a la Florida hi ha molta gent que és d'Andalusia. I la gent d'Andalusia compra a quilos, comprava a quilos...
2: Els espetos són bocarons, no? No són sardines.
0: No són sardines.
2: Ah, mira, els espetos són sardines.
0: Però hi havia molta gent a Andalusia i comprava aquest tipus de peix, i jo recordo caixes de fusta d'aquelles grosses que quasi no podies abocar amb 30 quilos, 30 caixes de 30 quilos.
2: És que els espetos, te'n vas a Andalusia i ja està ple. És molt graciós, que estan les sardines punxades.
0: Bueno, és que els espetos provoquen un problema a Catalunya. I és que tota la sardina, normalment d'un tamany considerable, a l'estiu se'n va a Andalusia.
2: Ah,
0: i aquí llavors, ens quedem
1: sense.
2: Ah, és que veus molt, és com molt habitual veure als restaurants els pinxos de les sardines.
0: Sí, allà a la sorra, que et fan al foc i te'l fan, sí.
1: Has pensat de fer espetos, tu, aquest estiu, Nacho?
0: No, jo faig la sardina a la barbacoa.
1: Seria el boom ja, eh? Veient el Nacho allà fora fent espetos.
0: Amb un banyador i una camisa hawaiana.
2: Mira, pel dia aquest que obren per la nit, allà fora, com la fira de la Candelera, és una opció.
0: No donis idees, Montse, que això ho escolta...
2: Per la fira de la Candelera, no? També fan sardinada, espetos.
0: Tu el que has de fer és...
2: jo em borro de la fira de la Candelera.
0: Aquesta coca de recapte que feu tan bona, doncs posa-li un espetó.
1: No, pot ser els espetos, però de pastisseria. Claro, també estaria bé, no?
0: Que facin de xocolata...
1: També.
2: És que no estic al recinte firal, Nacho. Estic fora.
1: Però llavors... jo crec que és una bona idea que en vez de servir entrepans com feu per la fira i tot això, els espetos. Jo crec que triomfaríeu moltíssim, eh? Si algú m'està escoltant...
0: Mira, jo quan vaig inaugurar la peixateria, l'any 2010, me'n recordo que vaig fer una sardinada popular a Cervelló.
1: Ho veus? I va triomfar,
0: vaig,
1: no?
0: Vaig fer... A vora 1.000 sardines.
1: Ostres. Imagina't, 1.000.
0: A vora 1.000 sardines. Això l'únic que em va portar és una despesa a la butxaca, perquè després la meitat de gent no m'ha venit a comprar, però bueno...
2: però la feinada, pobra,
1: però,
2: que va tenir.
1: Però es va sentir satisfet,
0: sí,
1: home.
0: Sí, sí, sí. Mil, a veure, mil sardines ben fet. I a més a les grosses, de les que t'agraden a tu.
1: Ai, sí. Bueno, doncs aviam si quan fas aquesta sardinada, ens ho dius que vindrem a comprar, Montse?
2: Jo m'espeto, Jo
1: l'espeto, espeto. Si no és espeto, nos vamos, Doncs, Nacho, alguna coseta més?
0: No, per avui no, no?
1: Doncs, mira, ara li donarem pas a la Montse amb aquests postres que avui no sé el que ens ha preparat.
0: No, jo tampoc.
1: Ara ho sabrem, dintre d'uns minuts. Bé, doncs ja tenim aquí la Montse, que ja l'heu sentida, perquè està amb això dels espetos, està molt preocupada, Perquè també li ha passat la pilota amb ella dient espetos de pastisseria, que no és una cosa impossible. Però avui de què ens parlaràs, Montse?
2: Doncs fa uns dies en Nacho em va dir: Montse, i ara de què parlaràs? Perquè ja s'han acabat les mones, Sant Jordi, el Dia de la Mare, i encara falta una mica per Sant Joan. I tu, Judit, em vas dir que havies menjat una ensaïmada i t'havia agradat molt. El Nacho també em va dir que li havia agradat molt la de cabell, i dic, doncs avui us porto les ensaïmades.
1: Ai, que bones!
2: A més, és un dolç que serveix per menjar en qualsevol moment del dia. Per exemple, per esmorzar podem menjar la de crema, per dinar la podem acompanyar de nata, per berenar de cabell, i per després de sopar i abans d'anar a dormir, doncs amb una miqueta d'infusions o digestius, doncs amb un trosset d'ensaïmada normal. No crec que ningú sàpiga el que és una ensaïmada, però si algú ho desconeix, és una pasta dolça enrotllada de manera espiral amb sucre llustre per sobre, que té un gust molt característic que s'ha de provar. L'ingredient clau que li dona aquest gust tan característic, entre altres propietats, és el llard de porc, que en mallorquí es diu saïm, i d'aquí ve el nom d'ensaïmada, que no sabíeu.
1: No. Ensaïmada, de saïm.
2: Sí, sí. Doncs el llard de porc, el saïm, com dèiem, és una de les claus de la ensaïmada, perquè li dona moltes característiques. Li dona una textura molt esponjosa i lleugera. Fa que la massa sigui molt elàstica, per tant, quan l'estires, perquè l'has d'estirar molt fina, molt transparent, evita que es trenqui. Li dona aquest sabor tan característic, a un gust com molt mantegós. Permet també que es creïn com capes fines alveolades i ajuda que aguanti més temps tendre. Què necessitem per fer una ensaïmada? Doncs farina de força, aigua, sucre, ous, llevat, el saïm, aquest llard de porc, i sucre llustre per decorar. La fórmula de la ensaïmada sembla simple, però fer-la bé és tot un art. Primer es prepara la massa amb la farina, aigua, sucre, ous i llevat. Aquesta massa s'ha de treballar molt perquè ens quedi molt elàstica i suau. Després es deixa reposar unes hores perquè fermenti una mica i creixi, i quan la massa està preparada s'estira molt, però molt, té que quedar quasi transparent, i s'hi unta el saïm, aquest llard de porc. Una vegada l'hem posat al saïm, s'enrotlla formant un cilindre i finalment es col·loca en forma d'espiral, com tots la veiem sempre, a la safata. Després la tornem a deixar reposar perquè fermenti i la coem al forn. Un cop cuita queda com daurada, queda com torradeta, ¿vale? Esponjosa i lleugera. I només li falta el toc final, que és una bona capa de sucre llustre per sobre. I aquí hi ha gustos. Hi ha qui vol molt sucre i hi ha qui vol poc sucre, no? Però l'habitual és que tingui una miqueta de sucre.
0: Molt.
2: I si és farcida, doncs, depèn de l'ingredient, la farem abans amb el saïm o després. Si és cabell d'àngel o crema, la podem posar al mateix moment que posem el saïm. Si no, si és de trufa o nata, doncs tenim que esperar que l'ensaïmada es refredi i l'obrim i la ratllarem. Les ensaïmades són un dels dolços més famosos del Mediterrani, sobretot per la seva vinculació amb les Illes Balears. Quan pensem en ensaïmada, evidentment, pensem en Mallorca, encara que avui dia les podem trobar a molts forns i a pastisseries. Els primers documents parlen d'ensaïmada, sobretot a Mallorca, al segle XVII, però molts historiadors creuen que podia ser encara més antiga el seu origen. Antigament, les ensaïmades es preparaven sobretot en dies importants, festes, celebracions familiars o diumenges especials. No era un dolç que es mengés cada dia, perquè fer-les requeria temps i molta paciència. I, és clar, en aquella època, doncs, no hi havia ni maquinària ni forns moderns, es feia tot a mà. Amb el temps, l'ensaïmada es va convertir i és avui dia un símbol de Mallorca. Els turistes visiten les illes i se'n volen emportar una cap a casa, i és el souvenir ideal, doncs, per tenir-lo a casa i degustar-lo amb els amics i familiars. quan vas a les illes, a l'aeroport està ple de turistes amb una mà a la maleta i l'altra amb no sé quantes ensaïmades lligades amb cordes, i al final jo crec que és una de cada gust, sí. No? Perquè no saps quina escollir i al final molts agafen una de cada gust. De fet, crec que és el producte gastronòmic mallorquí més famós, potser amb la sobrassada de Mallorca, però l'ensaïmada jo crec que la supera. I tant és així que té denominació protegida. L'ensaïma de Mallorca té aquesta denominació d'origen protegida, i això significa que per fabricar-les les has de fer a Mallorca i seguir unes normes molt estrictes i concretes. O sigui que és patrimoni gastronòmic, podríem dir. La ensaïmada tradicional de tota la vida és la que li agrada al Nacho, la de cabell, no és la que t'agrada a tu, és la clàssica i la que molts mallorquins continuen considerant com la millor. Es fa amb una confitura dolça de carbassa filamentosa, no val qualsevol carbassa, té que ser la carbassa de sidra, que és la que té com uns filaments, llavors es buida, es neteja, es bull es prepara el cabell d'àngel. Nosaltres, com diu el Nacho, tampoc enganyem, i el cabell d'àngel no l'elaborem, si el que el comprem a una empresa que és de molta qualitat i només es dedica a fer fruita confitada i cabell d'àngel. Amb els anys han aparegut altres versions, com aquestes més modernes que sempre estem dient últimament, com la de Kinder, Festux, també la de nata i trufa, amb crema cremada també està molt bona, i fins i tot també hi ha combinacions salades com la de sobrassada amb una miqueta de mel. A les pastisseries més famoses de Mallorca, especialment al Palma, hi ha molta cua de gent només per comprar ensaïmades acabades de fer. I moltes receptes passen de generació en generació i cada obrador doncs, defensa que la seva és millor. Però l'ensaïmada no només és típica de Mallorca, a Catalunya també és molt popular des de fa molts anys, sobretot perquè hi ha hagut molta vinculació sempre entre Catalunya i les Illes Balears, i les podem degustar sobretot per esmorzar i berenar. Són ideals també per sucar-les amb xocolata desfeta i amb horchata. També han fet un subproducte que no és una ensaïmada, però és els fartons, que és com una ensaïmada allargadeta, ideal per sucar-les amb horchata. Nosaltres fartons no tenim, però sí tenim ensaïmades i horchata fresca boníssima, o sigui que si voleu venir per berenar ja ho sabeu. I també doncs, és molt típic menjar-les amb aniversaris, de postres i amb celebracions en família. I dir-vos que el repte de l'ensaïmada és menjar-te-la sense embrutar-te la samarreta de sucre. Perquè jo cada cop que menjo una ensaïmada m'embruto la samarreta amb el sucre. Però si te l'embrutes no passa res, perquè forma part de l'experiència. I sincerament, poques coses hi ha millors que una ensaïmada acabada de fer compartida amb bona companyia. Així que ja sabeu, el proper postre pel diumenge.
1: Què us sembla? Ho deixem aquí i anem a provar aquestes ensaïmades, perquè
0: a mi
1: m'ha agafat una gana. El que sí que et volia preguntar, quan fas la massa aquesta, com fas així les rodones, així? Les vas cargolant?
2: No, tu fas com un cilindre. Així,
1: un cilindre així, i vas donant la volta.
2: I després ja un cop està el cilindre fet és quan ja li dones la volta sobre la safata que la cobres al forn.
0: I Montse, una pregunta. Cruixent o no cruixent?
1: Jo diria que no, a mi no m'agrada cruixent, eh?
2: Mira, l'ensaïmada realment té que quedar com alteta, com alta. Però no sé què passa en aquest poble, ho dic tal qual. No, que la gent les prefereix planes. Llavors, quan les fem altes, com que no sé si és que la veuen molt gran o què passa, que no els hi llama tant i no les agafen tant. I us ho juro que m'ha passat, eh? I quan les veuen més planes...
1: Sí.
2: Més xafades és quan les volen més. Llavors, les volen més toves...
0: Més cruixents.
2: Menys cruixents i més planetes.
0: Saps què passa, crec jo? Que quan són altes i tu l'agafes amb els dits per trencar-la, per sucar-la, se't desmicula tota.
1: Sí.
0: Quan és més baixeta, no se't desmicula tant.
2: Doncs serà aquest el motiu.
0: A mi m'és igual, eh? Si alta o baixa, no tinc problemes.
1: Aquí...
0: I la de sobrassada, que tu feies ganyotes... La de
1: és que no m'agrada la sobrassada.
0: La sobrassada amb mel
1: Canacho,
0: és boníssima.
1: Que no m'agrada la sobrassada.
2: A mi m'encanta. Hi ha la sobrassada de Mallorca amb mel.
0: Jo sóc capaç d'agafar una...
1: Amb mel, diu.
0: Sí, sóc capaç d'agafar una sobrassada i embolicar-me-la tota junta així i menjar-me-la.
1: Ni les olives negres ni la sobrassada, eh? No, que em fan molta mania. El que anava a dir és que aquí Molins de Rei, a part de les ensaïmades, que molt bones, de la pastisseria Arenes, que ho vam comentar-ho, també hi ha el forn al pont.
2: Sí,
1: el forn al pont, les ensaïmades que fa, que són t'encantarien perquè són així de grans, són boníssimes. I dius, ostres, i les fan de cabell d'àngel, de sobrassada, de crema, les fan sense res, però a la gent li encanta, i els que m'esteu escoltant i l'heu provada, en donareu la raó, però és una maxi en
2: sí, siamada. Nosaltres també les fem al cap de setmana, només, eh? Al cap de setmana sí que les fem farcides de nata i de cabell, i també veniu a provar-les.
1: Perquè és una pasta que diria ser senzilla, no? Però és que depèn de on te la vagis a comprar, o t'agrada o no t'agrada, perquè aviam, aquestes que són industrials es nota que, vull dir, estan així, no? Però tu em donaràs la raó, Nacho, que quan vas menjar-te l'enciamada era bocata di cardinale, eh?
0: No, sí.
1: Perquè t'haguessis menjat dos o tres seguides, eh?
0: Segur.
1: Perquè estava molt bé de textura, te la menjaves a gust, notaves aquell, eh?
2: El saïm.
1: El saïm, aquest.
0: A més, vas deixant la part del mig, que és la part del mig la vas deixant pel final.
1: I tu dius que no s'acabi. Però s'acaba, eh? L'enciamada. També n'hi ha aquestes que són... Teniu aquestes que són individuals?
2: Sí, la tenim amb el que és petiteta.
1: Sí.
2: La individual, i doncs la gran que la fem sobretot al cap de setmana, i doncs la farcim doncs de nata sobretot, i la de cabell. A mi la que més m'agrada és la de cabell, estic amb el Nach.
1: Home, a mi, què vols que et digui?
2: I m'agraden més les meves que les de Mallorca, eh? Això ho haig de dir, perquè les altres porten molt, molt conservant. Clar, nosaltres les coem i les venem i la gent se la menja el mateix dia.
1: Clar, de Mallorca.
2: I les de Mallorca tenen que durar molts dies.
1: No, les posen
2: i per mi tenen molt gust a conservant.
1: No, i quan arribes aquí tampoc tu quan ho obres i al cap d'un dia així estan ja una mica seques, eh?
2: No, seques no, eh? Seca, jo no les he trobat seques, però sí que és veritat que jo li noto una mica el gust de conservant, però de totes maneres està molt bona, eh? No és per...
1: No, ens les mengem igual.
2: Exacte.
1: No? Aquí també, aviam, hi havia una qüestió que he fet una recerca. Diu que també hi ha enciamades en forma de trenes. No sé si ho havia sentit mai tu i jo.
2: Sí, té un nom, té un nom.
1: Aviam, deixa'm mirar. Espiral, es diuen estrongellada.
2: Exacte, sí.
1: Estrongellada. Imagina't.
2: No sé si és el forn de la soca...
1: perquè
2: que les fa.
1: A més, també
0: jo és que en forma de trena el que havia vist a Calafell, una pastisseria a Calafell, no era l'enciamada, era com si et mengessis un croissant.
1: Ah.
0: Un croissant era un croissant trenat, però la pasta era més aviat un croissant.
2: Jo, nosaltres ho hem fet, pasta de croissant trenada amb cabell d'àngel, també ho hem fet. Sí.
1: Aquí també diu que a part de sobrassada i pots posar morcilla. Ja és
2: no,
1: massa,
2: morcilla
1: això,
2: no, eh?
1: Ja és massa, eh?
2: No, morcilla no, ens quedem ja la sobrassada.
1: Massa, eh? A més, aquí et posa també els llocs de Mallorca, on les pots trobar, a Barcelona també, i un preu que oscil·la entre 10 i 20 euros. Deu ser...
2: La normal.
1: La normal, eh? Doncs a mi m'encanten les enciamades, eh? A tu també t'encanten, no?
0: A mi també, a mi tot el dolç m'encanta.
1: Tot el dolç, però
0: mira,
1: no podem menjar gaire.
0: Però fixa't una cosa, dissabte vaig estar esmorzant aquí a casa teva.
2: No et vaig veure i ja estava jo, eh?
0: Doncs vaig estar esmorzant a casa teva, eren les 9 o una cosa així com vaig anar, i al final vaig acabar esmorzant un vegetal de tonyina.
1: Ah, també estava bo, eh?
0: Amb un pa d'aquell que té pipes i té de tot.
1: Un pa de cereals.
2: Un altre dia t'agafes una mini ensaïmada i acompanyes el cafè amb la mini ensaïmada.
0: I el que vaig veure, que feia molt de temps que no veies, el brioix.
1: Ah, el brioix.
0: Perquè vaig convidar una companya a esmorzar, no és cap de les que normalment estan, una que va venir aquest dissabte, i ella va agafar un brioix de salmó.
2: Ah, sí.
0: I el va agafar perquè em va dir, ostres, Nacho, hace mucho tiempo que no veo esta pasta. Digo, bueno, pídetela, se te viene de gusto.
1: Que a vegades...
0: El brioix no es fa com abans, eh?
1: No. Però és que l'altre dia també parlaven de les sares i del biscuit de la reina, aquests noms que es posaven, no? I tu ara, depèn de quina pastisseria, dius, posi'm un biscuit de la reina, i et diuen, no sé el que és això. S'estan perdent també el nom de...
2: És que les pastisseries en general s'estan perdent molt, perquè el que trobem ara ja no són pastisseries, o sigui, pastisseries de les de tota la vida queden molt poquetes, llastimosament.
1: Sí, però bueno, i les que són molt, molt poquetes, que fan poca producció, doncs bueno. Però ens agrada anar a la pastisseria a l'Arenes, perquè entres allà, tenen aquells mostradors que dius...
0: No te l'acabes.
1: Qui m'hi com?
0: Jo vaig arribar cansat, eh? Quan vaig anar a pagar al final, estava cansat ja.
1: No, però és que és el que deia, menges pels ulls, no? Dius, ostres, no sé què escollir, aquells pastissos de fruita, sobretot el de Sant Jordi, et va encantar, no?, el mus aquell de Sant Jordi, en forma de rosa,
0: sí.
1: Estava boníssim. Allò era un moment celestial, eh? Jo quan me'l vaig menjar, era un moment de veritat, eh? I jo crec que jo en una altra vida vaig ser pastissera, jo, eh? Perquè m'encanten. Alguna coseta més?
2: Doncs no.
1: Li diré a la Elivian si vol posar una miqueta de música, que no sorprenda, no?
0: Sorprende-nos, Eli.
1: I després us parlaré que entre els cuiners i els pastissers, en què feu una feina molt bona, teniu moltes diferències a la manera de preparar les coses, vale? Ja us ho he dit, eh? Faré preguntes, eh, Nacho?
0: Com sempre.
1: Posem música? Vinga, som-hi.

0: Bé, em sembla que no m'he entès, Eli, que posem una miqueta de música, però és igual, no passa res. Vale. Doncs us he comentat que tant els cuiners com els pastissers teniu unes diferències a l'hora d'enfrontar amb la vostra feina. Per exemple, el marge d'error. Amb els cuiners teniu la llibertat de rectificar. Si hi ha una salsa que és molt àcida, hi afegiu sucre. Si està massa espessa, hi afegiu brou. El tast constant permet ajustar el plat fins a l'últim segon. En canvi, als pastissers no hi ha marxa enrere. Un cop el pastís és a dins del forn, la sort està tirada. Si t'equivoques per 5 grams de llevat o la temperatura del forn és 10 graus superior, el resultat serà un desastre que no podràs arreglar. Em doneu la raó amb això?
1: Sí, sí. Només hi ha una cosa que no té marxa enrere amb el cuiner. La sal.
0: La sal. Però diu que si la salsa està massa àcida, li afegeixes sucre. I si està massa espesa, brou. El sal ja és una altra cosa, sal, ja no ho pots arreglar.
1: Però la resta està igual. Home, i el forn, en el nostre cas, també és igual. És a dir, si tu poses un menjar al forn i no el deixes a la temperatura adient, segurament se pot cremar. Si el deixes amb menys, bueno, trigarà més en fer-se.
0: Després, l'ordre i el mètode. El cuiner treballa sovint sota la pressió del servei. Comandes immediates. Teniu pressió. És un cas controlat on impera la velocitat i la reacció. No és el teu cas, Nacho, però bueno, és això.
1: Bueno, a vegades sí.
0: El pastisser. El seu és el de la planificació, com moltes vegades ens ha explicat la Montse. Treballa en gramatges exactes, fórmules no receptes i temps de repòs estricte. L'ordre i la neteja són gairebé obsessius perquè qualsevol resta d'impuresa pot arruïnar, per exemple, un merengue.
2: Totalment.
0: Veus?
2: Totalment.
0: Ho veieu?
2: Però també n'estem puntualitat i també tenim pressió, perquè que ens ho diguin el dia de les coques de Sant Joan, que tens que treure endavant un munt de comandes i tenen que sortir totes.
0: Però el vostre és... Això que diuen, no? La planificació, perquè dieu un dia especial, sabem que podem vendre el dia de les mones tant i ells ho tenen ja tot planificat.
2: Exacte, nosaltres, que jo tinc que tenir una... O sigui, nosaltres fem el dilluns la llista de compra, que ens arriba dimarts o dimecres, i aquella setmana tenim que planificar el que es fa. I clar, evidentment, després durant la setmana anem treballant, però jo tinc que tenir els ingredients ja a la botiga, de tot que les farines, i perquè tot no és d'avui per a mañana, no. Moltes coses són productes frescos.
0: El cuiner seria la rapidez i el servei, i vosaltres seria la planificació. Uh-huh. Després en diem les eines i la química. Les seves eines, els cuiners, el foc, el ganivet i el paladar. Estàs d'acord, Nacho?
1: Totalment.
0: O afegiries una altra?
1: L'espàtula, per anar remenant.
0: Bueno, es basa en la transformació de proteïnes i vegetals mitjançant la calor, que és el cuinat. I, en canvi, les pastisseries, les seves eines són la bàscula, uh-huh, el termòmetre i la màniga pastissera. Uh-huh. Algun que vulguis afegir, o amb aquests ja més o menys?
2: Més o menys.
0: El seu treball és pura química, els pastissers. Ha de saber com reacciona el gluten, com cristal·litza el sucre o com emulsiona el greix de la mantega.
2: Uh-huh.
0: Mare meva, que us estic ensenyant avui.
1: La bàscula també és molt important per un cuiner.
0: També.
1: Jo tinc a la cuina una bàscula d'aquestes de precisió perquè bueno, la sal moltes vegades té que pesar, o quan fas algun tipus de menjar o quan preparo un llegum, el bicarbonat que se li posa sí que té que ser una quantitat correcta, encara que no tal com ella, però sí, la bàscula és important també per nosaltres.
0: Bé, i per acabar, perquè ja ens queda molt un minut, em sembla, la percepció del temps. El cuiner viu el present. Els plats s'han de cuinar i servir en pocs minuts perquè arribin calents a la taula. Això no és el cas del Nacho, però bueno.
1: Però és així, sí.
0: El pastisser viu en el futur. El que prepara avui, masses fermentades, mousse, gelats, sovint no es menjaran fins aquí de 12 a 14 hores, després de passar per processos de congelació o repòs. Uh-huh. I és això.
2: Sí.
0: És que sóc una Wikipedia, jo,
1: Sí, sí.
0: No sabíeu que havíeu diferències?
1: Bueno, jo ho deduïa, no sé per què.
0: Ho deduïes.
1: Sí.
0: Però us complementeu, El cuiner i la pastisseria us complementeu,
1: bueno,
0: molt bé.
1: De fet, els bons restaurants tenen cuiners i pastissers.
0: Exacte. Doncs alguna cosa que vulgueu afegir? No et pregunto, Nacho, que ens portaràs la setmana que ve, i a la Montse tampoc, perquè sempre nos sorprende, eh? Sempre, sempre, eh? Però les enciamades avui eren per tu, eh?
1: Doncs sí, li agraeixo.
0: Doncs fins avui, fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Nosaltres, la veritat, que ens ho hem passat molt bé, en bona companyia, i hem après moltes coses, oi que sí?
1: I tant.
0: I res més, fins la setmana que ve, i us deixeu amb una cançó. Gràcies, Nacho, gràcies, Montse.
2: A tu, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita al Papa a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat a l'acte de comiat aquest matí, precisament a l'aeroport, i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la seva visita. L'escoltem.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: I la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. Les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Una d'aquestes entitats és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix a Barcelona. Escoltem la secretària general Cristina García.
3: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne i per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: El Tribunal Suprem ha emès un informe desfavorable que el govern concedeixi l'indult a l'exfiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va ser condemnat, recordem-ho, 2 anys d'inhabilitació per aquest càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats que van jutjar García Ortiz no veuen raons de justícia, diuen equitat o utilitat pública, perquè se li atorgui aquesta mesura de gràcia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distància. La tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. I la companyia de teatre Trepa del Jove Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, anuncia que tanquen portes a contracor el dia 15 de juliol, després de 38 anys. Així ho ha anunciat la directora Mariona Campos, que ha denunciat que tanca portes perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte.
4: Informació local.
5: Demà a la nit al Foment torna a haver-hi un monòleg en clau d'humor amb Andrés Torres i el seu últim monòleg Los Hijos Adolescentes. El divendres, demà, a les 9 del vespre, al Teatre del Foment, l'entrada la podeu comprar a Entràpolis i val 16 euros. Diumenge hi ha visita guiada al Museu del Renaixement a 11:45. És una visita gratuïta inclosa en el preu de l'entrada. Si voleu anar a la visita guiada heu de reservar lloc a info@museudelrenaixement.com. I la grupa que organitza diverses ballades de sardanes aquest cap de setmana. El dissabte al vespre, doble ballada, nocturna de fet, perquè comença a les 9 del vespre i s'acaba a la 1 de la matinada, amb dues coples, la Marinada i la principal de la Bisbal. El dissabte i diumenge hi ha la ballada habitual d'estiu, també a la plaça de la Creu, les ballades nocturnes a la plaça de la Creu, la diumenge novament al mateix espai, a les 7 de la tarda, amb la principal de Terrassa. Per tant, sardanes, dobles sardanes, el dissabte vespre i nit i diumenge també a les 7 de la tarda. I les bastoneres faran l'exhibició de final de curs el diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del Palau. També final de curs de Rollover, l'Escola d'Esports Urbans. Festa de final de curs el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona amb jocs, aigua i diversió sobre rodes. Activitat gratuïta i oberta a tothom que vulgui anar-hi per tots els nivells i totes les edats. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la del passeig, el passeig Pimargall, número 11.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
7: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
8: Els divendres, faves tendres.

0: demanant la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: ja no, eh?
1: I te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
5: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts i benvingudes, estimats i estimades radioients. Ens trobem un nou dijous aquí, en aquestes ones juganeres que ens envolten, per dur-nos a uns coneixements que de ben segur avui ens poden portar records d'infantesa a tots i totes. Soc la Sílvia Moros i el que us proposo avui ha estat la base de la persona que avui dia soc, amb els meus potencials i els aprenentatges que la vida m'ha ofert i la percepció dels meus límits i els de l'entorn. En aquest diàleg constant, pel fet d'estar vius i com a sistemes oberts que som, existeix. Avui enfocarem el programa amb aquesta mirada i coneixements de com l'ésser humà es construeix internament i com allò el té relació externa, el té íntimament lligat. Sempre des de la concepció ja estem en un entorn amb el que interactuem i serà en funció d'aquesta interrelació que ens desenvoluparem i crearem una manera d'estar al món. Si posem la mirada afinada en un nadó i els seus primers anys de vida, sabem que l'exploració, les sensacions, les necessitats bàsiques ateses o sense atendre són ja tot un univers únic per a les criatures. Totes les persones hem passat per aquestes vivències. Totes. Hi ha qui ho recorda més, qui ja ho té com oblidat, però tothom ho ha viscut d'una manera o altra. Avui, amb la convidada del programa, ens centrarem en un aspecte estructurador profundament necessari que es manifesta en tots els mamífers, perquè recordem que en som de mamífers com a espècie. I aprofito per donar referència al respecte d'un llibre preciós del doctor Michel Oden, metge francès especialitzat en cirurgia i obstetrícia, que va revolucionar l'atenció al part i que es titula així exactament: El bebè és un mamífero. Aquesta vivència única i primordial és el joc. Jugar dona estructura, tant a nivell físic com mental, i connectat amb el món emocional i sensorial. La cria humana, el mamífer, es construeix en el joc. Jugar li permet, ens permetia, percebre'ns a nosaltres i allò amb el que interactuàvem. Jo em recordo cridant, rient, plorant. Recordo moments de ràbia, de frustració, d'alegria, motivació, dolor, excitació, adrenalina. Ho recordeu? Pareu un moment i feu per recordar aquest instant únic d'aquell nen o nena que vareu ser. Un univers increïble, ple de tot un ventall de vivències de mil colors, algunes satisfactòries i d'altres fins i tot doloroses. La infantesa és un moment molt important del desenvolupament del que esdevindrem com a adults. Avui tenim aquí a l'emissora a la Clara Pons. Benvinguda, Clara.
1: Hola, Sílvia, què tal?
0: La Clara Pons, Mesman, divulgadora de joc lliure a l'aire lliure, creadora del projecte Tierra en las Manos i autora de Sala Jugar, editat per Larús. Sí?
1: Exacte, aquesta sóc jo.
0: Molt bé. Doncs mira, ara ens parlaràs de tot això i com a inici d'aquesta trobada d'avui, aquí del Misteri de la Vida, acostumo a preguntar a les persones que veniu sobre els vostres orígens per a aquelles persones que ens escolten tinguin referències de que sempre hi ha algú que ve d'on venim gairebé tots, amb els nostres pros i els no tan pros, i de com ens n'hem sortit endavant uns i altres. I el que pretenc és oferir d'aquí la inspiració arrel de com heu fet el vostre caminet els que veniu aquí a la ràdio. Llavors, m'interessarà molt que comencis a explicar-nos quins són els teus orígens, com va anar tot plegat.
1: Val, perfecte. Doncs bé, en primer lloc, el cognom és Mesman, que és de la meva mare, que és holandès, i ho dic perquè sento que també té certa relació, no?, amb la mirada que ella portava des d'allà, que també és diferent a la d'aquí, sí. De fet, ara em ve al cap que acaba de venir d'Holanda i, bueno, m'explicava la meva mare que tots els parcs estan, bueno, impressionants, no?, molt adaptats als infants, amb molta natura, bueno, que ho anirem parlant. I la meva infantesa sento que és molt important perquè és just el lligam que m'ha portat, no?, a fer tot el que estic fent avui dia, perquè sento que vaig viure una infantesa força privilegiada. Jo els primers 8 anys vivia a una urbanització amb moltíssima llibertat. Teníem una casa petita, però amb molt terreny a l'exterior, i entrar i sortir de casa era algo que molt, és a dir, no necessitava demanar permís. Agafava la porta, sortia a jugar fora, tornava a entrar. Jugàvem molt al carrer, anàvem a buscar els amics, els veïns, era aquest joc molt a l'aire lliure i molt lliure realment, no necessitava

0: exactament al mateix lloc i em vaig adonar com a mare que tot havia canviat, no? Quan, bueno, potser quan m'havia anat fent gran no era tan conscient, però sí que quan el meu fill tenia 1-2 anys, aquesta edat, no?, que comença a moure's, no?, i que vols buscar llocs per estar, no?, a fora i per jugar, i vaig dir, ostres, és que tot ha desaparegut. Mm. Els solars on jo jugava estaven edificats. Els barrancs, edificats també. Les dreceres que agafava per anar a escola, que eren a través de muntanyetes o així, tampoc existien. És a dir, de cop no quedava res. Mm. I vaig dir, bueno, no passa res, no? Som positius, anirem al parc, i, bueno, més o menys funcionava. Anàvem al parc, i jo el recordo, doncs, el meu fill explorant molt textures del terra, la sorra, la pedreta, fer trasbassos, observar els insectes que hi havia a les herbes, i va arribar un moment molt inicial, a més, molt al principi de començar en els parcs, que ens van començar a posar cautxú a tots els parcs.
1: Ah, sí, sí.
0: I clar, era, jo ho vaig viure com bastant impactant, perquè era, anàvem a un parc que de cop era nou, remodelat i amb el cautxú, i el meu fill no hi tenia res a fer. No? Mm. O sigui, s'ho mirava i no era com, vale, amb aquest terra què podem fer? Doncs poca cosa, no? I el recordo molt jugar a les portes, li atreien molt les portes del parc perquè el parc en si no aportava molta experiència, no? Molta diversitat de joc tampoc. I bé, aquestes observacions, no?, les tenia dins. Després també veia que quan ell jugava amb sorra i terra i feia fang, a mi em donava la sensació que hi havia alguna cosa important, perquè el veia com molt concentrat, molt ensimismat, no?, amb les textures, com gaudint, jugant, tranquil, explorant. I vaig pensar, això, aquí hi ha alguna cosa important.
1: I vaig tot un univers, diria.
0: Exacte,
1: ja,
0: exacte.
1: Sensorial
0: sensorial i de descobrir el que hi ha al teu entorn i que puc transformar la matèria, no? Ara tinc terra i de cop és fang. Mm. I quan vaig començar a buscar referents, me'n vaig adonar que al nostre país hi havia molt poca cosa. Pràcticament, en anglès hi havia molta literatura, però en el nostre idioma, bueno, algun llibre, algun, no dic que no hi hagués res, però se'n parlava poc, sí. Se'n parlava poc. I llavors, doncs, vaig voler començar, no?, a posar-li veu a això i a donar-ho a conèixer. I d'aquí neix, inicialment era un blog, una web, una pàgina web, que ara estan molt en desús, però que es deia Tierra en las Manos. I, bueno, doncs és un projecte que ara deu fer uns 10 anys, que va caminant amb mi.
1: Mm. Em sembla que és quan més o menys ens vam conèixer nosaltres. Aproximadament.
0: Una mica abans va arrencar el projecte.
1: Sí. Jo sé 3 que les persones ho tenien com a referència, eh?
0: Sí, pot ser.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que guai.
1: Que després va ser com, ella és la del blog.
0: Ah.
1: Molt bé. Doncs et sembla que posem una de les músiques que has triat
0: Perfecte.
1: Com per donar-li so a tot això que ens estàs parlant?
0: I tant.

0: Molt bé, Clara, justament, parlant de com eren les coses abans i com són ara, hem posat la cançó de Camins, que hi ha en aquest programa del Misteri de la Vida, i havia sortit altres vegades, i vaig dir, ostres, vas dir, sí, però és una versió nova. Llavors, avui parlarem d'una versió nova d'aquest jugar a l'aire lliure.
1: Exactament, sí. Jo et vaig dir, a mi m'agradaria posar-la perquè trobo que és una nova versió de la mateixa cançó i una mica... Bueno, és el que anirem veient també a través del joc al carrer, que potser té un punt molt nostàlgic, però que penso, no és per nostàlgia que hem de jugar fora, no? Sí, mm-hmm. I podem adaptar-ho als temps que corren.
0: Exacte, i en ello estàs, em sembla,
1: exacte,
0: no? Llavors, tu nombraves el joc com a essència. Així m'ho vas anunciar el dia que vam estar preparant l'entrevista i m'agradaria que els hi fessis arribar a les persones que ens escolten, no? Què és això del joc com a essència?
1: Bé, jo diria que el joc és... L'essència, sí, de la infantesa és algo molt important, central, i que tenim potser moltes vegades com algo de segona, no? Classificat com algo de segona, com el joc és entreteniment, és diversió, és algo per passar l'estona, però no veiem la profunditat que té.
0: Bueno, tot... Com he dit al principi, tots els mamífers juguen. Exacte. Tu mires a uns poltres i exacte, estan tota l'estona donant-se mossegadetes, patadetes, amb empujones. Sí. Els gossos igual, vull dir, qualsevol mamífer, em sembla que els dofins, jo no n'he vist de dofins jugant, però segur que sí, de fet, d'adults també juguen. De fet, hi ha adults que juguem encara.
1: I tant.
0: I estaves dient això, que dona estructura, no? Que no és només entreteniment.
1: No, és el mecanisme principal amb el que les cries de qualsevol espècie mamífera, no? Com bé dius, doncs aprenen el necessari per desenvolupar-se en l'entorn en el que viuran. Mm. I avui dia, no, per exemple, a l'escola també es veu molt clar això. A la majoria d'escoles tradicionals, el joc és la pausa entre les coses importants, no? Especialment a partir de primària, no? Fan les classes
0: aquest
1: més
0: canvi
1: pedagògiques o didàctiques i la petita estona de pati, no, que queda enmig, que és l'estona de joc, i després torna bé la classe, no? I en canvi el joc és això, és una forma d'aprenentatge, la nostra forma natural d'aprenentatge, i que trobo que té la pega, entre cometes, és l'estímul i la pega alhora de que és divertit. I com és divertit, no ens sembla prou seriós o important. Però precisament aquest gaudi i aquest plaer que sent el nen quan juga és el que li porta a voler jugar. Mm. I en el joc, doncs, descobreixes l'entorn en el que vius, no? Com és, descobreixes els altres, no? Els amics, quan jugues, no? Aprens a posar normes, aprens a posar límits, aprens a negociar, no? I tot això s'aprèn jugant d'una manera, a més, molt natural i el que deia, no? Que fins i tot gaudint-la.
0: I que cal després a la vida, poder negociar, poder crear unes normes en conjunt, consensuar les coses, no?
1: Tot això és l'essència de la vida.
0: Després de l'existència. Sí, sí. Doncs això, que... deies això, que els infants tenen menys oportunitats de jugar lliurement, també. Ho anunciaves aquí. Vull dir, essencialment, si és una cosa essencial, és el que deies tu, que ara està com molt compartimentat, potser, dels caps de setmana, quan poden estar amb les famílies, perquè abans es podia sortir al carrer, ara és difícil. Has d'anar a uns parcs, molts estan calxotats, recalxotats.
1: Sí.
0: Llavors, dius tu que és com una nova descoberta d'aquests espais, de donar-li valor a aquest espai.
1: Bueno, clar, aquí hi ha molts temes, no? D'una banda, els infants tenen menys autonomia per sortir a jugar fora ells sols. I quan depenem d'un adult per sortir a fora, sortim menys, no? Vull dir, moltes coses han canviat, també avui dia treballant pare i mare, el qual és fantàstic, no? Ni bon ni dolent, però no es van establir tampoc mesures de conciliació, amb la qual moltes vegades els infants o estan sols a casa o estan amb els avis o no.
0: I davant de pantalles.
1: Davant de pantalles, exacte, que aquest és un altre tema molt important i que limita molt el joc, però estan sortint menys a fora i tenen menys autonomia per fer-ho i, per tant, juguen menys. I tampoc no... Ni que com a família algú vulgui que el seu fill surti a jugar fora, també és més difícil avui dia, perquè potser tampoc troba amics al carrer, no? El que deia, abans sorties al carrer i els veïns estaven. I jo me'n recordo, a més, que era molt habitual i fàcil anar a buscar el veí. Que està no sé qui, que pot sortir.
0: Ens anàvem a picar.
1: Sí,
0: ens picàvem.
1: Sí, però és que això avui dia, no?
0: El timbre.
1: És com que sembla que necessitis avisar primer un WhatsApp, no? Pot venir, no?
0: Sí.
1: Bueno, ha canviat això.
0: Les maneres.
1: Exacte.
0: Bueno, anem a parlar, enfocar-ho cap a positiu, que jo crec que és cap a on anem avui, no?
1: Exacte,
0: Clara?
1: Sí. Bueno, és dins del marc que tenim, no? Què podem fer avui dia per poder jugar fora, no?
0: Doncs anem a posar una música de les que has triat, que és molt afavoridora.

0: Molt bé, Clara, què té aquesta cançó per tu? Del Pharrell Williams, la de Happy.
1: Per mi, molt bona energia, molt optimisme, no? Ganes de passar-s'ho bé, i em connectava amb aquest plaer del joc, no? Aquest gaudi que senten els infants quan juguen.
0: I tant, és una passada, eh? Jo que estic treballant ara amb bebecitos molt petits, estic fent psicomotricitat entre cometes, perquè clar, ja ells ja són psicomotricitat pura. Doncs simplement observar-los és com veure com estan en el plaer. I en el gaudí, en l'interrelacionar-se, per més petitets que siguin, de 10 mesets o així, interrelacionen superbé. Et volia preguntar què és realment el joc lliure i què no és?
1: Doncs el joc lliure realment és aquell que tria l'infant, no? Allò que vol fer, allò que li surt, que li motiva i que parteix d'algú propi intern, no? No és aquell guiat des de fora, no? Quan un adult proposa, doncs anem a jugar això, s'ho poden passar bé, però no és joc lliure, no? El joc lliure és el que surt d'un mateix, i que és voluntari, i que genera aquest gaudi i aquest plaer, no? Són com aquests punts importants del joc lliure.
0: Bueno, de fet, hi ha el Bernard Couturier, que era ell el que va descobrir que, bueno, fem propostes d'espais que siguin estimulants, però deixeu que els nanos siguin ells els que descobreixen aquests materials o aquestes propostes.
1: Exacte.
0: Al seu ritme i també amb els seus nivells, que cadascú té el seu,
1: I
0: les seves necessitats. Jo veig molt els bebecitos que estiren la mà. Quan volen, veuen algú nou i els interessa molt, però aixequen la maneta com... Give me, no? és realment molt, molt emocionant veure com ells poden desplegar, si tu els hi deixes, si els hi permets, tota aquesta descoberta, no? La descoberta de l'entorn i d'un mateix.
1: I que té molt valor, perquè és el seu propi procés, no? Quan és guiat per la teva pròpia curiositat, té molt més valor, i crec també que l'aprenentatge és diferent que quan ve des de fora, no? Quan ets tu qui ho ha descobert, no? Qui t'has emocionat fent tot aquest caminet d'aprenentatge o de joc, o és, bueno, per mi té un valor com extra, no? Afegit.
0: Mm-hmm. Vols dir alguna cosa més respecte a aquest tema perquè has dit què és i què no és? Què no és aquest fet del joc lliure?
1: No és... El joc lliure no és el joc dirigit, no? Uh-huh. Aquell que ve guiat des de fora. Però sí que m'agradaria dir una cosa molt important en relació al joc, i és que requereix temps. Uh-huh. I avui dia això costa molt, no? És, bueno, clar, entre que van a escola, que fan extraescolars, no? Que han de complir com amb moltes coses, i que crec que els pares també sentim que hem d'omplir les hores, no?
0: I que han d'aprendre.
1: I que han de... Sí, o sigui, tot això, no? Tot va sumant i queda
0: concreta.
1: Poc temps, o això que deia abans, com a l'escola, no? Queda enmig de les coses importants i queda tan fragmentat que falta temps de joc i temps continuat, no? Per mi mitja hora no és suficient. Moltes vegades surten al pati entre que mengen l'esmorzar, van al bany, pensen què fan, i just quan comencen, no? O de vegades hi ha que tenen un ritme més lent i han començat, no?, a desplegar el joc. En canvi, quan tenen 2 hores, per exemple, el que es dona és molt diferent. No? I com veus, com a més entren en el joc i potser van descartant coses que no... Bueno, que no era realment com un joc molt profund, i al final veus, no?, tota la història que es crea, com van polint detalls, i això requereix un temps, que avui dia... No sempre li donem el joc aquest temps.
0: Bueno, yo que digo, que el tiempo es oro. Em venia a preguntar-te una cosa, ja, perquè ve a col·lació perfectament. Què passa amb l'avorriment, amb l'avorrir-se? Que és com si fos una cosa que no pot ser, no? Molts nens diuen, nens i nenes, m'avorreixo, és que avorrit és això. Què passa amb l'avorriment?
1: Aquí jo t'haig de dir que tinc una mirada que potser no sempre és la que tothom pensa, perquè avui dia hi ha molt això dels infants s'han d'avorrir, perquè no, és quan juguen. I entenc el que volen dir, i no ho vull posar en discussió, però jo també me n'he adonat quan, bueno, no?, acompanyant els meus fills que, bueno, van fer un temps d'educació a casa, també vam anar a escoles, no?, tu saps, més alternatives, que hi ha molt més temps de joc, que quan l'infant està en un continu de joc, no s'avorreix tant. O sigui, a mi em va impressionar molt amb el meu fill gran, que, bueno, nosaltres veníem de fer educació a casa, i és que jo no l'observava pràcticament mai avorrir-se. Era com sempre amb un, no?, amb aquest continu,
0: creativa,
1: sí, i amb
0: personal.
1: El joc. I, hi va haver un moment quan el vam apuntar a una escoleta, doncs que anava a l'escoleta, acabava a les 2 del migdia, a la tarda, moltes tardes venia una amiga meva amb els seus fills a jugar a casa, vull dir que seguia jugant, moltes tardes també jugàvem a l'escola 2 hores més a l'espai exterior, que era natural i que no, ho gaudien molt, vull dir que estava moltes hores ocupat jugant i arribava a casa i deia, m'avorreixo. I a mi em va impressionar, vaig dir, però com pot ser? Si estem més ocupats que mai, no? Si va a escola, si juga, si després quedem, si... I me'n vaig adonar que quan hi ha també molt, tot molt estructurat i el fer, que quan de cop arriba la pausa, és... no sé què fer. Però quan tenen molt de temps de joc, no s'avorreixen tant. No, no sé si m'estic explicant, eh? Sembla com contradictori, però quan estan en un continu de joc, no arriba tant l'avorriment com quan estan sempre fent moltes coses i de cop s'atura. No sé si m'explico.
0: De fer, vols dir, de coses que estan com molt estructurades. Sí. I ara fas això, ara fas allò, ara fas allò, llavors arriben a casa i m'avorreixo.
1: Sí.
0: Però en canvi estaves dient, ho dic perquè les persones que ens escolten ho entenguin. Quan estàs amb un gaudi, amb un nam palmant coses de la teva motivació, en aquí no hi ha. Quan arribes a casa el que fas és descanses, no? No és que t'avorreixes, descanses.
1: Sí, descanses, però després, com estan acostumats, estan no, en constantment en creació i en joc, no arriba tant aquest moment de ara no sé què fer, m'avorreixo.
0: Mm. Bueno, perquè ja no està pautat. Això li passa a moltes persones que durant el curs, com que està tot tan marcat, i arriba l'estiu, i a vegades hi ha gent que s'avorreix, que diu, serà que tens temps, que no el tens durant... I decideixen, o senten, més que decideixen, senten que, ostres, ojalà que vingui una altra vegada aquella estructura, no?, de tant a tant, tal hora, això, tal, no? Com que a vegades tenir aquest temps, quan no estàs acostumat, pot ser un xoque, també.
1: Exacte. Mm-hmm. Bueno, i que has de treure les teves eines, no? De fet, per això es parla molt, i que aquesta és la part en la que estic d'acord, que l'avorriment en aquest sentit aporta això, no? Ara haig de pensar què faig, no? Però quan no estàs acostumat a treure aquestes eines, no? Pot ser més difícil que quan estàs sempre, doncs sempre estic jugant o tinc molts espais de joc continus, no? En el dia a dia.
0: Jo sé que les persones que a vegades quan acompanyen a alguns clients amb arteteràpia es troben amb això, que la persona no sap què fer, potser té materials, té per fer i desfer, i hi ha aquesta crisi, no? De, és que no sé. No?
1: El vacío, sí, no? Sí, és
0: clar,
1: això.
0: Si tu sostens això, després es van desvetllant altres coses, no?
1: Sí.
0: De vegades són inquietuds, pors, autojudicis i autoprejudicis... I des d'aquí la persona es va com desvetllant bueno, que hi ha realment profundament en ell o en ella, i aquí sí que comencen tímidament a crear alguna cosa o simplement a estar en aquell espai, en aquell vacío, sense tenir-li tant de terror, no?
1: Sí, i jo ho deia també, doncs, perquè no sempre quan hi ha aquest avorriment, no? No es tracta de buscar més, sinó potser és tot el contrari, no? Està acostumat a tenir aquests espais, no? Uh-huh. Per poder anar traient aquestes eines que dius.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs hi havia una cosa que em va cridar atenció quan vam estar creant la trobada d'avui, que hi ha com ha canviat la infància. A què et referies, tu? Clar, això. Com ha canviat la infància?
1: Bé...
0: Algunes coses ja les has dit, eh?
1: Sí.
0: És que hi ha menys carrer, menys estona
1: clar,
0: carrer.
1: No és tant els infants en si els que han canviat, sinó tota l'estructura que els envolta, no? I, doncs això, els carrers... És que la meva generació i totes les anteriors i poques més després de mi, però no? Totes, hem jugat al carrer i arribo a casa i surto i per mi és molt important el joc al carrer, no? És aquell joc que... proper a casa, que puc sortir, que, no, que em dóna autonomia, que tinc que anar al lavabo, vaig a casa, no? És com aquesta facilitat i aquesta quotidianitat. Això ara, avui dia, llevat que visquis en un entorn més rural, és pràcticament impossible jugar al carrer, no?
0: Val, llavors, és aquesta cosa que ja estem nombrant, no? Des del principi, de que, bueno, és una nova època. Què penses en aquí que podríem plantejar-nos les persones, no? Evidentment, cada vegada està més en voga la connexió amb la natura, de fer activitats a la natura, d'això s'està començant a parlar-ne molt, i també moltes escoles estan fent tot, redissenyant els espais de pati, no? On estan passant les estones, tant quan es queden al menjador, però els que no es queden al menjador també veus els pares i les mares, o els avis o les tietes, portant-los a jugar fora, no? En lloc d'anar de seguida cap a casa, no? Per seguir aquestes rutines. Què creus que seria important que poséssim... El que em deies abans al principi, no? Que la teva mare ve d'Holanda i diu, uau, com estan els espais construïts, no?
1: Exacte.
0: Què és el que cal aquí?
1: Bé, jo diria, d'una banda, penso que hem de seguir treballant per poder tenir ciutats amables en la infància. Mm. Això em sembla bàsic i molt important, no? I això voldria dir reduir trànsit, fer, no sé, camins, no?, segurs pels infants, parcs més naturals... Tot això són coses que sento que hem de seguir treballant, que hem de seguir visibilitzant, però és cert que no ens podem quedar només amb això, perquè això doncs, té un procés. I si tu tens un fill petit avui dia i esperes que es transformi tota la ciutat d'avui per demà, no succeirà. Mm. I per tant, has de buscar les teves eines. Per mi hi ha moltes coses que es poden fer.
0: De fet, hi ha un llibre que vas escriure al respecte,
1: sí.
0: El de Sala Jugar.
1: Sala Jugar. Sí.
0: De l'editorial Larús, és?
1: De Larús, exacte.
0: En aquí expliques aquestes coses?
1: Bueno, aquest llibre té dues parts. Té una part introductòria on explico molt d'això, de quins parcs, no? Si tu tens dos parcs prop de casa i un és de cautxú i l'altre és natural, doncs jo et recomano un al natural, perquè donarà molt més joc, no? Mm. El que dèiem, tocar el terra, les textures, fer fang, però també la vegetació, que poden ser amagatalls, que poden ser cabanes, no? Nosaltres vivim davant d'un parc i té unes estructures, i els infants, els més petitons potser sí estan una mica més a l'estructura, però en general els infants no estan a les estructures de joc, estan als matolls,
0: a les
1: baranes, estan jugant, sí, a fet i amagar, corrent, perseguint-se, estan ocupant, no? O fa poc, bueno, arrel d'algú que vaig publicar al blog, algú em va dir: el meu fill sempre em demanava anar a un parc que era terrible, no? Bueno, m'ho va dir en castellà, algo así como cochambroso, no? Una cosa... I diu, jo no ho entenia. Diu, clar, el dia que jo ho vaig anar a veure directament, perquè em sembla que no era ella qui el recollia d'escola, no? No sé qui el portava en aquest parc. Diu, el dia que vaig anar i vaig veure realment què estava succeint, clar, vaig veure que al costat de les estructures hi havia un desnivell de terra.
0: I estiraven per allà.
1: Estiraven per allà, exacte, no? Era això el que realment donava molt de joc. Llavors, bueno, això és una de les coses que dic al llibre, però bueno, en general és buscar les teves estratègies, no? De si pots fer, per exemple, grups per sortir a fora, grups de criança o amb els veïns, no? Quines xarxes pots teixir per potser no haver d'estar sempre present tots els adults, perquè no? Això també limita molt el temps que estàs fora, perquè bueno, els adults, doncs clar, l'estona que poden estar, però després van cap a casa. Si podeu teixir xarxes, no? De que hi hagi potser un adult de referència, pot ser una idea, clar, depèn del context. Aprofitar les zones on no hi ha cotxes. Mm. Per exemple, els parcs, les places, les entrades. De vegades hi ha l'entrada al parc, que és una zona que no, acostuma a ser de ciment i no hi ha trànsit. No? Buscar tots aquests espais per poder jugar.
0: Mm. Els nens criden i s'esbaloten quan tenen una mica d'espai, allò, no? D'una certa llibertat, no? I treuen en allà...
1: I el joc és molt diferent, eh? El joc quan és l'espai és lliure i convida. Me'n recordo un cop que vam anar també a un parc que era com molt impressionant. Tenia un tobogan molt llarg, bueno, superbonic i molt espectacular. Però jo vaig veure els infants que vivien en aquell barri, no jugaven gens allà. Jugaven al que et deia, no? A tot al voltant, on estava el misteri, no? L'emoció, a l'estructura en si, doncs el que era nou, la gaudeix. No? Es tira uns quants cops perquè el tobogan espectacular, però el que hi va cada dia a buscar una mica més d'aventura.
0: Sí, mira, l'altre dia amb el grup aquest de criança vèiem que els nanos, jo els hi vaig portar una cistelleta amb tot de pinces d'estendre de fusta. Mm. I van flipar de com s'entretenien els nens amb allò. I ara tots ja tenen la seva cistelleta
1: a casa,
0: amb pinces. Per nens, ja et dic, d'entre 10 mesos, 2 anyets, perquè bueno, doncs els que són més construïts, que són més grans, sí que les poden pinçar. Mm. I hi ha l'altre que simplement doncs, les va traient, les va posant. I dius, i de fet, em deia una de les famílies, mira, ens hem anat amb furgoneta a passar uns dies... i ens hem emportat una cistella plena de coses que tenim per casa, no? Dic, veus que interessant com la criatura des d'aquí pot jugar amb un colador, no? El que deies tu de trasbassar sorra, de veure sorra fina, això ho hem fet tots. Nosaltres hem fet sorra fina.
1: Molta sorra fina.
0: Molt apreciada la sorra fina. Posarem una cançó que també vas triar, que és Pa amb oli i sal, i aviam què tal, què ens diu.

0: Estàvem parlant, mentre sonava la cançó, d'aquest pa amb oli i sal, de les coses senzilles, no? Que és el que t'evoca aquesta cançó,
1: sí,
0: em deies.
1: Sí, em connecta amb això, amb el gaudir de lo senzill, no? Com el pa amb oli i sal.
0: Que està ben bo, eh? Amb
1: sí,
0: un bon oli.
1: Sí.
0: Llavors, perquè seguim coneguent a tot això que has estat observant i recollint en aquest temps, bueno, no, vols parlar alguna cosa més del llibre? Vols afegir alguna cosa? Si hi ha alguna persona que li interessa saber-ne més del
1: bueno,
0: joc?
1: Sí, no, diria que hi ha aquesta primera part, no? Que és una mica una... perquè la gent entengui el per què en general del llibre, de, doncs perquè és important el joc lliure, perquè és important jugar amb materials naturals, on podem jugar, no? A quins parcs, o si anem a la natura, doncs quins espais, no? Serien adequats, no tant en la qualitat de l'espai, sinó doncs en que a vegades hi hagi també repetició, perquè l'infant també fa vincles amb els espais on va i crea històries, no? I de vegades ha jugat allà i hi ha una cabana, i la història queda inacabada i torna un altre dia i torna a connectar, no? I que repetir espais també té...
0: També està molt bé.
1: Exacte.
0: A part que deu donar seguretat
1: a
0: l'infant.
1: Sí, sí. I crear vincles amb el teu propi entorn, que això és molt important. No? És, jo visc aquí, no? I les meves arrels, no? Van cap aquí. I això és la primera part, com introductòria. I després la segona part, que és el gruix realment del llibre, són activitats de joc a l'aire lliure, però que no eren des d'un punt de vista guiat de s'ha de fer això, sinó com idees... Bueno, és un llibre molt visual, amb fotografies també molt boniques, i és per inspirar, no? Avui què puc fer, no? I potser això m'inspira, i la meva idea era com fer aquesta empanteta per qui li costi.
0: Val.
1: Però també per tenir eines de què fer a fora, perquè... hi ha molta part del joc que s'ha perdut avui dia, la cultura de joc. Abans, jo recordo el meu germà gran, s'havia fet tirachines, no sé si es diuen així en català, ara tinc el dubte.
0: No ho sé, ni idea. Però, jo sempre he dit tirachines.
1: Sí, jo també, per això ara... Però, bueno, ell en feia, me'n recordo que sabia fer com unes flautes amb la canya de bambú, bueno, coses així que avui dia no, o el joc de picar de mans, els jocs tradicionals, tot això s'ha perdut molt.
0: Arrencacebes.
1: Exacte, s'ha perdut molt. Llavors, el llibre pretén una mica no rescatar, perquè no des d'un punt de vista nostàlgic, però sí tenir idees, no? Per exemple, com fer cabanes. I al llibre hi ha moltes idees de fer diferents cabanes, per, segons en quin espai estic, com puc fer una cabana? Perquè tot això s'ha perdut molt. Però l'ideal per mi seria que algun dia el llibre no fos ni necessari, és a dir, que els infants juguessin tant fora, no? I tinguessin ja els seus recursos que no els hi calgués absolutament res.
0: Clar, però és com un recuperar, no? Una memòria que potser s'ha perdut una mica, no? Des de l'adult, perquè això ara en parlarem, que a vegades l'adult està com molt en el dirigir o en el mostrar, no? Per, com s'ha de fer, i això potser també perd aquesta part, que està bé, eh? A vegades inspirar també per això, perquè potser s'han passat tantes hores els nanos a les aules o asseguts davant d'una pantalla que arriba un punt que van una mica desorientats, no? Tot i que ho portem a dintre tot. Tota la informació està dintre si l'entorn ens permet, no?
1: Sí. Sí, el que passa que és veritat que els contextos han canviat. Per exemple, abans, com jugàvem molt a fora i al carrer, hi havia molt joc intergeneracional, també. Jo recordo les cançons de picar de mans, no te les ensenyava ningú. Tu veies, no sé, potser les d'un curs més que ho feien i tu les acabaves aprenent. Tot això es donava molt de forma espontània i avui dia no succeeix tant perquè juguen molt menys a fora.
0: Això és la nostra cultura, hi han llocs...
1: Sí, exacte, jo parlo
0: d'aquí, d'Occident.
1: Exacte.
0: Que està tot tan sí, mètricament sí, estructurat, no? Val, doncs això, que el teu llibre fa aquestes propostes, no? De dir, vinga, per qui té poc recorregut... Perquè
1: sí,
0: tothom hem jugat, jo crec que qui més qui menys, els que ja tenim una edat, que som pares ara, hem estat jugant a la xarranca, el que estàvem parlant, a la corda, saltar corda, he jugat a fer cabanes, a vendre, no? A les tendes, la satisfacció que era de...
1: I tant.
0: ¿Cuánto le pongo? ¿Qué le pongo? L'altre dia ho recordava, deia, ¿qué le pongo? Dic, oh, quin gust que feia això,
1: sí,
0: no? I
1: l'altre,
0: t'havies d'esperar aquell moment perquè l'altre et digués el que volia, no?
1: Sí. Jo també el recordo molt, aquest joc de comprar i vendre, i amb fulles, i llavors servies el que fos amb, no? Amb fulles.
0: Era molt plaent, aquest momentet. Doncs, bueno, per qui ho vulgui, el Sala Jugar, de la Clara Pons,
1: sí,
0: Mesman.
1: Exacte.
0: Amb l'editorial Arús, que pot ser un bon llibre per tenir i com a referència. Anem a posar una cançó, la de... Bueno, una que parla per si mateixa.

0: Val, aquest color esperança, què t'aporta aquesta música que vas triar també?
1: A mi esperança. No, la vaig posar perquè em connecta molt, sí, amb l'esperança i em semblava xula com aquesta idea de hi ha esperança que puguem tornar a jugar a fora molt més, que puguem tornar a jugar al carrer, que els infants puguin tornar a jugar de forma molt més lliure, molt més connectats amb la vida, no?
0: Recuperar-ho, no? Exacte. Recuperar la connexió amb la natura que som, perquè som natura. Llavors, has nombrat abans, no? Què aporta la natura? Que justament el color esperança és el verde, no? Quins beneficis aporta la natura i quins extras, no?, genera?
1: Sí, jo sempre dic que és l'espai de joc ideal. A nivell de beneficis, vull dir, la investigació científica és immensa, és a dir, però sempre em ve, no? És un espai desestressant, redueix el cortisol, no? El contacte amb el verd fa que els infants estiguin més relaxats. És un infant, un espai que permet el moviment, que treure tota aquesta energia, estar en el gaudi del cos, del moviment, no? on puc saltar, on puc trobar reptes de tot tipus, perquè puc saltar des d'una roca, no? Puc enfilar-me a un arbre, i a més molt variats, aptes, diguéssim, per tot tipus d'infants. No tots els infants són tan moguts, no tots els infants són atrevits, n'hi ha que són més porucs, i és un espai que permet que cada infant trobi el seu lloc, no? I que no jutja aquest espai. Jo aquí puc fer el que he vingut a fer de manera amable, sense sentir que no trobo res aquí, per mi. No?
0: Bueno, i com deies, hi ha molts estudis ja fets de la importància de les substàncies que hi ha a la Terra, l'humus, que quan la toques, tot això que li connecta el cervell...
1: Sí, diuen que, bueno, que quan toquem terra genera serotonina, per tant tinc més benestar. I vaig llegir, no, l'estudi més important que hi ha diu que fins a 3 setmanes, per tant, si tinc un contacte regular amb la terra, constantment estic, no, en aquest estat de...
0: En equilibri amb les substàncies que són necessàries justament per baixar el cortisol i tot aquest disparament que portem les persones, no?
1: Sí, i després també a nivell de microbiota, es va demostrar, per exemple, hi ha un estudi que el cito llibre també de la Universitat de Helsinki, que quan s'introdueixen espècies vegetals al pati de l'escola, la microbiota dels infants, tant la intestinal com la cutània, millora. També hi ha molts estudis, per exemple, en què redueixen els nivells d'al·lèrgies. Vull dir, és que és... I tot això és a nivell com més de salut física, però després també és espai ideal a nivell de joc. I, per exemple, això moltes persones no ho saben, però quan caminem pel carrer o als parcs de cautxú, la superfície és plana i és dura. No? Quan tu vas a un espai natural, les pedres del terreny, les irregularitats, fa que tot el teu cos treballi de manera molt més globalitzada i afavoreix molt més la salut del teu propi cos.
0: L'equilibri i la tensegritat es posen en marxa, que són, bueno, ja se sap, a dia d'avui també, que el tema de l'equilibri té molt a veure amb això, amb estar en situacions d'irregularitat del terra, perquè llavors el cos va fent tot un diàleg, micromoviments, que fan que el cos estigui sa.
1: Sí, i actiu, no? Estic actiu i estic sentint el terra, no? I per tant, pensant on poso el peu, no? És diferent que
0: molt
1: quan la terra
0: atent.
1: És pla, exacte.
0: Molt més atent i molt més conscient.
1: Sí.
0: Doncs sembla que la natura, sí o sí, ens acull i ens aporta. També em venia, mentre explicaves, el sentir el fred i el calor, no? O sigui, sentir el fred i la calor, de dir, bueno, són les estacions de l'any, no?
1: Totalment.
0: Quan surts...
1: I mira, ara em venen dues coses. Una és... Els parcs naturals, a part del joc, també ofereixen conèixer el cicle de l'any. Perquè, jo hi ha parcs, jo soc superamant de la fotografia i quan veig coses boniques vaig sempre fent fotos i me n'adono quan un parc, no, està a la tardor amb els colors marrons, no, quan és l'hivern que està molt més sec, la primavera que tot està... tot aquest cicle,
0: sí.
1: I els infants sembla que no, però això ho perceben.
0: I
1: tot això es va interioritzant. I no a través d'un llibre, no, sinó de manera... visual, tàctil, no?
0: Sensorial, sí. I de propiocepció. És aquestes coses que... sembla mentida que estiguem tan lluny d'ella, no? Què ha fet que estiguem tan distants? Hi ha una cançó que també vas triar, que penso que és molt, molt agradable, també connectada amb aquest sentir la vida, no? Amb aquesta naturalitat, que és dels Pets, i que es titula Bon dia.

0: Molt bé, bon dia. Ara ja bona tarda.
1: Bon dia.
0: Però què, per què vas triar aquesta, dels fets?
1: Bueno, una, per l'optimisme, però també l'havia triat pel, perquè parla, no?, d'aquesta quotidianitat, del joc al carrer, del, bueno, no parla del joc al carrer, però d'aquesta sensació de carrer, de barri, no?, de l'entorn, tot això, no?, junt amb l'optimisme, em semblava...
0: De la proximitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: És veritat que ells ho transmeten molt a les seves cançons, també la dels genots, pantalons curts, i els genolls pelats, aquesta m'encanta també, perquè parla d'això que estem dient, no? De tirar-se per la rampa en lloc d'anar a jugar amb aquelles estructures que
1: exacte.
0: Hi ha al parc, no? Doncs anem a acabar de parlar de que posarem una, després per anar tancant, una cançó que també vindrà a col·lació d'això que parlarem, que és el paper de l'adult en el joc. S'intervé massa? Té molta por a l'adult? Omplim el temps lliure? Què passa aquí?
1: Sí, tot el que has dit és cert. Sí, bueno, crec que sí, que intervenim massa, ens costa això, no? Sostenir aquests buits, llavors intentem dirigir molt i s'ha de donar un espai, no? Una cosa és, o sigui, evidentment es pot jugar amb els infants, eh? No es tracta de que no es puguin jugar, sempre és com per connectar, com per dir-li a mi m'importa el teu món i el teu món és el joc, no? I jo puc jugar amb tu, però sense robar-li l'espai de joc, no? I que de vegades...
0: Som una mica cheerleaders, no?
1: Sí, sí. O patim, llavors ja intentem organitzar, o de vegades també hi ha un conflicte amb els infants i ja estem intervenint, intentant resoldre'l, i llavors no els hi deixem l'espai per resoldre'l, no? Hem de poder estar presents i acompanyar, si cal, evidentment, però també deixar-los, no?, que facin el que el joc aporta, que és també aprendre a posar límits, aprendre a gestionar, aprendre a arribar a acords. Moltes vegades ho fan super quan no intervenim, també. I més quan els anem acompanyats. Exacte, sí. Sí.
0: Perquè a vegades no s'acaben d'aclarir. Llavors sí, hi ha la frustració, llavors aquí fa pupa. No?
1: Exacte.
0: I és com, sí, això fa
1: sí,
0: mal, noi.
1: Sí.
0: Aquesta validació també, no?, en aquest lloc.
1: Totalment.
0: Per tant, què els diries als papis i a les mamis? O als avis, què els diries?
1: Primer de tot, que respirin. No, que sí, que això... Primer observar, no?
0: Clar.
1: I veure què és el que necessiten en aquell moment. I si necessiten acompanyament, evidentment, allà estarem.
0: Atendre-ho,
1: exacte, no? I també transmetre valors. Tot això, evidentment, és tasca, no?, de la família, també, i educar i acompanyar. Però també tenir present que el viatge d'un infant cap a l'adultesa és aquest anar agafant eines, no? I els anem acompanyant des de petits, però també els hem de donar aquests espais
0: de descoberta, d'autodescoberta.
1: I d'autonomia.
0: Molt bé, Clara. Doncs, bueno, podríem estar una estoneta més aquí, xerrant, però se'ns passa el temps. Estem posant a la Sin Miedo aquí, a la Rosana,

0: Doncs bé, ara escoltarem la sintonia final. I, Clara, encantada que hagis vingut.
1: Un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
0: Estaves amb moltes ganes de venir. A mi sí. Em fa molta alegria, perquè és com jugar a fer ràdio, això.
1: I tant.
0: No és a les cuinetes, però estem jo a les botiguetes, però és jugar a fer ràdio. I res, donar les gràcies a les persones que segueixen el programa, a Ràdio Molins, que ens acull i que tenim aquí a la Eli, superatentíssima. I res, donar-vos a tots les gràcies i ens veiem ben aviadet. On the Good Day helicopter jump video, which was totally me and absolutely real.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i a l'àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat pel Papa i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala a mig del carrer Balmes. Tot i això, des d'Interior es demana calma a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic amb el que relacionen aquests darrers incidents han resultat de mort les darreres setmanes. De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Hem obert un espai que ara cal us explicarà el director general de la policia per poder doncs, dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
1: I tallades les línies R14, R15, R16 i R17 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi. Es tracta d'un incendi de vegetació a Comarruga, al Vendrell. Els bombers hi treballen en 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. El foc ha començat prop de l'avinguda Brisa Mar a tocar de les vies del tren. A la banda, on hi ha habitatges, el foc ja està controlat. I el Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin utilitzant la resolució dels recursos judicials. La iniciativa, defensada pels diputats catalans del PSC, Junts i Esquerra Republicana, ha rebut els vots a favor de tots els grups, excepte PP i Vox. I els metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb lesions importants van assegurar dijous al jutjat que investiga els pares que les lesions que tenia a l'anus les va causar la introducció d'un membre corporal o algun objecte i no va ser accidentalment. A més, han dit que el nen tenia lesions a l'anus les més greus que mai havien vist en la seva carrera professional, tot i que fa molts anys diuen que es dediquen a visitar nadons maltractats i lesionats al principal centre de referència de Catalunya d'aquesta malaltia, segons sempre les fonts jurídiques. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Informació local. El govern municipal continua la ronda pels barris per explicar el pressupost municipal i les inversions que es faran. Avui en parlaran sobre els barris de les Guardioles i les Conserves. Per tant, es convoca una reunió que està oberta al veïnatge d'aquests barris avui a 8:15 del vespre al local de l'Associació de Veïns al carrer Antoni Marca. També avui a 8:00 del vespre el SEM organitza una conferència, una xerrada per parlar de paraescalada, una vida vertical amb discapacitat. L'encarregat de parlar és Miqui Matutano, guia d'escalada i de muntanya. La xerrada es farà acompanyada de fotografies i de vídeos. Es durà a terme a 8:00 del vespre, local del SEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. Demà divendres, el SEM justament organitza una nova edició, una nova sessió de concert, nit musical del Botànic, però aquest any al pati de Can Ametller. Amb el grup Bratia, és un grup de música dels Balcans i Gipsy Jazz, una banda liderada per Ivan Kovacevic, veu i contrabaixista. La banda també la integren Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra i Esteri Estoguies a la percussió. El concert, demà divendres, obertura de portes a 8:00. Us podeu dur al sopar de Carmanyola, si ho voleu. I després, a 9:15, comença el concert. L'entrada general val 17 euros i pels socis 12. És gratuïta fins als 12 anys d'edat. Demà, concert al pati de Can Ametller. I també demà, a 7:00 de la tarda, els amics del museu organitzen la conferència Els Carlins Catalans i el Foc de Molins de Rei a càrrec de Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
3: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda i benvinguts a Cafè Drom, a Ràdio Molins de Rei. Bé, doncs, aquesta tarda els acompanyaré vora aproximadament fins les 8 de la tarda. Soc la Virgínia Drom i us dono la benvinguda. Avui vull parlar d'un tema que sincerament comença a preocupar-se molt a la gent que vivim a Barcelona o a prop de Barcelona. Si aquests dies la notícia més important que s'ha escoltat tant a televisió com a la ràdio com a les xarxes ha sigut l'arribada històrica, no?, del papa Lleó XIV aquí a casa nostra, doncs sembla ser que un dels casos puntuals ocorreguts a Barcelona ha pogut ser una mica una taca, no? Mentre Barcelona estava envoltada de molta seguretat, va succeir un assassinat en plena Barcelona i a plena hora del dia. Doncs, si us sembla, comencem. Bona tarda.

0: Doncs, com us deia a tots vosaltres, el que estem veient aquests darrers anys és allò sobre què fa temps que s'està alertant, que Catalunya corre el risc de convertir-se en una narcosocietat i cada vegada som més a prop d'aquestes advertències. Parlem de macromàfies que ja estan establertes a Catalunya i que són grans organitzacions criminals que mantenen enfrontaments entre elles i es prenen la justícia pel seu compte. A les 9:50 del matí d'ahir, un individu baixava pel carrer Balmes per la banda Besòs quan un home se li acosta per darrere i li dispara un tret al cap. Cal tenir en compte que en aquell moment Barcelona tenia més de 6.000 Mossos desplegats per la visita del Papa. Aquest individu ha fugit pel carrer Granada del Penedès, si coneixeu una mica la zona, més o menys per on està el carrer Tosset, on hi ha l'emblemàtic i conegut per tots bar-restaurant el Flash Flash. I ho fa davant d'una comissaria i, a més, a cara descoberta, sense amagar-se, sabent que hi havia càmeres que podien captar la seva imatge. L'arma la deixa en una parada d'autobús a terra, inclús el casc de bicicleta i un mòbil. Tot això a Gala Placídia. Però el més important d'aquest fet, per mi, és la impunitat que creuen tenir. Tot podria apuntar a un episodi relacionat amb el fet de que Catalunya està sent testimoni directe de la guerra entre organitzacions criminals balcàniques de narcotraficants de Montenegro, els Kabak i els Kalhiri. També està rellevant la proximitat de l'ambaixada de Montenegro al lloc de l'assassinat, algo que també ens crida molt l'atenció dintre d'aquest crim. El que portem d'any, ja hi ha hagut una trentena de tirotejos, que són moltíssims, i aquestes xifres representen un increment del 45% respecte del mateix període de l'any anterior. Les dades d'inseguretat espanten i són realment alarmants. Han augmentat un 22% a Catalunya a dia d'avui, segons el Ministeri d'Interior. I per tot això, per poder parlar i poder estar ben informats, tenim avui amb nosaltres a l'advocada penalista Mar Dotú. Bona nit, Mar.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Hola, bona tarda, Mar. Ens podem tutejar, suposo, no?
1: I tant.
0: I tant, i tant. Jo la primera pregunta que et faria és què està passant a Barcelona respecte a tot això, a aquests assassinats de sang freda que estan ocorrint.
1: A veure, jo no tinc resposta al que està passant a Barcelona respecte, tant de bo la tinguéssim, no?
0: I tant.
1: El que sí que s'observa és que des del 15 de juliol de l'any 25, suposo que tots recordem, l'assassinat que hi va haver d'una manera bastant similar al que va succeir ahir, al carrer Consell de Cent número 200, en el que des de fora una persona dispara a un senyor que està dintre de la porteria, és una persona d'uns 40 anys, i que sembla ser que és un ajust de comptes perquè aquesta persona estava vinculada a un dels clans, en concret el Kabak, que tu has fet esment, que són dos clans de les màfies de l'est que efectivament estan enfrontades. Bueno, jo desconec i crec, per la informació que tinc, que aquestes màfies no és que operin a Catalunya, però sí que utilitzen Barcelona, suposo que per la seva radicació geogràfica, sobretot Barcelona, té port, té aeroport, està ben comunicada,

0: i es venguen. I es venguen d'una manera, tal com tu has dit, sorprenent, no? És a dir, a les 10 del matí, al carrer Balmes, que és un carrer absolutament cèntric de Barcelona, transitat, i a més, el dia que hi ha la visita de Lleó 14 i que, per tant, hi ha uns dispositius policials de gran abast, i és davant de la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes. Tots els barcelonins coneixen aquesta comissaria perquè tots ens hi hem anat a fer algun dia el DNI o el passaport. Vull dir, és un lloc molt concorregut, no? I és més, jo, a mi el que em va cridar molt l'atenció un cop sabuda la notícia és que hi ha un moment en què dona la sensació que aquest senyor va amb la pistola, crec que és a la mà dreta, i el casc de la bicicleta a la mà esquerra, porta unes ulleres, i mira la càmera. És a dir, no només no se n'amaga, sinó que
1: reta.
0: Fa una mirada a la càmera, i jo crec que, evidentment, nosaltres no coneixem qui és aquest senyor. Però sí que penso, perquè jo no crec en les casualitats, no hi crec gaire, que algú sí que el coneix. I està dient-li a algú, som nosaltres i us continuarem perseguint. I som aquí. I avui li ha tocat amb aquest, que encara no sabem qui és, però que ho sabrà, i quina vinculació té amb aquestes màfies, en tot cas. Però el proper seràs tu, perquè el proper amenaçat, és a dir, entre ells sí que s'ho saben.
1: Sí, sí.
0: Nosaltres no ho sabem. I aleshores una mica, això és el que m'espanta, no? Perquè, a més, marxa caminant, tal com t'ho has explicat, deixa la pistola i el cas de la bicicleta sota d'una banqueta d'una parada d'autobús a la Gala Placídia, diposita el cas damunt de la pistola,
1: sí, sí.
0: Deixa el mòbil,
1: sí, sí.
0: I no se l'ha trobat.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: És a dir, aquest senyor no està detingut.
1: Sí, sí. Sí, sí. A més, ell no s'amaga de res. Vull dir, té
0: no.
1: la... O sigui, s'atreveix a deixar la pistola a terra, el mòbil... Vull dir, no té por. Sembla que no té por. I això és molt greu. Perquè
0: en absolut té por.
1: No té por en absolut. I això és el que a mi em crida molt l'atenció, com deies tu, no? Com pot retar ell mirant a la càmera, deixar la pistola que es trobi, deixar el casco, el mòbil... No és una manera normal, és a dir, del típic caco, no? De que, o el típic delinqüent que ha matat algú i que fuig corrents i intenta amagar proves. Ell no amaga res, ho deixa tot allà.
0: No, inclús això que et dic, a mi em queda molt l'atenció el fet de que ni tan sols abaixa el cacot al cap, no? Perquè,
1: sí.
0: És a dir, les càmeres és un element, la imatge de càmeres...
1: Identificatiu.
0: És un element... que s'utilitza judicialment per la identificació de persones, i és vàlid. És a dir, inclús hi ha una sèrie de metratges, de vegades les imatges són una mica difuses, però hi ha estudis en el que et diuen sí, aquest senyor és aquest senyor, perquè la longitud de la cara, la distància de les orelles, la distància... Jo no soc tècnic amb això, Però vull dir que és un element identificatiu prou important com perquè tu intentis... que no se't vegi, o que si se't veu no se t'identifiqui prou bé. I aquest senyor, és que no és que només ho fa en un lloc on sap que hi ha càmeres, perquè per poc que coneguis Barcelona has de saber que hi ha càmeres allà.
1: I tant.
0: Sinó que, a més, es mostra a la càmera. I això a mi em va cridar l'atenció en aquest sentit, no? En el sentit de dir que aquest tio està advertint algú, el siguiente eres tu.
1: A més, ell tria un lloc molt estratègic davant d'una comissaria.
0: Sí.
1: Podia haver triat qualsevol carrer que hi ha per allà, milers de carrers amagats, que no passa lo millor, no hi ha pas de gent, i ell tria davant d'una comissaria. És un repte, no?, de dir, aquí estic jo, faig el que vull, us deixo les proves, miro la càmera, aquest sóc jo. I ara a veure què passa.
0: I a més marxo i no em trobeu.
1: Exacte. Marxo i no em trobeu.
0: Aquesta gent el que sí té és uns conductes per marxar. Jo crec que aquest senyor ja no està a territori nacional, és a dir,
1: segur.
0: Aquest senyor és fora. Vaja, tampoc sóc un experimentada amb fugides de delinqüents, però vull dir que aquest senyor al cap de dues hores està fora, perquè tenen mitjans.
1: A mi m'agradaria que expliquessis, Marc, què és un sicari, perquè la gent està escoltant molt, no? Ha pogut ser un tema de sicaris. Què és un sicari?
0: Bueno, un sicari és algú que

0: mata per diners. És a dir, no li importa el motiu pel qual tu, per diners o per qualsevol recompensa. És a dir, de vegades no és només diners, sinó potser dintre d'aquestes estructures doncs, mafioses és, doncs, tindràs un millor càrrec o tindràs una posició dintre de la màfia més avantatjosa o demostraràs que ets capaç de... Però vaja, en principi la idea bàsica és me pagues, mato. No et faig preguntes. Són gent que no pregunten, són gent que el motiu al qual a tu et porta pagar-los i amb ells els és igual. És a dir, és com si et lloguen doncs, per fer la neteja de casa teu, no? Doncs és el mateix. És a dir, bueno, la meva feina és matar gent.
1: Llavors... Tu creus, perdona que t'interrompeixi, tu creus que, que aquestes màfies, sobretot els albanesos, fa molt que estan instaurats aquí o és bastant nou això?
0: Jo crec que fa més temps del que nosaltres, del que la població té la sensació de qui són. De fet, no fa massa, doncs, ja fa uns quants anys, no sabria dir-te ara, perquè jo amb els anys em perdo molt, però abans de la pandèmia hi va haver-hi tota aquella sèrie de robatoris d'albanocasuars, que utilitzaven molta violència, que tenien tàctiques molt bones per accedir als domicilis, que posaven inclús... testos de si havies obert la porta, no havies obert la porta... Bueno, jo crec que allò va ser una mica els inicis de l'entrada d'aquesta gent a la comunitat europea i ara, pues, bueno, clar, cada vegada més propers.
1: Estaríem parlant de 15 anys, més o menys, Marc. 2000?
0: Jo crec que estic parlant del 2017, 18... No voldria equivocar-me, eh? O 16, inclús.
1: Sí, és bastant nou, això. Estem parlant de 10 anys. Tampoc són tants.
0: Sí, no són tants. Però vull dir... Però quan ja hi ha aquesta manifestació, jo el que crec és que... jo sempre penso que els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, són un cos amb totes garanties, que treballen estupendament bé, que són seriosos i que se'ls ha de lluar la feina que fan moltes vegades... I jo crec que ells tenen un control bastant exhaustiu de tot això. Que jo desconec, evidentment, i que no em donaran la informació, eh? El que passa és que aquesta forma de venjança i de mortaldat sí que és molt recent.
1: Sí,
0: aquesta
1: és
0: impunitat
1: recent,
0: de pagar-te a tirar tiros o trets enmig del carrer, de que hi hagi un mort perquè li han fumut un tret al clatell... bueno, a mi em recorda molt, jo ja tinc una edat... I em recorda molt doncs, l'època de final de l'ETA, no? Que impunament entraven en un bar i pelaven el polític de torn.
1: Total.
0: Doncs una mica... El problema és que el problema que porta a fer això no és nostre. I en aquell moment era un problema, diguem-ne, de país, segurament, molt més proper a nosaltres, però en aquest moment no. És a dir, a nivell de població parlo, eh? Desconeixem... quin és el motiu que hi ha darrere d'aquestes actuacions.
1: Totalment. Jo he estat buscant una mica cronologia dels principals assassinats que han estat relacionats amb sicaris a Catalunya des del 23 al 2026. El 2023, a Barcelona i a l'àrea metropolitana, els Mossos detecten un augment dels tirotejos vinculats al narcotràfic i al crim organitzat. Durant aquell any es registren una cinquantena d'incidents amb armes de foc, molt relacionats amb plantacions de marihuana i disputes entre clans criminals. Després, el 2024, tenim el Poble Sec a Barcelona, el propietari del bar Catratxa, és assassinat dins del local per un home encaputxat que utilitzava una arma amb silenciador, això ho recordo. Els investigadors ho van relacionar amb una execució encarregada per xarxes de narcotràfic. Després, el mateix any, a Tarragona i Costa Daurada, diverses operacions policials detecten la presència de grups criminals balcànics instal·lats a Catalunya, especialment vinculats al tràfic internacional de cocaïna i marihuana. Igualment, a Catalunya, els Mossos registren un augment important dels tirotejos respecte a l'any anterior i activen plans específics contra la proliferació d'armes de foc. Anem ja al 2025... A l'Eixample, a Barcelona, un home presumptament relacionat amb la màfia balcànica, tornem amb el mateix, és executat davant del portal de casa seva al carrer Consell de Cent, que és el que deies tu fa un moment.
0: Sí.
1: El crim apunta a una guerra entre clans serbis i montenegrins. És a dir, que és el mateix que he dit al principi, no? Sembla ser que haver estat aquest crim del carrer Balmes a prop de l'ambaixada de Montenegro potser podria ser també una clau, una mica. Després van tenir el 2025 a Montgat David Caballero, conegut com Bobito, que és assassinat mentre esmorzava en una terrassa. La investigació va apuntar a un encàrrec relacionat amb narcotraficants vinculats al port de Barcelona i a sicaris albanesos. I a Badalona, el mateix any, diversos tirotejos relacionats amb disputes per plantacions igual de marihuana i narcotràfic incrementen la preocupació policial. I ara anem al 2026, Marc, que com tu ben saps, pues tenim la Zona Franca. El mes de maig, un home és assassinat a trets al carrer de la Mineria, no fa tant, ara. I després, ara mateix, al mes de juny, un segon home és executat al mateix carrer, també a trets per l'esquena. Els Mossos van investigar si els dos crims estaven tenint alguna relació entre ells. I ja estem al carrer Balmes, però també hem de dir que a l'Hospitalet, a Badalona i a l'àrea metropolitana es registren diversos tirotejos i assassinats vinculats presumptament a ajustaments de comptes entre organitzacions i criminals. O sigui, això ha anat agafant cada vegada més força.
0: Sí, jo diria que te n'has deixat algun.
1: Sí, possiblement, he agafat els més importants.
0: Aquí, però... Però sí que és important tenir la dimensió és a dir, a l'abril n'hi ha dos més, el Raval i el carrer Taulat, el setembre del 25 hi ha un al carrer Espronceda, és a dir, n'hi ha alguns més.
1: Sempre el mateix operandus, no? Sempre el mateix operandus,
0: Sí, ho dic per dimensionar la situació. Bé, no hem de descartar, primera, que Catalunya des de fa uns anys, i això sí que n'hem sentit, suposo, parlar tots, s'ha convertit en un lloc de plantació de marihuana.
1: Totalment.
0: On hi ha grans extensions encara, doncs, suposo que per un tema d'indiosincràcia de país, geogràfica,
1: sí.
0: doncs que permet encara amagar certs espais i permeten aquestes plantacions, tenim bona terra de cultiu, vull dir, és que no se m'acut res més, no? I el que passa és que això sí que està molt vinculat a, sobretot a màfies xineses, les plantacions de marihuana, vale? Però, a part d'això, el que sí és un punt estratègic, que és una mica el que et deia jo.
1: Total.
0: D'entrada d'Amèrica i entrada a Europa. Molt ben comunicat. És a dir, la vehiculació, l'entrada a Europa de ja no de marihuana, sinó de droga...
1: De fentanil o de... Sí, sí, sí.
0: De cocaïna, de etcètera, etcètera, etcètera. Clar, és un punt bo. Tenim moltes coses bones, aquesta també.
1: Sí, sí.
0: Vivim-me quan dic bo. I jo crec que això també ha facilitat, doncs, que... potser és el que et deia, no? Que aquí potser doncs, no tenim laboratoris d'elaboració de cocaïna, crec que no n'hi ha en excés, no vull dir que no n'hi hagi cap, però que sí que és un lloc de pas com molt obert a tot el que és la distribució europea d'aquesta droga.
1: Sí, perquè facilitem molt la comunicació. De fet, estem molt ben comunicats tant amb Europa com Àfrica, com Estats Units. Vull dir, som neuràlgics amb això. Tenim mar, terra, aire, vull dir, ho tenim tot perquè puguin arribar aquí les màfies.
0: Clar, som un punt una mica estratègic.
1: Totalment.
0: No? De tota manera, no hem d'oblidar que el país europeu on més morts s'han succeït darrerament és Bèlgica. Que tenen una quantitat de venjances i de tirotejos que jo m'he quedat esparverada perquè no m'ho esperava, però ara no recordo la dada, l'he llegit aquest dematí, però m'he quedat una mica sorpresa, perquè no sé si porten 30 i pico de morts des de principi d'any.
1: Carai.
0: No em voldria equivocar. Carai. Amb la qual cosa és un augment...
1: important.
0: Brutal.
1: Sí, sí.
0: Vale?
1: Sí, sí.
0: Però, bueno, no hauríem d'arribar aquí, ni... Aleshores, les mesures de contenció, més enllà d'enfortir les penalitats que ja s'ha dit, i l'Ajuntament de Barcelona ja ha fet un prec en aquest sentit, de posar una major pena al... a l'utilització d'armes i al narcotràfic, clar, si no els enxampem, no ens servirà de res endurir el Codi Penal, endurir les penes del Codi Penal.
1: Totalment, totalment. Escolta una cosa, no sé si amb això tu tens informació, entenc que sí. Com s'organitza legalment una investigació d'aquest tipus?
0: No, no tinc ni idea, perquè això és un tema de Mossos.
1: Perquè això legalment, també...
0: A veure...
1: Anava a preguntar també, perdona, és tema només de Mossos o intervé més equips policials diferents? És a dir, pot intervindre la Guàrdia Civil... pregunto, no ho sé, dintre de la meva cultura amb això.
0: No, a veure, a l'inici de qualsevol investigació parteix sempre normalment o d'una denúncia d'algun testimoni que després resulta, sobretot en aquests temes, un testimoni protegit, perquè a més en aquests temes o en aquestes màfies s'interaccionen normalment, diferents delictes com la traeta o el tràfic de persones, i aleshores de vegades n'hi ha algun doncs, que acaba xerrant o es fa una descoberta en un punt i a partir d'aquí s'obren moltes vies, ¿vale? Però normalment és perquè hi ha o un avís d'un cos de seguretat de qualsevol estat, inclús de la Interpol o de policies externes, dient, escolteu, hem localitzat aquesta persona o hem localitzat aquest problema o hem localitzat això aquí. La policia inicia una investigació i sí que arriba un moment que davant de determinats indicis es demanen autoritzacions judicials per continuar una investigació més propera, sobretot quan comencem a demanar vulneració de drets de comunicacions, de investigacions, d'entrades i registres, tot això ha de passar pel jutjat. Però ja està autoritzat pel jutge perquè estem rellevant un dret fonamental de la persona a la qual s'està investigant. Però, de fet, qui realment sustenta aquestes investigacions i qui realment fa tota l'operativa acostumen a ser cossos policials. La competència doncs, dependrà de la localització, dependrà de l'abast, i això és el que fa que interactuïn doncs, Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil, policia d'altres països, etcètera, etcètera.
1: Jo entenc que ara suposo que està la investigació de ple, és a dir, totes aquestes persones que han pogut veure qualsevol dada que els hi pugui posar sobre avís o sobre poder trobar-lo, aquestes persones, perquè jo he estat escoltant a les redes socials, no?, com explicava, no, és que jo he vist tal, jo he vist qual, aquestes persones potser no haurien de ser tan atrevides, no?, explicant, pregunto.
0: Bueno, no crec que hi hagi massa... Jo potser seria més cauta perquè cadascú té el seu caràcter i, i les seves pors, però tampoc crec que estiguin massa en risc. Vull dir, jo crec que aquesta gent, de la mateixa impunitat que parlàvem al principi, també els cobreix en fet de dir aquest és un mindundi que no ha dit res i que ni què anirà a dir. No? Altra cosa és quan si ja l'enganxen, hagis d'anar a reconèixer-lo. Aquí potser sí que el teu risc és major, perquè aleshores sí que acusaràs directament algú. Jo crec que en aquest moment les investigacions del crim del carrer Balmes estan dirigides almenys en dues línies. Una, evidentment, claríssimament, és trobar aquest tio que trobar l'assassí. Al final és un assassinat el que ha fet.
1: Absolutament.
0: Però, que, homicidi,
1: però que, com bé tu deies, segurament aquest senyor potser ja l'han tret a estar del país.
0: Jo penso que sí, però bueno, més enllà d'això, és evident que es buscarà, se li posarà una recerca si se l'identifica perquè se'l pot identificar, perquè hi ha imatge, doncs es posarà una recerca. És a dir, jo crec que aquesta és una línia que evidentment estic segura que s'està fent i s'està treballant, i l'altre saber qui és el mort.
1: Sí, clar, que això tampoc
0: perquè
1: es sap.
0: Al final també ens dona molta informació de qui l'ha pogut matar.
1: Clar, clar, clar. Sembla ser que tenia rasgos albanesos, també, per el que jo he llegit,
0: Sí, però tot són especulacions. Vull dir,
1: sí, clar.
0: Això ara, en aquest moment, no sortirà res a la llum o sortirà molta cosa. Està sota secret, segur, I la informació que ens anirà arribant és informació de Ràdio Macuto, entenc-me, amb tot el
1: respecte. Sí, total, total,
0: que no,
1: sí, sí.
0: Que no vull dir que no sigui veraç, però que ens faltarà molta informació. I, bueno, aleshores sí que cal protegir algun testimoni perquè ha vist més del que... Doncs això també es farà, vull dir, no... torno a insistir, jo penso que els cossos de seguretat de casa nostra són absolutament competents i treballen amb absoluta precisió, vull dir... Total. Per tant, no tinc cap dubte que es farà bé i es farà com s'han de fer les coses. Però clar, si no l'enganxem, és... no tenemos autor, no tenemos delito.
1: Clar, clar. De totes maneres, tornant una mica enrere de lo que estàvem parlant, de com s'han mogut, no? Les bandes criminals, les màfies, etc. Quan ara et semblarà que me'n vaig, del tema, però quan en Bukele va fer aquella presó de màxima seguretat, sí. Nosaltres aquí ho vam tractar amb un periodista que va tenir la fortuna de poder estar dintre d'aquella presó, justament amb el Bukele també. Clar, jo li vaig fer una pregunta. A totes aquestes màfies que ara, aquestes bandes no tan conegudes com la Salvatrucha, etc., es mouran, jo li vaig dir en aquell moment, es mouran. I em va dir, clar, possiblement. És a dir, podem dir que totes aquestes bandes que actuaven tant a Sud-amèrica, etc., s'han mogut a Europa?
0: Sí, clar, ells busquen... A veure, no és que s'hagin mogut, és a dir, és que això és com quan, com la mala herba. Vull dir, no vull fer una comparació vulgar, eh?
1: Però, sí, sí,
0: vull
1: sí.
0: Quan tu tens un hort, la mala herba busca llocs per sortir. I busca llocs on subsistir. I ets tu que has d'anar al darrere i anar a mirar, ostres, mira, doncs ara s'ha anat cap allà, ara s'ha anat cap aquí. Per què? Perquè aquesta gent viu d'això. I no viu malament, sobretot. Les esferes altes d'aquestes màfies, vull dir, tothom sap com viu el mafiós. De tot ho hem vist tots a la tele, hem vist tots a un Al Capone, hem vist tots un Pablo Escobar, hem vist tots... És a dir... Es mouen molts diners.
1: Molts diners.
0: I al final el diner és el que mou el món, no ens hem d'enganyar.
1: No, i les armes. Vull dir, no ens... I la prostitució, és que clar, no ens hem d'enganyar, evidentment.
0: No, però al final, si tu redueixes tot...
1: Sí, esos són els diners.
0: Es queden els diners.
1: El poder.
0: I per tant, tot el que se sustenta i hi ha darrere una xarxa monetària important que facilita la vida, que dona accés a moltes coses, que a les aberracions més grans, i això també ho hem vist no fa massa.
1: I tant.
0: Clar, com ho desmuntes, això? És molt complicat.
1: Molt complicat. A més, quan s'instauren aquestes macromàfies, clar, tenen molt poder adquisitiu. És a dir, poden comprar diguem, vivendes, diguem el que vulguis dir, però, clar, tenen molta economia, amb la qual cosa és fàcil que s'instal·lin i que formin grans rets dintre de les societats.
0: Sí, no, i a més tenen persones testaferros, perquè ells no surten enlloc, evidentment, tenen mitjans, i després tampoc vam d'obviar una altra qüestió aquí a Barcelona, que Barcelona és una ciutat molt turística, i que aleshores l'arribada d'un senyor, és igual, de qualsevol país...
1: Sí.
0: Per a l'estat espanyol, no ens crida l'atenció.
1: No, absolutament no.
0: És a dir, a les escales de veïns doncs tenim un Airbnb o tenim un pis o no té llicència, però sabem que allà hi ha uns moviments de maletes una mica estranys. Ningú es qüestiona.
1: Totalment.
0: I això permet també mantenir anonimats i mantenir llocs secrets.
1: I tant. I tant. A més, poden entrar de moltíssimes maneres, perquè poden entrar inclús com refugiats i tenint accés inclús a ajuts i d'aquesta manera pues, ser persones invisibles.
0: Sí, és que ho tenen... És a dir, en aquest moment jo crec que Barcelona i Catalunya els ofereix una xarxa prou bona, prou acollidora i prou preocupant per la població que hauríem de començar a veure com vehiculem i com desmantellem. És a dir, no pot ser. Hi ha coses que jo recordo... Ahir el Carnaval em va trucar una amiga, em va dir, escolta, t'has assabentat d'això? Dic, ostres, no. Dic, bueno, ara miro, vaig mirar pels diaris digitals que tots ens informem, i la meva resposta va ser dir-li, fa miedito, eh?
1: Hombre, i tant. A més, quin atreviment tot el que has explicat tu, no? Que, a més, era moment que Barcelona estava acollint el moment històric del Papa, és a dir, sapiguent que hi han replegats a Barcelona un munt de Mossos d'Esquadra i ell ho fa davant d'una comissaria.
0: És que
1: ves i vas sumant cada vegada més coses i dius, com és possible, no? O sigui, això et demostra la impunitat que tenen i que són... ells ho saben que la tenen.
0: Sí, sí, en som plenament conscients, ja et dic jo, i sento ser insistent en això, uh-huh. Però la mirada que fa aquest senyor, o que a mi em dona la sensació que fa aquest senyor, la càmera a mi em va glaçar. Perquè d'acord que jo puc dir, bueno, a mi no vindran a buscar-me, perquè jo al final no estic involucrada en aquestes xarxes, ni tinc res a veure. Però bueno, l'altre dia va haver-hi una nena de 10 anys ferida amb un tiroteig, una bala perduda. Això al final, vull dir, no poder estar tranquil a casa teu, jo ho trobo molt greu. Mm. És a dir, algú hem de començar a fer.
1: És molt greu.
0: Perquè no pot ser. No pot ser aquesta impunitat de... Bueno, esto es el Bronx. Vull dir, a veure, amb tot el respecte, però li semblem el Far West, ja. No? Mm. Tu me la fas, jo trec una pistola, et fot un tret i s'ha acabat el problema.
1: Totalment.
0: Home,
1: totalment.
0: Jo crec que...
1: A més, això...
0: Un estat de dret...
1: Això que has dit tu, no?, del Bronx, bueno, podria ser amb un districte una mica... Més desemparat, per dir-te, no?, de Barcelona, però és que això, per lo que veig, és a qualsevol lloc. O sigui, tant els hi dona que sigui zona alta, zona baja, da igual. O sigui, ells se'l carreguen on ells creuen que ho tenen que fer i punto.
0: Sí, però jo crec, Virginia, més enllà de zones, aquesta impunitat davant la vulneració del dret més essencial per mi que existeix en la persona humana, que és la vida...
1: Sí.
0: No ha de tenir distincions de zones. És a dir, no es pot tolerar. Uh-huh. Jo ets de poder anar pel carrer del Carme i per l'Avinguda Pearson.
1: Exactament.
0: I per l'Eixample
1: de Barcelona
0: amb tota la tranquil·litat
1: totalment,
0: del món.
1: Totalment.
0: Perquè si no, al final, jo com a ciutadana de Barcelona m'estan vulnerant els meus drets.
1: Totalment.
0: Què vol dir que ara haig d'anar mirant que no hi ha gent amb una pistola, que se li acudeixi en un moment determinat començar a tirar trets? I vull dir, avui jo llegia una notícia ampliant, no?, doncs el que havia succeït i tal, d'una botiga de la zona que deia, ens vam amagar darrere del taulell. Per què t'has d'amagar darrere del taulell?
1: I tant.
0: És que és molt greu, al
1: molt
0: final,
1: greu,
0: totes
1: molt
0: les
1: greu,
0: conseqüències.
1: Molt greu. De totes maneres, et tinc que dir que ahir a la tarda, crec que era Mitre, a General Mitre, també hi havia un noi amb dos ganivets de tres pams amenaçant al carrer.
0: Sí.
1: Vull dir, clar, estem... això és una notícia important, no?, lo de l'assassinat a trets d'aquest senyor, però és que estem vivint contínuament a la ciutat aquest tipus de delictes, aquest tipus d'individus que són, no són d'una categoria tan alta com pot ser un sicari, però estem vivint realment una Barcelona perillosa.
0: Bueno, jo sempre penso que sonats n'hi ha tot arreu, vull dir, no és que vulgui minimitzar les coses, però...
1: No, però bueno, ens toca,
0: no
1: ens toca.
0: Mai tot.
1: Sí, sí, però ens toca, però ens toca.
0: Sí, però el que sí em preocupa, Virginia, més enllà del sonat que surt amb un ganivet i que te la lia, que aquest hi serà sempre i que, evidentment, no us podem controlar tots, i etcètera, etcètera, que no vull dir que aquest senyor que del General Mitre sigui això, El que sí em preocupa és veure que estem... normalitzant, no vull sonar políticament correcte perquè no vull fer cap to pejoratiu a ningú, si això vagi per davant,
1: uh-huh.
0: Però que estem normalitzant cultures i maneres de viure on el valor vida no és el mateix que el nostre.
1: Uh-huh.
0: Com a concepte,
1: Uh-huh.
0: És a dir...
1: Bueno, a més, tu això ho estàs veient contínuament a jutjats, vull dir que...
0: Sí.
1: Qui més que vosaltres que podeu donar fe de que això està passant?
0: Sí, no, és evident.
1: Clar, és evident. en quant també a violència de gènere, vull dir que és que això ho estem vivint. Amb unes altres cultures es viu d'una altra manera i, clar, això arriba aquí i impacta socialment.
0: Clar, perquè es tenen una escala de valors que ni millor ni pitjor, però que és diferent a la
1: diferent,
0: nostra.
1: Diferent, exacte, diferent.
0: Llavors hi ha coses que, bueno, ja m'està bé, cadascú té el seu ideari, cadascú té el seu pensament, cadascú té el seu Déu, la seva forma educacional, la seva llengua... Jo això ho respecto profundament, però clar, sempre i quan això no traspassi límits que per nosaltres són límits.
1: Clar, clar.
0: Aleshores, i ho estem... Jo penso que s'ha fet una tasca molt bona d'acollida, amb la qual hi estic absolutament a favor, però potser no tant de tolerància amb certes coses, que penso que aquí havíem d'haver posat, o hem de posar, una mica més d'atenció, no? I de dir, bueno, nosaltres ens adaptem a tu, però vosaltres ens adapteu a nosaltres, perquè si no hi ha aquest xoc
1: de cultures.
0: De cultures i de valors que no casen.
1: Escolta una cosa, Marc, les lleis actuals creus que estan suficientment adequades per combatre aquests tipus de crim organitzat aquí?
0: A veure, jo penso que la llei espanyola és una molt bona llei, el Codi Penal és un molt bon codi, però tenim un problema molt greu, gravíssim, de mitjans. Jo no he sentit a ningú tirar-se al carrer per dient reclamant més jutjats. No he sentit a ningú dient que durant... És a dir, si a mi em deixes penjat amb 10.000 euros la meva botiga i haig de tancar, que d'aquí 3 anys em donin la raó, no em serveix de res.
1: No, de res.
0: Si la llei pot ser molt bona, però si no tinc una aplicació efectiva de la llei, és com si no tingués llei.
1: Clar.
0: I no hi ha mitjans. I et garanteixo que els jutjats es treballa. I es treballa... Bueno, jo no he treballat mai a la meva vida. Jo vaig ser jutge substituta durant uns anys i no he treballat mai tant a la meva vida com aquells anys. Però és que no es dona l'abast, és impossible. Tu no pots tenir un jutjat amb 3.000 causes obertes, amb 2.000 causes obertes. És inabastable.
1: Inabastable, sí, totalment, totalment. Totalment.
0: Aleshores, tu pots tenir una molt bona norma, però si ningú te l'aplica, de què me serveix la norma?
1: Sí, sí, totalment.
0: I falten mitjans.
1: Totalment, totalment, totalment.
0: I no em cansaré de dir-ho, que falten mitjans i que ningú se n'adona i que ningú... perquè tots anem fent, no? I, bueno, doncs, clar, molta gent durant la llarga de la seva vida no passa mai pels jutjats, però quan t'hi toca passar per qualsevol circumstància, no pot ser que estiguem tardant el que estem tardant.
1: No, no pot ser, és que no pot ser.
0: És inviable, és que quina garantia em dones?
1: És inviable.
0: No em dones cap garantia. Els cossos de seguretat estan fats de detenir gent i detenir gent i detenir gent i el mateix, i el mateix, i el mateix, i el mateix, i que fins al cap de no sé quant de temps no li passa res a aquella persona.
1: Totalment.
0: Perquè és que no hi ha jutjats, no hi ha mitjans, no hi ha personal, no n'hi ha.
1: Clar, perquè aquella persona, des que és detinguda fins que és jutjada, que pot passar X mesos, està detinguda o està al carrer?
0: Normalment està al carrer, depèn del delicte. Clar. Depèn de la gravetat del delicte. Vull dir, nosaltres no podem avançar penes.
1: Clar.
0: La presó provisional està molt matrada.
1: Clar.
0: En garantia de tots els drets de tothom, jo hi estic d'acord.
1: És a dir, aquesta
0: però,
1: persona...
0: Però el que no pot ser és que...
1: Clar, perdona, però aquesta persona està al carrer i pot continuar delinquint, no?
0: Clar.
1: Clar, és que això no pot ser.
0: Per això tenim gent detinguda 50, 60, 70, 80 vegades en un any.
1: Clar, és que això no pot ser. Llavors, després, té que ser jutjada per totes aquestes delictes que ha comès?
0: Sí, en principi sí.
1: Que podria ser jutjada quan ja està en presó per primer delicte, és a dir, no?
0: Sí, però clar, hi ha delictes que no tenen presó. Llavors els antecedents... És a dir, hi ha moltes mancances a nivell judicial. Si vols, un dia en podem parlar tranquil·lament.
1: I tant.
0: Hi ha moltes mancances en l'administració. I torno a dir, no per manca de la feina que fa el personal de l'administració de justícia. Perquè aquesta la conec i l'he viscut de primera persona. I et garanteixo que es treballa.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: No pot ser.
1: No pot ser.
0: Perquè és el que sempre dic, és a dir, tu em pots prometre la lluna, però si no me la portes, en promesa se queda.
1: Totalment.
0: I em pots explicar que te la baixaré així, te la baixaré així. Però si no tens les cordes...
1: Totalment, totalment.
0: No baixarem res. Totalment. Aleshores, tu em dones tots els drets del món, sí, i me'ls garanteixes? Bueno, no gaire.
1: Clar.
0: Perquè no tinc mitjans per aplicar-los al final, clar, no?
1: Bueno, finalment, o el que hauria de ser és que es pogués agafar aquest senyor que encara descoberta ha matat amb una altra persona. Sí. És molt possible que estem parlant de macromàfies, aquesta persona pues, sigui protegida per aquestes mateixes macromàfies, és a dir, o pot haver sortit del país, o està aquí mateix protegida, o si arriba a ser agafada i condemnada, segurament continuarà estant protegida. Perquè, bueno, les macromàfies funcionen d'aquesta manera, no? El problema és l'impacte social que tot això té, no? I que no ens acostumem pues, a que això passi als nostres carrers, com en molts altres països pot passar, perquè, com deies tu, no? Aquesta senyora que està a la seva botiga es tingui que amagar sota el taulell perquè no li passi res. Això és molt trist.
0: Clar, és aquesta inseguretat que tots els ciutadans de Barcelona que vivim a la ciutat i que fem la nostra feina i que tenim el nostre dia a dia ens genera aquesta intranquil·litat de... Vull dir, jo penso que la tranquil·litat és un dret que hem de tenir preservat. Jo haig de poder anar a casa a les 9 del vespre tranquil·la.
1: Totalment, totalment.
0: Des del migdia, però és que a les 9 del vespre també. Per què haig d'anar mirant enrere? Per què haig d'anar patint?
1: Totalment, totalment. Jo crec que els ciutadans mereixem poder viure en pau, amb tranquil·litat, i això pues, és l'únic que hem de buscar, poder viure d'aquesta manera.
0: Sí.
1: O sigui que, bueno, Marc, moltes gràcies per haver estat aquesta nit a Cafedrom i haver pogut saber de la mà d'una persona professional, doncs... coses importants d'aquest cas que esperem que ben aviat es pugui resoldre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc.
0: Gràcies a tu.
1: I t'espero ben aviat una altra vegada aquí amb mi perquè m'expliquis moltes més coses.
0: Molt bé, Virginia.
1: Adéu-siau.
0: Moltes gràcies a vosaltres i adéu. Fins una altra.
1: Adéu-siau. Bona nit, Marc. Marc Dotto, la nostra advocada penalista, per si voleu contactar amb ella. Moltes gràcies. Adéu.

Doncs bé, estava justament parlant amb el nostre tècnic de so, no?, perquè han sigut doncs molta la informació que ens ha donat la nostra advocada penalista Mar Dotú. Hem parlat d'aquest assassí que ho va fer a cara descoberta, a més mirant la càmera de la comissaria, com retant, no?, aquí estic jo, aquest sóc jo, i jo he comès un assassinat. Poc a poc va deixar també l'arma, va deixar també la fugida al casc de la bicicleta i també, com he dit al principi, al mòbil. No se sap encara qui és la persona que ha sigut assassinada. S'està mirant les seves, com es diu, pitjades, les seves huelles dactilares. I bé, anirem veient com es va aquests dies parlant de tota aquesta investigació. Lo més greu, la impunitat. Lo més greu per mi, la valoració d'aquest terrible assassinat, és la impunitat. Parlem de màfies, macromàfies, instaurades a Barcelona, una part neuràlgica important és la nostra costa, el nostre aeroport, la manera que poden entrar per Espanya per qualsevol lloc és molt fàcil. I com us vaig dir, jo no sé si pot ser que quan Bukele va obrir el CECOT, aquella presó, no?, de màxima seguretat, que vam poder parlar amb un periodista que en aquell moment va entrar, potser ha fet que aquestes màfies es moguin i, com no, Europa és un lloc molt llaminer per tots ells. Aquí tenim un bon clima, desgraciadament es pot fer unes plantacions de marihuana molt importants. El fentanilo, com vam explicar, entrava per les rutes del càrtel al principi de tot als Estats Units, però és tan fàcil de fabricar i necessita uns magatzems tan petits per fer-los que es pot posar a qualsevol lloc. El cert és que en aquests moments Barcelona, que és el que estem explicant, està amb una alerta de macromàfies. No sé què més dius, perquè crec que la informació ha sigut molt completa. Hem tingut la gran sort de poder tenir entre nosaltres aquesta panelista i, com ens ha dit ella, no falla la institució, no fallen els treballadors. Tenim els Mossos, tenim la Guàrdia Civil, tenim investigadors, tenim molta gent treballant en molts casos, però ens falten moltes vegades els recursos judicials. La llei espanyola és una bona llei, com ha dit ella, i potser haurem d'anar esperant què va succeint. Res més, doncs, us dono les gràcies a tots vosaltres per haver-me acompanyat fins gairebé ja a les 8 de la nit i m'acomiado amb el nostre tècnic de so, en David. Moltíssimes gràcies. I què dius, que sigueu feliços, molts petons, i ens veiem molt aviat. Virgínia Drossa, acomiada. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les... Parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'un a 3 anys a un altre de 6 a 9. En una atenció als mitjans, el director general dels Mossos, Eixoblis Trapero, ha afirmat que actualment surt bastant gratis d'un arma i ha apuntat que poques vegades suposa l'ingrés a un centre penitenciari. Per això vol que s'equipari el càstig amb les regulacions a països com ara Itàlia i Alemanya. Segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però sí que ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses. I Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat avui a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Avui al port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen a l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
2: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
1: Els creueristes representen una mitjana del 2,5% del total de turistes de Barcelona. És el que conclou un estudi del Port de Barcelona que assegura que el turisme de creuers no explica en cap cas la pressió turística estructural de la ciutat. L'anàlisi que ha elaborat juntament amb l'Associació Internacional de Línies de Creuers i la Universitat de Girona apunta que únicament en 32 dies a l'any els creueristes superen el 5% del total de visitants diaris. Més xifres. Més de 2.000 símbols de la dictadura franquista encara segueixen dempeus a la via pública a Catalunya mig segle després del final del règim, segons el Cens de Barcelona. El Parlament de Catalunya ultima una llei de memòria democràtica que disposarà la retirada de la simbologia franquista encara present a les places, als edificis i en alguns carrers. Els més coneguts són monòlits, làpides, grafits, forjats, relleus i, sobretot, els distintius dels carrers.

0: Informació local.
1: Demà divendres el SEM justament organitza una nova edició, una nova sessió de concert, nit musical del Botànic, però aquest any al pati de Can Ametller, amb el grup Bratia, és un grup de música dels Balcans i Gipsy Jazz, una banda liderada per Ivan Kovacevic, veu i contrabaixista. La banda també la integren Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra i Estèlia Estoguies a la percussió. El concert demà divendres, obertura de portes a les 8, us podeu dur al sopar de Carmanyola, si ho voleu, i després, a un quart de 10, comença el concert. L'entrada general val 17 euros i pels socis 12. És gratuïta fins als 12 anys d'edat. Demà, concert al pati de Can Ametller. I també demà, a les 7 de la tarda, els amics del museu organitzen la conferència Els Carlins Catalans i el Foc de Molins de Rei a càrrec de Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. La farmàcia de guàrdia avui és la del Passeig, que està al Passeig Pi Margall, número 11. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
6: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei. Yeah. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649-848-951. Som la penya, som esport, som cultura. Us hi esperem. Els divendres, faves tenen.

0: demanen la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat del Papa que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys als 5 i per alguns cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'un a 3 anys a un altre de 6 a 9. Escoltem el director general dels Mossos, José Luis Trapero.
2: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o 2 anys.
1: I unes 300 persones han interpretat aquesta tarda els Segadors i la Santa Espina, entre d'altres, a peu de la Sagrada Família. Ha estat una cantada popular de protesta per l'expulsió d'uns 500 cantaires que van participar a la missa i a la basílica en el marc de la visita de Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar, recordem, que els membres portaven estelades impreses a les partitures i tenien intenció de cantar els Segadors al final de l'acte, tot i no estar inclòs en el programa. Arran d'aquesta polèmica, diversos cantaires amb el suport de l'Assemblea Nacional han fet aquesta acció de protesta que ha durat 45 minuts. Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. I Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. El projecte permet conèixer, per exemple, com era l'interior de la Torre Mora en època medieval o com vivien llavors el castell de Tamarit. I un grup de veïns de la Selva del Camp estan organitzant per aturar l'arribada de la indústria química que ha de produir oli pirolític al polígon Xalamec del municipi. L'empresa Valogric Econova ja ha obtingut tots els permisos de diferents administracions i ha signat la compravenda dels terrenys. Els veïns diuen que es tracta d'una indústria química de gran impacte que generarà molta contaminació i sorolls.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
2: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
3: Tens raó.
2: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
4: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit, passen uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí, en directe des de Ràdio Molins de Rei. A punt per començar una nova hora de ràdio plegats.
1: Avui al programa ve amb moltes ganes. Música que us podem fer descobrir, alguna cosa interessant, continguts que hem preparat durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat, perquè sigueu on sigueu, passeu una bona estona a la ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el programa té el format de sempre, amb l'objectiu de compartir, passar-ho bé i fer-vos passar i fer-vos companyia durant aquest vespre.
0: Anirem avançant en ritme, combinant seccions i deixant espai també per alguna sorpresa que pugui sortir al programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes, pugeu el volum, que això tot just comença. Som el Conrad
1: i la Lia, i això és Joves en Antena. Bona nit, Lia.
0: Bona nit, Conrad.
1: Com estàs?
0: Jo ja estic molt bé, ja és quasi estiu. Jo ja tinc mentalitat d'estiu, o sigui...
1: Mentalitat d'estiu de em cau malament tothom perquè fa calor o mentalitat d'estiu de ja són vacances?
0: Ja són vacances.
1: Vale.
0: L'altre millor
1: no l'altre també.
0: L'altre també, però no hi hem de pensar, saps?
1: Jo també estic molt orgullós. Dilluns vam fer l'últim examen de tota l'ESO. I no sabem si l'hem aprovat encara.
0: No, jo crec que sí. Jo opino que... Jo sí que sé que l'he aprovat. Estic molt segura.
1: Jo no ho sé si l'he provat, però espero que sí.
0: Jo estic segura que sí.
1: Vaig sortir molt segur, realment, d'aquell examen.
0: Jo estic segura que sí. Bueno, no us expliquem més la nostra vida.
1: Bueno, avui, a més, és un dia molt important per molta gent.
0: Exacte, perquè avui tots els estudiants que estaven fent les PAU...
1: han quedat lliures, ja que no hauran de fer res més fins l'any que ve. Bueno, la majoria... No, o sigui, hi ha gent que fa coses així intensives a l'estiu,
0: sí, però bueno.
1: La gran majoria hi han quedat lliures del seu, anava a dir, desfici, mira tu per on. O sigui, la selectivitat els hi ha passat fer un mal rato. Ho dic des del punt de vista de tindre una germana que s'ha hagut de despertar cada dia a les 6:30, no, sortir de casa a les 6:30 per anar a agafar la senyora Renfe. Que...
0: Per què està la Renfe? Perquè el papa ha estat aquí a Catalunya i ens ha deixat per dirigir-se a Canàries.

0: Bueno, doncs, això que esteu escoltant us pot semblar qualsevol cosa. És el càntic, que podríem dir-li així, que van cantar els escolanets ahir a la nit a la Sagrada Família. Bueno, ara us explico què ha passat durant aquesta setmana amb el Papa, vale? A part de que mitja Barcelona estava tallada, aquesta setmana ha estat molt marcada per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Una estada de 2 dies que ha recorregut amb algun dels espais més emblemàtics del país, com la Catedral de Barcelona, Montserrat, l'Església de Sant Agustí i la Sagrada Família. El seu missatge s'ha centrat sobretot en la unitat, la reconciliació, la dimensió social de l'Església, amb actes destacant la seva visita a Virans 1, que és una presó, la pregària a Montserrat i la missa solemne a la Sagrada Família, on també va beneir la Torre de Jesucrist, que és la més alta de tot el món.
1: En conjunt, ha estat una visita molt simbòlica i seguida per molta gent als carrers de Barcelona, gent selecta, no tothom.
0: M'incloc en aquest pack.
1: I especialment durant la missa final. També ha destacat la presència de molts moments de gran emoció i l'intent del Papa de connectar amb diferents realitats socials, des de la presó aquesta que ha visitat fins a les comunitats religioses i d'acció caritativa.
0: A més, la visita ha deixat també moltes imatges molt potents a la ciutat, amb la Sagrada Família il·luminada i plena de fidels, i una sensació general de tancament d'una etapa breu però molt mediàtica, abans del seu viatge cap a Canàries per continuar amb la seva agenda pastoral. O sigui, realment, aquí mateix tenim un diari, que el tenien aquí a la ràdio, on, bueno, realment per ensenyar una foto no és el millor, però realment, o sigui, es veia, perquè jo aquest migdia he vist el vídeo de la il·luminada de les torres. Molt maco. Molt maco, ho dic en sèrio, eh? Se m'ha posat fins i tot la pell de gallina. Perquè, no sé, o sigui, era com tot molt maco, després al final han acabat amb petards i molt maco tot. I després hi havia un espectacle de drons, on, deixa'm dir una frase de res, Lia, i ja seguim, eh? Que és una frase que deia Antoni Gaudí, que era: primer l'amor, després la tècnica. I podem seguir amb el programa, que ara seguirem amb sèries i pel·lícules.

Avui us parlo d'un musical, que raro, no? No sé si recordeu Tiki Boom, la pel·lícula de la vida de Jonathan Larson, un escriptor de musicals bastant famós. I, bueno, si no us en recordeu, torneu enrere en uns quants programes, però si ho recordeu, potser també recordareu que va morir un dia abans de veure el seu musical estrenar-se. A veure si us en recordeu de com es deia el musical.

0: Ah, efectivament, us parlo de Rent. Us explico el musical, no? Rent és un musical de rock creat per Jonathan Larson, el pobre home que va morir una nit abans de l'estrena, que es va estrenar l'any 1996 i es va convertir ràpidament en una de les obres més importants del teatre musical modern. Inspirat en l'òpera de la Bohèmia, bàsicament, trasllada la història a Nova York dels anys 90, digues, Conrad.
1: Que, per cert, hi ha una cançó de Tic Tic Boom que es diu Bohèmia. Bueno, no, com es deia? Days of Bohemia?
0: O sigui...
1: Ja ho sé.
0: Jonathan Larson va escriure un musical que es deia Bohèmia.
1: Ja ho sé.
0: Vale. Trasllada la història a Nova York dels anys 90, en un barri marcat per la pobresa, l'art, la lluita per sobreviure i l'impacte del SIDA, que era una malaltia aquesta, doncs, que ara encara està, però estava com molt present, però no hi havia cura ni res. La trama segueix un grup de joves artistes, músics i creadors que, bueno, intenten tirar endavant els seus somnis mentre afronten problemes econòmics, relacions complicades i situacions personals bastant difícils, no? Entre els protagonistes hi trobem el Marc, un cineasta que grava tot el que passa al seu voltant. El Roger, un músic que intenta tornar a trobar la inspiració, bueno, és que se li ha acabat. La Mimi, una ballarina amb qui el Roger inicia una relació. I altres personatges que, bé, representen diferents realitats sobre... o sigui, socials sobre l'època, no? Els anys 90. Un dels grans encerts de Rent és que parla de temes molt humans i universals, l'amistat, l'amor, la pèrdua, la identitat i la necessitat d'aprofitar el temps. I tot i estar ambientat en un context molt concret, el missatge continua sent actual perquè mostra com les persones, doncs, intenten trobar el seu lloc al món mentre lluiten contra les dificultats de la vida que al cap i a la fi, doncs, tothom passa per això. I qui no passi per cap d'aquestes dificultats, doncs m'anaré com molt per aquesta persona, però... és com part de la

0: La meva cançó preferida és Take Me or Leave Me. No sé, m'agrada molt, és un duet i no sé si us recomano que l'escolteu. Bueno, que us escolteu la banda sonora sencera perquè, i que us miro la pel·lícula perquè és espectacular. Bueno, sí, s'ha fet pel·lícula. L'obra també va ser pionera per la seva representació oberta a la diversitat, doncs, LGTBI i no, saps, també. I doncs de les persones afectades pel VIH, el SIDA. En un moment en el que aquests temes encara no tenien gaire presència als grans escenaris. O sigui, gens de presència als escenaris. Vull dir, era una època en la que no es parlava d'aquest tema. I menys al teatre. Això va convertir Rent en una producció molt significativa per tota una generació d'espectadors, no? I encara continua. Pel que fa al seu èxit, Rent va guanyar diversos premis importants, incloent diversos premis Tony i més. Malauradament, Jonathan Larson, com us he dit abans, va morir la nit abans de l'estrena oficial de l'espectacle sense arribar a veure l'enorme impacte que tindria la seva obra, que és molt trist, això. Des que m'he entrat sempre és com pensar en això. És un musical que combina moments divertits amb escenes molt emotives i que aconsegueix connectar amb el públic gràcies als seus personatges, perquè té molts personatges i cadascú és com molt diferent i tenen molta autenticitat. Encara avui és considerat una obra de referència dins el teatre musical contemporani i una experiència molt recomanable tant per aficionats als musicals com per persones que normalment no en coneixen. Per exemple, posaré d'exemple la meva mare, que no li apassionen els musicals, però va veure Rent quan la van fer aquí a Barcelona. La van fer a Barcelona fa temps. Sí, I fins i tot es va comprar el CD i tot.
1: En català o en anglès?
0: En castellà.
1: Ah, vale, la van vindre a fer en castellà.
0: Sí. Què, Conrad?
1: No, que igualment la podrien haver fet en català.
0: Igualment és espectacular.
1: Jo no et dic que no.
0: L'idioma no et canvia res. No canvia res, Conrad, no em facis cares. És que el Conrad avui està com enfadat amb mi i m'enfada a mi i m'estressa. I aleshores, com que fa calor a més, m'agobio. I el Conrad m'està agobiant. Aviso de contingut sensible, que el musical tracta temes com el SIDA, les addiccions, la pobresa, la mort d'algun personatge, les malalties greus i les relacions complexes. Tot i que ho fa des d'una perspectiva humana i esperançadora, doncs heu de pensar que això. La podeu trobar, ara ja la vull podeu trobar el musical a YouTube, el musical de teatre, busqueu, no en ProShot, però podeu trobar un vídeo així gravat il·legalment, però igualment està bé. Després la pel·lícula també la podeu Rent, perdó, fa gràcia, Conrad, no diguis que no m'agrada. Rent és llogar, i llavors, bueno, és igual. La podeu llogar a YouTube, a Apple TV, bueno, tot això.
1: Bueno, i coses de pagament extra.
0: Sí, exacte. La podeu Rent, perdó. No fa gràcia.
1: Bueno, espero que la mireu. Vols que segueixi? Bueno, jo no l'he vist.
0: Però espero que la mireu.
1: Bueno, he vist un tros.
0: Espero que Rent la pel·lícula... Canvia el tema.
1: Bueno, jo ara vaig a parlar d'una sèrie. Una sèrie que realment la vaig veure fa un parell d'anys. No, un pèl més. Que és La Casa de Paper. O La Casa de Papel.

La Casa de Paper... La Casa de Papel és una sèrie de televisió espanyola creada per Àlex Pina i produïda per Artemida Television i Vancouver Media, que es va arribar a convertir en un fenomen mundial després d'arribar a Netflix. Es va estrenar el 2017 i va finalitzar el 2021, amb 5 parts i un total de 41 episodis. És una sèrie de thriller, acció, drama criminal i suspens. La història gira al voltant d'un grup d'atracadors liderats pel professor, al cervell de dos grans robatoris, un a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i un altre al Banc d'Espanya. Tot i que el pla està ben pensat fins al mínim detall i cada membre de la banda utilitza el nom de la

0: Bueno, doncs segurament no sonava sobretot la part de Quiero tocar... Ai, Quiero totes les màquines en acció, tota aquesta part. I ara ho he buscat. La Úrsula Corberó fa de Tòquio i el nom del personatge es diu Silene Oliveira. Vale? Que m'havia bugejat i ara ho he volgut buscar. Bueno, aquesta escena es va fer molt famosa perquè sí, no sé per què, la veritat. Bueno, la sèrie es destaca perquè té la combinació entre acció amb relacions personals, tensió constant, traïcions i girs de guió que van combinant, que van compartint que el fenomen es faci mundial. L'èxit de la sèrie es va fer que s'ampliés el seu univers amb l'spin-off Berlín, centrat en un dels personatges més destacats, i també una adaptació coreana titulada Money Heist Korea. Vale? És ben bé la mateixa història, però està feta a Corea.
1: Però una blanda, és l'original d'aquí.
0: El què?
1: La sèrie.
0: La sèrie és espanyola, sí.
1: Vale.
0: O sigui, hi ha molts actors catalans, hi ha actors que no ho són.
1: Sí, sí, hi ha la Úrsula Corberó.
0: Sí, sí. Bueno, actualment està a Netflix i la podeu veure. Us la recomano moltíssim. Jo me la vaig veure com vaig tornar a tindre Netflix aquest Nadal. Me la vaig tornar a veure amb la meva mare. Molt maca. Que estrany. I, bueno, seguim, no, Lia?
1: Sí, seguim amb el debat.

0: avui arrosseguem el debat de fa 3-4 setmanes.
1: La setmana passada, no l'anterior. 3 setmanes.
0: Acabar-lo de tancar.
1: Sí, perquè o sigui, estem agafant un fast debat. No sé com seria debat, com és en anglès. Bueno, el debat express, ara el farem no express, perquè
0: sí,
1: creiem que...
0: Sí, perquè avui no tenim cap entrevista.
1: Sí.
0: No ploreu.
1: Bueno, el debat és aquest de ens costa més parlar cara a cara. Vam acabar amb una conclusió bastant definitiva.
0: No, definitiva no, o sigui, va ser bastant fugaç així
1: no,
0: de...
1: No, o sigui, definitiva
0: sí, no, no, amb... No, vale.
1: Definitiva amb les expressions que... No, expressions no, amb les definicions, per dir-ho així, que vam fer servir aquell dia. No sé si te'n recordes mínimament amb el que vam acabar quedant.
0: No.
1: Vam dir que les coses no es poden... O sigui, si tu tens l'energia... per dir-ho així, o sigui, si tu tens la confiança per dir-ho online o criticar algú darrere, tens la confiança i la dignitat per fer-ho davant.
0: Ah, exacte. Això ho tenim ben clar, però és que és com...
1: Què passa?
0: És com que... És com que hi ha moltes respostes possibles, eh?
1: Yeah. És que hi ha molts depens. En tots els debats que fem és el...
0: Anem a ficar diferents situacions.
1: Situació... anem a fer teatre, Lia. Vale, situació 1. Soc la teva parella. Vols tallar amb mi?
0: A la cara.
1: Vale. No, fem-ho.
0: No. És com dir... Això, com ho diries, a la cara, no? Perquè, o sigui, tu què prefereixes? Que t'ho diguin a la cara?
1: No, jo estic segur que... Qualsevol cosa, totes les coses que direm serà cara a cara.
0: Sí, però no quasi totes. O sigui,
1: hi ha
0: totes.
1: Gran majoria. Per exemple, no és dolent, però la felicitació és molt més fàcil si és per missatge.
0: Home, clar, no aniràs... O sigui, si la persona està a les Maldives, no aniràs fins a les Maldives a dir-li felicitat.
1: Sí, o sigui, si tu passes, per exemple, per Barcelona i coneixes algú que és de Barcelona... i et ve de pas passar-lo a veure i és just el seu aniversari, doncs preferiràs...
0: Preferiré escriure-li
1: i dir-li moltes felicitats.
0: Però seria raro, en plan, pujar per dir-li a la felicitat, marxar.
1: Les trucades també a vegades són com un pèl incòmodes.
0: Les trucades són la cosa més incòmoda del món.
1: És sempre això. Pip, pip, moltes felicitats! Vale, imagina't nosaltres, vale? Una família de 5 persones. La primera persona ja ho deixa tot. La resta ens quedem sense frases. Moltes felicitats. Què tal? Com prova el dia? Ai, doncs no sé què. Ai, doncs espero que acabis de passar un molt bon dia, eh? Bueno, que vagi bé. Et passo el Paquito. Hola, moltes felicitats. No sé què dir-te. Ja m'ho ha tret tot, aquest home d'aquí al costat.
0: És que... No, és que és... Les trucades en general són agobiants, però no només per felicitar. O sigui, per mi les trucades... O sigui, quan a mi el Conrad em truca per dir-me alguna cosa de la ràdio, és com, Lia, una cosa... Em truca, tal qual. Què passa? Mira, que... Avui no sé què. Vale, molt bé. Però trucada amb una persona que no li tens res a dir-li? O sigui, imagina't que truques ara al teu avi. Saps? Per parlar 2 minuts, per explicar-li alguna cosa. I és com... És com que t'estàs 4 anys perquè no saps dir-li adéu, saps? I hi ha gent que...
1: Ai, això amb els meus avis a vegades passa molt.
0: A mi és que m'agòbia, no sé dir-li adéu i és com...
1: A mi no m'agòbia.
0: Que ens quedem parlant tota la nit.
1: El que a mi em passa és que quan és una trucada jo no els vull penjar perquè llavors escolto un... I llavors es penja el...
0: I és jo com, sempre penjo abans que diguin adéu. O sigui, qualsevol persona.
1: Adéu, que vagi bé, pum.
0: Penja,
1: ja està.
0: A la meitat de l'adeu, saps? Penja. Però no, perquè no ho faig expressament, perquè vaig adeu, em diuen adeu, jo dic adeu, i llavors em tornen a dir adeu, no em tornis a dir adeu, t'acabo de dir jo, ja està, jo vull tenir l'última paraula,
1: marxo. Els meus avis no ho fan, això. Els meus avis és adeu, adeu, que vagi bé, fins i tot els missatges,
0: m'estic referint als meus avis. Ara estic referint a la meva mare i al meu pare. És que ja m'has dit adeu.
1: Els meus avis, el missatge acaba amb un adeu, que vagi bé, cuideu-vos, eh? Ai, i per cert, no sé què, no sé quantos. Adéu, adéu, que Déu us beneixi. Adéu, un petó, una abraçada, un escrit, un poema.
0: Jo a vegades...
1: Ai, mare meva, Jesucrist.
0: Jo a vegades no sé quan...
1: Comencen a dir coses que els hi passen.
0: Conrad, jo com quedo amb tu, no sé si estàs parlant per telèfon o estàs escoltant un àudio, perquè Conrad contesta els àudios. O sigui, li van dient coses i li va fer sí.
1: Mira,
0: sí,
1: hola, fes com si em fessis un àudio.
0: Hola, Conrad, què tal? Mira, t'he d'enviar l'àudio...
1: Ai, sí, l'àudio, és veritat. Després l'envio.
0: Però és que has d'enviar per correu a la profe ja...
1: Per correu,
0: la feina.
1: El correu de la profe era...
0: Perquè és que si no, al final...
1: Vale, sí.
0: Si no, al final, si necessites el correu de la profe...
1: 50, roba, Bernat...
0: T'ho puc enviar,
1: 6,
0: però...
1: 642.cat.
0: Bueno, espero que ho envis i,
1: vale, sí,
0: i ens veiem
1: envio.
0: Aviat. Adéu.
1: Vale. Vale, adéu, que vagi bé.
0: És així, el contrari.
1: Així soc.
0: Així, bueno, tal qual. Bueno, tornem al debat.
1: Sí,
0: clar.
1: Okay. Okay,
0: una altra situació, a veure,
1: situació, ara me la presentes tu.
0: A veure, jo, una situació...
1: Em molesta que m'agafis els apunts. No, que... Vale, em molesta que sempre em demanis dels deures.
0: Això es diu a la cara.
1: Vale, quan un dia jo la babalà vaig i et dic... Em molesta que m'agafis els apunts un dia que tu em demanis «Ai, em pots passar els apunts?» Ai, noi, és que me'ls demanes sempre.
0: Jo crec que és just quan te'ls torni.
1: Ah?
0: A veure, si t'agafa els apunts per mirar-los, jo et dono els meus apunts.
1: Em dones els teus apunts, que és el guió avui.
0: Tu et mires els apunts, no sé què, i després quan me'ls tornis, escolta una cosa, que no... O sigui, no me'ls agafis tant, perquè molesta. I després, el pròxim cop que et digui «Em dones els apunts?» i fas «No!» Tal qual. I aleshores no torna a demanar els apunts. Ara, no torna a parlar, potser directament. Però val la pena, saps? Val la pena. O sigui, si portes molt de temps... Una situació, Si portes molt de temps arrossegant ràbia contra algú...
1: A què et refereixes, Lia?
0: Ah, no, ara mateix no estic pensant en ningú, No, no, us juro que no estic pensant en ningú. Bueno, potser sí, però no en qui tu penses. Aleshores, és com... Si portes arrossant la ràbia cap a una persona durant molt de temps, tu creus que li has de la cara o millor li escrius un missatge?
1: La ràbia en quin sentit? De no em pares de tocar els collons. No em pares de molestar. Anava a dir de tocar els molestos, no? Perquè els molestos és un múscul... Ai, un múscul.
0: Conrad, deixa com estàs ben pitjor.
1: No, ja, oi?
0: Estàs ben
1: bueno,
0: pitjor.
1: Quina era la pregunta? Perdona.
0: Que si estàs acumulant molta ràbia cap a algú.
1: Que,
0: no, molta ràbia en el sentit que t'enfades molt amb una persona, però és com microenfados. De...
1: Jo un dia la babalà no els hi diria.
0: Li explotaràs o millor li escrius per WhatsApp.
1: Jo un dia no et vindré, diria. No, és que, mira, o sigui, em tens
0: sí,
1: fins...
0: Sí, però no, o sigui, quan, o sigui, en el moment en què arribis a explotar, què prefereixes?
1: Sí, li dic a la cara.
0: Explotar la cara o per WhatsApp?
1: Li dic a la cara i ho has conegut, tu, això. Crec.
0: Jo?
1: Sí, no?
0: Cap a mi?
1: No?
0: Cap a mi? No, sí. Tu m'ho vas fer per missatge.
1: Ah, sí?
0: Sí, fa 2 anys.
1: Mira, fa 2 anys, mare meva.
0: Fa 2 anys el Conrad es va enfadar amb mi i em va explotar amb mi per missatge.
1: Mentida.
0: I jo li vaig anar en
1: mentida.
0: Persona.
1: Mentida.
0: Sí.
1: Mentida.
0: Sí. Mentidera! No, estic mentint.
1: Em vas dir, vale. Em vas dir, els amics venen i se'n van.
0: Ja, però...
1: I ara les portes que s'obren... I que se'n van.
0: Ja, però això va ser després.
1: I tu has de marxar.
0: Això va ser
1: perquè
0: després, no?
1: La porta ja està oberta per
0: no
1: va,
0: tu. No va ser això. No va ser
1: no, sí, sí que va ser.
0: No vaig ser tan poeta. Però... no sé si t'ho vaig abans o després, això.
1: No sé, jo crec que va ser quan jo et demanava de... Per què t'has enfadat? Que això també és una cosa
0: no,
1: que...
0: No, això va ser tercer.
1: Ah, sí, a tercer. Uf, és jo que prefereixo... nosaltres ens enfadem cada any jo o prefereixo... cada dia. És com...
0: Cada any. Cada dia. cada 2 mesos, vale? Posem... No, perquè el Conrad es va enfadar a mi, raó, 0. Un dia no. Em va dir... Estic enfadat amb tu. Aleshores, no, em va dir que era tonta... Em va dir, ets tonta, i jo, ok. El dia següent em vaig enfadar
1: molt amb ell. ¿Por qué? ¿Por rubia o qué?
0: Sí, exacte. Vull dir, no sé, no tenia cap mena de sentit, però jo que sé. I jo li vaig dir, escolta, això m'ho dius a la cara, no sé què. I es va enfadar. El contrat es va enfadar amb mi. I llavors vam anar...
1: Jo el que me'n recordo és una vegada que tu et vas enfadar perquè jo anava amb un grup que hi havia una més popo.
0: No em vaig enfadar jo. Va, es va enfadar una altra persona. No, jo no em vaig enfadar, es va enfadar una altra persona al grup.
1: Només, no... només hi havia una altra persona al grup, crec, en aquell moment.
0: Sí, no direm noms.
1: Bueno,
0: No, vam arribar a ser 6, eh?
1: Ui, mare meva, quan érem 6, allà sobrava la meitat.
0: Sobraven 3.
1: Sobrava la meitat. Sobrava tothom menys jo.
0: Realment... Corrent de mateixes.
1: Ja.
0: Vale.
1: Sobrava tothom menys
0: jo. Sobraven 4 persones. No, sobraven 3, sobraven 3. No sobrava ningú, mai sobra ningú. El que passa és que, o sigui, no trobes el teu grup adequat, aleshores no, o sigui, formes part del grup, però a la vegada no formes part del grup. Després no culpis a la gent del grup si no és el teu grup adequat.
1: Ja, però
0: no
1: passa, podem fer un comunicat a la població.
0: Puc fer l'obertura del comunicat?
1: Fem... No sé si ens estem referint al mateix comunicat, però fes
0: l'obertura. No, perdó, ens estem referint a... A quina població estem fent? Vale. S'ha d'escoltar, però...
1: Ah, sí? Bueno...
0: Estimats acoplats del món, sobretot joves, ens agradaria que escoltéssiu aquest missatge des de Joves en Antena. Obro parèntesi.
1: Vale, obro parèntesi. No, jo escric el parèntesi. Heu d'entendre que hi hagi una gent sense molts amics no vol dir que siguin uns friquis que pots anar-hi amb aquesta gent sempre que et don la gana. Sisplau, no veniu amb nosaltres. Tanco parèntesi.
0: Buah, m'acabes de recordar una cosa. Va, ens estem anant molt de debat, però...
1: Sí, ens estem anant molt.
0: El típic de que alguns adults, em refereixo a docents de l'institut, es pensen que nosaltres, per ser diferents...
1: No vull que segueixis.
0: Hem de ser iguals que els altres.
1: No acabis la frase, no acabis.
0: Perquè
1: no acabis, no acabis.
0: S'agobiava.
1: No, mare meva.
0: És que agobia molt, això.
1: Cada dia.
0: És que ens barallàvem al grup i és com... No, ja, però... Saps que és com diferent i vosaltres també sou diferents. Entre nosaltres també som diferents. Vull dir que se'n vegi una altra.
1: Era, o sigui... Jo el que notava
0: era... Eren gossos de teràpia.
1: La Nairobi dient xiquipum, xiquipum, xiquipum, xiquipum... És que ja ni sé dir-ho.
0: Érem gossos de teràpia, érem gossos de teràpia. Sí o no? Sí o no?
1: Era... No sé ni què dir-te. Allò era catastròfic. Bueno...
0: En conclusió, digues les coses a la cara si et ve de gust. Després...
1: Si una persona et ve a dir digue-m'ho ara a la cara, tu li dius.
0: Sí, exacte. Si t'està provocant... Si t'està provocant, ho dius. I, si us plau, professors, si som diferents, o sigui, si els dos són diferents, però som diferents també entre nosaltres, no ens intentis ajuntar, perquè si no ens portem bé, no ens intentis fer portar-nos bé tu. Vale, si us plau, passem a teatre.
1: Passem a teatre.

0: Doncs avui parlarem d'una obra de teatre que s'està fent, bueno, des d'ahir a la nit, al Teatre Coliseu de Barcelona.
1: Es diu... No sé si el títol és en català o en castellà.
0: Crec que és en català, Escenes.
1: No, perquè està mal. Escenes de la vida conyugal, així posa.
0: Sí, llavors sí.
1: I és una comèdia dramàtica sobre una parella i la seva relació.
0: Bueno, els protagonistes són... el Joan i la Mariona. Bueno, llavors suposo que és el Juan.
1: Juan, sí.
0: El Juan Patán. Perdó. El Juan i la Mariona, interpretats per Ricardo Darín i Andrea Pietra.
1: Ells expliquen diferents moments del seu matrimoni, des de quan estan junts fins i tot, i fins i tot després de separar-se.
0: L'obra ens mostra diferents escenes quotidianes, discussions, moments divertits, situacions incòmodes i també parts més emotives.
1: Bàsicament parla del que passa en una relació real, no? L'amor, els conflictes i tot el que hi ha entremig.
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Està basada en una obra del director suec. A veure si dic bé aquest nom. Sempre pateixo, eh? Jo amb els noms que no són ni catalans, ni castellans, ni anglesos.
1: Ja, bueno, i a veure realment... si ens escoltessin. Ja. Ok.
0: Vale. Ingmar Bergman. Podria ser, no?
1: Està bastant bé.
0: Un clàssic del teatre i el cinema.
1: Està dirigida per Norma Aleandro, que ha fet una adaptació molt actual i propera.
0: És una obra que fa pensar perquè qualsevol persona s'hi pugui sentir identificada.
1: Per això ha tingut tant d'èxit, perquè parla de coses molt humanes i molt reals.
0: Sí, la veritat és que sí. Vale, això, com ja us he dit, sí, és en castellà. Ho concretem, és en castellà. Bueno, es va fer ahir, s'ha fet avui, es fa demà passat i diumenge. Vale? Tots els dies... Bueno, demà i dissabte es fa a les 9 i diumenge a les 8, perquè puguem despertar-nos el dilluns. Bé, no suposem que és per això. Hi han... Encara hi ha entrades, no cal que us preocupeu per això. O sigui, per exemple, si miro el de demà, ara us ho concreto, però hi han... Està total... Està molt... O sigui, a platea sí que... Si sou multimilionaris i voleu anar a la platea, és un pèl complicat. Però els
1: bueno, si
0: palcos...
1: Si ets un multimilionari i vols anar a la platea, pots.
0: Sí. Els palcos del primer pis encara tenen alguns bastants llocs i el segon pis també. Bueno, i seguim amb... Ui!
1: Amb música, que és superesperada secció que no hem fet mai, eh?
0: Sí, feia
1: seguim
0: molt
1: amb
0: de
1: música,
0: temps, eh?
1: Per fi!

0: Bueno, doncs, avui, després de molt de temps, parlem de música en si.
1: Sí.
0: I avui, bueno, la Lia començarà amb música.

0: Demà surt l'esperat àlbum de l'Olivia Rodrigo, You Sempre Desat Fora Que El Son Love, i doncs això que esteu escoltant és The Cure, i és un dels seus singles principals.
1: Que quan va sortir? Fa setmanes, no? Ja?
0: Sí.
1: Sí, vale, no és una cosa massa, per dir-ho així, innovadora.
0: Volia parlar-ne, però de tantes entrevistes que vam anar arrossegant, vaig ara posar-me a parlar d'aquest
1: d'això. Jo també hi ha coses aquí que...
0: Aleshores.
1: Que ja veureu que anirem dint. Bueno, doncs, això, no, tal, no sé quantos.
0: Va sortir el 25 de maig.
1: Sí. Bueno, escoltem una mica la cançó.

0: Bueno, doncs ara canviem de tema. Anem ara cap a Àsia. Ui, que raro. El Conrad parlant de K-pop. Sí! Bueno, doncs, el grup Baby Monster, ¿vale? Sí, aquell grup de l'empresa de Blackpink, IG Entertainment. Doncs va treure un àlbum anomenat Chum, crec que es pronuncia així, amb la canció principal, que és Chum, ¿vale? O sigui, bastant senzillet. Hi ha quatre cançons, que és Moon, aquesta cançó que es diu Chum, però, o sigui, ja com... La cançó realment es diu amb un caràcter d'aquests coreans, ¿vale? O sigui... Això, la tercera cançó es diu I Like It, i la quarta, Lockin', i va sortir el 4 de maig d'aquest any. Però, com hem dit amb la Lia, que anàvem arrossegant entrevistes, i entre una cosa i una altra no ens donava la vida. I sempre volíem prioritzar les entrevistes que coses que, bueno, estaven un pèl més lluny, no?
1: Sí.
0: I, bueno, fa res, em refereixo al 8 de juny, que això va ser el divendres passat, si no m'equivoco, mentida, ha sigut aquest dilluns. Fake news. Acabo de fer una fake news, jo, que
1: sí.
0: Guai.
1: Clickbait.
0: Que es diu això... No, clickbait, no, fake news. Que es diu Sugar Honey Iced Tea. Que és un single, vale? I fa així.

0: Bueno, doncs, com heu escoltat, només al principi ja comença la cançó fent un... O sigui, fent una xuclada, és que no sé com seria el verb. Xuclant, doncs, fent una xuclada. Bueno, li direm xuclada. O sigui, estava xuclant a l'Ice Tea i em va donar tanta fomo, vale, enveja, per la gent més gran, que em vaig haver de fer un Ice Tea. Vale, a veure, em vaig posar...
1: Puc fer un parèntesi?
0: Sí.
1: Expliquem el significat de FOMO, perquè
0: FOMO, potser en diem molt. O sigui, és
1: no,
0: com...
1: FOMO és, ve d'anglès, Fear of Missing Out, que és com que tens, o sigui, com que no et vols perdre res. O sigui, i és això, i aleshores el FOMO ja s'utilitza per tot. Vull dir, el contrari
0: sí,
1: de
0: sí,
1: fer FOMO,
0: FOMO és enveja.
1: Un iced tea.
0: O sigui, jo ara FOMO el faig servir com enveja.
1: Sí, també es pot fer servir com això.
0: O sigui, la traducció ràpida,
1: però, per
0: dir-la
1: si
0: així...
1: Si jo veig el meu grup d'amics que està fent un plan i jo no he pogut anar, estava convidat i no he pogut anar, doncs em fa FOMO, perquè jo vull estar allà, però no puc.
0: Et fa FOMO, però no enveja.
1: Exacte.
0: O sigui, no em fa FOMO més. És més específic.
1: FOMO és com més d'haver d'estar... O sigui, voler estar en aquest lloc. Tanco parèntesi, pots continuar.
0: Sí. Bueno, i me'n vaig fer... Em vaig fer un iced tea d'un litre, vale, amb sobrets, llet i gel. O sigui, i jo, happy life...
1: La llet a què ve?
0: La llet, perquè així estava més fresquet.
1: Si és que es pot ser amb aigua, eh?
0: El què?
1: A l'iced tea.
0: Ja, però necessites... O sigui, és que jo vaig fer amb sobres de, tipus, la infusió... I
1: sí,
0: necessites
1: es fa
0: aigua calenta. Bueno, amb l'aigua freda no
1: has
0: d'estar.
1: Ho aigua calenta...
0: Sí.
1: Que es faci i després...
0: I poses
1: gel,
0: sí, sí, és el que vaig fer, però a més vaig posar llet i va quedar molt bo. Us ho recomano molt. Si no, li pregunteu a una intel·ligència artificial o busqueu per internet, que hi ha receptes per donar i per vendre.
1: Sí.
0: Bueno, i seguim.

0: Doncs com ho ha escoltat, Taylor Swift torna al country. Ja, oh, el country. Bueno, i amb l'arribada de la pel·lícula de Pixar Toy Story 5, també esperada, Taylor Swift ha aparegut en la banda sonora amb aquesta cançó anomenada I Knew It, I Knew You, que jo crec que és com molt xula perquè, o sigui, a mi la música que m'agrada més d'ella és com... perquè ja no l'escolto tant, és com, no tant la música pop que fa ara, que és com més comercial, sinó, o sigui, també, però sinó la música country que feia abans, i crec que com que torni, a més amb els coros que té aquesta cançó, no sé, m'ha agradat molt. A tu, Conrad, què et sembla?
1: A veure, al principi realment, o sigui, és que és clar, jo mai he vist Toy Story, vale? Mai l'he vist, sí, o sigui, la gent em pot funar, em pot fer el que vulguin.
0: Per què no has vist Toy Story?
1: No ho sé.
0: Te la posaré algun dia.
1: Jo quan era petit feia servir la caixa, que era un disc dur, vale? I llavors doncs, allà teníem pel·lícules descarregades, Disney, vale? Però Disney de princeses Disney.
0: Vale. Vale?
1: Llavors doncs, ens barallàvem per una secció de 100 pel·lícules, vale? Crec que són 100. Llavors doncs, eren pel·lícules de Disney, Pixar, però Toy Story no hi entrava. I jo, Nemo...
0: Sí, buscant
1: Nemo. Sí, o sigui, jo havia vist la primera i em vaig entrar com 5 anys després de que sortís la segona que existia.
0: Buscant la Dori.
1: Bueno, o sigui, jo això mai l'he vist i llavors no sé quina...
0: Bueno, hi ha quines... un... És que té moltes... quines vibes dona. Hi ha sí, moltes vibes. O sigui, però hi ha un cowboy, el Woody. Aleshores, com...
1: Cowboy, sí, això cowboy, ho sé. O sigui, sé que hi ha un astronauta...
0: No, hi ha 3 cowboys. 2. 2 i un cavall.
1: La noia, el noi...
0: La Jessie, el Woody i el perdigón. M'agrada aquesta pel·li, ho sé.
1: Bueno, escoltem ara... cançons del Mundial que es fa...
0: Fragments.
1: Sí, fragments perquè no hi ha vida per tot. Bueno, comencem amb aquesta
0: que és de Shakira i Burna Boy, que es diu Day Day.
2: We are ready.
3: We are ready.

Bueno, doncs aquesta cançó és de Shakira i ara anem a escoltar la de Lisa, Anita, Rema, que es diu Goals. Goals. Guess I'm gone.

Després tenim una que és difícil de pronunciar, però es diu Sir Sir. No sé, no pronuncio els noms.

0: Aquesta cançó realment a mi em recorda molt a la del 2020, creiem que és la de tucu tucu taca... Ui, espera. Tucu tucu taca tucu tu tata. Que ja em diràs tu si no pots fer un títol més curt. Bueno,
1: seguint... No crec que siguis el títol, això.
0: Ja, ja, bueno. Tucu tucu, tucu crec que és d'allò. No. Bueno, ara seguim amb la cançó de Jessie Reyes i Eliana, correcte? Que es diu Illuminate.

I ara seguirem amb Jerry... Ui, Jelly Roll i Karin León. Lai León.

0: Després tenim Daddy Yankee, i un altre que sento...
1: Shinzani. No
0: sé, sí, que es diu Echo.
1: La cançó, eh? We run the world!

0: Bueno, hem triat algunes de les que hem trobat, però sí, n'hi ha moltes més, vale? O sigui, hi ha cançons per donar i per vendre. Perquè ho vulgui saber, aquest dissabte, a la 1:30 de la matinada, es farà tota la presentació que suposo que per YouTube ho podreu trobar.
1: Sí.
0: I ja vosaltres, si ho voleu, fer-ho. Bueno, i fins aquí el programa d'avui de Joves a l'Antena.
1: Gràcies per ser d'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres.
0: Volem donar gràcies al nostre tècnic de so d'avui, el David, que fa possible que tot soni bé i el programa arribi a les vostres orelles amb la millor qualitat.
1: I gràcies també, doncs, a tu, Conrad, perquè no t'hem convidat avui, però moltes gràcies per estar aquí amb mi compartint aquests...
0: Moltes gràcies a tu, Lia, per suportar-me i de res per deixar-te suportar. No, què?
1: És igual.
0: És igual. Volia fer alguna cosa dient que de res... És igual, ho deixarem per una altra part. Ens podeu trobar a les xarxes com a Joves a l'Antena, tot junt en minúscules, ens podeu seguir, és possible, sí.
1: Sí.
0: I a l'Spotify també.
1: Hi ha un botó també, que també està,
0: que hi ha
1: està
0: gent
1: disponible.
0: Que a vegades... Uf!
1: Sí.
0: I al YouTube, ara també pengem els programes,
1: sí,
0: al YouTube.
1: I si teniu idees, propostes o temes que us agradaria sentir al programa, doncs ho feu saber.
0: La setmana que ve tornem amb més cultura, més música i més continguts. Bona nit, cuideu-vos i fins a la setmana que ve. Adéu!

0: dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la Nova Assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí hi trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei. I got the music in me, yeah.
4: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. Ràdio Molins de Rei.
3: El món en flames, amb Ramon Canal.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Abans d'entrar en matèria, i donat que dissabte passat, 6 de juny, va complir-se el 82è aniversari del dia D del desembarcament de Normandia, m'agradaria retre des d'aquí un petit homenatge a aquells milers d'homes, la majoria nois d'entre 18 i 21 anys, americans, anglesos, canadencs, francesos i d'altres nacionalitats, que van donar la seva vida per alliberar l'Europa occidental del jong del nazisme i el feixisme. El programa d'avui serà el primer de diversos capítols dedicats a la batalla més llarga de la guerra, la Batalla de l'Atlàntic, batalla transcendental durant la qual els britànics van aconseguir fer-se amb la màquina de xifrat nazi, coneguda com a Enigma. La Batalla de l'Atlàntic va ser la campanya continuada més llarga de tota la Segona Guerra Mundial. Es va estendre des de l'inici de les hostilitats, al setembre de 1939, fins a la derrota de l'Alemanya nazi el 1945. Va tenir el seu punt àlgid entre mitjans de 1940 i la fi de 1943. La Batalla de l'Atlàntic enfrontà els U-Boats i la resta de naus de guerra de la Kriegsmarine contra els convois aliats. Els convois, originaris principalment d'Amèrica, es dirigien cap al Regne Unit primer i després a la Unió Soviètica. Eren protegits principalment per les marines britànica i canadenca, així com per les seves forces aèries. Aquestes forces navals van rebre l'ajut posteriorment de la Marina dels Estats Units. Els vaixells alemanys se'ls uniren als submarins de la Regia Marina després que Itàlia entrés a la guerra el 10 de juny de 1940. El nom de Batalla d'Anglaterra va ser encunyat per primer cop per Winston Churchill el 1941 i se l'ha assenyalat com la batalla naval més llarga, extensa i complexa de la història. La campanya començà en el període conegut com a Guerra de Broma, entre setembre de 1939 i març o maig de 1940, depenent dels historiadors que es consultin, i que s'estengué durant 6 anys fins a la rendició alemanya el 1945. Va involucrar milers de vaixells per centenars de quilòmetres quadrats oceànics, en una successió de més de 100 batalles de convois i potser 1.000 enfrontaments solitaris. L'avantatge tàctic oscil·là entre un bàndol i l'altre durant els 6 anys per les noves armes, les tàctiques i les contramesures desenvolupades per ambdós bàndols. Els britànics i els seus aliats van guanyar gradualment el combat en un inici, quan van fer que la flota de superfície alemanya es retirés de l'oceà a mitjans de 1941, i després, quan van derrotar els submarins de manera decisiva, entre març i maig de 1943. La nova generació de submarins alemanys arribà al 1945, ja massa tard per alterar el curs de la guerra.

El primer ministre britànic, Winston Churchill, posteriorment escriuria que l'única cosa que realment em va espantar durant la guerra va ser el perill dels submarins. Em van causar més angoixa aquesta batalla que el que havia estat durant la gloriosa lluita aèria anomenada la Batalla d'Anglaterra. El Regne Unit, en estar situat a una illa i en tenir un imperi, era molt depenent del comerç marítim. Els britànics requerien importar més d'un milió de tones de menjar i material a la setmana per sobreviure i lluitar contra Alemanya. En essència, la Batalla de l'Atlàntic era una guerra de tonatge. Els aliats lluitaven per mantenir-lo i l'Eix lluitava per enfonsar els vaixells que permetien sobreviure a la Gran Bretanya. A partir de 1942, els alemanys també intentaren prevenir l'arribada de tropes i equipament a les illes britàniques en preparació a la invasió de l'Europa ocupada. Per tant, l'eliminació de l'amenaça alemanya als mars era un requisit indispensable per la invasió. La guerra submarina. El vicealmirall Karl Dönitz, comandant dels U-Boats alemanys de 1935 a 1943 i comandant en cap de la Kriegsmarine de 1943 a 1945, presentà un sistema conegut com a Rudeltaktik, o manada de llops, en el qual grups de submarins atacarien mercansols o convois sencers enmig de l'oceà, tot defensant-se dels vaixells escorta. Per tal de ser efectiu, Dönitz calculava que es necessitarien 300 U-Boats tipus 7è, a poder ser en el major nombre possible operatius. Això estava en un contrast total amb l'opinió tradicional que es tenia sobre l'ús dels submarins fins a aquell moment, segons la qual aquests només servien per emboscar, esperant a les bocanes dels ports per atacar els vaixells que entressin o marxessin.

Aquesta va ser una tàctica de molt èxit empleada pels submarins britànics, el mar Bàltic i el Bòsfor durant la Primera Guerra Mundial, però que no es podia dur a terme si la rodalia dels ports estaven ben patrullades. També hi havia teòrics navals que pensaven que el submarí havia de ser empleat com una flota principal, com un destructor, tal com van fer els alemanys a Jutlàndia, tot i que amb pobres resultats per la precarietat de la comunicació. Els japonesos també es van afegir a la idea d'una flota submarina de suport i mai no van fer servir els seus submarins si no era per bloquejar un port o per assaltar un comboi. Tanmateix, el submarí encara no tenia una gran reputació a les marines del món. Això també succeïa a la Kriegsmarine, on el gros almirant Erich Raeder destinava els escassos fons disponibles en la construcció d'una marina de superfície. L'arma principal antisubmarina de la Royal Navy eren les patrulles costaneres armades amb hidròfons, un petit canó i càrregues de profunditat. La Royal Navy, igual que moltes altres marines, no havia considerat la guerra antisubmarina com un subjecte tàctic durant les dècades dels anys 20 i 30. De fet, el Tractat de Versalles restringia la guerra submarina i aquesta es veia més com una arma defensiva que no pas ofensiva. Com que els destructors eren més ràpids i portaven càrregues de profunditat, s'esperava que podrien fer-ho millor que no pas els patrullers. L'ASDIC. El desenvolupament de l'ASDIC, avui més conegut com a sonar, va ser crucial per la batalla de l'Atlàntic, de la mateixa manera que el radar ho va ser per la batalla d'Anglaterra, i en ambdós casos va ser en favor dels britànics. El fet que el so es transmetés de manera efectiva per l'aigua era ben conegut durant la Primera Guerra Mundial, i els micròfons situats a l'aigua, els hidròfons, ja s'havien empleat llavors per escoltar els submarins. Els sorolls naturals i els ecos també havien estat detectats llavors amb aquesta tècnica. Però els britànics van ser els primers a desenvolupar un cercador de so direccional. El desenvolupament crucial va ser la integració de l'ASDIC com una taula traçadora i les armes en un sistema complet de guerra antisubmarina. Sovint es creu que l'origen de l'acrònim ASDIC prové de les inicials British Allied Submarine Detection Investigation Committee, és a dir, Comitè Britànic

La cúpula estava oberta al mar i s'havia d'assegurar que l'aigua al voltant del transductor estigués relativament tranquil·la, donat que un moviment ràpid podia destruir qualsevol senyal. L'eco feia que es pogués localitzar l'objectiu, però les diferències de temperatures en les diferents profunditats podia crear ressons falsos, així com els corrents, els remolins o els bancs de peixos. I, per tant, l'ASDIC necessitava operadors experimentats perquè realment fos efectiu. A més, l'ASDIC només funcionava bé a velocitats baixes. A 15 nusos, 28 km per hora, el soroll del vaixell a l'aigua podia ofegar els ecos.

El procediment de la Royal Navy a inicis de la guerra era moure l'àstic en un arc d'un costat del curs del vaixell a l'altre, aturant-lo cada pocs graus per enviar un senyal. Si es detectava un eco i si l'operador l'identificava com un submarí, el vaixell podia orientar-se cap a l'objectiu, desplaçant-se a una velocitat moderada, mentre que es determinava el curs i la velocitat. Un cop es decidia atacar, el vaixell podia apropar-se més ràpidament, usant el curs de l'objectiu i les dades de la velocitat per ajustar el curs. Si la intenció del vaixell era passar una mica per davant del submarí, les càrregues de profunditat serien llançades per tobogans a intervals, caient a uns 40 metres als costats. La intenció era posar una pauta de càrregues de profunditat com un diamant allargat, amb l'esperança de que el submarí estigués en algun lloc d'aquest diamant. Però per incapacitar de manera efectiva a un submarí, la càrrega de profunditat li hauria d'explotar a uns 6 metres. Com que en els primers equips de l'àstic era difícil determinar la profunditat, la manera usual era variar els ajustos de profunditat a la pauta. Hi havia desavantatges a les versions inicials d'aquest sistema. Els exercicis en la guerra antisubmarina havien estat restringits a un o dos destructors seguint un únic submarí, la posició inicial del qual era coneguda, amb llum de dia i mar calmat. Els submarins alemanys podien navegar més profundament del que podien els britànics o els americans, amb la qual cosa podien esquivar les càrregues de profunditat. I a més, els primers àstic no es reflectien directament, i per tant, l'operador perdia el senyal del submarí durant les darreres etapes de l'atac, quan precisament el submarí estava maniobrant a gran velocitat, de manera que es feia difícil per l'àstic tornar a establir contacte si el primer atac havia fallat.

La creença que l'ASDIC havia solucionat el problema dels submarins, la retallada pressupostària de resultes de la Gran Depressió i les demandes per altres tipus de rearmament significà que la despesa en vaixells i equipament antisubmarí va ser molt minsa. La major part del pressupost naval, així com la majoria dels millors oficials, van anar destinats a la flota de guerra. A més, els britànics esperaven que, com a la Primera Guerra Mundial, els submarins atacarien objectius costaners i només defensarien les entrades dels ports. Per tant, la Royal Navy inicià la Segona Guerra Mundial sense escortes de llarga distància per protegir els vaixells oceànics i no hi havia oficials experimentats en guerra antisubmarina de llarg abast. I per acabar-ho d'empitjorar, la situació de la RAF era molt pitjor.

Pinxo, donat que els avions només tenien una metralladora per atacar quan trobaven un submarí. El 1939, la Kriegsmarine no tenia prou força per desafiar la força combinada de la Royal Navy britànica i la Marina Nacional Francesa per obtenir el control del mar. Per tant, l'estratègia naval alemanya es basava en l'atac al comerç fent servir creuers armats, submarins i avions. Molts vaixells alemanys ja es trobaven a alta mar quan es declarà la guerra, incloent-hi els submarins disponibles i els cuirassats de butxaca Deutschland i almirall Graf Spee, que s'havien endinsat a l'Atlàntic a l'agost. Tots ells iniciaren immediatament l'assalt de vaixells francesos i anglesos. El U-Boat 30 enfonsà el vaixell de línia SS Atenia, poques hores després de la declaració de guerra, tot i les ordres de no enfonsar naus de passatgers. La flota d'U-Boats, que havia de dominar una gran part de la batalla de l'Atlàntic, era massa petita a l'inici de la guerra, i la majoria dels 57 submarins disponibles eren del tipus 2, petits i d'escàs radi d'acció, que es van fer servir principalment per minar les aigües costaneres britàniques. Amb l'esclat de la guerra, els francesos i els britànics van començar immediatament un bloqueig d'Alemanya, si bé aquest no va tenir cap efecte sobre la indústria alemanya. La Royal Navy introduí ràpidament un sistema de convois per la protecció del seu comerç, que gradualment s'estendria fins lluny de les illes britàniques, incloent-hi punts tan llunyans com Panamà, Bombai i Singapur. Alguns oficials navals britànics, i en particular el primer lord de l'almirallat, Winston Churchill, volien una estratègia més ofensiva. La Royal Navy formà grups de cacera antisubmarina, basats en portaavions per patrullar les rutes de navegació. Però aquesta estratègia fracassà, perquè un submarí, amb una silueta molt petita, era molt difícil de veure. Els portaavions podien ser d'algun ajut. Si bé podien detectar els submarins a la superfície, en aquelles etapes de la guerra no tenien armes adequades per atacar-los. Qualsevol submarí vist a la superfície ja estava submergit quan arribaven els vaixells. En escassos dies, l'estratègia del grup de caça es demostrà un fracàs. El 14 de setembre de 1939, el portaavions britànic més modern, l'HMS Ark Royal, habitada ben poc, s'ha enfonsat quan tres torpedes provinents de l'U-39 van explotar prematurament. L'U-39 va ser enfonsat pels destructors d'escorta. Era el primer U-Boat perdut a la guerra. Al no aprendre la lliçó, l'HMS Courageous, un altre portaavions, va ser enfonsat tres dies després per l'U-29. Els destructors d'escorta van seguir la cacera dels U-Boats durant el primer any de guerra, encara que els submarins es demostraren elusius i els convois, mancats de protecció, tenien un gran risc al damunt.

L'èxit alemany en enfonsar el Cora Jus va ser superat un mes després, com ja vaig explicar en el darrer programa, quan Gunther Prien, Malú 47, aconseguí penetrar a la base britànica d'Escapa Flow i enfonsar el cuirassat HMS Royal Oak, que es trobava allà ancorat. Immediatament, Prien esdevingué un heroi de guerra per tota Alemanya. A l'Atlàntic Sur, les forces britàniques van veure's amenaçades pel cuirassat de butxaca Admiral Graf Spee, que enfonsà nou mercants de 50.000 tones a l'Atlàntic Sud i a l'Índic. Les flotes franceses i britàniques formaren diverses sèries de grups de cacera, incloent-hi tres cuirassats, tres portaavions i 15 creuers per trobar-lo, així com en el seu germà, el Deutschland, que operava a l'Atlàntic Nord. Aquests grups van cobrir l'oceà durant mesos sense èxit, fins que el Graf Spee va ser emboscat a la desembocadura del riu de la Plata per una força britànica inferior. Si bé intentar refugiar-se a Montevideo, l'Uruguai era neutral, va acabar enfonsant-se al desembre de 1939. Després d'una gran activitat inicial, la campanya de l'Atlàntic s'alentí. Karl Dönitz havia planejat un esforç màxim dels submarins durant el primer mes de la guerra, amb gairebé tots els submarins disponibles al setembre per patrullar. Aquest nivell d'operacions no es podia mantenir perquè els vaixells havien de tornar a port per aprovisionar-se de combustible i descansar. El dur hivern de 1939-40, amb la majoria dels ports bàltics congelats, va dificultar l'ofensiva alemanya en atrapar les noves tripulacions alemanyes al gel. Finalment, la decisió d'Adolf Hitler d'envair Dinamarca i Noruega durant la primavera de 1940 va fer que la flota de superfície i la majoria dels submarins oceànics es preparessin per les operacions navals de l'operació Beserenburg. La campanya de Noruega mostrà diversos problemes en la principal arma dels submarins, el torped magnètic. Si bé els estrets fiords no donaven gaire espai als submarins per maniobrar, la gran concentració de naus de guerra britàniques, transports i naus de subministrament va oferir grans oportunitats als submarins per atacar. Una vegada i una altra, els capitans dels submarins disparaven contra els objectius britànics només per veure com el vaixell seguia navegant mentre que els torpedes explotaven prematurament o no ho feien. Ni un sol vaixell britànic va resultar enfonsat després de més de 20 atacs, la qual cosa començà a minar la moral alemanya. Però el director de l'Oficina de Desenvolupament de Torpedes seguia afirmant que es tractava d'errors de la tripulació, fins que a inici de 1942 es demostrà que eren problemes magnètics donada l'alta latitud i una merma lenta de l'aire pressuritzat al regulador de profunditat del torpede. Eventualment, la Kriegsmarine copià alguns torpedes britànics, que eren molt més fiables. Els temps feliços, juny de 1940, febrer de 1941. L'ocupació alemanya de Noruega a l'abril de 1940, la veloç conquesta dels Països Baixos i de França entre maig i juny i l'entrada dels italians a la guerra al juny al costat de l'Eix transformà la Guerra del Mar en general i a l'Atlàntic en particular en tres punts. La Gran Bretanya va perdre el seu principal aliat. El 1940, la marina francesa era la quarta major del món. Només un grapat de naus franceses s'uniren a les forces de la França Lliure lluitant contra Alemanya. Amb la flota francesa fora de la campanya,
la Royal Navy es veia més assetjada. La declaració de guerra d'Itàlia al juny significava que els britànics també haurien de reforçar la flota de la Mediterrània i establir un nou esquadró a Gibraltar, conegut com a Força H, per substituir la flota francesa a la Mediterrània Occidental. Els U-Boats van guanyar un accés directe a l'Atlàntic. Com que el canal de la Mànega estava minat des de 1940, els submarins tenien ordenat no travessar-lo i navegar bordejant les illes britàniques per arribar a les zones més aprofitables de cacera. Les bases franceses de Brest, Anorient, La Palisse i La Rochelle estaven uns 700 quilòmetres més a prop de l'Atlàntic que no pas les bases alemanyes del Mar del Nord. I això ampliava el radi d'acció dels submarins a l'Atlàntic, permetent-los atacar combois més a l'oest i passar el doble de temps patrullant, doblant, per tant, l'efectivitat del cos de submarins. Els alemanys, posteriorment, construirien búnquers pels submarins a les bases franceses de l'Atlàntic, resistint als bombardejos aliats. Des de l'inici de juliol, els U-Boats començaren a atracar a les noves bases franceses quan completaven les seves patrulles atlàntiques. Els destructors britànics van tenir una gran dispersió per l'Atlàntic. La campanya noruega i la invasió dels Països Baixos i França imposaren una gran restricció en les flotilles de destructors. La Royal Navy retirà diversos dels seus destructors més vells de les rutes de combois per donar suport a les operacions de Noruega a l'abril i al maig i llavors enviar cap al canal de la Mànega per donar suport a la retirada de Dunkerque. L'estiu de 1940, la Gran Bretanya estava enormement amenaçada d'invasió i els destructors van ser retinguts al canal per estar disponibles per repel·lir una flota d'invasió alemanya. Els destructors van tenir grans pèrdues en totes aquestes operacions, donat que estaven exposats als atacs de la Luftwaffe. A Noruega es perderen 7 destructors, 6 més a Dunkerque i 10 més entre maig i juny al canal i al Mar del Nord. La majoria d'ells a causa dels atacs aeris perquè no tenien un armament antiaeri adequat. Dotzenes més van resultar danyats.

haver completat la campanya d'Europa Occidental, els submarins que havien estat retirats per col·laborar a la campanya de Noruega havien quedat alliberats de les operacions amb la flota i tornaven a la guerra contra el comerç. En aquells moments, el nombre de submarins patrullant per l'Atlàntic començà a incrementar-se, mentre que la xifra d'escortes disponibles per als convois es reduïa dràsticament. L'únic consol pels britànics era que les grans flotes de mercants dels països ocupats, com Noruega i els Països Baixos, ara es trobaven sota control britànic. Gran Bretanya ocupà Islàndia i les illes Fèroe per evitar que caiguessin en mans enemigues seguint l'ocupació alemanya de Dinamarca i Noruega. Quan va esclatar la Segona Guerra Mundial, el president Roosevelt no va poder donar suport a França i a Gran Bretanya com hauria estat el seu desig, ja que estava convençut que la seva derrota afectaria negativament els interessos nord-americans i posaria en risc la seva manera de vida. Perquè les lleis de neutralitat, aprovades pel Congrés un any abans a proposta dels països aïllacionistes, impedien que els signants enviessin material a les potències en conflicte. La ràpida victòria d'Alemanya sobre Polònia al setembre de 1939 li va permetre a Roosevelt obrir una primera bretxa en les lleis de neutralitat, quan va aconseguir que el Congrés aprovés la llei coneguda com a Cash and Carry, que permetia vendre armes i altres béns als països embolicats en una guerra si aquests pagaven pels seus propis mitjans, assumint així tots els riscos. Això va fer possible que França i la Gran Bretanya poguessin comprar als Estats Units les armes que necessitaven. Després de la rendició de França, el juny de 1940, Roosevelt va fer un segon pas molt més important per la implicació dels Estats Units. Es va tractar de l'acord de destructors per bases, que va ser signat el 2 de setembre amb Gran Bretanya, segons el qual l'Armada dels Estats Units transferia a la Marina Reial Britànica i a la Real Marina Canadenca 50 destructors sobrants, a canvi de la instal·lació de bases nord-americanes a Terranova, Nova Escòcia, les Illes Bermudes i en diferents punts de l'imperi. L'acord havia estat la resposta a una petició del primer ministre britànic, Winston Churchill, que necessitava els destructors per defensar les costes de la Gran Bretanya davant l'amenaça d'invasió alemanya i per escortar els convois que proveïen les illes britàniques i que eren atacats per submarins alemanys quan travessaven l'Atlàntic.

Després de la signatura de l'acord, els Estats Units ja no podien ser considerats estrictament com un país neutral. Com ho prova la reacció d'Alemanya, que el va qualificar com un acte obertament hostil contra Alemanya. Com a resposta, es va arribar a contemplar l'ocupació de les Illes Açores o de les Illes Canàries. De fet, l'acord va accelerar les negociacions entre Alemanya i Japó, que van culminar amb la signatura del pacte tripartit aquell mateix mes de setembre de 1940. I a més, segons Ian Kershaw, van constituir una de les raons principals per la decisió de Hitler d'envair la Unió Soviètica i de destruir-la abans que els Estats Units es rearmessin. No sé què ha passat amb les músiques. Al novembre de 1940, Roosevelt va ser reelegit per un tercer mandat. I aquest mateix mes, l'almirall Harold Stark, cap d'operacions navals, va presentar el Pla Doc sobre l'estratègia que hauria de seguir els Estats Units en cas d'entrar en guerra. En ell es deia que la prioritat pels Estats Units havia de ser de derrotar Alemanya, fins i tot si esclatava la guerra amb Japó al Pacífic, ja que considerava que la Gran Bretanya no podria vèncer Alemanya sense la presència a Europa de les forces nord-americanes. I si la Gran Bretanya era derrotada, els Estats Units es veurien obligats a lluitar alhora contra Alemanya i el Japó. El Pla Doc va servir de base per les discussions que van mantenir els estats majors dels Estats Units i de Gran Bretanya en les reunions secretes que van celebrar a Washington amb el nom en clau de ABC-1 entre gener i març de 1941 i que van donar naixement a l'estratègia Alemanya primer, que va ser la que es va aplicar després de l'atac als Estats Units per part de les forces imperials japoneses. Mentrestant, els problemes econòmics de la Gran Bretanya per sostenir l'esforç bèl·lic augmentaven i a finals de 1940 ja es trobava a la vora de la fallida. Amb data 8 de desembre de 1940, el primer ministre britànic Winston Churchill va enviar al president Roosevelt una de les cartes més importants que havia escrit a la seva vida, com va recordar més tard. En ella li demanava un acte decisiu de no beligerància constructiva, que consistia fonamentalment en que l'armada dels Estats Units participés en l'escorta i protecció dels convois d'abastament de les illes britàniques que travessaven l'Atlàntic i que estaven sent atacats pels U-boats alemanys. I també tones de material per reposar les pèrdues navals sofertes. Fins aquell moment, els submarins alemanys havien enfonsat vaixells per un valor de més de 2 milions de tones brutes. També sol·licitava l'enviament de 2.000 avions al mes. La carta acabava abordant el punt més important, la qüestió financera. Churchill va comunicar al president que les reserves britàniques de dòlars i d'or estaven a punt d'esgotar-se i que les últimes comandes, fetes d'acord amb la llei Cajun Carry, ja superaven diverses vegades el total dels recursos en divises de què encara disposava la Gran Bretanya. Roosevelt va rebre la carta el 9 de desembre a bord de l'USS Tuscasola, quan estava de vacances navegant pel Mar Carib. Immediatament va comprendre la gravetat de la situació de Gran Bretanya i de seguida es va plantejar la manera d'esquivar les lleis de neutralitat per fer arribar als britànics l'ajuda que necessitaven. Així va ser com va sorgir la idea del préstec i arrient, Lend and Lease, que havia estat esbossada per primera vegada en una reunió del gabinet celebrada el 8 de novembre, un mes abans que Churchill escrivís la seva carta. Roosevelt
va tornar a Washington el 16 de desembre i l'endemà a la tarda, en una conferència de premsa, va explicar la seva idea del lent enlís al públic nord-americà mitjançant la paràbola de la mànega del jardí. A un veí que té casa seva en flames, el que posa en risc també la teva, va dir Roosevelt, no li vens la teva mànega del jardí, sinó que se la prestes perquè una vegada que hagi apagat l'incendi, te la torni. D'aquesta manera, va preparar Roosevelt a l'opinió pública perquè recolzés el projecte de llei de préstec i arrient que presentaria al Congrés dels Estats Units, que va ser preparat pel Departament del Tresor, encapçalat per Henry Mortengau, i que va rebre el simbòlic número 1776. Quan s'aprovés la llei, el president Roosevelt quedaria facultat per prestar o arrendar articles de defensa als governs de qualsevol país que el president consideri vital per la defensa dels Estats Units.

Dues setmanes després, a la primera Fight Chat, xerrada a la mort de la llombra, i des de la seva reelecció emesa per la ràdio el 30 de setembre, Roosevelt va tornar a defensar el Lend-Lease. Si la Gran Bretanya cau, les potències de l'eix controlaran els continents d'Europa, Àsia, Àfrica, Australàsia i els mars, i estaran en posició de disposar d'enormes recursos navals i militars contra aquest hemisferi, va dir. No podem salvar la nostra pròpia pell tancant els ulls al destí d'altres nacions, va afegir. I va concloure amb una frase que tindria una enorme repercussió. Hem de ser el gran arsenal de la democràcia. Segons les enquestes, 3 de cada 4 nord-americans havien escoltat el discurs i prop del 70% van estar d'acord amb el que el president havia dit. Uns pocs dies després, el 6 de gener de 1941, el president va pronunciar el seu discurs anual de l'Estat de la Unió davant el Congrés, que seria conegut com el discurs de les quatre llibertats, en què va expressar els objectius dels Estats Units pel món de postguerra, sintetitzats en quatre llibertats humanes essencials: la llibertat d'expressió, la llibertat de culte, la llibertat de viure sense penúria i la llibertat de viure sense por. Churchill, per la seva banda, va dir davant la Cambra dels Comuns que la proposta de Lend-Lease era l'acte més desinteressat de la història de qualsevol país. Però en privat va considerar que les condicions que va acabar imposant la llei de préstec i arrient eren duríssimes, ja que els Estats Units no concedirien cap ajuda fins a assegurar-se que Gran Bretanya pagués un altíssim preu, sobretot en els seus dominis imperials. Per exemple, un vaixell de l'armada nord-americana va anar a Ciutat del Cap a recollir l'última reserva d'or britànic. I a més, obligava a vendre pràcticament a preu de ganga les empreses de propietat britànica existents als Estats Units, algunes de les quals serien revenudes més tard a un preu molt superior. Churchill atribuïa la imposició d'aquestes dures condicions a la necessitat que tenia el president Roosevelt de vèncer l'oposició al Lend-Lease per part dels sectors allacionistes que insistien que la Gran Bretanya encara no havia acabat de pagar els deutes concrets contrets durant la Primera Guerra Mundial. De totes maneres, Churchill va considerar el programa Lend-Lease com un moment decisiu en l'esforç bèl·lic britànic i un punt de no retorn en la implicació dels Estats Units en la guerra. Va ser enmig d'aquestes circumstàncies que Winston Churchill, que havia esdevingut primer ministre el 10 de maig de 1940, va escriure al president dels Estats Units, Franklin Roosevelt, per demanar-li el préstec dels 50 destructors obsolets. La transacció es feu efectiva com a préstec per motius polítics, que és com es va camuflar. Així que va fer-se sota les condicions del tractat de destructors per bases, segons el qual el Regne Unit rebia 50 destructors a canvi de la cessió per 99 anys de certes bases britàniques a Terranova, Bermuda i les Índies Occidentals. Un tracte financerament avantatjós pels Estats Units, la població del qual suposava l'entrada a la guerra, i els seus polítics consideraven que el Regne Unit i els seus aliats la perdrien. Però el primer dels destructors va ser lliurat a les tripulacions britàniques i canadenques al setembre. I com necessitaven ser rearmats i que se'ls instal·lés l'ASDIC, van passar mesos abans que aquests destructors comencessin la seva contribució a la campanya.

Els alemanys van començar a rebre ajuda dels seus aliats italians. L'agost de 1940, una flotilla de submarins italians va ser destinada a Bordeus per atacar els vaixells aliats a l'Atlàntic. Els submarins de la Regia Marina, dissenyats per les operacions a la Mediterrània, estaven menys preparats per atacar un comboi a l'Atlàntic que els U-boats alemanys. Tanmateix, durant el temps que els italians van operar l'Atlàntic, van enfonsar 109 vaixells amb unes pèrdues totals de 593.864 tones. Els italians també van tenir èxit amb els torpedes humans, transports submarins en miniatura que van aconseguir danyar diversos vaixells a Gibraltar. Les primeres operacions de submarins des de les bases franceses van ser d'un èxit espectacular. Va ser la millor època dels assos dels submarins, com Gunther Prien, de l'U-47, Otto Kreschner, de l'U-99, Joachim Schepe, de l'U-100, Engelbert Endres, de l'U-46, Victor Orgen, de l'U-37 i Heinrich Breitlove, de l'U-48. Les tripulacions dels submarins esdevingueren herois a Alemanya. Entre juny i octubre de 1940, uns 270 vaixells aliats van ser enfonsats, i aquest període va ser conegut per les tripulacions submarines com Die Glückliche Zeit, els temps feliços.

L'oportunitat més gran pels U-Boats era trobar els convois al vast espai oceànic. Els alemanys tenien un avió de llarg abast, el Focke Wulf 200 Condor, amb seu a Bordeus i a Stavanger, fet servir pel reconeixement. Però donades les friccions entre la Luftwaffe i la Kriegsmarine, la font principal de detecció dels convois eren els mateixos submarins. Com que el pont d'un submarí estava molt proper a l'aigua, el seu abast de detecció visual era molt limitat. En lloc d'atacar els convois aliats en solitari, es preferia que els submarins treballessin en equip, coordinats per ràdio. La intel·ligència alemanya havia reeixit en desxifrar el llibre de codis de la Marina Mercant Britànica, el que permetia estimar on i quan es podia esperar els convois. Els submarins patrullaven les línies que seguien els convois. Un cop en posició, la tripulació vigilava l'horitzó a la recerca dels pals o de fum, o feien servir hidròfons per cercar els corolls dels convois. Quan un submarí trobava un convoi, informava de la trobada al quartier general i esperava l'arribada d'altres submarins per llançar-se a l'atac, normalment de nit. En lloc d'haver-se d'enfrontar a un únic submarí, els escortes havien de lluitar contra mitja dotzena de submarins que els atacaven simultàniament. Els comandants més hàbils, com Otto Kretschner, penetraven la pantalla d'escorta i atacaven les columnes dels mercants des de dins. Els escortes, que sovint eren massa pocs, no tenien resposta contra un atac múltiple de submarins a la superfície de nit, mentre que els seus aparells d'àsdic només podien treballar contra objectius submergits. Els primers aparells de radar naval que treballaven amb bandes mètriques encara resultaven problemàtiques. Les tàctiques de grup van ser empleades per primer cop al setembre i a l'octubre de 1940, amb efectes devastadors en una sèrie d'atacs a convois. El 21 de setembre, el comboi HX-72, composat per 42 mercants, va ser atacat per 4 submarins i va perdre 11 vaixells amb 2 danyats en 2 nits d'atac. A l'octubre, l'SC-7, amb una escorta ridícula, va perdre el 59% dels seus vaixells. La lluita pel X-79 els dies següents va ser pitjor que no pas pels escortes, doncs va perdre una quarta part del comboi sense causar cap pèrdua entre els submarins. Malgrat que una forta escolta de 2 destructors, 4 corbetes i 3 vaixells d'arrossegament, juntament amb un pescamines, demostraren l'efectivitat de les tàctiques alemanyes contra la inadequada tecnologia submarina de l'època. Finalment, l'1 de desembre, 7 submarins alemanys i 3 italians van atacar el comboi HX-90, enfonsant 10 vaixells i danyant-ne 3 més. L'èxit de les tàctiques d'atac en grup contra aquests convois va encoratjar l'almirall Dönitz a adoptar les manades de llop com a tàctica principal. No només eren els submarins l'única amenaça pels convois. Després d'algunes experiències en suport de la guerra al mar durant l'operació Besserung, la Luftwaffe contribuí amb petits nombres d'avions a la batalla de l'Atlàntic. Aquests eren principalment avions de reconeixement de llarg abast, primer amb el Focke Wulf 200 i després amb el Junkers 290. En un inici, el Focke Wulf va tenir molt èxit, reclamant 365.000 tones enfonsades a l'inici de 1941. Aquests avions no eren gaires. A més, estaven directament sota el control de la Luftwaffe, però els pilots estaven especialitzats en la guerra naval.

aquí el programa d'avui. En el proper seguiré parlant de la batalla de l'Atlàntic i explicant la llei de préstec a Rien i les seves conseqüències. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies i si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

Hola, benvingudes. Comença el Quan comença la nit d'avui. Se m'anava la sintonia un altre cop. Hola, esteu escoltant Ràdio Molins de Rei? Bé, sintonitzant Ràdio Molins de Rei. El que escolteu o començareu a escoltar a partir d'ara és el Quan comença la nit. Soc la Fermina Recio i aquest és un programa que va de músiques amb veus de dona. Bé, no em vull deixar de banda que aquest cap de setmana són les jornades per celebrar els 50 anys de feminisme a Catalunya i bé, que estaré per allà. Però no us faré un programa de música amb missatge feminista, perquè crec que moltíssimes cançons tenen missatge si el volem escoltar. Dit això, música amb veu de dona, quan comença la nit, i avui he fet una carpeta que es diu Cançons que m'agraden. I és Cançons que m'agraden, que és una carpeta que m'he fet per aquesta setmana, perquè a vegades no vull escoltar la ràdio. He acabat fins al capdamunt del papa i la seva corda. I bé, seguim amb música. Jo me lo merezco és un tema que canta Buica acompanyada per Santana. És un tema fantàstic que em fa sentir molt bé cada cop que l'escolto i és una miqueta per on van les cançons que escoltareu avui en el programa. Doncs cançons que a mi em fan sentir d'una manera determinada. I després us vull fer una proposta, a veure què us sembla, i si voleu, doncs m'escriviu. Però abans de res, escoltem aquest Yo me lo merezco, de Buica, gran tema, molt, molt gran.

Gran, molt gran la veu de Buica, molt gran la guitarra de Santana, les percussions són una barbaritat. I perquè jo me lo merezco és el tema amb el que hem obert el quan comença la nit avui. Per a aquelles persones que acabeu d'arribar, esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada. Si esteu pel Baix Llobregat, fins a l'entrada de la Diagonal, Papiol, un trosset de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà... Bé, què més? Doncs avui escoltava un programa de música clàssica i bé, parlaven de fer el drama encara més dramàtic i convidaven a les persones, que és el que jo vull fer amb vosaltres, a que li posessin música a quan estan malament i volen encara fer el drama més gran, allò que poses, com es diu en castellà, para regodearte, en el dolor, doncs, quin tema et posaries? I a mi el primer tema que m'ha vingut al cap, a part de quan tinc dies van de morts i són, doncs és aquest tema de Pippi Arnold, que es diu The First Cut is the Deepest. Abans de seguir amb el tema, la proposta que us faig, fermina10.08.69@gmail.com, fermina10.08.69@gmail.com, i m'envieu cançons que reflecteixen el vostre estat d'ànim, sigui el que sigui, no em quedo amb el dramàtic, però sí que m'agradaria que si em poseu un tema, jo que sé, el Gloria de Patti Smith, doncs em digueu en quin moment, quan esteu de quin ànim, és la banda sonora que us ve al cap, no? Us poso un exemple. Doncs com us deia, quan jo estic allò fatal, fatal, fatal, un dels temes que em fan en allò que dius, vinga, va, anem a posar-li salsa, és aquest, com us deia, de Pippi Arnold, The First Cut is the Deepest, el primer tall, o el primer tall és el més profund, vindria a ser. Interpreteu-lo doncs com un tall de l'amor romàntic, un tall amb una persona estimada. Vinga, Pippi Arnold, continuem amb Veus de Dona.

I ara us vull posar un tema que m'agrada quan estic optimista, quan estic amb ganes de fer saltirons, perquè aquesta cançó em fa fer saltirons, i sobretot perquè feia molt que no l'escoltava. Durant un temps, jo no sé quina temporada va ser, però m'aixecava bastant, jo crec que cada 3 mesos o així que hi ha aquest tema. I bé, per no perdre el costum, vull recuperar-lo. És un tema de Vanessa Paradis que es diu Mi Amor. Vanessa Paradis és una dona que té un no sé què, un je ne sais quoi. Això per la gent que parla francès i estudia francès, segur que ho pronuncien molt millor que jo. Doncs bé, aquest je ne sais quoi, doncs m'agrada també amb la simplicitat a l'hora de cantar, d'expressar-se, l'entenc quan parla. Bé, deixo d'enrotllar-me. Mi amor, Vanessa Paradis.

i a la senyora que li toca ara és Courtney Barnett, una australiana que escriu lletres fantàstiques i que bé, fa discos com aquest que va fer en el 21, que es diu, vinga, vaig, eh? Things take time, take time. És, jugo una miqueta amb les paraules. I té un tema dintre d'aquest àlbum. Us estic posant temes que em motiven coses, eh? O que em fan pensar en coses. És un tema que es diu Turning Green i que parla de que potser ens fem un gra massa, a vegades pensant massa en les coses, i que tot potser és una miqueta més senzill o té una solució. Quan estem passant un mal moment, doncs hem d'intentar posar-li raciocini i pensar que potser ens estem, com us deia, que tenim pors irracionals, que ens omplim de pensaments negatius i que a vegades simplement aturar-te, mirar i veure les coses bones que també hi ha al voltant, doncs et pot ajudar a no maximitzar tant. Deixo d'enrotllar-me. Courtney Barnett, el Quan comença la nit d'avui, Turning Green.

I ara arriba el torn de Japanese Breakfast. Què us dic de Japanese Breakfast? Doncs que al capdavant d'aquesta banda està la directora, música, escriptora estadounidenca d'origen coreà, Michelle Thauner. M'encanta el ritme d'aquest tema, em fa sentir també optimista, em fa sentir, no sé, amb ganes de saltar. Saltar i celebrar, doncs, que la vida és maca, que l'amor és maco. El tema es diu Everybody Wants to Love You i parla d'això, de que què hi ha més bonic que estimar i que t'estimin, sí? Vinga, ens anem en Japanese Breakfast. Esmorzar japonès, sí? No, ja començava, anava a fer bromes amb el nom del grup.

I ara és el torn de dues germanes que es diuen Lili i Madeleine Jurkiewicz, em sembla que és una cosa així. Elles fan una versió del Sea of Love, que ja sabeu, és una cançó meliflua, super empalagosa, d'amor romantiquíssim, de com pots estar millor que submergida en l'amor de l'altra persona. Bé, doncs, de vegades també m'agrada escoltar aquests temes. I com ho fan elles, en acústic, amb un banjo i poca cosa més, la deconstrueixen una mica de la que va ser l'original de l'any 1959 de Phil Phillips, i m'agrada com ho fan. I com que també feia molt que no les escoltava, he pensat que era un bon programa per posar-les.

Bé, no sé com porteu el programa d'avui, però ara que arribem més o menys a la meitat, us voldria recordar que tinc un correu electrònic fermina10.0869@gmail.com i que m'encantaria que em demanéssiu cançons, ja sabeu, amb veu de dona, o que jo pugui buscar una versió feta per alguna dona i que us desperti alguna emoció, o que us la poseu quan voleu allò, aprofundir més en aquella emoció que esteu sentint. I no cal que m'envieu una només, eh? Em podeu dir, com us deia, doncs, igual que jo faig amb la de Pippi Arnold, que em ha sonat abans, que és per allò, quan estàs esgotada de tant donar-li voltes al coco i necessites esclatar que estàs en la merda i vas en el cotxe, li poses volum a tope i comences a cantar The First Cut is the Deepest. Doncs bé, dir-vos això, que m'envieu cançons i a veure si podem fer un programet amb el que m'envieu, sí? Us convido a totes, a tots, a que ho feu. També vull aprofitar aquest peron per recordar-vos que aquest programa vol ser un aparador per la música amb veu de dona i que on hi haurà moltíssimes veus de dones en música, en arts, en ciència, moltes, moltes coses, però que tot té a veure amb les dones, és a les jornades feministes que hi ha a la Fabra i Coats aquest cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge. Us convido a deixar-vos embolcallar per la sororitat de totes les dones que hi serem. Continuo. Newborn és un tema que em va frapar del 2011, és de la cantant britànica Joss Stone, a la que segueixo en xarxes. M'agrada, és una tia molt divertida, molt, molt divertida. I aquest newborn, que serà, vindria a ser com un acabat de néixer, com una criatura acabada de néixer, en realitat ho fa servir com a metàfora per parlar de que ens hem de cuidar i de que hem de tractar la resta de les persones que ens envolten amb la mateixa tendresa, respecte i cura que ho faríem amb una personeta o amb una persona neonata. I contrasta, intenta fer un contrast entre la negativitat i l'esperança, no? I sobretot parla també d'amor fraternal, no d'amor romàntic, que potser també, però d'amor fraternal. Newborn és... crec que amb el tema que ja m'agradava, però és amb el tema que em vaig acabar d'enamorar de Joss Stone. Està dintre un àlbum que es diu LP1 i bé, escolteu-la. Ara feia, jo crec que feia un parell, tres anyets o quatre que no us la posava.

Una de les coses que agraeixo és que l'estudi estigui insonoritzat, perquè si ja prou pena tinc amb tot el que li passa a la meva veu, doncs imagineu-vos quan em foto a cridar i a cantar, com si no hi hagués un demà, quan escolto cançons com aquesta que, uah, en revifen. La que ve ara també és un tema que m'agrada molt, que em desperta per altres bandes. Es diu This is Love, és de PJ Harvey, i parla d'amor carnal, de deixar-nos de complexitats, no? La cançó comença dient una cosa així com: no em puc creure que la vida sigui tan complexa quan jo l'única cosa que vull és seure'm aquí i veure't. I amb això tan senzill, la senyora es marca un temarro impresionante, que deia l'altra. I és que PJ Harvey és una gran oblidada aquí, quan comença la nit. No sé per què no la poso més. Espero solucionar-lo aviat. This is Love, PJ Harvey.

I després d'aquestes guitarres que no te les acabes ni demà passat d'escoltar a la portentosíssima PJ Harvey, i potentíssima, a més, doncs ara ens anem amb una cantant franc-camerunesa. Ella està instal·lada a França, i és d'ascendència francesa i camerunesa. Us estic parlant de Sandra Nkake. Sandra Nkake la descobreixo arrel de d'un clip que em surt d'Arte TV o de Art TV, i és un concert seu en directe des de Marseille, i flipo, al·lucino. Té una força impressionant aquesta dona. I bé, com us he estat parlant de les jornades, jo no m'hi puc estar, ja ho sabeu, jornades feministes, 50 anys de feminisme a Catalunya, després de les jornades, doncs, que es van fer l'any 76, i no m'hi podia estar de posar una cançó que tingués un missatge clarament de sororitat, feminista, unitat, resistència, on poder celebrar la germandat, no, la germanor que fem les dones entre nosaltres, vindicar el dret a reclamar l'espai propi, i bé, doncs, això tot ho trobem en un tema de Sandra Nkake des del seu darrer àlbum, jo diria que sí, que es diu Scars, Cicatrius, i és un tema que es diu Rising Up. En aquest àlbum trobeu cançons en francès i en anglès, però és que Rising Up, a part de que entra moltíssimes ganes de moure't, i aquestes hores igual, doncs, moure una miqueta el cul us ve de gust, doncs moure el cul amb molt de missatge, disfrutar d'aquest tema que a mi em fa sentir super acompanyada, de les meves amigues, la Natàlia, la Merceditas, Anna Micoro, qui més? Doncs tinc a Patrícia i sobretot tinc a la meva filla. Dit això, Rising Up, Sandra Nkake.

I com que avui us estic parlant de temes que em fan tenir sensacions diferents o que em venen al cap quan em trobo en segons quines situacions, no totes, però algunes de les que m'he escoltat sí, doncs aquesta és una altra de les de cantar crit quan necessito treure merda de sobre, necessito que se'n vagin els núvols, que torni a sortir el sol sense cremar, clar. I bé, és un tema de la senyora Florence Welch, Florence and the Machine, que sí que ha sonat moltíssimes vegades quan comença la nit, però que no em cansaré de posar-lo. Es diu Dog Days Are Over i significa això, que s'han acabat els dies de gossos, doncs que hi ha, que sortirà el sol, sí? Vinga, és que no em vull entretenir perquè hi ha dos temes més que vull posar i no sé si em donarà temps.

Quin gran tema en directe. Feia molt que no us posava temes en directe. Abans, quan comença la nit, quasi bé a cada programa us buscava algun, però és que al final vull que escolteu tantes coses com passa ara, que vull que sonin dos temes. El que ve ara, que és Hold On, de l'Alabama Shakes, des d'un àlbum que es diu Boys and Girls, de l'any 2012. Gran, gran disc, gran tema. I ja sabeu que la veu la posa i la guitarra, Brittany Howard, gran, gran, gran veu i gran guitarrista. Va, que soni, que soni, que soni, que així em dóna temps a posar-ho tot. Us he dit que el tema era Hold On i l'heu escoltat més vegades aquí.

dient baixet, baixet, cada cop baixa més aquest Hold On, que és, doncs, mirar en positiu davant de les adversitats. I amb el tema que acabarem el programa d'avui, que entrarà de seguida, es diu Promeses, és en clau de reggae, i reggae, que em diríem, renyaria moltíssim. I és un tema que canta la Clàudia Massaguer, i com que avui va de... això, de sentiments, i que quan ens posem cançons per estar encara, doncs, fica més el dit a la llaga, doncs jo quan l'extranyo, perquè ja sabeu que fa anys que no viu a casa, doncs em poso cançons seves, i una d'aquestes és Promeses. Amb aquesta us dic adeu-siau, gràcies per fer-me companyia, i a veure si us agrada la proposta que us he fet. Escriu-me l'email. Gràcies per ser-hi, un petó molt gran, adeu-siau.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
3: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
2: Bon dia, bona hora i bon dijous. Avui us proposo escoltar a la mezzo-soprano portuguesa Helena Resurreição, definida com una cantant magnètica i amb una veu d'una calidesa i qualitat extraordinàries. Helena es va formar com a intèrpret a Barcelona, on va cursar el grau superior de cant al Conservatori del Liceu i, posteriorment, cursant un màster a l'ESMUC, amb una beca de la Fundació Victòria dels Àngels. Pauline Vilardot és una de les compositores que podreu escoltar junt amb la pianista Llum Colomer el proper dijous 18 de juny dins del cicle Clàssica Molins, a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement. Gaudiu d'aquesta veu.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 11 de juny la compartim amb l'equip al complet, després d'unes setmanes inestables pel que fa a personal. Què tal, Nati Bofill? Bon dia.
1: Molt bon dia i contenta.
0: Tot bé? Sí, estàs bé?
1: Sí, contenta de tornar aquí.
0: Manel Cordero, bon dia.
2: Bon dia i bona hora a tothom.
0: També tot bé, eh?
2: Ben retrobats, ben...
0: Ben retrobats, molt bé.
2: Tot bé, tot.
0: Charles, bon dia.
3: Bon dia, i la setmana passada us vam escoltar des de l'hotel de Cambrils.
0: Que bonic, que romàntic. Hola, Núria Rubió, bon dia.
4: Bon dia.
0: Aquí tenim, i a més és la taula dividida entre els que incorporem de nou aquesta setmana i els que van venir la setmana passada, la Núria, el Joan. Bon dia, Joan Domènech.
5: Bon dia a tothom.
0: I el Josep Vinyets.
6: Molt bon dia.
0: Bon dia. La setmana passada vam parlar de Corpus. Era...
3: Sí, sí.
0: Era Corpus.
3: Vam estar a l'aguait. El Manel, que és de gairebé és de Molins.
0: Gairebé,
3: Bueno, perquè als 8 anys ja hi era, recordava les processons i recordava tot el que veu dir, i jo dic, mira, a mi no em necessiten perquè jo no tenia ni idea del que explicaven, però
0: ens ho confirmes, maco, eh? Ens ho confirmes, Manel, que ho recordaves?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, en primera persona, eh?
2: I tant, sí, sí. Era una època en què va començar tot el tema aquest de catifes o les cartes.
0: Sí, sí, vam parlar.
2: Molins de Rei. Sí, sí, sí, sí. Hi havia llocs que es feien més flors que els altres.
0: Sí.
2: Però no era un concurs de ara qui tenia més flors o més, no sé què.
5: Sí, sí, amb el Josep ens vam posar en plan nostàlgic.
3: Sí, sí.
0: Últimament t'agrada bastant posar-te nostàlgic, Joan.
5: No.
0: Abans no ho eres tant de nostàlgic.
5: Que volies que fes?
3: És que és gran.
5: Que volies que féssim si només érem el Josep i jo?
0: No, doncs no, posar-vos nostàlgic.
5: Sempre, exacte, sempre et refugies. Sí. Sempre et refugies a... Ah, no, i la Núria.
3: Perdona.
0: Va passar dues ocasions. Una, que us veu quedar vosaltres dos sols.
5: Sí, és que...
0: La setmana passada éreu tres.
6: Però la setmana passada vam tindre un parell de trucades amb...
3: Sí, també.
6: Va estar molt...
3: Molt bé, va estar molt bé.
0: Bé,
3: us ho puc dir com a oient.
0: Com a oient resident a Cambrils durant uns dies.
3: A Cambrils aquella setmana, sí.
0: Estava bé, Cambrils, sí?
3: Sí, sí. Sí. Ens va fer un temps tontet, però bueno, tontet vol dir que podíem sortir a caminar, però en canvi anar a la platja pràcticament que no, però és un entorn que està bé per caminar.
0: I la Nati també ha caminat, no?
7: Sí, a mi el temps m'ha afavorit de que fes el temps així.
3: Exacte, afavoreix perquè...
7: Perquè si no a la zona nostra... allà...
0: Quina és la teva...
7: Nosaltres vam fer...
0: Tens una zona, tu?
7: No, vull dir, on érem. Vam fer la ruta del... Del Cister.
0: Del Cister, I t'has encostivat una mica també la ruta del Cister.
7: No, crec que no. El que passa és que he de tenir veu d'ànec.
0: Digues.
7: Però...
0: ruta del Cister.
7: Del Cister. Allà està tot bastant...
3: Pica el sol, pica.
7: I sort que ens va fer aquests dies ennuvolats. Un dia va ploure, però ja érem a casa, o sigui que no ens va enganxar gens.
2: I que vau fer els tres punts de referència.
7: Sí, vam començar l'Espluga.
0: De Francolí,
7: vam anar fins a Vallbona, la primera nit la vam passar a Vallbona.
5: No, les monges.
7: A Vallbona de les monges.
5: No, les monges, sí.
7: No, amb elles les vam anar a veure, les vam anar a escoltar a vespres, i fa molta tristesa veure aquestes congregacions que ja estan, són tan minces, hi ha 6 monges, i d'aquestes 6 monges crec que 2 o 3 ja són molt velletes.
5: Molt clar.
7: Això fa molta... No sé, fa una mica de tristesa.
3: Les altres són més joves.
7: Hi ha una novícia que està a punt de... no sé com ho diuen, d'integrar-se, diguem-ne.
3: Sí,
7: n'hi ha una altra molt joveneta, n'hi ha una que és la que fa d'hostatgera, bueno, almenys la que ens va atendre nosaltres, que és de mitja edat i molt activa, però n'hi ha dues, són molt velletes.
3: Molt velletes.
5: Nosaltres...
0: Quan dius nosaltres...
5: Quan dic nosaltres, ens refereixo a la Núria i jo, que anem sovint, bueno, sovint tampoc a Montserrat, i és molt maco quan a les 7 o a les 8 ja han marxat, ja és l'últim cremallera, l'últim aeri i tot.
7: Doncs
5: hi ha un silenci, s'està molt bé, i sempre anem a
7: vespres.
5: I comparteixo el que diu la Nati, esclar, abans vespres amb el Can Gregorià realment impressiona, emociona a la majoria, i a mi m'agrada moltíssim, però també cada vegada n'hi ha menys de monjos.
7: I
5: a més es fan grandets, també. Sí, sí.
7: Però unes cinquantenes són 50, perquè a Poblet en són 17.
5: Sí.
0: Exacte.
5: Poblet també hi ha anat.
7: A Poblet són 17.
0: I Santes Creus no hi veu anar.
7: Sí, el que passa és que a Santes Creus no hi ha comunitat religiosa.
3: No,
7: allà
3: no.
7: Des de fa molt de temps és únicament
6: patrimoni. És el que anava a dir, és que
3: és turístic,
6: tot...
7: és patrimoni.
3: Patrimoni.
6: Jo també he fet tot això i penso el mateix. Allà a Vallbona vam anar a missa i hi eren 7 o 8 monges, no eren més. Sí. I si vas a Santes Creus o Poblet també...
7: Que dir Poblet són 17.
0: És un carrer.
7: 17. I mira, 17 encara dius...
6: Molt pocs.
7: Déu-n'hi-do. Nosaltres vam tenir la casualitat de que era el dia de... A veure, se celebrava una missa del és que no sé dir el nom, però representa que són els protectors del monestir, sí, que és gent individual que fa una despesa econòmica i llavors són protectors del monestir. I es veu que Poblet és on s'hi deixa anar més calés, perquè està molt, molt ben... com molt ben restaurat, molt ben cuidat, possiblement sigui per la pròpia vida que té aquests 17 monjos, clar. Sí, sí, sí, sí. Santes Creus és únicament el patrimoni que
6: no
7: se'n cuida,
6: allà no n'hi ha.
7: Perquè allà no n'hi ha. I és clar, fa tristesa. Jo he batejat 2 fills a Vallbona de les Monges, perquè hi teníem una familiar que en aquells moments era monja d'allà. I és clar, parlo de 47 anys enrere, on hi havia una comunitat bastant bonica de quantitat de monges, i en canvi ara veus aquell llacís, que és tristesa, eh? Sí. Vull dir, dius...
6: Però és que no és això, jo ho recordo, ja et dic que vam anar a missa, perquè vam estar uns dies allà al balneari, a Rocallaura.
0: Tu
6: al
0: els balnearis vas, eh?
6: Sí, no, i vam anar... com estaves al costat, i estàvem al costat, i vam anar a missa, i no és tan sols és que el fet hi havia les poques monges, 7 o 8 monges, i de persones a la església hauríem ser també 6 o 7.
7: Perquè era un dia de cada dia?
6: Sí, un diumenge al matí.
7: Ah, un diumenge.
6: Dius, també era... Però que dius, sí, i el lloc és molt maco, a mi. Que
7: el monestir és preciós.
3: Ai, sí, a mi m'agrada molt. Sí. Molt.
6: És
3: molt.
6: Tota aquella zona és bastant maca, perquè a més tenim al costat també Montblanc, que Montblanc també
5: sí,
6: és...
5: Sí, no, està molt bé, està molt bé.
3: I les coves de l'Espluga de Francolí.
7: No les conec, veus? Va quedar pendent de...
6: No, és una zona que està força
7: bé. I ara estava preciosa, perquè veies els camps daurats pel cereal i les vinyes verdes, perquè esclar, realment el paisatge està magnífic, i de tant en tant com algun petit bosc, bosquet, o sigui que feia un contrast visual, perquè l'ordre de les vinyes és una cosa que a mi sempre m'ha entusiasmat. Aquelles rengleres, aquelles fileres, tan ben ordenat,
3: impecable,
7: tan ben ordenat, que dius, això és donar calma, donar pau i veure...
5: Jo com a anècdota, el de Poblet, allà hi ha l'arxiu del Josep Tarradellas a Poblet, que a més el Josep Tarradellas no va voler donar a Montserrat, vull dir, aquelles coses que... Ja. Que perquè semblava que havia d'anar allà, i el Tarradellas va dir que a Poblet, perquè no se'ls va emprenyar.
3: Bueno,
5: o
3: és igual, no?
5: Bueno, sí, està allà. I també hi vaig estar com 3 o 4 dies, i és molt maca aquella zona. Eh? Sí,
2: la Conca.
7: La Conca.
2: Tampes de forès, allà dalt. Sí.

0: A vegades és que ens quedem en zones d'aquí de la costa i penses, ja, on anem inclús moltes sortides a l'estranger, que fem molt de turisme fora de Catalunya, i a vegades coneixem bé la nostra terra. És que hi ha zones de Catalunya que són molt maques i dignes de visitar, i a vegades és més fàcil dir, no, me'n vaig a França, o me'n vaig a Escòcia, o me'n...
1: És que una cosa no treu l'altra.
0: No, evidentment que no ho treu.
2: A mi m'agrada l'Escòcia, però m'agrada l'Escòcia.
3: Això has de parlar moltes vegades.
0: Però a vegades ni ho coneixem, tot això, eh? Vull dir que... I dius, i tenim coses molt maques, aquest
4: molt bé.
3: Un dels dies que vaig estar a Poblet, vaig dinar amb l'Oriol Junqueras, i em va preguntar com estàvem els de Molins de Rei. Li vaig dir que bé.
2: Gràcies.
3: Sí.
2: Bueno, vas dir la veritat, no?
3: No, vaig dinar amb l'Oriol, sí. Però estava allà.
4: El Junqueras, jo no hi era.
3: Ja sabem que és molt confessional i que és molt catòlic, i estava allà.
0: I que li vas dir que estàvem a l'altre cantó del riu, que ja ho sap, no?
3: Sí. Ja ho té clar, això, eh?
1: Ahir em va cridar l'atenció, no sé si a vosaltres us va cridar... Vaig veure la retransmissió de lo de la...
4: No cridem.
3: Però si deies que no calia, que ja tothom...
4: No, home,
1: espera, que el que volia dir...
4: Les portades dels diaris... No, dic l'acte, si us va agradar...
1: Espera, em va cridar l'atenció que els polítics que van rebre la comunió... No us hi vau fixar?
4: Ara anem a aquest detall,
2: no fixo amb aquestes coses.
1: Perquè per mi, no sé, és, potser és erroni, clar, però lligo molt que, bueno, els polítics són confessionals, no?
3: Sí, clar.
4: No tots.
1: Hi havia una plana major rebent la comunió que vaig pensar,
4: Estaves mal fixada, eh?
1: Estava molt mal fixada.
2: Em sembla que no el vaig veure, aquest moment.
3: El Pedro Sánchez la va rebre?
1: Crec que no,
3: perquè ell és la, cerimònia religiosa que va. Ha anat a funerals.
1: Qui has dit?
3: El Pedro Sánchez. És la primera que va.
1: Del nostre Parlament sí, eh?
5: No ho sé. Referències a l'Espadaler?
1: I no, i el Rull.
0: Jo vaig estar veient-ho, i quan van cantar el credo, que van estar enfocant així una mica, només vam veure el president del Parlament de Catalunya cantant. Els del costat no cantaven.
4: El credo,
0: ningú, eh? El credo. Aquí, amb aquest acte, ja no és el fet d'anar a prendre la comunió. A moltes coses, a mi em vés agradar que haguessin enfocat més quan llegeixen l'Evangeli, que tothom es presigna, i llavors veus qui són realment gent que són practicants i són de... I els que no.
4: I per què volies veure això?
0: No, perquè a mi també aquí arribes a un punt que també fa gràcia, que dius, van a aquests actes i a fi de comptes ni són ni creients ni practicants, sinó que la Letícia, sabem que ho ha dit, ella va a missa per una obligació, per un...
1: És protocol, és un que...
0: Sí, per això dic que si enfoquessin tot això quan fan aquestes coses a tota aquesta gent, ens en donarien compte que realment l'únic que fan allà és per figurar.
1: Llavors, no és per figurar, llavors,
2: no, és protocol.
1: És la seva obligació.
0: Però hi ha protocol perquè el Sa Majestat, el senyor Felipe VI, va anar a rebre el papa a l'aeroport, al cap de mitja hora al Palau Real, i que avui també anirà a Canàries a donar-li la benvinguda. O sigui, que ve a Espanya i li ha de donar la benvinguda a 30 llocs diferents.
2: Escolta, és que és el president, el papa és el president d'un estat, eh? Jo m'ho he pres com això. Ha vingut aquí un president d'un estat, i se li ha fet tracte de president d'un estat. Tot lo de més religiós o tal, ja depèn de cada persona.
0: Però ens refereixo que tu pots fer-ho així i ho fas una vegada, però no cal fer-ho cada mitja hora.
2: És que volia apuntar que això és també política.
0: Sí.
2: Clar, és president d'un estat, clar, és, ja està.
0: Estic d'acord, però...
3: Pot dir el que vulgui.
0: Però va ser molt maco això de veure-lo a l'aeroport, i al cap de mitja hora o tres quarts, un altre cop ens trobem allà al Palau Real. Pues sí, pues ja està. No, que és així. Aquí ara vas a casa meva, que és el Palau Real. Molt bé. I després, quan ha vingut aquí, i suposo que avui anirà a Canàries,
4: sí,
0: no? El rei, perquè...
4: Què vols dir, que no acabes d'entendre, doncs, aquests protocols?
0: Sí, no, sí que els entenc, però els trobo d'allò. I si no ets creient i d'allò, a què vas a missa?
2: Bueno, és que és un president d'un govern. És que enteno, almenys jo ho he entès així.
0: Jo sí.
2: Vull dir, jo he entès, és el president d'un govern. Si aquí vingués el Trump o el Pep, el que fos, també se li farien, no sé, 50.000 coses. A més, s'hi ha afegit, sí, hem de posar l'afegitó que Espanya, encara que

0: La meitat, o el, que això, el percentatge que sigui, digui que és el confessional, és un estat que és confessional.
1: De tradició. Que...
0: És de tradició, tradició, de tradició, perquè...
2: És la nostra història.
1: Sí, per Dios.
0: Per història, per Dios, exacte.
1: Per Dios i per
0: història. Llavors s'hi afegeixen per les dues coses.
1: Per Dios i per història.
0: Però
2: que ells hi van no per, no per devoció, sinó per obligació.
0: Exacte. Sí, home, sí. Bueno, exacte.
3: Però és igual. Tornant a el que volia...
4: Què us va semblar?
3: Això va ser un acte molt lluït i molt,
0: molt maco. Molt maco.
3: Possiblement, si, a més ho va veure la resta d'Espanya, perquè ho feien, que era l'altra cosa que jo estava molt pendent, perquè...
4: Estaves molt pendent.
3: Sí, no, a veure, quan va arribar a Madrid, i els tres dies que he estat a Madrid, ho han donat per la televisió espanyola, per la primera cadena, no per la segona, les 24 hores del dia, si convé. Jo tenia l'ull posat, i quan arribi a Catalunya... Ho donaran també per la televisió espanyola o només ho farà TV3? Evidentment, ahir ho estava donant TV3 i ho estava donant la segona. Però per la segona, ja no per la primera, com va passar a Madrid. I així trobo que a la resta d'Espanya i aquest país van veure el que som capaços de fer aquí i que va ser un acte molt lluït i molt maco. Jo...
2: Molt
3: hi haurà elegant. Gent que no li agradarà, però...
2: Molt elegant.
0: Molt elegant. Molt elegant i que va durar el temps just. Sí. Lo de la missa és una història, però el que és el protocol del fora...
2: La benedicció.
0: La benedicció va ser just el temps adequat.
3: El de la missa va ser maco perquè me'n recordo que el locutor, els de TV3, van dir que seria una missa convencional, una missa de cada dia. Sí. Amb la qual sí que hi ha una sèrie de pautes que dius que els que no van a missa no ho saben tant, només hi ha una lectura, no hi ha la segona lectura, només hi ha la lectura, els salms i l'evangeli. O sigui que és una missa que no és tan llarga. I quan va dir això, dic, a mi em sembla que això de tan llarg, que no serà una, que serà una missa curta com una missa cada dia, que no és dia de precepte, res de res, perquè si hi ha un
0: cor... Res de
3: res,
0: home,
3: allò, home, però... I va durar una hora i mitja.
0: Sí,
3: que amb aquest temps, tu vas a missa un dia de cada dia i en pots fer dues amb aquest temps, tranquil·lament. Bueno. Això ja ho esperava, dic, però no em diguis això perquè la gent que està mirant la missa per la televisió no estaran tres quarts d'hora com a molt un on amb la missa, perquè només amb els cants ja ets conscient que allò s'allargarà més. L'altre sí és cert que va ser el que van dir, va ser una missa només una sola lectura, l'homilia del Sant Pare va ser bastant curta.
0: No,
3: estàs a vegades acostumats que fan unes homilies que dius portes 10 minuts i dius no acaba. Va ser lo just i necessari. Estava força bé.
4: Joan.
1: Jo, bueno, home, s'ha de fer inevitablement la comparativa que, amb Madrid. I a mi m'agrada... És que, no sé vosaltres què us va sonar, però el David Bustamante cantant l'himne a l'alegria, que això ens ho va actualitzar el Miguel Ríos en el seu moment, que estava bé, però ara ja ho trobo kitsch, fora de lloc. Ho trobo una mica antic, i massa vintage, això per un... I lo dels gols per la pau ja no vegis. Ho dic perquè el Bernabéu. Vull dir, perquè hi ha una... No hi ha color.
2: És que
1: hi ha una diferència total i absoluta. I la segona cosa que volia... No sé si hagués sortit, però ja ho dic ara jo, amb el bisbe, el Juan José Omella, que se'n vagi a l'Aragó. Que foti el camp. Ho dic de debò, Ho dic de debò. Juan José Omella, que a més el van ordenar a Tortosa com a Joan Josep, en el seu moment, després ja va canviar Juan José, l'altre ahir va dir Antonio Gaudí, no va dir Antoni Gaudí, i a més, si ell no està a gust aquí com a bisbe, o nosaltres no estem... Em sembla que és cardenal, no, Josep?
2: Sí, crec que sí.
1: Sí. Doncs pues que se'n vagi a Espanya. O l'Aragó, ell és de Teruel, d'un poblet de Teruel. Que el fagin cardenal d'on sigui, però que marxi de Catalunya. Ho dic de debò.
0: Bueno, això els practicants que facin la seva mani... Si
1: el Sant Pare li deia que seguís en català, que l'entenia bé. I el tio va canviar de seguida.
0: Bueno.
1: De seguida, de seguida. Bueno, és una observació meva.
0: Sí. No.
3: Feien els seus protocols. Si vau veure les imatges, a Montserrat hi havia el bisbe Xavier, el bisbe de Sant Feliu, perquè com que pertany a la diòcesi de Sant Feliu, a Can Brians també hi era, I ahir, evidentment, hi eren tots, però vull dir... Quan han anat a aquestes zones, el bisbe de la, de la diòcesi que li correspon és el que està allà.
1: Sí, sí, no, sí.
3: Podem
1: sí, sí.
3: congregar més amb l'omell o menys, però és, sí, és la manera de...
2: Jo el que crec és que hi ha hagut, perdona.
0: Sí, no, no. No, segueix, segueix.
4: Sisplau, parlareu les dues igual. Sí.
2: Que a mi el que m'ha agradat molt és que es veu tant el com som. O sigui, jo aquesta benedicció, no parlo de la missa primera perquè no la vaig veure, i segona que una missa conventual, quan anem a Montserrat ja les veiem, ja estem acostumats, que ja penses surten capellans de sota les pedres, vull dir, van sortint. La cerimònia la vaig trobar de tanta austeritat, sí, però al mateix temps amb una emotivitat tan gran, sí, que dius, és que no es pot comparar, no es pot comparar amb res, no. Jo crec que no es pot comparar amb res, perquè comparis amb el que comparis, la nostra manera, el que en diem ara tan habitual, el tarannà, és diferent.
0: Sí.
2: La sobrietat,
0: sí,
2: i l'emotivitat,
1: sí,
2: jo penso que va ser tremendo. I no m'ha quedat clar, no sé si ho heu sentit, que van expulsar els 600 cantaires perquè doncs volien ensenyar-lo de la senyera i ho van substituir per una gravació a l'últim moment, no ho heu sentit?
0: No.
2: Aquest dematí ho explicaven per la ràdio a RAC1. Mm. Es veu que els cantaires portaven tots, o portaven... com per donar una volta a la carpeta i que sortís l'estelada.
1: Mm.
2: Això ho van observar, els van encerclar i els van fer fora.
0: Ah, sí?
2: Clar, llavors no hi havia cantaires. I diu que van posar una gravació. Jo no... Ho han explicat aquest matí, jo no vaig notar
0: si
2: res.
0: Si ho han explicat, és que deu ser veritat.
2: Va ser, aquest matí, el Basté ho ha explicat a RAC1. Sí. No vaig entendre-ho, o sigui, no ho he entès, perquè jo no vaig notar cap diferència de si eren cantaires en directe, com eren durant la missa, quan era la part de fora. Era tan emocionant anar veient aquells tres escolans que després van ser sis,
0: que bé cantaven aquells nens.
2: I que van anar afegint-se, i que després s'hi va afegir l'orga, i que després s'hi va afegir l'orquestra, o sigui, és que era d'una pulcritud i d'una, per mi, emotivitat, perquè a mi em saltaven les llàgrimes, eh?
0: Sí, és que,
2: em vaig
0: és
2: emocionar,
0: que
2: és
0: jo personalment vaig pensar que no cal ser catòlic practicant, ni musulmà, sí, sí, ni tal. O sigui, era una cosa tan de festa, d'inaugurar una obra d'art en honor al dia que havia mort el seu arquitecte i tot, que... quedava part. La missa era una cosa, però tot l'espectacle després, ben bé, era totalment
2: i
0: diferent.
2: I la il·luminació.
0: La il·luminació. Sí, tot
2: s'il·luminava. O sigui, l'església s'il·luminava per dintre.
5: Hi havia un guió dissenyat per Igor Cortadella,
1: sí,
5: que aquest home, francament, el Premi Nobel, eh?
1: Sí, sí.
5: Perquè la cosa va acabar. Quan va acabar el ritual, el ritmus religiós, i els nens estaven a fora, que va haver-hi un trio de nens que van fer unes harmonitzacions que qui les ha dissenyat s'hi ha jugat una mica al penis, perquè allà faltava només que un nen hagués afluixat una mica,
2: sigui, desafinat una mica, sí.
5: Exacte, i després van venir els altres, i en el moment que venen els altres, no sé si es heu donat compte, es dona el tret de sortida quan fum, cau un focus blanc que semblava que es transformés tot, els nens en aquell moment. I això va estar
0: i el magnífic
5: pensat.
0: També va ser la continuïtat. Vull dir que a vegades en aquests actes entre una cosa i l'altra passa un quart d'hora.
1: Sí.
0: I en canvi es va acabar la
1: missa.
0: És
1: molt important,
0: o sigui,
1: això que dius.
0: Aquesta continuïtat que hi va haver entre el que és la cerimònia religiosa i el que és la cerimònia d'inauguració del lloc, hi va haver una continuïtat tan maca que, o sigui, que no hi va haver un tall, tall brusc.
3: Sí, va haver un petit tall perquè havien de sortir tots els bisbes i tot
0: però,
3: fora.
0: Però va ser
3: lo just i necessari va ser. Van ser 5 minuts,
0: Però és que no va ser un tall, va ser... no allò de dir, és que ara no se sap què fa, no. Sinó al moment que d'això van començar a sortir, va ser tot tan cronometrat.
1: Això en un acte d'aquests, el tema
0: s'agraeix molt,
1: que hi hagi un muntatge perfecte, sense temps d'espera, això és molt maco.
5: Una logística perfecta.
0: Jo crec que fins
5: no es podia intuir, tal com havia anat la part religiosa de ritus, doncs després no es podia intuir una cosa tan... avançada, no? És que jo crec que se'n parlarà a tot el món, i si a Barcelona i Catalunya tenien turistes, jo crec que això pot ser perillós a partir d'ara.
6: Sí?
5: No, home, jo ahir vaig estar sintonitzant a última hora de la nit Euronews a casa.
6: T'agrada aquesta cadena, eh?
5: Sí, està molt, la trobo molt imparcial, i que i van arribar a tot el que van poder arribar. El de la nit no, perquè clar, per editar això suposo que no es necessita com a mínim una horeta, però van dir-ho, la pròxima edició, jo, clar, ja no em vaig quedar, els ensenyarem la part final i tot això, però està bé, Euronews la veuen moltíssima gent, i el que passa és que, bueno, les cadenes a veure comercials com CNN, etc., NBC, aquesta gent només parlen de Trump i els iranis i res més. Això no existeix. Que no, home, és un altre front de batalla, des del punt de vista publicitari i tot això, però jo crec que, a més, van dir, no sé si és veritat, és la primera vegada que es fa servir l'equip de drons per posar una figura com en Gaudí.
1: La de Gaudí.
5: A Europa. Això a Xina es veu que no cada dia, però sovint.
1: Sí.
5: Potser és que van ser ells els inventors, no ho sé. Però això dels drons, reflexionem una mica, que els drons han portat molt de bé i molt de mal.
6: També.
5: En poc temps. Sí. I això ens ha de fer pensar i dir, val la pena, això?
1: Els drons tenen aquesta doble...
5: Cap on anem? Sí, cap on anem? És dubtós tot això, eh?
1: I després la frase del Gaudí, que és...
6: Primer l'amor.
1: Primer l'amor. Ja.
6: Després la tècnica.
0: És que va ser tot tan elegant, perquè no vas tindre temps de dir on dia encara dura això, sinó va ser vist allò que et deixa un bon gust.
2: Que a més va eclipsar tota la...
0: Va eclipsar, sí, però va durar poc.
2: La pols, o sigui, el núvol, va amagar tota la...
0: Però que va durar poc, va ser...
3: Tota la seva família. Però va ser molt, molt justet i
0: justet, això que dic.
3: El d'allò de Fox no es van allargar tampoc massa. No. I va ser tot molt cronometrat i molt al moment.
5: Jo no sé en quina hora devia acabar tot, perquè quan el papa va anar a descansar, suposo, el papa episcopal, no sé quina hora devia ser ja, perquè a les 11 o 12 encara anàvem per allà.
0: Es preocupa perquè no
5: va poder. I després a les 8 del matí ja pujava l'escala per anar a Canàries.
6: Clar.
1: Sí,
5: haurà dormit 3 o 4.
6: Avui a Gran Canària i demà a Tenerife. Sí, per tant,
1: sí. Bueno, jo crec que està controlat a les seves hores de descans. No,
0: mai tant.
1: Les ha de tenir.
3: N'ha guanyat un anant cap a Canàries.
0: I dins
2: l'avió farà la
0: l'avió
2: capcinada.
0: Pot dormir, tu. A mi sembla que no ens hem de preocupar.
1: No. I ahir va dinar amb els monjos de... I es veu que es va prendre una
2: copeta
1: d'aromes de Montserrat.
0: Sí. Ah, sí.
1: L'aromes de Montserrat ja no el fan ni allà ni res, però és clar, segueix havent-hi aquesta litúrgia d'un licor de...
6: I ja no la fan allà, no?
1: No,
6: quina llàstima, no?
1: Sí. Però, bueno, segueix sent una tradició i a les botigues del monestir...
0: Sí, i tant.
6: La coca, que és bastant interessant.
1: I la coca, sí.
0: La coca, sí.
6: No sé si devien dur-se mató, també, d'allà a les paradetes.
0: Sí, almenys el dinar potser no, li van posar.
5: Es van treure.
6: Es van treure, sí, evidentment.
5: Per seguretat, home, ja coneixeu tots els que hi són, no?
1: Sí.
3: És que amb seguretat, els mitjans de seguretat que hi havia tant a Madrid com aquí, dius, és una
1: brutal,
3: passada,
1: és brutal.
3: També estem en un temps que dius, és que per una cosa així necessites quasi un exèrcit per mantindre la seguretat. Dius,
5: no cal anar més lluny, perquè quan la comitiva se n'anava cap allà, no sé si era el carrer Corse o el que sigui, que el locutor va dir que ja, per la seguretat hi ha membres de la policia municipal, dels Mossos, de la Guàrdia Civil i de l'exèrcit de terra.
1: Sí.
3: I també van dir que la seva comitiva, la privada que porta, que no són de la Guàrdia...
0: Suïssa,
3: sinó que són de americans, sí, de la FBI, de la CIA, jo què sé.
0: De la CIA!
3: És que sí, que veus tot aquell desplegament i dius, tanta inseguretat hi ha al món, i és cert. I que va portar problemes, perquè van estar donant a les notícies que hi havia hagut un cas, una ambulància, i no la van deixar passar pels mitjans de seguretat. Era una emergència sanitària, i no va poder passar.
1: No estava passar. Tot col·lapsat.
6: Creieu que ha valgut la pena compensar tant d'esforç logístic, econòmic...
2: Això sempre és allò
1: de... Fins i tot, vosaltres no veu notar, això és, potser és una paranoia meva, però el vespre, a l'hora d'anar a dormir, estava llegint,
6: tu,
1: i vaig sentir més avions del compte.
2: Helicòpters, jo vaig...
1: Anava a dir que no haguessin canviat l'espai aeri. Per un tema d'espai aeri. M'ho va semblar, eh?
2: Al matí però... vaig sentir un parell o tres d'helicòpters.
1: Era la nit,
2: que era quan anava a Montserrat.
1: Jo em refereixo a la nit abans, com si haguessin canviat l'espai aeri una mica. No. Bueno, no sé.
3: No cal anar tan lluny, s'han vist fotos a l'avió amb el que viatjava el papa escoltats per caces de l'exèrcit, vull dir que tampoc no... Hasta aquí dalt tenim que mantindre la seguretat, no vagi a ser que algú li tiri o algun...
2: Un dron.
3: No, però és cert, eh? Vull dir que... I si val la pena, que deies tu, Oriol, pues, la veritat, jo penso que ha sigut un gasto molt gran de diners que es podrien destinar a altres coses que fan...
0: Els agnòstics han protestat per això.
1: Aquests 2 milions d'euros els han tret de la taxa turística.
2: Ja.
1: Bueno, sempre hi ha una certa ètica amb això.
2: Home, sí, perquè representa que no l'han tret de...
1: Exacte.
2: Jo què sé, de res social.
1: Exacte.
2: Doncs bé, és...
6: I a tot això, tiroteig al carrer Balmes ahir, no tiroteig, assassinat
2: sí,
6: directament.
2: Assassinat.
0: S'estan posant molt malament.
6: Tercer tiroteig en 3 setmanes.
2: I davant d'una comissaria.
0: Això és el que m'ha cridat l'atenció.
1: O sigui, això. I la proliferació de les armes de foc en els darrers temps a Barcelona.
6: Correcte.
1: Això també és curiós, perquè això passa a Estats Units, però aquí, vull dir, allò sembla com si... Bueno, devia ser un sicari.
6: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que el crim sigui una venjança entre bandes de Montenegro,
1: sí.
6: Que això ja ho hem llegit d'altres vegades que hi ha hagut...
1: La víctima era sèrbia, era d'un clan, i aquest tio que el va matar, que hi ha una foto d'ell, avui van ser 2 trets, potser era un sicari que havien contractat, i al millor ja està a casa seva.
3: Sí, després va abandonar la pistola amb una parada
1: d'autobús. Sí, la pistola i el mòbil. Sí. Bueno,
3: i el no que deien, crec. Davant d'una comissaria, dius, que estaven tots amb lo del Sant Pare,
6: sí.
3: Pues...
6: Sí, 6.000 agents, mobilitzats ahir.
1: Ah, sí.
6: I per tant...
0: Ho va tindre fàcil, no?
6: Tercer tiroteig en 3 setmanes. Ens estem acostumant...
0: No, jo no, que no ens acostumem.
2: No. El que passa és que no, els tenim.
1: I fa un temps també vaig llegir una bala perduda que va donar algú.
2: A una nena.
1: Això em sona... Vull
2: allà a la mina, em sembla que era.
1: Sí. Això és una notícia com molt americana, aquelles bales perdudes que de vegades mata algú totalment innocent i no... Sí, això seria
3: estem molt malament, perquè jo recordo una notícia que no és aquí a Espanya, però dius, et dona molt que pensar, un vicealmirant o no sé què, allà, no sé si era Xile, era Sud-amèrica, amb una allò oficial que hi havia, i un gos se li va llançar les cames allà, allò. Després van dir que era un gos policia, d'aquests que detecten droga. Dic, hòstia, no sabia que el vissen mirant aquell que deuria portar les butxaques, precisament xupa-xup, no. I penses, i això era allà a Sud-amèrica, no és aquí, però aquí passen coses d'aquestes, vull dir que no te'n pots enrapiar ni del que portes posat, ja. I ara diuen dos tirotejos i són gent
0: sí
3: estrangera,
0: refiro,
3: però...
0: També, perquè ho he triat
3: però,
0: jo, ho he triat jo.
3: Perquè... Està la societat, ja no tan sols aquí, sinó en general, que penses, la inseguretat i tot això està a l'ordre del dia. No és el cas, va donar-se el cas aquest aquí del tiroteig, però si mirem, anem mirant les notícies cada dia i transcendéssim moltes d'aquestes coses, és el que en dic, que últimament de tiroteig n'hi ha hagut diverses, i baralles, i amb armes blanques també... I no...
6: Doncs potser millor parlar de la ruta del Cister.
3: Sí,
2: no? Sí, oi?
3: Sí. Sí, sí, no,
2: més
3: perquè...
2: específica.
0: No, i el que sí, no sé si ho vaig dir un dia, que si vas a l'aeroport, vagis al tàntum posar-te a les mans glicerina, per la crema de glicerina, perquè jo tinc una amiga que al passar a la duana se la van endur amb un quartet i tot, i la van registrar de dalt a baix, perquè li van notar que portava, es veu que la glicerina és una de les parts d'un explosiu.
1: D'un explosiu.
0: I llavors, esclar, vull dir, una senyora de 70 i pico d'anys es troba amb aquesta qüestió, i al final hi va anar una persona que li va dir, bueno, escolti, no ho entenem perquè d'un positiu, però vostè no li trobem res, i se li va acudir a dir, vostè què s'ha posat avui quan s'ha dutxat? Diu, home, la crema. Diu, quina crema és aquesta? Diu, ja està. Diu, és una crema de glicerina, i o sigui, els aparells han detectat glicerina a la seva pell, i ja hem pensat que portava, bueno, vostè...
5: Aleatòriament, ja fa temps que ho fan.
0: Sí,
5: o sigui,
0: però...
5: Toca un dels passatgers que... creua l'arc aquell de Triomf.
0: I se l'emporten.
5: No, el paren i li diuen, posi les mans així. Sí. Et miren no sé què i va, segueixi. O no segueixi.
0: Llavors, però si troben glicerina a les mans, llavors ja...
2: Que has manipulat, eh?
0: Ja has manipulat.
6: Bé, sí, doncs que era, com sempre, els consells de la Charles, en aquest cas, per passar a l'aeroport.
0: Pues ara us donarà un consell al Manel d'aquí, de Molins de Rei.
6: Tu sabies, no, això, Manel, sí, que ens donaries un consell?
0: Sí, el de l'anell, que de poc et roben l'anell.
6: Sí, important, doncs, a veure.
0: Sí, sí, però, de la
5: clínica antiga, allò que hi ha allà, la Rona Carbassa o Vermesa.
6: Sí,
5: Carbassa.
6: Sí, prop de Casa de Ara Manyanet, eh?
5: Ja marxava, agafo la clau, perdó, i sento, senyor... I em surt allò una senyora, però vestida, tal i qual, diu... Vostè no necessitarien una dona per fer feina, netejar, no sé què... Dic, miri, no ho sé, perquè jo això, aquest capítol, no el porto. És a dir, que no sé què... Com que no sé quantos... Vingui, que l'explicaré, no sé què... Llavors hem dit, bueno, és igual, un altre dia. I em dóna la mà així de costat. I aquí, entre el gran i el petit...
6: Dels dits, de la
5: mà. Així, donem així, i em vaig trobar que... Vaig veure que l'anell estava aquí. I diu, vaya gente que hay aquí, va dir.
0: O sigui, que amb l'altra mà li estirava l'anell.
5: Si algú és abordat d'una manera que pots pensar... Això, de tota manera, hem d'anar molt en compte, perquè la gent majoritàriament és perfecta i bona i no fa això. Però això em sembla un episodi una miqueta...
1: Sí, no. Passa. Sí. Sí. Algun dia n'hem parlat també aquí, a més n'hi ha que tenen molta traça. Home, segurament com això, aquesta imagina't. Senyora, que ja anava per un camí, però vas estar a temps.
3: Fan així, perquè jo ara fa una setmana, no fa més, una persona que és molt amiga meva també, una dona gran, i al portal de casa seva se li va acostar una dona, el mateix, que si necessita algú, que si allò, i abraçant-la, i allò, i quan va ser a compte ja li havia descobert el rellotge i anava a prendre.
1: Sí, sí.
3: I no és el primer cas.
0: O sigui que sigueu cauts, no? I aneu en compte quan...
6: Precabuts.
0: Quan algú s'adreci a vosaltres molt amablement...
6: Sospiteu.
1: Hi ha lladres que són
0: eficients.
1: Són eficients.
2: De guant blanc. De guant blanc, que en saben.
1: Sí. Com aquella obra de teatre, els ladrones no són gent.
3: No, però ho fan servir molt, i inclús abraçar-te i dir que...
0: Això sí.
3: Com si et coneguessis, i tu dius, i que qui és, i penses a vegades, sí. Però mentre ells actuen, et toquen i allò perquè no te'n donis tanta compte...
0: Que et prenen la medalla...
3: Perquè, clar, si no, és molt fàcil el que et van passant a tu, Manel, però com que t'estan tocant més, doncs penses...
5: Atenció.
3: Et donava la mà i d'allò per això, perquè no notis tant que
0: dintre d'aquest
3: moment hi ha una altra de sustracció, que és el que acostumen a fer. I això també passa, perquè t'abracen i et diuen, ai, que no te'n recordes de mi, no sé què... I al final després, ai, doncs m'he equivocat d'allò. M'he equivocat, però ja te li...
0: Però ja te l'hem pres.
3: Ja te l'he fotut, com diem tots.
0: O sigui, atenció, companys, que no us enfieu massa de la gent molt amable, molt amable.
2: Que no coneixes.
0: Que no coneixes, clar.
3: De totes maneres, van fer unes xerrades, no fa tant Mossos d'Esquadra i
6: Guàrdia Urbana,
3: per la gent gran, per tots aquests casos que s'estan donant i que se'n donen molts. El que passa que després diem, com passa aquí, que diuen que els coeficients de robatori, allò, que ha baixat, però s'estan donant molts casos últimament. Anar a comprar a un supermercat també, a l'hora de carregar el cotxe, ves al tanto, no deixis el bolso dintre i sí, mentre sí, estàs carregant-te-la. Vull dir que molts casos s'estan donant, encara que diguin que els percentatges han baixat. Jo no veig on han baixat aquests percentatges.
6: O que no taquin amb
3: sí,
6: tinta,
3: sí,
6: la
3: sí, no,
6: samarreta
3: no,
6: o la camisa. S'ho
3: inventen tot. Avui dia no pots confiar, no te'n pots enrefiar que et vingui algú a preguntar per on se'n va a l'estació, perquè a la millor no saps mai si ve de bona fe i realment està buscant l'estació o el que està buscant és una altra cosa.
0: Sí, sí.
3: I hem arribat a un temps que ja no te'n pots enrefiar, ja ens hem de desconfiar-te de la persona que tens al costat, encara que sigui el teu propi germà, per dir alguna cosa.
0: Però, home, tant que
3: no, és que estem així, que no te'n pots enrefiar de res.
2: No, dic que sí, sap greu que tinguem que tenir aquesta desconfiança. Mm. Sí. Perquè se t'acosta una persona per preguntar-te això de l'estació i instintivament ens posem alerta.
0: Sí, sí.
2: Llavors, no deixes que se t'acosti massa, li dius com es va a l'estació, però a mig metre de distància. Sí.
0: A mi em va passar fa temps amb un súper, i quan hi vaig tornar em van dir la culpa és de vostè de no controlar-ho. O sigui, al pagar, al costat de la caixa, hi havia una persona que, com aquell que diu, s'oferia ajudar-te a posar-ho al carretó. Bueno, pues jo vaig pensar que era de l'empresa. Bueno, quan arribo a casa, faltaven dos o tres coses de les que ja havia pagat. Me'n vaig anar allà i vaig dir, escolti, miri, que m'ha passat això. Dissortadament vaig trobar una persona que devia estar de mal humor i em va dir, vostè es pensa que li he robat jo? Dic, home, jo no li dic que m'ho hagi robat, jo li dic que en tot cas, que no sigui, jo amb tota la bona fe, que no sigui que m'ho hagi deixat i els hi hagi quedat aquí, perquè és molt fàcil el posar-ho en d'això. Diu, això li demostra que ha d'estar vostè a la guai de lo que paga, no jo. I jo em vaig quedar tota parada, vaig pensar, bueno, d'amabilitat no en té gens, però bueno, llavors vaig rebobinar i vaig pensar, tanta amabilitat, aquesta persona al costat ajudant-me a posar el carro, devia carregar el seu al costat del meu.
2: Aquest petit, per mi.
0: Sí, devia fer aquest. O sigui que el tanto també, quan pagueu, mireu de que el que pagueu us ho poseu al cistell, que no quedi per allà, perquè...
3: I no això sol, i quan ara es paga molt en targeta, que tampoc se't fiqui algú al costat molt a sobre.
0: Exactament.
3: I si has de posar el pin, que a vegades et demana allò, i el que estan és mirant. No, molta gent no guarda aquesta distància quan el de davant està pagant, i alguns dius, ostres, m'estàs mirant a mi o estàs mirant a veure la...
1: Has de posar la mà. Ara hi ha alguns datàfons que ja tenen unes...
6: Sí.
2: Com unes parets petitones a la lateral.
1: Uns petits morets, sí.
3: Sí, sí, no, és... I aquella noia que et va atendre, possiblement, no et dic que sí, era més amable, però la millor no és la primera que anava a protestar, però potser la manera que van fent a tu, aquella persona, millor aquell mateix dia ho va fer en 10 clients més.
0: Sí, llavors ja devia estar cansada.
3: Llavors ja no és el primer, i arribes un moment que dius que estàs saturat que et vingui un i un altre amb el mateix problema.
0: No,
3: vull dir que justifiqui que...
0: No, però jo vaig pensar, pobra, deu estar malament perquè bueno, em va contestar d'una manera culpabilitzant-me a mi de que jo no havia rebut allò. Llavors sí, vaig pensar, bueno, malgrat tot és veritat, ara quan compro una cosa veig que tot vagi parant al meu cistell i si es posa algú al costat, doncs, en fi, potser és algú de molt bona fe, però jo ja me'l miro malament.
7: Sí, el fet de posar-se... Sí.
0: Algú que s'acosta massa ja d'això. Abans, quan se t'acostava un home, deies, mira, a lo que va és a veure què toca, però avui dia a veure el que et pren. Sí, vull dir, a vegades al metro, parlo dels anys 60,
6: s'està evolucionant cap a un lloc, a veure...
0: Sí, senties algú que deia, si hi ha algun músic que vagi a l'orquestra, que no toqui aquí.
2: Ah, sí?
0: Sí, això ho havia sentit. Bueno, és que els que agafàvem el metro molt habitual anàvem molt ple, pleníssim, llavors, i evidentment pues, hi havia algú que aprofitava per posar la mà allà on podia.
5: A sobre la gent no portava desodorant.
0: No, oi, no i tant.
1: Que hi ha l'acudit aquell de la banda, no?
6: A veure...
1: de la banda que el metro va ple i el fa una olor de suat i li diu escolta, noi, tu quina colònia portes? Diu la banda, diu, pues se t'ha mort algun músic.
0: Se t'ha mort algun músic.
1: Molt bé, això ja m'ho explicava l'avi.
6: Molt bé, eh?
1: Ja m'ho explicava l'avi.
2: Està bé que acabem el programa rient.
0: Tu en sabies, sí?
6: La banda Puig.
1: La banda.
6: Tenim moltes activitats aquests dies, eh? Aquí a la vila.
0: Sí. Sí, jo no, les
6: esteu desconnectats, eh?
0: Una mica, els que venim així.
2: Sí que sé que hi ha lo del... Com que no es pot anar al botànic... I el
6: es fa al pati de Can Ametller.
2: Sí, és la que sé, sí. No en sé més.
1: Sí, sí,
6: un... Tots els concerts del Botànic es fan al pati de Can Ametller.
0: Mm,
6: per què? Collserola continuarà tancada a l'estiu pel brot de pesta porcina, segons informa la Vanguardia.
2: Quin estiu, eh?
1: Perd aquest concepte de natura, però...
0: I el que estic pensant és...
1: Aquest grup que ve ha de ser bo. Han tocat el d'alta baix, el contrabaix, diguem.
6: Sí.
1: Perdó. Almenys reconec a dos... amb la propaganda que he vist amb el cartell, dos músics que han actuat sovint a la Trasca pel daltabaix.
6: Digues, massa
1: no, treball, sobretot.
0: Que jo pensava que amb tot aquest temps que han tancat el Collserola, quan l'obrin, serà obligatori voluntaris per reobrir els corriols, perquè la gent que anàvem a caminar no anàvem pels llocs amplis, sinó que gaudíem de la natura pels petits corriols que hi havia. I ara suposo que amb tant temps d'estar tancats, els corriols se'ls hauran menjat.
3: Deuen estar obert, perquè els senglars passen per allà i
1: llavors... Passen els senglars, els corriols.
3: De totes maneres, és cert. I es va fer la caminada aquest cap de setmana de... allà a Cerdanyola, 200 persones.
2: Sí. Però van ser aquells ara, que es van enfadar i van dir que ells entraran al parc, sí o sí.
3: Ara diuen que estan estudiant, que estarà tancat fins passat a l'estiu, però que estan estudiant obrir, fer algunes proves. Suposo que la millor el que faran és obrir algunes zones en concret i...
2: Home, és que és dur que no puguem pujar a Santa Creu durant l'estiu.
0: Home, és duríssim, eh?
2: Les baixades al cap vespre...
0: Sí. Home...
3: Però és que no és tan...
2: Ja, però una cosa és que...
1: Sí,
2: a veure, llavors l'incivisme... A mi em molesta l'incivisme. Perquè si et diu que no s'hi ha d'anar, em sap greu, no s'hi ha d'anar. Perquè si no ho fem a mitges tintes.
1: Estic d'acord, estic d'acord.
2: No pot ser. A mi m'agradaria anar-hi, perquè doncs anar a Montserrat... Ai, anar a Montserrat. Ah, anar a Santa Creu és important per nosaltres.
0: Sí. Berenallà i baixar quan al capvespre, el que dius, xino-xano.
3: Bueno, Santa Creu pots anar a esmorzar o a dinar allà al restaurant en cotxe.
0: En cotxe.
3: Però clar, allò de poder caminar és cert que ho provem a faltar.
2: Llavors tries un altre lloc.
3: Però n'hi ha molts, se n'estan matant molts, de porcs senglars. Vull dir que... No, jo t'ho dic perquè tinc el meu fill, que està a l'ADF, i ara l'han contratat temporalment, està treballant allà a la recollida de senglars, encara que ell va amb una altra persona, amb gossos, a rastrejar buscant-ne, i després els senyalitzen i els van a buscar.
1: Sí.
3: I per lo que a vegades li pregunto i allò, i em van trobant, perquè a més s'han col·locat trampes, i s'estan eliminant molts.
2: Però porten la pesta?
1: Milers,
2: els analitzen o simplement van eliminant?
3: Jo amb aquestes coses ja no li pregunto gaire, perquè dius, no tinc per què treure aquesta... Però sé que... Sí, avui n'han trobat un parell, però tampoc li pregunto. Escolta, la pesta, n'hi ha que es moren d'una manera o es moren d'una altra, però n'estan eliminant perquè és que n'hi ha moltíssim.
1: Molts.
3: És una cosa que...
1: A milers, eh? Com una solució final.
3: Ells, evidentment, van allà i es desinfecten les sabates, desinfecten tot quan ha acabat.
6: Fins aquí, va. Deixem-ho aquí, sisplau. Gràcies per les reflexions, per la conversa. Bona setmana tingueu.